0: El paciente muchas veces se realiza una analítica en ese mismo momento y después pasa por la consulta del médico, donde se valora cómo se encuentra, se revisan los resultados y se decide si puede recibir el tratamiento que estaba previsto. Pues en ese mismo momento empieza nuestro trabajo en farmacia, que revisamos y validamos la prescripción de cada paciente, comprobamos que el medicamento, la dosis y las condiciones de administración son adecuadas y una vez que validamos el tratamiento, pues comienza la fase de preparación por parte de nuestro equipo de enfermería. Estos medicamentos requieren una preparación muy precisa, individualizada y en condiciones controladas. Se elaboran dentro de una cabina de bioseguridad y siguiendo los protocolos de máxima calidad y seguridad. Dentro de la cabina, la enfermera pues prepara el tratamiento de un único paciente cada vez y durante todo este proceso verifica cada medicamento mediante el escaneo del código de cada vial y se comprueba que la dosis preparada final es la correcta mediante control de pesadas. Cada preparación se etiqueta y se identifica para que se pueda administrar al paciente correcto. Por todo esto, al final, parte del tiempo de espera corresponde a esta preparación y no solo preparamos una medicación, sino que garantizamos que cada paso se realiza de manera correcta y que el paciente recibe pues su tratamiento seguro, de calidad y preparado específicamente para él.
1: Clar. I en què consisteix aquesta consulta d'atenció farmacèutica dirigida a pacients oncohematològics i, sobretot, també, com ajuden el seu dia a dia d'aquests pacients?
0: Bueno, pues cuando el paciente necesita un tratamiento oral, después de la consulta médica, acude a nosotros, a nuestra consulta. Además de dispensar la medicación, pues revisamos con el paciente el tratamiento completo, comprobamos que entiende bien cómo debe tomarlo, qué precauciones debe tener y qué síntomas debe vigilar. Y también revisamos pues la analítica, preguntamos por posibles efectos adversos que puedan presentarse y valoramos si puede haber interacciones con otros medicamentos y también muy importante valorar si el paciente pues toma productos naturales, plantas medicinales o suplementos que puedan interferir con los tratamientos también. Esto permite anticiparnos a posibles problemas y dar a los pacientes pues, recomendaciones útiles y adaptadas para que puedan seguir su tratamiento con más seguridad en el día a día. También otra parte muy importante de nuestra consulta es escuchar al paciente. A veces le surgen dudas o dificultades para organizar su medicación o incluso se preocupan por la posible aparición de los efectos adversos. Y en este caso pues intentamos adaptarle la información a cada paciente e incluso en ocasiones pues les elaboramos calendarios personalizados para que puedan serles más fácil el seguimiento del tratamiento y estar más tranquilos y con mayor autonomía. Además, pues en estos últimos meses estamos empezando a implementar el programa Naveta, que es inicialmente en pacientes con cáncer de mama, pero es una herramienta que nos ayuda a realizar pues un seguimiento más estructurado y multidisciplinar del paciente durante su tratamiento a través de cuestionarios que nos responden los propios pacientes, que son los llamados PROMs, y podemos conocer mejor pues cómo se encuentra el paciente, si presenta síntomas o efectos adversos, y nos permite detectar de manera precoz posibles o probables problemas que puedan aparecer y ofrecerles una atención más personalizada y, sobre todo, pues proactiva.
1: Lucía Carajilla, farmacèutica hospitalària de l'Hospital de Manacor, moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i fins una altra.
0: A vosaltres.
2: Boixeram ara d'un projecte preciós com és l'ambulància al somni. Es tracta d'una iniciativa del Servei de Salut per oferir als pacients que es troben en l'etapa final de la vida la possibilitat de complir un somni o un desig especial que requereixi recursos assistencials sanitaris per poder-se dur a terme.
1: El projecte neix amb l'objectiu d'ajudar o complir a materialitzar el somni dels pacients hospitalitzats a una UCI, a planta, a centres sociosanitaris, a qualsevol hospital de les Illes Balears o a domicili en fase terminal de vida o amb mobilitat reduïda.
2: Aquesta iniciativa s'emmarca dins l'estratègia del Servei de Salut de continuar impulsant una atenció més humanitzada que millori la qualitat emocional del pacient i el dels seus familiars per contribuir a minimitzar el patiment emocional i generar benestar emocional.
1: Per conèixer una mica més aquest projecte, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Eloi Villalba, gerent del SAMU 61. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
3: Què tal? Buenos días.
1: Imaginant que el SAMU 61 compta amb un equip de professionals sanitaris de suport formats en cures pal·liatives i que el vehicle sanitari adient per cada cas.
3: Sí, claro. Nosotros antes de presentar el proyecto hemos puesto en marcha toda esa parte de estructuración y formación del personal, donde se ha formado más de la mitad de la plantilla de 061 y bueno, contamos con toda la flota nueva, que gracias de hecho a que podemos disponer de esta nueva flota podemos impulsar este proyecto y contar con todo ese abanico de vehículos que nos pueden dar capacidad de respuesta a este nuevo servicio.
1: Eloi, serà el SAM 61 qui s'encarregui de gestionar les sol·licituds i activar el procediment?
3: Bueno, esto tiene un proceso primero de activación por parte del profesional más cercano al paciente, como puede ser su médico de atención primaria o la enfermera gestora de casos, que pasará la solicitud a un equipo multidisciplinar de 061 que ya hará la valoración particular en base a los recursos humanos y materiales que necesite el paciente y entonces se activará ese servicio.
1: És que ha de ser ben guapo concedir el darrer desig, una posta de sol, un acte familiar a un pacient en el seu final de vida. És de justícia.
3: Bueno, yo creo que al final es un deber moral como sociedad y ético como en nuestro servicio, que si tenemos los medios humanos y las capacidades técnicas a poder acompañar y realizar ese último deseo o ese deseo en personas con grandes impedimentos de movilidad y llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que para mí es probablemente el proyecto más bonito que se va a desarrollar durante esta legislatura dentro de 061 y mire que hemos desarrollado proyectos y que se ha ampliado la flota, o sea, que se han hecho cosas, pero este proyecto es especialmente emocionante.
1: Sí, sí. De fet, cada vegada s'humanitza més la sanitat, com dèiem, i xerram sempre aquí Vida Saludable. De totes formes, Eloi, imaginam que s'hauran de posar en contacte amb la família per concretar els detalls i la logística.
3: Sí, una vez que se decide que el proyecto, que el servicio es viable, lo que se hace es, dentro de ese personal formado, con un equipo multidisciplinar de médico, enfermera y técnico de emergencias, se les encomienda ese caso y ellos ya realizan un estudio, digamos, intensivo del caso, del paciente, del sitio al que tiene que ir, visitan todo, visitan al paciente, visitan el sitio, se planifica todo y entonces se lleva a cabo.
1: Moltíssimes gràcies, Eloi Villalba, gerent del SAMU 61, i sobretot, enhorabona per aquesta preciosa iniciativa.
3: Gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat. Moltíssimes gràcies.
2: Xerram ara de Salut Mental des d'Eivissa. Aquesta setmana la consellera de Salut, Manuela García Romero, acompanyada de la directora general de Salut Mental, Carme Bosch, i del director gerent de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero, han visitat el Centre de Salut Vila, on han mantingut una trobada amb els psicòlegs que formen part del programa pilot d'atenció psicològica a l'atenció primària.
1: Aquest programa pioner es va implantar a tots els centres de salut amb l'objectiu d'agilitzar i millorar l'accessibilitat a l'atenció emocional, facilitant que les persones amb trastorns lleus siguin ateses en el nivell assistencial més pròxim.
2: Dels quatre psicòlegs que participen en aquest programa pilot, podem xerrar ara amb una d'elles, com és Mar Lucena Montes, responsable del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia. Molt bon dia, Mar, benvinguda a Beta Ràdio.
4: Bon dia, moltes gràcies.
2: Mar, quin balanç fan d'aquests primers 9 mesos de funcionament? Són 4 psicòlegs, però quantes consultes han atès?
4: Pues el balanç és bastant positiu, perquè en aquests 9 mesos hem atès a més de 3.150 consultes. I jo crec que aquestes dades demostren que hi havia una necessitat real d'incorporar una figura de psicòleg a l'atenció primària i que la població de més està fent ús d'aquest recurs.
2: S'ha fet també atenció precoç en salut mental a 1.200 persones. En què ha consistit? Quin tipus de problemes s'han pogut prevenir? Que jo crec que és fonamental la prevenció.
4: Totalment d'acord. L'atenció precoç consisteix en intervenir quan apareixen els primers símptomes de malestar emocional abans que evolucionin a problemes més greus. Els problemes que solen tenir dins l'atenció primària solen estar relacionats amb ansietat, amb estrès laboral, amb algunes dificultats d'adaptació, amb processos de dol, amb processos relacionats amb algunes situacions vitals complicades i o sintomatologies depressives lleus. Tot això amb l'objectiu d'actuar de manera primerenca per evitar que aquests problemes no es cronifiquin, que és al final el més important, i si se detecta algun cas més greu, poder-lo derivar a un servei més especialitzat, com seria la unitat de salut mental.
2: Per tant, està xerrant Marc d'una varietat, d'una tipologia molt diferent, d'un ventall de problemes de benestar emocional molt diferents.
4: Sí, i que són, és el primer que arriba en el centre de salut i poder-ho atendre des de que la població tingui com a de referència un psicòleg o un centre d'atenció primària, jo crec que és molt important, perquè ja tenen com un referent abans d'anar a una unitat especialitzada i deixar el més greu a una USM o altres recursos.
2: Clar que sí. El temps d'espera són poc més de 5 dies, vol dir que la resposta del sistema sanitari és relativament ràpida, encara que, evidentment, quan algú té un problema de salut mental o de benestar emocional, vol que se l'atengui immediatament, però manco 5 dies és poc. Avui en dia les llistes d'espera són més amplis en altres tipus de patologies. És una resposta relativament ràpida.
4: Sí, la veritat és que la mitjana és exactament 5,2 dies i precisament que sigui tan ràpida ens permet... pues, realment és un dels grans avantatges del programa, perquè poder intervenir aviat, o sigui, poder intervenir aviat millora molt el pronòstic.
2: I el programa a quin tipus de pacients està destinat, ara que ens escolta evidentment les pitiuses?
4: Pues està destinat sobretot a trastorn mental lleu i o que tenen malestar emocional, no? Per exemple, amb l'objectiu de tenir un suport psicològic pues, des del propi centre, com he comentat abans, de manera més propera i accessible. I si durant l'avaluació detectàssim que es tractés d'un trastorn més greu, pues, poder-lo derivar ràpidament a unitats de salut mental més especialitzats per tenir una atenció més adequada.
2: Me referia que estigui atenta la gent d'Eivissa, perquè efectivament són quatre psicòlegs que se reparteixen diferents centres de salut, no és vera?
4: Sí, exacte. Cada un té la seva zona. Jo, com heu comentat abans, jo cobro Sant Antoni i Sant Josep. Després, la meva companya en Guadalupe cobreix Sant Eulari, Sant Joan i Formentera. Uh-huh. Després està en Jesús, que cobreix Sant Jordi, Ses Salines i està en el Centre de Salut del Viver. I després està en Lucía Sánchez, que està en el Centre de Salut de Vila i cobreix, diguem, tot el que és Jesús, Puigdon Vals i l'Hospital Can Vives.
2: Marc, com a expert en psicologia, la incorporació aquesta de quatre psicòlegs a l'atenció primària representa un canvi de model en l'abordatge de salut mental? És a dir, tothom xerra que els centres són la porta d'entrada de la població cap a les seves problemàtiques?
4: Sí, totalment. És un canvi molt important, jo crec, perquè la salut mental passa a integrar-se ja directament dins l'atenció primària. Per tant, reforça un model que és més comunitari, més preventiu, proper per a la població i més accessible. Per tant, es permet detectar, jo crec, les dificultats emocionals d'una manera més primerenca i intervenir pues, de manera molt més precoç i oferir una atenció molt més adaptada a les necessitats de cada persona. No? Pues, com he comentat abans, venen diferents, per diferents problemes i poder-lo detectar si fos més greu o si és lleu i poder diferenciar-ho és el principal d'aquest canvi de model assistencial, perquè apropa la psicologia a la ciutadania i reforça la prevenció, que és el fonamental de la salut mental.
2: Mm-hmm. Idò, moltíssimes gràcies. Marc Lucena Monte, responsable del Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia. Fins una altra. Gràcies.
4: Moltes gràcies a tu.
2: Més coses. La unitat d'atenció integral a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal de l'Hospital de Son Espases ha rebut la recertificació de qualitat que concedeix el Grup Espanyol de Treball amb Malaltia de Crònic Colitis Ulcerosa. Es tracta d'un reconeixement a l'excel·lència de la unitat, una distinció que situa el centre sanitari com a l'hospital de referència i reconeix la seva qualitat assistencial i investigadora.
1: La unitat ja va obtenir la certificació excel·lent el 2020 i ara ha superat amb èxit el procés de reacreditació, que té un valor especial perquè no avalua únicament una situació puntual, sinó la capacitat de mantenir en el temps uns estàndards elevats de qualitat. Per aprofundir en aquesta gran notícia, ja ens escolta el doctor Daniel Ginard Vicenç, metge especialista en l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari de Son Espases i responsable de la unitat de malaltia inflamatòria intestinal. Molt bon dia, doctor, benvingut al nostre programa.
5: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Doctor Ginard, primer de tot, què entenem per malaltia inflamatòria intestinal?
5: Bueno, la malaltia inflamatòria intestinal, normalment se xerra de dues malalties, són la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn. Són dues malalties del budell, que afecten la colitis ulcerosa en el budell gruixat i la malaltia de Crohn pot afectar qualsevol lloc d'estub digestiu. I que provoquen una sèrie de lesions a l'aparell del budell que solen produir-se en forma d'un símptoma, són la diarrea, mal de panxa, presència de sang que s'afenta i que, a més, tenen característica aquesta malaltia, perquè ja sabem que són més, que afecten a més òrgans que just en els budells, són multisistèmiques i fins a una quarta part d'ells poden tenir manifestacions extraintestinals forma de lesions dermatològiques o articulars principalment.
1: És una patologia de causa desconeguda, però quins símptomes li genera al pacient?
5: Són malalties que se diuen cròniques, progressives, que van en forma d'episodis de símptomes, es diuen brots, i episodis de remissió, que vol dir que el pacient està asimptomàtic, i llavors és que cada un dels pacients se comporta d'una forma diferent i també en resposta als tractaments. I en el moment que tenen brots, la més habitual és la diarrea, moltes vegades amb urgències, i té que córrer per anar al vàter, no pot controlar. Aquesta diarrea té sang i se sol associar a mal de panxa. Això és la més habitual de la colitis ulcerosa. La malaltia de Crohn és un poc més complexa i pot tenir diarrea, pot tenir mal de panxa, pot tenir pèrdua de pes, pot tenir complicacions en forma de fístules, que són comunicacions entre el budell i la pell, però tota la zona de sanus, pot tenir quadre d'estretors en el budell, que es queda estret i llavors es provoca mal de panxa, és el més complex i és més té moltes més formes de desenvolupar-se i de tenir símptomes.
1: I la seva incidència va en augment, doctor?
5: Totalment. És una malaltia que fa 100 anys pràcticament era desconeguda i se calcula que en els pròxims 10 anys s'arribi a alguns llocs d'Europa a superar la població i aquí probablement hi arribarem d'aquí 12 o 13 anys. En aquest moment es considera que 6 de cada 1.000 persones, 0,6%, tenen aquesta malaltia a Espanya. I és una malaltia que ha anat augmentant l'incidència, és a dir, el número de casos que diagnostiquem cada any, i com que és una malaltia que se sol diagnosticar a gent jove i que la seva experiència de vida és la mateixa que la població general, és una malaltia que anirà durant tota la seva vida, els casos se van sumant. Per això, la prevalència, que és el número de pacients total que tenim, va augmentant any a any. I com... ja dic, en aquest moment tenim s'ha assumit al rodó de 1.500 pacients diagnosticats d'aquestes malalties.
1: I, doctor, com funciona aquest programa de certificació de les unitats d'atenció integral? Tenim entès que està auditat per Boreau Veritas.
5: Sí. Bueno, això és un... se va fer una sèrie d'indicadors que es tenien que tenir d'estructura, de procés i de resultats. Tots aquests se van consensuar per decidir el que tenia que tenir una unitat per estar acreditada. Això s'ha de fer mediant un procés de grup d'experts i una vegada definit s'audita per una agència independent, que és Boreau Veritas, que no sap de medicina, però sí sap d'avaluar processos, d'avaluar l'estructura que tenim, i que venen de forma competent i independent i miren cada un dels ítems que tenim que passar, si se compleixen o no se compleixen. Una vegada que un centre se vol acreditar, el que se fa és se posa en contacte amb GTECU, dient que estem preparats per acreditar amb MOS, i llavors se dona un temps perquè se passin tots els... O sigui, se puguin fer tots els ítems i se pugui estructurar tot de que ara a la auditoria o a l'acreditació, que se fa durant 2 dies complets, són 7 hores cada dia, on bé s'acredita tot i repassa tots els protocols, tota l'estructura que tenim, si tenim el personal que és necessari per muntar una unitat, i després s'avaluen un nombre d'històries clíniques de forma totalment anònima, a veure si se donen els estàndards que s'han establit com que tenen que donar-se en funció de si s'han informat amb els pacients d'estatament que se li posaran, si s'han vacunat els pacients que se tenen que vacunar quan se posen els tractaments, i tot això s'avalua de forma directa amb un número d'històries per veure si se compleixen aquests criteris. I si se compleix més del 80%, s'aprova l'acreditació, i si es més del 90%, l'acreditació és excel·lent, a la qual el temps per la següent reacreditació passa de 3 anys quan s'aprova amb més d'un 80 a 4 anys quan s'aprova amb més d'un 90%.
1: Moltíssimes gràcies, doctor Daniel Ginard Vicens, metge especialista en aparell digestiu de l'Hospital Universitari de Son Espases i responsable de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal, per haver atendre'ns. Fins una altra.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aquí el repàs sanitari de la setmana. En uns instants xerrarem en Miquel Aguiló. Ell és farmacèutic expert en tabaquisme perquè les farmàcies poden fer molt perquè deixem de fumar. Fins ara mateix.
6: Vida saludable amb Carlos Hernández. TV3 Ràdio és entreteniment.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
9: Podem gravar, idò.
10: Dale a play.
9: Raül Valls, com estàs?
10: Molt bé, Joan Mimàs.
9: Aquí fent un programa...
10: La gran vida.
9: Passen tantes coses.
10: Cada dissabte i cada diumenge.
9: A partir de les 9.
10: Duals a les 9.
9: No, i no t'obram, i no t'obram.
10: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
10: Saps què t'ho vull dir?
9: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls.
2: Avui, Vida Saludable vol posar en valor la importància de deixar de fumar, però volem abordar el tabaquisme des d'un punt de vista farmacològic, posar en valor el paper del farmacèutic en deixar aquest mal vici que fa malbé la nostra salut, perquè especialment provoca càncer de pulmó, entre d'altres.
1: Avui rebem els nostres estudis del farmacèutic Miquel Aguiló, expert en tabaquisme. Xerram d'un trastorn addictiu crònic, que és la primera causa de mort evitable al món desenvolupat.
2: El nostre protagonista d'avui du fent feina en tabaquisme des de l'any 1996, són 30 anys. Es diu Ben Aviat, tractant més de 500 fumadors. És màster en tabaquisme per la Universitat de Barcelona, capacitat per la CEFAC, és membre de la Societat Espanyola Especialistes en Tabaquisme, com han dit, i volen remarcar que la seva tesi doctoral va ser sobre això, tabaquisme.
1: A més, fa formació als altres professionals que s'hi dediquen, a centres de salut o al Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, per exemple. Miquel Aguiló, farmacèutic titular de la farmàcia Aguiló Juan Olà de Palma, on disposa d'un servei de tabaquisme.
2: Per tant, és un plaer rebre avui aquest farmacèutic comunitari expert en tabaquisme, doctor per la UIU, acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Benvingut a IB3 Ràdio. Com està, doctor Aguiló? Tenim un problema greu amb el tabaquisme encara al segle XXI?
11: Tenim un greu problema. Tenim un greu problema pel tabaquisme, però també i sobretot per la minimització, per la trivialització, inclús jo diria pel populisme de les xifres relacionades amb el tabaquisme. Mira, em vaig quedar una mica a quadros quan fa uns dies la ministra de Sanitat ens va dir que anàvem bé perquè teníem mínims històrics, de fet són dades de 2024, després parlarem de xifres, que tenim un 25,8% de la població que fuma espanyola. Bueno, a mi em sembla una barbaritat. Estem al segle XXI, amb les dades que tenim, amb lo poc o molt que s'hagi fet, que més d'un quart de la població espanyola fumi tabac convencional, no parlem, ja parlarem dels productes alternatius. A mi em sembla una barbaritat. I mira, precisament fa molt poc vaig sentir una psiquiatra que parlava que estava molt preocupada perquè es banalitzava l'ús del cànnabis, que estava tractant ja pacients amb esquizofrènia, altres problemes mentals i bueno, també dona problemes respiratoris, cardiovascular, inclús càncer de pulmó, és a dir, estava amb un problema greu.
2: La ràdio no té color, no té imatges, només té sons, que són magnífics, però hem d'explicar a l'estudiant que el doctor Aguiló ha vengut amb apunts, amb un portàtil, amb xifres, amb argumentació. Són 30 anys de fer feina amb tabaquisme i en rigor i amb evidència. A quanta gent mata el tabac a l'any, doctor?
11: Mira, a Espanya, 50.000 persones. Al món, més de 8 milions. Però el greu és que, o més greu, o també greu, és que 1,2 milions de persones no havien fumat mai. O sigui, tenim dues qüestions, el fumador i el fumador. Ens trobem a vegades el fumador que diu, bueno, mira, jo fum, és la meva llibertat, jo puc fer el que vulgui, ja me moriré, te pots morir de qualsevol cosa.
2: La pitjor frase és, de qual cosa hem de morir. Això és estupidesa, no?
11: Exactament. Però, bueno, anem a veure, no ets tu, perquè resulta que aquest fumador costa a les arques públiques 3 vegades més el que ingressa pels impostos de tabac. És a dir, aquesta persona... Pues té problemes d'absentisme laboral, es posa malalt i se l'ha de tractar, i també mor abans, per tant, contribueix menys. O sigui, que des del punt de vista d'economia de la salut, doncs també és dolent. No? Però és que, a més, tenim els no fumadors. Si ens trobam amb els fumadors passius, les persones que estan al seu voltant, ens trobam que el tabac, pues, això és el fum de segona mà, els fumadors passius, després tenim el fum de tercera mà, o sigui, els productes del tabac deixen, dipositen substàncies pues, tòxiques, les alfombres, les joguines dels nins, que aquests nins amb un sistema immunològic bastant encara poc desenvolupat xuparà, podrà tocar aquests productes, que són oxidants que amb el nitrogen de l'atmosfera es converteixen en nitrosamines, que són cancerígens. És a dir, tenim un problema. Tenim un problema del fum de quarta mà, la contaminació ambiental. Pràcticament 4 trilions de llosques de tabac van a parar al mig ambient. I inclús es parla de fum de quinta mà, que és doncs, els incendis, els problemes provocats pel tabac. Per tant, tenim un problema de salut pública i un problema de salut global.
1: Per tant, doctor Guiló, encara la gent no és respectuosa, no es compleix la norma. Veiem gent fumant a prop d'hospitals, d'escoles, de parcs de nens petits.
11: S'ha de fer moltíssima més feina d'informació, moltíssima més feina de prevenció, i les normes són molt tímides. És a dir, tenim un avantprojecte que ni tan sol s'ha aprovat de modificació de la llei de tabaquisme, molt poc ambiciós. Es parla d'augmentar els espais de sense fum, però bueno, què augmentar? S'ha de prohibir fumar. Vull dir, estem parlant no només del fumador, com hem dit ara, estem parlant de protegir les persones que no fumen. Per tant, en els ambients públics, terrasses, carrer, inclús els cotxes. No, a veure, tu vas al cotxe i te mires el mirall retrovisor amb un semàfor, són 200 euros. En canvi, pots estar fumant, a part que contamines, com hem comentat, l'ambient i a les persones que estan amb tu, és que és un perill. Per tant, no es prenen les mesures fortes, sèries, que s'haurien de prendre, tenint en compte tot això que estem comentant.
1: Així que falta que se li doni més visibilitat i que es destinin més recursos a lluitar contra el tabaquisme?
11: Evidentment. Si estem parlant que és la primera causa de mort evitable, quantes vegades direm això? La primera causa de mort evitable. No es pot comparar el tabaquisme amb la hipercolesterolèmia, amb la diabetis, no, és que estan per damunt. És que el tabaquisme és un trastorn addictiu crònic, causa de malalties, causa de 40 tipus de càncer, però és que, a més, causa d'altres malalties. I estem veient quin... I que és evitable.
2: Perquè tu, molt evitable.
11: Tu no pots evitar, a lo millor, tenir un càncer per determinades circumstàncies, no pots evitar, pots tenir una diabetes, però pots evitar fumar. Per tant, s'hauria de prendre molt més en sèrio, que els que els dediquem al tabaquisme ens desesperam quan veiem que no es duen a terme les mides que s'haurien de prendre molt més serioses.
2: Vostè és molt crític amb el conformisme. Ha començat la seva intervenció al Ministeri de Sanitat dient... Com que només un 20%? És moltíssim, no?
11: 25,8%. Més d'una quarta part de la població l'any del segle XXI. Amb les dades que tenim, amb el que sabem, amb les mides que s'han pres fins al moment, doncs, pues, vamos, és que jo... Bueno, no jo. Tots els que es dediquem a això, les societats científiques, el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme... Tots opinem que, bueno, que són dades molt preocupants.
2: El que passa, doctor Guiló, és que les xifres dels darrers 20 anys sí que indicarien que cada pic manco gent fuma, ho veiem als grups socials d'amics, cada vegada menys gent fuma. Després xerraran del vapeig i les cigarretes electròniques, que és un altre món, sobretot dels joves, però pot ser que cada vegada la gent fumi manco, encara que han d'anar a minvar aquesta xifra?
11: Mira, xifres reals. El 2024 sí que és cert que hi ha una disminució important. Bueno, això es veu, i amb això es referia el ministre probablement, una enquesta que es diu Edades, que és una enquesta sobre drogues i alcohol a Espanya, que sí que és cert que veiem en el gràfic que 2024 hi ha una disminució molt important en relació a 2022. Estem parlant de 30 i pico per cent passar a 25%. Però vaja, després resulta que mirant dades del Ministeri d'Hisenda, o sigui, dades oficials també...
2: De venda de cigarretes.
11: De venda de cigarretes.
2: No quadra.
11: I no quadra. O sigui, any 2023, 2.109 milions de catsetes de cigarrets. 2024, 2.143 milions. Bueno, és que els estrangers venen a comprar perquè som l'estanc d'Europa. Bueno, doncs sí, venen francesos, venen portuguesos a comprar, però jo no crec que... En fi, una cosa no ens quadra amb
2: l'altra. Un economista li pot dir, igual sí que fuma manco gent, però els que fumen fumen molt més, però no té sentit, no?
11: No té sentit. Les enquestes són enquestes i bueno, les podem prendre d'aquella manera. Ara veurem què passarà amb les dades 2026, amb quines dades tindrem, però sí que és cert que jo no crec que les dades 2024 sigui massa fiable des d'aquest punt de vista.
2: Laura.
1: Mem, i què poden fer els farmacèutics comunitaris en quant al tabaquisme, la lluita?
11: Vale, perfecte. Pues mira, els farmacèutics comunitaris estan situats d'una manera estratègica a l'atenció primària de salut. Tots els farmacèutics comunitaris poden intervenir amb una intervenció breu, per exemple, com tots els professionals de la salut hauríem d'intervenir amb intervenció breu. La intervenció breu és molt important. Es pensa que, bueno, que se sap per estudis que un 5-10% de les persones amb les quals es fa una intervenció breu, que és una intervenció de 5 minuts, com a molt, només amb això ja deixaria de fumar un 5% de la població. És a dir, intervenció breu. D'altra manera, d'altra banda, tots els farmacèutics poden informar, poden ajudar en el pacient amb el que se'ls ha prescrit un fàrmac per deixar de fumar. I després, les 38 farmàcies que disposem de servei de tabaquisme, que fem intervenció avançada. O sigui que ve un pacient que vol deixar de fumar i, quan acaben nosaltres, ha deixat de fumar.
1: La gent és conscient del paper del farmacèutic per deixar de fumar o es limita a pensar en les unitats de tabaquisme dels hospitals o dels centres de salut quan demana ajuda?
11: Sí.
1: Jo, per exemple, no ho sabia.
11: Sí, clar, s'hauria de publicitar molt clar. Més. De fet, quan entres a la pàgina web de la Consell de Salut, tabaquisme.cai.es, posa clarament que per deixar de fumar tens dos camins. Un, anar al teu centre de salut. Dos, anar a alguna de les farmàcies que tenen servei de tabaquisme. En general, s'ha de dir a la població que consultis amb el teu professional sanitari de confiança, metge, farmacèutic, infermera, psicòleg, som normalment els professionals que ens dediquem a això, i et derivarà doncs, a una unitat de tabaquisme, a una farmàcia en servei de tabaquisme, etc. Però, de fet, has mencionat unitats de tabaquisme, haurien d'haver bastantes més unitats de tabaquisme. Clar, el que no pot ser és que un centre de salut, per exemple, arribi un metge nou, ala, tu faràs tabaquisme, però tens 2.000 pacients que has de veure cada 5 minuts. Aquestes infermeres faran tractament grupal, però també tenen que fer cures i tenen que fer 1.000 coses. No, això no funciona així. O sigui, una unitat de tabaquisme són dues persones normalment, que es dediquen exclusivament 12 hores o 8 hores o 24 hores a només tractar pacients fumadors. Tenim contacte amb unitats de tabaquisme que funcionen així. Aquí no tenim això. Són professionals pel nostre compte, alguns centres de salut, es fa molt bona feina, però no tots.
2: Doctor Guiló, vostè du molt d'any d'escola, du 30 anys, per què se li va ocórrer dedicar-se al tabaquisme i, sobretot, això de posar a l'abast de la seva farmàcia de la gent a aquest servei?
11: Bueno, mira, vaig començar, sempre dic l'any 96, perquè en aquell moment vaig fer un curs, com molts cursos que fas, de formació, tal, de diferents coses, no? De farmacologia, del que sigui, no? I vaig fer un curs de tabaquisme que em va semblar molt interessant i vaig pensar que era un camp en el que podíem fer feina i que, a més, principalment els farmacèutics amb una base científica farmacològica molt potent i l'accessibilitat en els pacients i els coneixements de salut pública, etc., doncs podíem fer una feina important en aquest camp. I, mica en mica, doncs, amb diferents estudis i tractant pacients, doncs, mira, jo sempre som un gran fan de l'humilitat intel·lectual. Quan faig una xerrada, quan faig una conferència, sempre passo una diapositiva d'humilitat intel·lectual. Crec que és importantíssima. És a dir, de la mateixa manera que quan ve un pacient, una persona fumadora que em diu jo vull deixar de fumar, jo li dic, mira, jo som expert en tabaquisme i amb jo deixaràs de fumar. Cosa que dic sempre quan faig formació. D'aquesta mateixa manera també hem de ser humils i aprendre dels altres, aprendre als nostres pacients, aprendre cada dia. No? I això és, crec que és fonamental. I de fet, vosaltres que veieu cada dia científics, persones que treballen i tal, quan més alt és el nivell, més humil és aquella persona.
2: Doctor Guiló, i com és? A veure, arriba un pacient a la seva consulta, a la seva farmàcia, al seu servei de tabaquisme, quines eines terapèutiques aporta?
11: Vale, doncs mira, nosaltres fem el que es diu intervenció avançada en tabaquisme. Arriba un pacient i diu, vull deixar de fumar. Primer mite, primer error, inclús dels criteris de finançament de l'administració, que s'haurien de suprimir, això ja és una altra cosa, tinc un article al respecte, criteris de finançament s'han de llevar. Parèntesi. És totalment absurd que hi hagi un criteri de finançament. És a dir, un metge amic meu que es dedica al tabaquisme una vegada em va comentar, mira, és que és el mateix que si diguéssim, mira, un pacient que té una hipertensió sistòlica, unes dades de tensió sistòlica, o sigui l'alta, De 155, a partir de 155 es financien tractaments, 150 ja no. No té sentit. Per tant, tu no pots deixar de tractar

0: mètriques, ens fiquem dins la biblioteca de la farmàcia i tranquil·lament decidim quin tractament farmacològic hem de dur a terme. Què és un tractament finançat? Derivam cap a un metge, li enviem la informació i després reprendrem el pacient per fer el seguiment. Què és en teràpia substitutiva de nicotina? Pues ja ho fem nosaltres, però són medicaments sense prescripció. I en aquesta mateixa entrevista dedicam mitja hora, tres quarts, a la segona part del tractament, el 50% del tractament, que és el tractament cognitiu-conductual. Ajudar amb reflexions, amb pautes senzilles, perquè aquesta persona pues, estigui conscienciada, sàpiga com actuar davant de les diferents situacions i és tan important com el tractament farmacològic. De fet, l'evidència científica, perquè sempre ens hem de moure amb l'evidència científica, no? I l'evidència científica ens diu que el millor tractament és combinar el tractament farmacològic amb el tractament cognitiu-conductual.
1: I en quant al tractament farmacològic... Quins són els millors per deixar el tabaquisme?
0: Mira, això ho tenim clar, hi ha estudis importants, revisions Cochrane, en fi, hi ha tres tractaments que tenen la més gran evidència científica, que són la vareniclina, conegut Champix, la citicina o citisiniclina, que és el mateix, doacitan, retigarum, i després la teràpia substitutiva en nicotina combinada, és a dir, pegats més forma oral. Aquests tres són els tractaments d'elecció, amb una eficàcia i seguretat similars, probablement la TCN té una seguretat més gran, perquè no té pràcticament efecte secundari i es pot utilitzar amb embarassades i amb cardiòpates i amb tothom, però els tres són els tres tractaments que tenen la major evidència científica. Després hi ha el bupropion o la TCN amb monofàrmac, o sigui, d'homes pagats o d'homes xiques, que és segona línia.
1: Vostè xerra d'interaccions del tabac amb els fàrmacs. Per què?
0: Bueno, això és una qüestió que em vaig plantejar quan vaig veure algun cas d'aquests i vaig fer una cerca bibliogràfica bastant potent i vaig publicar un article que va tenir certa repercussió, inclús he fet alguna conferència al respecte, no? I per no entrar en dates massa tècnics, direm que la interacció més comú i més important que se sol produir en fàrmacs de tipus psiquiàtric, com clozapina o lanzapina, però també amb altres fàrmacs, és que quan fumes s'accelera el metabolisme del fàrmac, que vol dir que passa més aviat. Per tant, imagina que prens 50 mil·lígrams, molt bé, i amb aquesta va bé. Ara, tu deixes de fumar, s'arralentís el metabolisme i aquests 50 mil·lígrams que prens és com si prenguessis 80. Per tant, el metge ho ha de tenir en compte per determinats fàrmacs per retocar aquest tractament per adaptar-ho en aquesta nova situació. Quan una persona comença a fumar, quan una persona deixa de fumar, quan una persona ingressa a un hospital... I un cas curiós és el de la cafeïna. Quan vaig fer aquest estudi, vaig entendre algo que no entenia. Jo, els meus pacients, quan deixaven de fumar, si prenien tres cafès, en prenien un o dos. Jo pensava, que raro. Li has llevat una qüestió addictiva, no?, el tabac, i en canvi, pren menys cafès. Resulta que els components del fum del tabac acceleren el metabolisme de la cafeïna un 54%. Claro que vol dir que si tu te prens dos cafès, deixes de fumar i te segueixes prenent dos cafès com si te prens quatre. Està inclús descrit intoxicacions cafeïniques per això. Sempre els hi comen als meus pacients, però no és necessari perquè realment amb un cafè ja els hi basta, no? Si en prenien dos o tres. Però és un tema interessant i que s'ha de tenir en compte.
2: Recordi, nostres oients, que estem conversant amb el doctor Miquel Aguiló, és farmacèutic expert en tabaquisme. Fem una petita aturada per la publicitat i tornem en uns instants, aquí a Vida Saludable.
3: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
4: IB3 Ràdio és memòria. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Recte final del programa Vida Saludable abordant el tabaquisme amb el doctor Miquel Aguiló, expert en això, en tabaquisme durant més de 30 anys. A veure, doctor Aguiló, quan un pacient és un exfumador? A partir d'un any se xerra i després aquesta por a les recaigudes són constants? És difícil l'adherència a un tractament?
1: Vale, mira, són tres coses.
0: Sí, tres en uno.
1: Tres en uno. Vale, mira, m'has dit primer... Ah, sí, quan és un exfumador? Bueno, estadísticament es considera un exfumador quan dus un any sense fumar. És una qüestió purament d'estudis, no? Un no fumador és quan acaba el tractament. Quan es comença un tractament farmacològic amb la majoria de fàrmacs, amb un, des del primer dia o des del cinquè dia, ja el pacient no fuma ni un sol cigarret. No s'ha de fumar ni un sol cigarret. I el tema de les recaigudes. Mira, a la part cognitiu-conductual que parlem quan estem parlant amb el pacient i li fem reflexions i el motivam i li expliquem quines pautes, com bé que faci, canvi de rutines, etc. Li insistim en que s'han de desdramatitzar les recaigudes. La recaiguda forma part del procés de deixar de fumar. De fet, jo ara tenc 6 pacients en marxa, 2 van recaure. No passa res, van bé. És normal. Però sí que és cert que, clar, quan les coses se fan bé, és molt més probable que les coses funcionin, per exemple, per grollada, no? Si es planteja un tractament segons l'evidència científica com toca, si el terapeuta s'ha d'acabar, si aconsegueix motivar el pacient, si fa cas, si fa un seguiment com toca. Evidentment, nosaltres fem seguiments doncs, cada setmana, 15 dies, un mes. Estem en contacte per WhatsApp constant. Ànim, tal, com vas, com ho dus. D'aquesta manera estem parlant d'un trastorn addictiu. Per tant, la persona va de la mà amb tu. Clar, què passa? Que com que el tractament va tan bé, la motivació es dispara. I és més difícil, si ell segueix la pauta que li hem marcat, és més difícil que hi hagi una recaiguda. Però jo insisteixo molt en els meus pacients. Si recaus, vine, crida'm tot d'una. En un mes, en 15 dies ho reprenem.
2: Doctor, per què és tan nociu el tabac?
1: Bueno, això necessiten 25 programes. Però bueno, t'he de dir que amb el que sabem avui en dia, bueno, pues és espectacular, no? Ja no parlem d'hàbit, no parlem ni tan sol de malaltia. A la darrera classificació internacional de malalties, la ICD-11, es parla de trastorn addictiu crònic, evitable, de caràcter pandèmic, no? I... per exemple, tipus de càncer, si és conegut el càncer de pulmó, però per exemple un 50% del càncer de bufeta està produït pel tabac, un 35% de càncer d'esòfag, un 33% de cavitat bucal, un 49% d'orofaringe. I a part de càncer, doncs, tenim problemes respiratoris, problemes cardiovasculars, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, quasi un 80% es deu al tabac, o sigui, és... una font de malalties tan gran i sent una causa evitable, doncs clar, te desespera que no es prenguin unes mesures molt més potents i que no es parli cada dia de tabaquisme.
2: No? El vapeig, el cigarret electrònic, són una xacra per la salut molt estesa entre els joves actualment. Què es pot fer?
1: Mira, te dono dades, no? Perquè de memòria no me les pot saber, no? 14,5% dels nins de 12 anys i un 31,4% dels nins de 13 anys ja l'han provat alguna vegada. Això a la darrera enquesta Estudes de 2025. S'ha trobat productes d'aquests a les motxilles de nins de 8 anys. Es va fer molt viral aquell vídeo d'aquell cumpleaños que se regalaven, no? Vapers i tal. El que és espectacular és que, bueno, clar, tenim molts més mitjans, però fixa't amb el poc temps que estan al mercat, ja sabem el mal que fan. Sabem el mal que fan a nivell pulmonar. Mira, el Diego González, aquest conegut i cirurgià pulmonar espanyol, galec, que va per la Xina i tot el dia surt per televisió i tal, ja diu que ja ha operat joves amb problemes pulmonars greus. No? El grup espanyol de càncer de pulmó ens diu que en 15 anys ja veurem càncer de pulmó per aquests productes. Però l'alteració pulmonar, l'alteració de les alvèols pulmonar, la fibrosi que es produeix, que és irreversible, problemes cardiovasculars, molt similars en el tabac. Clar, tu penses, a més inclús, clar, duen productes, duen saboritzants. No, és que són saboritzants, que estan aprovats, bueno, un moment, estan aprovats, per prendre'l, no per cremar-lo i inhalar-lo. L'únic que es pot inhalar és aire, clarament. Aquests productes duen un munt la glicerina, el propi glicol, són inofensius, però si el cremes ja és una altra cosa. I després doncs, duen un munt de metalls pesants que provoquen multitud de malalties. Però, i s'estan veient ja, i el pulmó de palomites, i una bronquiolitis obliterant, l'EVALI, que és ja està definida com la malaltia per productes, per cigarets electrònics, no? Ja, si vau veure fa poc, va haver una lota universitària catalana que es va ingressar al Clínic de Barcelona fa d'haver un mes amb una hemorràgia pulmonar per cigarets electrònics. No duia massa temps. També és freqüent, relativament freqüent, un edema pulmonar. Clar, si tu afectes no només els alvèols pulmonars, sinó també el circulatori, la capil·laritat d'aquestes petites vasos, clar, pot sortir aigua, pot sortir sang i produir-se doncs, un edema pulmonar. I clar, això són problemes importants, greus. Clar, que això, alguns professionals, inclús, alguns científics comprats, instagramers, persones a les xarxes que els paga la indústria tabacalera, articles publicats. Mira, fa poc ha sortit que a la Universitat d'Extremadura, Philip Morris patrocina una càtedra de risc cardiovascular. Això és al·lucinant, no? Això són coses al·lucinants. Mira, fa 2 anys el president de Philip Morris Europea va dir que ja guanyava més dobbers, que venien més Aikos, que és un producte de tabac escalfat, que Marlboro. O sigui, les indústries de tabacaleres, que no és una altra indústria paral·lela, i sobretot el concepte de reducció de danys, això és importantíssim, és un concepte de salut pública, se l'ha apropiat la indústria tabacalera. I jo sempre dono el mateix exemple, dir, mira, tu te vols suïcidar i te vols tirar d'un 6è pis. Dic, no, no, tira't del segon. No, no, no te tiris del segon. No te tiris de cap. El que evites és que te suïcidis, no? És que no té absolutament cap sentit. Ni serveix per deixar de fumar, és una manera d'introduir el tabaquisme als joves i als grans. Un 70% són fumadors duals i, clar, és el gran negoci d'indústria tabacalera, molt més baratos de produir, contaminants, doncs, ja no vegis, ja hi ha estudis de la quantitat de vapers trobats envoltant instituts universitaris d'un determinat estat dels Estats Units, per exemple, muntanyes, no? I és un problema realment greu. I aquests productes, clar, s'anuncien als concerts, es presenten, són molt atractius.
2: De colors.
1: De colors,
2: sí,
1: de gustos,
2: de gustos,
1: tal. Bueno, en fi, és terrible, no? I, bueno, lluitant un poc, David contra Goliat. Jo sempre dic, així una mica en broma, que si realment fóssim efectius, apareixeríem amb unes sabates de ciment en el port, no? Perquè som una goteta dins del cel. Però, bueno, intentant fer el millor possible, intentant fer tot el que podem dins el nostre redol.
0: Doctor Miquel Aguiló, farmacèutic expert en tabaquisme durant més de 30 anys, gràcies per aquesta interessant conversa, aquesta estoneta de ràdio, i confiem que la nostra audiència, que els seguidors i que els oients hagin pres nota per deixar de fumar aquells que encara fumen, desgraciadament.
1: És molt important. És la millor decisió que poden prendre per la seva salut i per la de les persones que els envolten.
0: Laura, has pres nota?
2: Totalment.
0: D'acord. Bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve. La vida saludable. Gràcies.

0: Aquesta setmana ha finalitzat l'extracció del derrelicte romà de les Fontanelles, a l'abadia de Palma, i ja saben que els nostres companys d'informatius us ho han anat explicant al detall al llarg dels dies, però nosaltres encara volem començar el Nautilus amb un apunt sobre el tema. Aquest rescat de les restes del vaixell romà és una fita molt important per les illes, perquè la protecció i conservació del nostre patrimoni arqueològic submarí és el que es diu una assignatura pendent a Balears. Així que esperam que representi un impuls per valorar més aquest llegat conservat en els fons marins que ha patit dècades d'espoli i d'abandonament. I esperam també que l'estudi de les restes ofereixi resultats interessants i poder-vos-ho explicar des d'aquest submarí. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui tenim a la sala de màquines en Felipe Ruiz i en Dani Manau, és amb jo al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Molt bona nit a tothom.
0: Anem al sumari. Ja sabeu que a vegades, quan alguna institució o qualsevol organisme organitza una xerrada que mos sembla interessant, intentam traslladar-les a les nostres zones. I de dins del cicle, canvi climàtic, conseqüències ecològiques, socials i econòmiques, evidències, organitzat per la Societat Catalana de Biologia i l'IMEDEA, es va oferir a Palma una conferència titulada Canvi climàtic 2.0, un gran repte per la humanitat. Avui parlarem amb el físic i meteoròleg que va oferir aquesta conferència, en José Miguel Viñas, meteoròleg de Meteorred. I bé, fa temps que no us recomanam alguna cosa de ciència-ficció, així que avui us recomanarem una novel·la de la que també teniu sa peli. Mon anirem de missió a Mart.
1: I després parlarem de la taxonomia, la disciplina que posa nom a les noves espècies. Parlarem de la part més divertida de sa taxonomia i d'un cuc descobert a una cova de Porreres, al qual han batiat amb un nom molt mallorquí, molt de Porreres, de fet, perquè té el nom d'una pasta semblant als espaguetis.
0: Una pasta molt pròpia de Porreres. Us ho explicarà l'expert en taxonomia Daniel Martín, que és cap del Departament d'Ecologia Marina del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, un centre del CSIC.
1: I també traurem el periscopi del Nautilus i avui parlarem del malbaratament de milers de milions d'euros que la Unió Europea dedica al sector pesquer d'europeu.
0: Tindrem un poc de polèmica, potser, amb això. Bé, ja veurem. Aquest és el sumari. Anem a la primera entrevista. Canvi climàtic 2.0.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius.
2: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IV3 Ràdio.

0: Ja fa temps que no us recomanàvem un llibre de ciència-ficció i avui tenim llibre en pel·lícula.
1: He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida. ¿Cómo se puede comprobar? No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante.
0: Us sona? És el Marcià, el Marciano. Bé, és una pel·li de 2015, però ja sabeu que nosaltres no us parlem només de novetats. I a més, és que mos acaben de llegir el llibre i realment no podem deixar de recomanar-lo. El llibre és d'Andy Weir, el mateix del projecte Hail Mary, un llibre que ja mos va agradar molt i del que, per cert, també tenim pel·lícula. I aquesta sí és una novetat i encara no l'hem vist, ja m'ho parlarem quan la vegem. Però anem avui al Marcià. L'argument de la novel·la parteix d'una missió a Mart que acaba sobtadament per culpa d'una tempesta de pols. La tripulació es veu obligada a abandonar el planeta, abandonant, a més, un company que consideren mort, en Mark Watney. Però Mark es viu i amb hores tot sol al planeta decideix fer servir enginy per sobreviure. El llibre és una successió de problemes que Mark resol amb enginy i amb ciència, que això és el que nosaltres destacam del Marciano. Hi ha episodis memorables, com el cultiu de patates en el sol marcià o com produeix aigua. A més, hem de dir que el llibre, el personatge, té un punt d'humor, d'ironia, molt refrescant. I, per cert, veient fotos de Mart, d'aquell planeta de pols vermella, tenim tendència a pensar que és un planeta calent, però la veritat és que és un planeta molt fred. Si llegiu el Marcià, també aprendreu molt de Mart. De fet, viatjareu per Mart amb en Mark Watney. Llegiu ciència-ficció de la bona, i aquesta ho és, aquesta és la nostra recomanació d'avui.

L'escepticisme ha de ser un component de la caixa de ferramentes de l'explorador. En cas contrari, mos perdrem pel camí. L'espai té prou meravelles sense haver d'inventar-les. Del llibre El món i els seus dimonis, Carl Sagan.

0: Anem ara a parlar de taxonomia, de com es posa nom a les noves espècies que es descriuen. Sovint, quan us hem parlat d'aquesta disciplina, ha estat per comentar-vos que algun nou estudi genètic ha reclassificat alguna espècie i ho ha complicat tot. Però avui veureu que la taxonomia també pot ser divertida, sobretot per als taxònoms, perquè es poden triar noms rars o curiosos per a noves espècies i, a més, aprofitaran per conèixer un nou cuc trobat l'any passat a una cova de Mallorca, de Porreres, concretament, el que han posat un nom prou original. Ara ho veurem. I qui us parlarà de taxonomia és el cap del Departament d'Ecologia Marina del CEAT, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, un centre del CSIC. Daniel Martín, molt bona nit, benvingut al Nautilus.
1: Molt bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
0: Bé, potser hauríem de començar per explicar als oients quin és exactament el treball d'un taxònom i per què utilitzam un sistema binomial, el llatí, per posar nom a les espècies.
1: Bueno, la feina dels taxònoms bàsicament es pot dividir en dues parts. La primera és reconèixer quins organismes hi ha en els diferents ecosistemes terrestres i identificar quins d'ells no han estat mai descoberts i posar-los noms. I després, per altra banda, també és veure quines relacions de parentiu hi ha entre aquests diferents organismes per tal de contribuir a l'arbre de la vida. I pel que fa al tema de binomial, doncs això té origen a l'època d'en Carl Linné, on el llatí, que no l'anglès, era l'idioma oficial que feien servir els científics, i aquest gran filòsof científic Carl Linné doncs va ser el pare de la taxonomia moderna, i amb ell se li va acudir aquest sistema binomial que comentes per donar uns noms a les espècies que fossin únics per cadascun d'ells. Llavors, aquest binomi està composat pel el nom de gènere, sí, que d'alguna manera vindria a ser com el cognom que tenim nosaltres, és el que ens ve del nostre parentiu, de la nostra família, i el nom de l'espècie, que és com el nostre nom, que ens posen els nostres pares, doncs, en aquest cas els pares de l'espècie són els taxònoms i són els que posen el nom, no?
0: Molt bé.
1: Això, per exemple, doncs, en el cas de l'Homo sapiens, doncs, Homo és el nom de gènere, perquè pertanyem, que som els homes, per cert,
0: sí,
1: i les dones, doncs pertanyem al gènere Homo, com molts altres, bàsicament fòssils,
0: sí,
1: que s'han anat trobant, i som sapiens perquè a algú se li va acudir doncs, que érem llestos, cosa que
0: que posam en dubte, no? Ja.
1: Però bueno.
0: Bé, és clar, sempre ho destacam, aquí la genètica ho està trastocant tota la taxonomia els darrers anys, no?
1: Sí, la genètica per als taxònoms ha resultat una eina extraordinàriament útil i un bon mal de cap, s'ha de reconèixer.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que ha resultat molt útil perquè el que abans es basava en observacions morfològiques ara té un suport molecular que moltes vegades és molt robust i que permet prendre decisions amb una base molt sòlida. Tot i que si no s'utilitza bé, pues això pot embolicar molt la troca i complicar molt les coses.
0: Està clar. Bé, ara parlarem de com posau els noms, com els triau. Hi ha normes a l'hora de triar noms? Bé, perquè bé, ho comento sobretot perquè recordo que fa un parell d'anys hi va haver certa polèmica perquè alguns investigadors volien canviar el nom d'un escarabat anomenat Hitler, Anophthalmus Hitleri. Supos que coneixes història, clar. Què en penses d'això?
1: Sí, hi ha un codi de nomenclatura, o diversos, no? en el cas nostre, que som zoòlegs, és a dir, que treballem amb animals, doncs el codi de nomenclatura zoològica, on hi ha tota una sèrie de regles que és cert que no són unes regles immòbils, sinó que es van actualitzant en funció dels canvis que hi va haver en la manera com es fa la ciència, no? Per exemple, en el tema de la publicació de revistes digitals, doncs s'han hagut de fer modificacions, perquè abans una espècie només es considerava vàlida si es publicava en una revista en paper, i ara avui en dia ja quasi bé ningú publica en paper, i llavors bueno, s'han hagut de fer canvis. No? Però sí que és veritat que hi ha unes regles que s'han de seguir a l'hora de poder canviar el nom d'una espècie. si no hi ha un suport morfològic o molecular que justifiqui que aquesta espècie originalment es va confondre d'alguna manera, doncs és molt difícil que es pugui canviar el nom. El cas aquest concret d'aquest escarabat no el recordo, però si no hi havia una justificació, doncs probablement és molt difícil que es pugui arribar a canviar. Ara, per una qüestió com aquesta, en el cas de Hitler, doncs igual sí que es va trobar una justificació. Ara no, ja et dic que no ho recordo.
0: En tot cas, per posar, ja no per canviar els noms quan s'intenta justificar que una espècie hauria de ser una altra, quan es troba una espècie nova, quines normes hi ha per posar noms?
1: Sí,
0: quin marca?
1: Sí, és a dir, tu primer has de justificar que aquesta espècie és nova, fent un treball
0: clar.
1: Morfològic i si pot ser doncs molecular, que sigui robust i que doni força a la teva hipòtesi, a la hipòtesi de que aquesta espècie és nova. L'has d'assignar normalment a un cert grup d'organismes, és a dir, si és una més espècie nova, l'has d'assignar un gènere que ja estigui descrit, i llavors tu has d'escollir el nom. I aquí és on entra una mica la inventiva dels taxònoms. No?
0: Yeah.
1: La norma general és que el nom d'una espècie s'ha de llatinitzar, s'ha de transformar d'alguna manera en una paraula que soni més o menys llatina, que sigui concordant amb el gènere. Si el gènere és masculí, doncs el nom d'espècie ha de tenir una terminació masculina, i si el gènere és femení, ha de tenir una terminació femenina, i després doncs canviar, afegir-li una terminació, per exemple, AE o I, i amb aquesta terminació ja sona una mica llatí, i amb això doncs ja cola. També pots combinar paraules amb diferents idiomes amb terminacions llatines, o ajuntar dues paraules. Es pot fer pràcticament tot, com tal de que soni a llatí, i després tu li poses un apartat en el treball on te fas la teva publicació, que es diu etimologia, i allà justifiques l'origen del nom.
0: Llavors,
1: aquest origen doncs pot ser extraordinàriament variat. Pot ser dedicat a una persona, per la raó que sigui, que també has d'explicar. Pot ser o dedicat a un lloc, si has trobat aquest animal doncs en un lloc molt concret, doncs li pots posar el nom d'aquest lloc. Si té una característica morfològica que és molt espectacular, doncs li pots posar aquesta característica morfològica a l'espècie, etcètera. O sigui, aquí és inventiva total.
0: Aquí és on es divertiu, val.
1: Sí, això és una part força
0: divertida. La part divertida, ja.
1: Bueno, bé, tota la resta també, perquè és una mica com fer un treball de detectiu, no?
0: Juntant
1: peces
0: cert.
1: Per poder demostrar el que tu vols demostrar, no?
0: Bé, jo anava a dir que veig que molts noms són homenatges a científics, no?
1: Sí. Aquesta és una eina que es fa servir molt per homenatjar a persones que d'alguna manera han contribuït a la ciència, tant pel que t'ha afectat a tu, perquè han sigut doncs els teus mentors o els qui t'han ajudat, o per gent que ha fet una contribució molt important en el camp d'un camp determinat de la ciència, o perquè són les persones que han treballat més a la zona on tu has trobat aquest cuc. Sí, es fa molt sovint de dedicar espècies a altres investigadors.
0: Per cert, potser em pots resoldre una qüestió que encara no he aconseguit que ningú m'aclari. Bé, si els noms de les espècies són en llatí, sempre donat per fet que he de pronunciar la CH com cap, perquè jo sempre dic, per exemple, Carcarodon carcàries, i a vegades s'han sorprès perquè ho dic així. Això seria el correcte o no?
1: No, la pronunciació correcta és la pronunciació llatina.
0: I això seria llatí, no?
1: El que passa que, com que avui en dia es fa servir molt l'anglès, doncs els anglesos pronuncien els noms com els hi donen la gana. Hi ha un bacteri molt conegut que és un indicador de matèria fecal en el medi, que és l'Escherichia coli, que s'abreuja com E. coli.
0: Sí.
1: I jo sentia els anglesos que parlaven de E. coli, E. coli, E. coli, i no sabia de què coi estaven parlant,
0: Ja.
1: i resulta que era la bactèria aquesta, no? Perquè ho diuen en anglès i no paren atenció en que en realitat estan
0: Ja.
1: pronunciant amb el seu, a la seva manera,
0: Una
1: una
0: paraula
1: paraula
0: que
1: que
0: era
1: és llatina,
0: llatina,
1: no?
0: ja, clar. Bé, per cert, carcarodon, carcarodon, carcàries, per qui no ho sàpigues, el salt roig, que li diem a Balears, un tauró blanc.
1: Sí.
0: Parlem del darrer cuc trobat a una cova de Mallorca com a mostra de com us divertiu posant nom a les espècies i del
1: Sí,
0: projecte
1: sí.
0: Biocape.
1: Això.
0: Explica'm-vos quina és la història d'aquest cuc.
1: Sí. Bueno, això és una feina que estem fent amb la doctora Maria Capa, que és una
0: Sí.
1: investigadora que treballa a la Universitat de les Illes Balears.
0: L'hem entrevistat alguna vegada, sí?
1: Sí,
0: La
1: sí.
0: coneixem?
1: Diguem, com... És la persona una de les que més m'ha ajudat sobretot en el tema molecular, perquè jo sóc un taxònom de la vella escola
0: Ja.
1: que no s'ha adaptat a la part molecular, excepte fent col·laboracions, no? I, o sigui, jo no, no... Vaig decidir que la meva especialització ja era prou forta amb la part morfològica i que el que necessitava era buscar gent jove i gent potent que aportés la part molecular, no?
0: Està bé.
1: Llavors, la Maria és fantàstica, a part de que també és molt bona en morfologia, i ens complementem molt bé. I llavors vam demanar un projecte que es diu BioCave, al Pla Nacional de Recerca de l'Estat, i ens el van donar, i amb aquest projecte doncs, hem estat explorant diferents coves de les illes, que és... Bueno, és fantàstic, o sigui, la riquesa que hi ha, i després també la gent que hi ha que hi treballa. Doncs els espeleòlegs que ens
0: Sí,
1: han ajudat
0: cert.
1: moltíssim també són fantàstics i ha sigut molt divertit. Llavors, amb una d'aquestes coves, que si no recordo malament era la cova d'Escoll,
0: Borreres.
1: vam trobar aquesta espècie en un lloc on ja la Maria havia trobat un altre cuc molt característic, és la Polyentia perezi, que és un altre cuc, aquí també li va posar nom, dedicat a Pollença, que a més aquest és també un gènere nou, no? I llavors en el mateix ambient, en una cova que està separada del mar i que té una cavitat marina coberta per aigua dolça, vam trobar aquest cuc, que és de la família dels terebèlids,
0: Sí.
1: I que es caracteritzen per tenir al final, o sigui, a la part anterior del cos, una mena de plomall de tentacles que recorden molt als espaguetis. I per això el nom vulgar amb el que es coneixen aquests cucs és cucs espagueti. I llavors, quan vam trobar aquest cuc a les coves de les Illes Balears, a mi se'm va acudir que una bona manera de relacionar aquest nom comú de cucs espagueti amb les illes i ubicar-ho geogràficament i que a més era divertit, doncs era donar-li el nom d'un tipus de pasta que és molt típica de les illes, que són les borballes.
0: Sí.
1: I llavors doncs, li vam posar el nom en aquesta espècie de Polycirrus, que és el nom de gènere, Polycirrus borballes.
0: Molt bé. A més, sona llatí, vull dir, ningú ho pot negar. Bé, ja que dic que Anna Maria Capa i tu vareu escriure un article sobre noms d'espècies curiosos per la Conversa, que és la versió catalana és la plataforma de divulgació científica de Conversation, que es va presentar en febrer, i és fantàstic que es promocioni el català com llengua de comunicació científica, no?
1: Sí, a mi em va semblar una iniciativa fantàstica, i quan em van explicar que hi havia la versió en català, immediatament em vaig posar en contacte amb ells, perquè ja hem escrit altres articles quan era de Conversation o a la
0: Sí,
1: versió castellana,
0: sí.
1: i vaig pensar, ostres, això de que hi hagi una versió catalana, doncs hem d'aprofitar-ho, no? I els hi
0: Clar.
1: vaig enviar una proposta i, bueno, els hi vam enviar amb la Maria una proposta i els hi va semblar bé i, bueno, i aquí tenim aquest article que crec que va quedar força divertit.
0: Sí, fantàstic. Bé, abans d'acabar, algun altre exemple, noms curiosos. A mi m'agrada molt l'escarabat Chewbacca. I els cucs
1: Sí,
0: Fraggle.
1: els cucs fràgils són de la Maria. Aquests també són de la família dels terebèlids
0: Sí.
1: i això va ser perquè moltes vegades quan fem els estudis doncs fem fotografies amb microscopi electrònic i llavors per poder-les fer els cucs s'han de deshidratar, se'ls ha de treure tota l'aigua que tenen dintre i es cobreixen d'una capa de metall perquè els microscopis electrònics puguin enviar els seus electrons i es pugui capturar la imatge. I amb un dels cucs que estava estudiant la Maria, al deshidratar-lo i cobrir-lo de metall, doncs va quedar com si tingués una mena de perruca plena de pèls i amb ella li va venir al cap la
0: Els
1: imatge
0: Fraggle.
1: dels Fraggles i li va posar del cuc Fragelorum, que trobo que també és superdivertit.
0: Bé.
1: I jo vaig posar una vegada, vaig trobar un cuc que vivia
0: Sí.
1: dintre d'una petxina, d'un bival, perquè això em vam trobar a la badia de Cadis, i és un cuc que fa servir els sifons inhalants dels bivals per entrar dintre del cuc i viu dintre de la càmera, dintre del bival, i viu dintre de la càmera branquial, per on respira, no? I com que està dintre d'un altre bitxo, doncs em va acudir posar-li ocupa. I a més li vaig posar ocupa amb K i a la dedicatòria vaig dir que era dedicat al moviment dels squatters, que originalment tenia un sentit social molt diferent al que té ara. I també em va fer molta gràcia això de poder-li posar ocupa.
0: Bé, així a més en els papers donau alguna lliçó de sociologia també.
1: Bueno, s'aprofita una mica tot,
0: Sí, està clar. Està
1: sí.
0: molt bé. Bé, ho deixarem aquí, però jo m'agradaria que algun dia parlàssim en concret del projecte BioCape, si et pareix.
1: Sí, em sembla molt bé.
0: Sí?
1: També penso que seria important vull dir que estaria bé parlar-ho amb la Maria perquè ella va ser una de les impulsores, però
0: En podem parlar en sus dos, els dos al
1: sí,
0: mateix temps?
1: podem parlar amb

0: Notici d'última hora.
1: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
7: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
6: Efectivament.
7: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
11: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
12: I que fèieu amb les tortugues?
11: Menjar tortuga.
12: Estava bona, la tortuga.
11: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
7: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El Nautilus. El programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.

0: I amb aquesta sintonia traiem el Periscopi. Avui parlam del sector de la pesca a Europa, no, Dani?
1: Sí, correcte. Perquè un estudi ha analitzat la política pesquera de la Unió Europea dels darrers 30 anys i, a més de confirmar que no ha servit per a millorar l'entorn oceànic, posa en dubte la seva rendibilitat econòmica per al propi sector pesquer, per la pròpia economia, i afirma que s'ha subvencionat amb milers de milions d'euros una pesca que és antiecològica. Des de l'any 94, la Unió Europea ha atorgat 22.000 milions d'euros a través dels fons estructurals de la Unió Europea. Són 31.000 milions si tenim en compte la inflació. I,
0: no sé si hi ha molta diferència quan sents unes xifres tan brutals, no?
1: Sí, és una quantitat molt ostensible. I no només no han servit per aturar la degradació marina, sinó que no han servit perquè el sector pesquer aconsegueixi beneficis propis i aconsegueixi ser més sostenible. També s'han posat en joc els mitjans de vida d'algunes poblacions locals, els petits pescadors, s'ha afeblit el rendiment econòmic del sector i també ha afectat la sobirania alimentària.
0: Hi ha que dir que el prioritari hauria de ser aturar la degradació marina. Clar.
1: Exacte.
0: Bé, tot i els sous que s'han invertit, no s'ha aconseguit, com dèiem, això, no?, els objectius mediambientals.
1: Precisament és la punta de llança i és el punt on incideix Bloom, que és l'entitat ecologista que recorda que el mateix Tribunal de Comptes Europeu reconeix que en un dels seus informes que les accions de la Unió Europea no han aconseguit restablir un bon estat ecològic dels mars ni retornar la pesca a nivells sostenibles en tots els mars. Això és una manera suau de dir-ho, una manera diplomàtica, perquè Bloom denuncia que en la major part d'àrees marines protegides no hi estan prohibits l'arrossegament de fons i altres activitats destructives.
0: D'això en parlem molt aquí, de fet. Sí,
1: és una activitat molt nociva i, de fet, una quarta part de la pesca d'arrossegament es du a terme en zones marines suposadament protegides. Aquí, a les illes, no estem fora d'aquest debat. Hi ha molt de debat entre ecologistes, interessos pesquers, pescadors recreatius per establir una sèrie de proteccions, uns graus de proteccions, etc. És una tècnica, la de la pesca per arrossegament, que està estès al 50% de la superfície marina europea, quan la mitjana mundial és del 14%. Hi ha una enorme diferència. Així trobam que els fons públics europeus donen suport de manera directa o indirecta a la degradació del fons d'aquests ecosistemes marins. En lloc de protegir els oceans, es protegeix la pesca més devastadora. I cal apuntar que els pescadors artesanals de petita escala, els que se solen emprar com a punta de llança d'aquesta política pesquera, amb prou feines arriben a rebre un 1% dels fons que ofereix la Unió Europea.
0: Bé, això també hi ha que tenir en compte que la pesca artesanal també hi ha pesca d'arrossegament. Aquí a Balears en tenim. És un poc complicat tot això, però bé. Bé, l'informe apunta especialment al cas espanyol.
1: Sí, justament Espanya apareix com la gran guanyadora pel que fa a la captació de subvencions pesqueres a Brussel·les. Segons les dades de l'any passat, de 2025, la flota espanyola era la tercera més important d'Europa amb nombre de vaixells. Eren 8.000 embarcacions pesqueres davant les 12.000 d'Itàlia, que és la que encapçala per quantitat de vaixells, i les 11.000 de Grècia, que estaria en segon lloc. En canvi, amb 8.000 vaixells, tot i ser la tercera potència en nombre de vaixells pesquers, Espanya ocupa el primer lloc en termes de tonatge, o sigui, amb el volum de peixos que és capaç de capturar.
0: Ja.

0: volum de 300.000 gigatones anuals, que es diu aviat també.
1: Una barbaritat.
0: I que representa la quarta part de tota la captura europea, que arriba a ser de 1.200.000 gigatones cada any, això. En aquest sentit, Bloom, que és l'entitat que denuncia això, proposa 5 estratègies per reconduir aquesta situació, que serien garantir la regeneració ecològica com a prioritat financera per a la Unió Europea. Estem dient que no s'estan regenerant, sinó que s'estan degradant els fons marins, i posar fi al finançament del que és la sobrecapacitat pesquera.
1: Molt important.
0: No finançar per degradar, sinó finançar per no degradar i per restaurar. Per restaurar ecosistemes. També condicionar la concessió d'ajudes públiques a una transició estructural del sector pesquer per garantir la seva supervivència.
1: No es preveu contra la pesca,
0: eliminar
1: sinó
0: la pesca,
1: que,
0: sinó que sigui sostenible.
1: Poc complicat, però sí.
0: Sí, efectivament. I potser per això passa el que passa, també, llavors. Una altra via seria finançar l'eliminació progressiva de vaixells amb un consum molt alt de combustible. I això seria, doncs, ja indirectament l'activitat pesquera, òbviament, amb molts tants de vaixells que estem anomenant, 8.000 en el cas espanyol, 12.000 a Itàlia, 11.000 a Grècia i altres països que també intervenen, doncs estan produint contaminació per poder fer aquestes captures i s'haurien de reduir. També reduir la manca de transparència que diu Bloom que difícilment es pot considerar accidental. I és que les dades de la Unió Europea estan allí, però sembla que les dades que faciliten l'executiu comunitari són opaques, són incompletes, i resulta gairebé impossible poder-les avaluar de manera exhaustiva per saber on va la despesa que es dedica exactament.
1: Bé,
0: i això és una tònica habitual.
1: Deixem la pesca, encara tenim temps per parlar d'un altre tema. Ecologistes en Acció ha inclòs 2 platges de ses illes en el seu llistat de platges amb bandera negra.
0: Sí, és un llistat de 48 platges repartides per tot el litoral espanyol. S'han analitzat uns 8.000 quilòmetres de platges, i si mirem el mapa de banderes negres, se'n salven només algunes illes canàries, com el Hierro, la Palma, la Gomera, Fuerteventura, i aquí a Eivissa i Formentera.
1: Estic sorpresa,
0: Sí, ara li trobarem el doble fons aquí d'amagat, perquè no és un llistat exhaustiu, sinó que és representatiu. I només, no vol dir que allà on no hagin posat una bandera negra tot siguin aigües cristal·lines, sinó que només s'han assenyalat 2 punts per cada província.
1: I li han tocat els 2 a Mallorca.
0: Una Mallorca i una Menorca.
1: Ho han repartit
0: una miqueta, no ha arribat a les Pitiuses. Potser també tenim algun punt que mereixeria per vessaments repetits i continuats. Per exemple, tenim uns quants exemples. Però reparteixen 2 per província, un per mala gestió i un altre per contaminació. I enguany han apuntat a la bandera negra al port de Pollença, pel que seria una mala gestió d'aquest indret, i Cala Galdana a Menorca per contaminació. Els expliquem breument. A Port de Pollença denuncien fondejos il·legals, moltes embarcacions. Es van comptabilitzar al 2023 173, una xifra que a l'estiu es duplica, i moltes embarcacions, algunes abandonades, vessaments repetits per un sistema de sanejament que és obsolet i que llavors en temporada a l'estiu ja queda totalment col·lapsat. I la creació de platges artificials en entorns propers, en aquest cas a la badia de Pollença, que es fa amb materials procedents de pedreres, són molt lleugers, no és sorra natural.
1: Pensava que això ja estava prohibit.
0: I són sediments en suspensió que fan que la badia de Pollença i el port en general tinguin les aigües ben tèrboles. Són coses que haurien d'estar resoltes i per això es denuncia, per això s'ha merescut aquesta bandera negra.
1: I el cas de Menorca?
0: A Cala Galdana es denuncien els vessaments repetits cada any, cada temporada pateix el torrent del Gendà, que és el que va desembocar a Cala Galdana, justament que separa aquest torrent 2 urbanitzacions que es van construir els anys 70, o sigui que fa uns quants anys, parlem de 50 anys almenys, i que desemboca en aquesta platja. Diuen que poden ser tasques de neteja. Justament això ocorreix al principi de la temporada, just abans, i es pensa que poden ser tasques de neteja en alguna urbanització turística o algun establiment hoteler. No està clar, es vessen els residus al torrent i les aigües de Cala Galdana queden emblanquinades, amb un material que, a més, desprèn una forta olor. Això passa cada any, ho dèiem, i encara no s'han fet les passes pertinents per esbrinar d'on provenen els vessaments. el GOP ho denunciava en aquest informe d'Ecologistes en Acció, va ser el GOP Menorca el que, el que apuntava aquest succés que es va repetint any rere any.
1: Bé, seguim a la mà, però jo crec que... Bé, encara mos dona temps, no? Sí, mos dona temps.
0: Sí.
1: Això és molt important. Mos vols parlar de què hem de fer, sobretot de què no hem de fer, si mos troba una estrella a la mar? Cada any ho tenim que dir.
0: Sí, exacte. I a més, fa uns dies ho fèiem aquest paral·lelisme amb els ocells, les cries d'ocells que es podíem trobar en terra.
1: Sí.
0: Avui ens fixam en el cas de les estrelles de mar, sobretot en una època com ara, que tots un dia o altre aprofitem per anar a la platja, per fer una mica de snorkel o de submarinisme, ens trobem una estrella de mar. Què hem de fer? Sobretot és el que no hem de fer, perquè és molt tentador treure-les de l'aigua per fer una esplèndida fotografia i compartir-la a les xarxes socials. Ho va fer fa uns anys Paco León, l'actor.
1: Paco León, sí, això mos ha quedat gravat a tots.
0: Sí, exacte. Però no hem de fer aquest... no hem de seguir el seu exemple. Va tenir moltes crítiques, molts comentaris, i això realment és un confort.
1: Jo record perfectament la imatge. Va treure una estrella de mar i una botifarra i els va posar dalt una taula de pàdel i va fer sa foto i la va penjar a Instagram. Ole!
0: El que hem de fer ja no és no fer la fotografia, sinó no les hem ni de tocar. Les hem de contemplar. Les hem de contemplar. És un animal, un equinoderm, molt delicat i que corre perill d'ofegar-se i de morir només per fer aquesta instantània. L'hem de veure, gaudir, disfrutar i deixar-lo passar.
1: Idò, si et pareix, ho deixem aquí. Gràcies, Dani.
0: Molt bé, bona nit.
1: Ho deixem aquí per avui. Abans d'acabar, això sí, volem felicitar des d'aquí l'oceanògraf Joaquim Tintoré, de l'IMEDEA, fins fa poc director del SOCIC, que ha estat anomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per la seva trajectòria, més de 3 dècades d'oceanografia i ciència oberta al servei de la societat. Bé, potser el podem entrevistar la pròxima setmana, que bé, sempre mos agrada tenir-lo al Nautilus. Ara sí, mon anam, i ho feim amb el Michael Jackson, que més mos agrada, el de Earth Song, una crítica el que feim a la Terra, a les guerres, al canvi climàtic, a l'explotació d'animals. Avui hem tingut a la sala de màquines amb Felipe Ruiz. Mon anam, fins la pròxima setmana. Cuideu el planeta.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Si un tret distintiu tenen els establiments emblemàtics de Can Nostre, aquest és la passió per la feina. Aquest element n'hi podríem afegir altres, és clar que sí, el tracte personalitzat, la capacitat de resiliència, l'adaptació als nous temps. Salutacions, vos donem la benvinguda a l'edició número 96 d'Emblemàtics, en aquesta casa, ja ho sabeu, IB3 Ràdio. Les que hem anotat són característiques que en Xavi Oliver i jo mateix constatam cada setmana quan visitam els distints establiments, i ben segur que també els constata la nostra audiència en escoltar cada edició del programa. Avui ben segur que tant nosaltres com vosaltres tornarem a evidenciar que el petit comerç és indispensable per a les nostres vides. En tot cas, com sempre, Xavi, haurem de conèixer els dos emblemàtics del programa d'aquesta setmana.
2: Com anam, Toni? Sempre és un plaer, en efecte, conèixer amb detall els secrets dels nostres locals comercials. El primer d'avui serà Camalú, de Santanyí.
3: Antigament no tenien tanta sabata, ara tenim molt de producte de sabates i viatge també, ara, però bé, ens hem d'adaptar el que sabem. I vull dir, encara, i el tema de la compra online, pues, m'ho ha fet bastant de... Ens ha canviat molt, no? Passant de... I, a més, la gent també té un altre sistema de compra. Vull dir, nosaltres pràcticament ara som uns romàntics d'això, però bé, no diuen que no hi ha temps que no torn. Vull dir, aventura d'aquí 10 anys, pues, tot tornarà a ressorgir un poc més.
2: I després, a la segona part del programa, coneixerem la història de Teixits Estrent, de Palma.
4: Seguim tenguent roba de fil, seguim tenguent roba de llençols i roba de confecció, però també han fet les nostres pròpies teles i han fet els nostres teixits en dissenys que volem que ens identifiquin a nosaltres. Això és gràcies al meu home. Ha aportat aquesta part creativa i de saber fer amb ordinador i amb imatge.
2: Avui, més que mai, Toni, el programa anirà a tota màquina.
1: A un bon ritme, com sempre, i tant que sí, Xavi. Posam, en tot cas, fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Xavi Oliver ens prepara autèntics souvenirs de cada establiment a través dels seus retrats. Aquest és el que ha elaborat justament sobre Camalú.
2: Hi ha negocis que neixen d'una intuïció, saber mirar el moment que es viu i entendre cap a on camina el món. A la Mallorca dels 70, la costa canviava de pressa, empesa pel turisme, pels nous hàbits de consum i per l'arribada de visitants que cercaven records, roba, detalls i també una manera de sentir-se part d'un lloc. En aquell context, tres germans varen veure una oportunitat i varen construir un projecte amb nom propi. Camalú, format a partir de Catalina, Margalida i Lluïsa, és també la història d'una família que va saber transformar-se en

0: La història de Camalú comença l'any 1972, quan Catalina Manresa, juntament amb les seves germanes, va fer el pas cap al món empresarial a Caladó. Aquell any, Espanya vivia els darrers anys del franquisme en una etapa de canvis socials i econòmics, mentre que Mallorca consolidava el seu creixement turístic i moltes zones costaneres es convertiren en nous espais comercials. A Europa s'iniciaven les negociacions que culminarien amb l'ampliació de la Comunitat Econòmica Europea, mentre que als Estats Units l'escàndol del Watergate començava a sacsejar la política nord-americana. També als 72 es celebraven els Jocs Olímpics de Munic, recordats tant pels èxits esportius com pels tràgics esdeveniments que els varen marcar. Enmig de tot això, aquest reguitzell de coses i aquest món que canviava ràpidament, les germanes Manresa varen saber llegir les necessitats dels estiuejants sense oblidar mai la clientela local. Amb el temps, Camalú ha crescut, ha modernitzat i ha adaptat la seva oferta als nous gustos i formes de comprar. Avui és Tomeu Benassa, fill de Catalina, qui està al capdavant del negoci i manté viu l'esperit emprenedor amb què tot va començar. Professionalitat, confiança, treball en equip i respecte pels clients, proveïdors i empleats que continuen sent el valor que defineix aquesta casa. Un comerç que ha sabut equilibrar transformació i tradició i que forma part de la història comercial de Caladó.
1: Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio.
2: Tomeu Benassa, fill de Catalina Manresa, és la segona generació del negoci familiar i qui en governa els destins a l'actualitat. Ens ajudarà ell mateix com a fil conductor del reportatge per conèixer el passat, el present i el futur de l'establiment. Com de costum, parlam d'entrada de l'origen, que remunta en aquest cas a l'any 1972.
3: Era una època que els meus padrins eren pagesos i tenien tres filles i varen decidir de crear aquest, de donar-los una altra vida a les seves filles. I varen muntar un parell de negocis aquí a Caladó, entre ells aquesta tenda.
0: Una època en què moltes dones encara no emprenien negocis.
3: Pràcticament eren tres germanes, ma mare és Catalina, el nom ve de les tres germanes, Catalina, Maria Lida i Maria Lluïsa. I era una època que tampoc no hi havia molt de producte, la gent t'havies de vendre el que podies, el meu padrí anava a comprar-ho a Falanich, a Palma, qualque vegada, i duien un dia capells, un dia duien el que trobaven, vull dir, i anaven damunt la marxa, aprenent el mateix damunt la marxa. Antigament hi havia molta fàbrica de pell a Inca, venien més prendes de jaquetes, molt de bolsos, també, pràcticament el 100% estava fet aquí a la illa. I ho anaven reposant ja de setmana, segons la que venien. Ara mos demanaven ueres de sal, doncs ueres de sal. Mos demanaven carteres, doncs carteres. I intentàvem a trobar-ho i ara avui en dia és una cosa diferent. Avui dia tot és diferent.
0: I va funcionar des del minut 1?
3: Sí, pràcticament llavors era més fàcil. Tot el que duies, pràcticament érem, hi havia dues o tres tendes aquí a Caladó. I clar, tot el que duia se venia i avui en dia has d'intentar triar molt més el producte i tenir moltes més coses diferents i pràcticament des de minut 1 era molt més fàcil. Antigament la gent venia per bastant més temps, per tura venia entre setmanes, estava aquí i pràcticament era una gent que venien cada any i coneixies pràcticament molta de gent de repetidors venien cada any i te coneixien, te feies més amb unes persones, qualque pit te feies amistats, i aquí tenim gent de... qualque pit quedàvem a sopar amb els clients i tot i tal, el sabem aquí nostre. Mil històries. Gràcies a Déu, a ma mare i això mos ha deixat la responsabilitat de poder seguir en el negoci, mos ha deixat prendre les nostres decisions en els seus consells també. I clar, quan tu tens uns 20 i pico de... Bueno, quan comences tens moltes idees, tens moltes ganes de progressar, vàrem obrir altres tendes, va arribar un punt que, clar, te fas més major i o necessites empenta de darrere o intentes mantenir-te. No?
0: Quina va ser la teva empenta?
3: Bueno, jo vull dir, vaig començar... Sobretot amb ma mare era que havien de reformar la tenda, vull dir, quan ho varen agafar jo li insistia que havien de fer reforma, que havien de posar-ho d'una altra manera i tal, i va anar bé, vull dir, és el moment que vàrem fer, va anar molt bé, vàrem ampliar, vàrem comprar el local de veïnat, ho vàrem fer un poc més gran, un poc més espaiós, i la veritat que va anar bé. Ara, cada X anys s'han de reformar, vull dir, però... també val molt de dobers, i vull dir, antigament tenies un rendiment molt més alt, avui en dia també és més difícil guanyar dobers, però bé, intentarem seguir 50 anys més, si pot ser.
2: Quins consells ha rebut o rep encara en tu meu de la seva mare?
3: Consells me'n dona cada dia, perquè encara ella està jubilada, però bé, qualque estona, i això és la seva vida, és el seu negoci, i me'n dona cada dia. Jo crec que això és, bueno, és una empresa familiar i és una cosa de posar en comú sempre les coses. Vull dir, un dia t'equivoques tu, un dia t'equivoques ella, jo li retrec que compra massa, o comprava massa, i ella me diu no, doncs pues això, jo no hi tornaré pus. I després, pues, en el final sempre intentem arribar a un acord i això.
2: En aquest punt, en Tomeu ens fa una visita virtual per la botiga. A continuació, tindrem també el testimoni d'una de les treballadores de Camalú, na Maria.
3: Aquí pràcticament està en el centre de Caladó. Caladó està separat en un centre que és més de restauració, que és una zona peatonal, i paral·lel a aquesta zona de restaurants hi ha el carrer principal, que, i hi ha dos carrers paral·lels que són pràcticament els que són zona comercial de tendes. Està un cantó... en el carrer Ariel, prop de la Cala Gran, la platja aquí més grossa de Caladó. Hi ha hagut èpoques més bones, èpoques més dolentes, pràcticament tu penses que això és una... tot el producte que tenim aquí ho triem molt de proveïdors que tenim al llarg de temps, i és un... tu te vas fixant en el que és la moda, però vamos, intentant tenir un toc propi, una senya pròpia, intentant ser un poc diferents en els voltants, no ens deixem influir molt per les marques, i intentant tenir un producte de qualitat mitja bona amb un preu raonable. Jo no crec que sigui encara el que haguem de fer, els més grans que haurem de fer. Hi havia èpoques que se venia més una cosa, que era més prenda de vestir, de pell, antigament no tenien tanta sabata, ara tenim molt de producte de sabates, i viatge també, ara, però bé, ens hem d'adaptar a el que se ven, i vull dir, encara, i el tema de la compra online, pues, m'ho ha fet bastant de... mos ha canviat molt, passant de... I a més, la gent també té un altre sistema de compra. Vull dir, nosaltres pràcticament ara som uns romàntics d'això, però bé, no diuen que no hi ha temps que no torn. Vull dir, aventura d'aquí 10 anys, pues, tot tornarà a ressorgir un poc més. Però bé, hi ha hagut anys que acertat més en el modelatge, i anys que acertat menys. Però nosaltres mos hem d'adaptar en el client que ve. I antigament ho tenies molt més controlat, sabies que venien un 40% d'alemans, un 30% d'inglesos, els inglesos tenen un gust, tot això, i ara, pues, ara hi ha polacos, hi ha francesos, hi ha... I clar, no tenen els mateixos gusts, vull dir, un any Ventura compres molt de 41 i venen francesos que tenen els 36, i vull dir...
4: Com és això, com és això dels peus?
3: Ja que sé, vull dir que, per exemple, se sonen els alemans o se sonen més... tenen demanen talles més grosses. En canvi, a la zona de França hi ha moltes dones que tenen el peu petit. Vull dir, i això, clar, tu fas unes numeracions i un any acertes i un any te demanen 36 i l'any que ve te sobra tot. Vull dir, això és molt... A les franceses li agrada el color vermell i a les holandeses li agrada el color taronja. Vull dir, aquestes coses t'has d'adaptar a això, com jo, i ser independentes.
4: 5, entesos. 5,
3: bé, però no exclusivament aquí, tenim unes altres dues tendes i allà tenim repartides entre les tres tendes.
4: Quant d'any fa que feis feina aquí?
5: Me pareix que són 46, o alguna cosa així. Són sí, poquets. Sí, perdut perquè són tan poquets que quasi no me'n record.
4: Amem, i quan d'idioma xerres?
5: Xerrar bé, a part del nostre i castellà, l'inglès se pot dir que sí. L'alemany, el que toquem nosaltres, també, m'endrefai perfectament, i francès igual. I una vegada vàrem estudiar un poquet de rus, però ja pràcticament l'hem oblidat.
4: I com així, vàrem estudiar rus?
5: Perquè aquells anys, que deu fer d'haver 5 anys, 6, perquè passa molt ràpid, va venir bastant turisme rus i van dir, almenys, el mínim, o el que ens podien defensar per la nostra tenda. I ho vàrem fer així.
4: Molt bé. I tu, és a dir, quines són les teves tasques? Arribes aquí i la primera que fas el ritual, quines?
5: Primerament, obrir. I llavors ja arribar a ordenar un poquet la tenda, fer un poquet, no dirien si està brut, i llavors ja esperar que arribin els clients i anem així amb aquesta marxa.
4: Durant aquests 46 anys, què és el millor que t'ha passat i el pitjor? Vull dir, de fer feina aquí.
5: El pitjor exactament no sé què dir-te. Han tingut èpoques un poquet més difícils, tant personals com de negoci, i tu vius igualment que siguis una treballadora que els amos. I el millor, moltíssimes de coses. Si m'hagués de posar a comptar, en tenim per una hora.
4: Qualcuna concreta que recordeu? Qualque client, qualque anècdota?
5: Sí, bé, jo també tinc la facilitat que a vegades me passa que fàcilment ric, i una vegada una dona me va demanar si tenien, que per cert era russa, si teníem tax free, que és un descompte que se les fa a ells, això, i jo vaig entendre taxis. I li vaig dir que no, que de cap manera, que havia... Bé, mos varen fer un bullit, que la pobra me mirava amb una cara, llavors me vaig disculpar molt, fins i tot la vaig acompanyar a la parada de taxis, que està aquí a l'altra part de carrer, perquè ho vaig sentir fatal.
4: Però, perquè tu estaves aprenent rur i vas dir, ara me lluï.
5: Sí, exacte. I me vaig liar totalment. Aquella dona està assombrada. Són de sort, però bé, igual que en Tomeu, les 6 minuts de camí i pràcticament... Som més de que a la dona de fet, perquè estem més hores que nostre, tant ell com nosaltres, o bé, com tots nosaltres.
4: I amb la resta de comerciants de per aquí, quines es tracta? Vos dius bé?
5: Bé, sí. És de tota la vida beníssim, això. I com que hi ha molts negocis que van canviant any darrere any, així, ja és una altra situació, però bé, en general, beníssim, sobretot en sols que són del poble.
2: Aprofundint en les singularitats del negoci, en Tomeu ens dona detalls del producte i també, és clar, de l'altre element imprescindible en tot comerç, la clientela.
3: Nosaltres, quan ja estem adosats, que venim, però pràcticament el 30% de les persones que entren reconeixen aquest olor. És un olor pues, característica i la gent els agrada, però nosaltres estem tan adosats que ja no tant, però és tipus de pell, és tipus de producte. Però és una olor bona. La manera de comprar ha canviat molt. Antigament, pues, sabies que una cosa se venia pues, en 3 o 4 productes, compraves bastant i sabies que amb això feies una bona campanya. Ara, avui en dia, fas una comanda d'un proveïdor i si encertes un 20% de lo que compres ja és un èxit. Mm-hmm. Vull dir, hi ha massa producte, tota la gent està molt informada, en el mòbil t'arriben 1.000 ofertes i si, quan volen una cosa només volen aquella cosa en concret. Vull dir, i és difícil acertar, però després hi ha el tema de aconseguir-ho. Vull dir, nosaltres pues, tens unes talles, fas una previsió i de vegades fas curt i de vegades te sobra i has d'intentar compensar una mica això, fer les compres molt. Un dels consells més importants jo crec que és fer les compres molt concret, molt ben fetes, vull dir que intentar ser el més equilibrat possible. El nostre producte, més o menys, en 3 anys s'ha d'haver venut. Vull dir, és una cosa, no és moda, no és moda d'aquest que dura 2 dies, però bé, en 3 anys s'ha d'haver venut. I clar, tenim una tenda dedicada exclusivament a treure gènere d'altres temporades, un outlet.
4: Perquè quantes tendes teniu?
3: Nosaltres tenim 3 tendes.
4: Totes a Caladó?
3: Dues a Caladó i una en una zona molt propera d'aquí, que és Calegos. Està a l'altra banda d'esport deportiu i tres. Vam tenir una altra, però en el final vam posar una tenda de nin, però no va anar bé i això, i vam decidir mantenir-nos el que sabem. Moltes vegades aquí hi ha vingut gent i són gent coneguda i tu no les reconeixes, o, vull dir, ja te venen aquí i són gent normal. Aquí hi havia en Camilo Sesto, que tenia un xalet just aquí de vora, na Rita Pavone, que era una cantant que encara ve, uh-huh. Vull dir, aquesta dona ve cada any, l'any passat encara vam xerrar amb ella, jo què sé, Sergio Resti, va dir, bé, vull dir, molta gent que, vull dir, Ventura entra a qualcú aquí, que és important, i sol no l'han conegut. Vull dir que també pot passar. No?
4: Home, clar, imagino que sí, però i quan els coneixeu deu ser com un honor tenir aquesta gent també a la tenda.
3: Clar que sí, però bé, nosaltres intentam ser respectuosos i com una persona normal. Nosaltres tractem, tots els clients són bons. Antigament hi havia la meva padrina, que també despatxava aquí, hi havia ma mare, ja, vull dir, gent que venien un parell d'anys i sobretot uns alemans, i res, i te vas creant l'amistat i això, i un dia ells m'ho van convidar a sopar a un restaurant i uns altres dies per tornar al llista d'això no els van convidar a que nostre i van passar un dia que encara tenim fotos i això, i te'ls ho recordes. La gent que ja desgraciadament ja no és, i, però bé, són records que tens. Tot ha canviat, vull dir, el turisme de llavors era un altre tipus de gent, avui en dia la gent és molt més informal, va molt més en les noves tecnologies, tothom està ho sap tot de tot. Vull dir, venen aquí, ja saben exactament on han d'anar, a quina platja, per quin camí, per tal, i antigament no, la gent havia de cercar, s'havia d'agafar un bus, s'havia d'organitzar una excursió organitzada, era diferent.
4: I també vos devien demanar precisament això. Escolta, Tomeu, on podem anar? On podem anar a menjar un bon arròs?
3: Sí, això era pràcticament també un centre d'informació turística. Però bé, antigament aquí, clar, tot era molt més petit. No hi havia tanta cosa, sabies allà, bueno, aquesta platja està bé, i ara, pues, ara aquí, a la zona de Cala d'Au, pues, està molt més construït, són cales un poc més, amb més gent, i abans estava més separat el que era les platges, bé, com tots ho sabrem, les platges que eren que anaven només a mallorquins i les platges que anaven a estrangers, però avui en dia tot està unificat.
2: Què va suposar per a Camalú rebre el distintiu emblemàtic?
3: Va ser emocionant. No, emblemàtic és un reconeixement a molt d'any de feina, a molt d'any de fer les coses, ja supos que bé, perquè si fa 55 anys que estem oberts, supos que alguna cosa haurem fet bé, i és un reconeixement a la feina que va fer ma mare, el meu padrí, i és un sentiment que quan veus la plaqueta, que la tenim aquí centrada, te crea un somriure.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646-93-45-01 646-93-45-01 Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01 Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
4: Sense agulla, però sí amb molt de tacte, en Xavi Oliver ha preparat el retrat sobre teixits estrany.

0: Abans que existissin les grans superfícies i les compres per internet, hi havia negocis que recorrien pobles i mercats portant teles, robes i teixits allà on feien falta. Durant dècades, les teles van formar part de la vida quotidiana. Servien per confeccionar vestits, cortines, roba de la llar o peces fetes a mida. I darrere cada retall hi havia una història familiar, una celebració o una necessitat concreta. A Mallorca, moltes d'aquestes històries varen començar als mercats setmanals i una d'elles és la de teixits als trens.
1: He arribat a l'estació, de convidar-la també il·lusió. Per favor, vagin pujant, partirem d'aquí uns instants. Revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Doig.
0: Els orígens del negoci es troben a Inca, on Francisco Fortesa venia teles de banca seva i recorria setmanalment mercats com el de Sineu, Llubí, Campanet o Inca. Eren anys en què el comerç ambulant i els mercats constituïen una part essencial de l'economia local. Més endavant, el negoci es va vincular a l'economia dels treballadors del ferrocarril, un servei que va començar a funcionar entre finals dels anys 40 i principis dels 50. Aquells anys Europa es reconstruïa després de la Segona Guerra Mundial, mentre Espanya començava una lenta recuperació econòmica. El 1950, per exemple, es produïa el retorn progressiu d'Espanya als organismes internacionals després dels anys d'aïllament, i aquell mateix any s'iniciava la primera emissió regulada de televisió en color, als Estats Units, una tecnologia que acabaria transformant el món. Mentrestant, a Mallorca, el tren continuava sent una peça clau de la vida quotidiana i del comerç entre pobles, fins al punt de donar identitat en aquest negoci familiar. L'any 1984, Pep Fortesa va obrir la seva pròpia botiga sota el nom de Tejidos el Tren, en homenatge a aquesta vinculació ferroviària. Aquell any, Apple presentava el Macintosh, un dels ordinadors que marcaria l'inici de la informàtica moderna, i a Espanya es consolidava una nova etapa de modernització econòmica i també social. Més endavant, el negoci es traslladaria a Palma i adoptaria el nom actual de Teixits Estren. Avui és el matrimoni format per Maite Fortesa i Joan Gelabert, quarta generació de la família, qui continua al capdavant de l'establiment. Amb una oferta especialitzada en teixits per a la llar i la confecció, mantenen viu un llegat familiar construït durant dècades a base de feina, proximitat i coneixement del producte. Un negoci que, com el tren que li dona nom, continua avançant sense perdre de vista el seu origen.
2: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
3: Quatre generacions expliquen la història de Teixits Estren, sempre des de la implicació i el coratge per tirar endavant. En aquest cas, serà la quarta generació la que ens explicarà amb tot detall la història del negoci. En referim a Maite Fortesa, que s'explica com un llibre obert, i el seu marit, Joan Gelabert. En una primera explicació, a manera de pla seqüència en el cinema, na Maite es referirà a l'origen, a la figura de son pare, als primers records que té ella mateixa de l'establiment i també a la importància del segell emblemàtic.
4: Els orígens realment és l'única generació que jo no conec, perquè és el meu besavi, que anomia Josep Fortesa Valls, i tenia una botiga de teixits i de queviures també una mica a Inca. Estem xerrant que el meu besavi va néixer en 1881 i allà el que feia era, pues, en el carrer Mesones, a Inca, la ciutat d'Inca, tenia com una gran portassa i on hi havia l'entrada, pues, hi posava, tot això m'ho ha explicat la meva tia, que se'n recorda, paraigos i peces de llençol i guants, era una mica el que podien haver de menester tots per casa seva. I en el final de l'entrada aquesta hi havia la païssa i hi havia la quadra i tenia un cavall, que aquest cavall és molt important. Se deia Mariano.
5: Mariano, l'havia
4: sí,
5: el cavall.
4: Sí, i aquest cavall era el que va permetre que el meu besavi, fes pobles. No tenia perquè només esperar que les madones anessin a comprar a casa seva, sinó que anava en els mercats de Llubí, de Sineu, de Campanet i a Inca.
5: El llom d'en Mariano.
4: El llom de Mariano. A les 4 de la matí carregava el carro, tapava tot el que s'enduia i feia mercat. Passava el dia allà i tornava cap a Inca ja amb el sol post.
5: És a dir, jornades maratonianes i feixugues i dures,
4: sí,
5: eh?
4: Sí.
5: Tot per la causa.
4: Tot per la causa. O sigui, era un senyor que no tenia tampoc molta ciència, però sí sabia llegir, escriure i contar. I va veure que si feia feina podia tirar cap endavant amb sa família, encara que li tirés moltes hores.
5: Clar que sí.
4: això va ser... tot va anar bé, però després el meu besavi va quedar viudo. Llavors va tornar a casar-se, va tenir més infants i costava pena treure-los endavant i el meu avi, que era del primer matrimoni, ja havia fet la seva família, estava en una carrera militar, estava fent de militar a Eivissa i va ser en el 46 que el meu besavi li va enviar un paperet que li va dir Paco, ven. I el meu avi va mollar tot el que tenia i se va dur sa família d'Eivissa cap a Inca. Ostres. I va començar a fer feina amb ell.
5: Caram.
4: Sí, sí.
5: Història tan fantàstica com real, eh?
4: No n'és conscient fins que no la revises. I a mi m'ha servit això perquè m'ho contin de veres, perquè jo veig sa botiga com funciona ara. No me puc imaginar tota aquesta part de darrere. I amb això estem xerrant del 46, que el meu predi va començar a fer feina amb ell. Varen vendre en Mariano i se van comprar un Chevrolet.
5: Ah, sí?
4: Sí, un Chevrolet gran i gros que li permetés poder fer tots els mercats que feien, més còmodos, si podien arribar abans a casa.
5: I més confortables.
4: Clar. I més confortables, clar que sí. I després això el que varen fer és agafar un local a la plaça de l'Ajuntament.
5: A Inca, encara?
4: A Inca, sempre a Inca. O sigui, el meu besavi era d'Inca i mon pare de fet va néixer també allà, estaven a Inca. I llavors es van agafar el local aquest i li deien Cal de Montpep de sa Capellana, de mal nom.
5: D'aquell temps.
4: Sí, de sa botiga on hi havia el meu besavi i el meu predí. Així varen estar i varen anar fent feina i cada vegada, pues, la veritat que feien més feinata entre el cotxe i mercats i entre tots dos, pues, molt bé. Fins que va arribar un punt que en el 58 li varen oferir en el meu predí venir-se cap a Palma. Hi havia els economats, on eren un comerços que amb unes característiques especials destinades a clients especials i amb un preus especials, i en aquest cas era per personal de ferroviaris. Llavors el meu predí va dir que sí, va deixar son pare a Inca, se'n va venir amb sa família cap a Palma i van agafar aquest local que estava a lo que ara és part de ses estacions. No queda res de tot allò. Però bueno, allà varen estar un grapat d'anys i com que varen començar a tenir prou feineta, només podien anar sa gent que feia feina per tren. Sí, per a tren. No, domeses de trens, domeses de ferroviaris. I varen estar allà. Cada vegada tenia més feinata fins al 67, que va incorporar a mon pare. Llavors, ara ja ha entrat la tercera generació. Sí, varen estar a l'Economat fins en el 84, que se varen finiquitar els economats. Ja va haver canvis. Llavors, va ser el moment de prendre una decisió.
5: Què fem?
4: Què fem? Exacte, i mon pare va apostar perquè sí, perquè seguíem, o sigui, ja tenien molta de clientela, ja els coneixien, i van agafar un local en el carrer Caçador. Clar, ja era un local civil, ja no dependia de subvencions ni històries.
5: Clar, que té Caçador aquí mateix.
4: Sí, sí, just aquí darrere.
5: 50 metres.
4: Sí, sí, llavors allà, a l'hora de posar el nom, no hi havia gaire dubtes, perquè en el meu predí el coneixien com Don Paco d'Estren, i mon pare, pues, d'Estren, i així, o sigui que s'havia de dir Tejidos el tren, perquè xerràvem en castellà. I el primer ròtol és Tejidos el tren. Allà varen fer feina molt d'anys mon pare, el meu predí, i ma mare hi anava quan podia ajudar, pues hi anava i molt bé, perquè la tenda se va fer gran, hi havia molta gent i els coneixien molt dels pobles també, perquè el lloc de l'Economat era com un punt estratègic. Davallava molta gent en tren dels pobles i era una manera de...
5: Pues, un punt això. De trobada, com qui diu, no?
4: Sí, sí. I de... En el meu predí, la meva tia m'ha contat que davallaven senyores de Salines o de pobles. Don Paco, vos deixes anar i aquí vaig a fer quatre feines i l'agafo. I el meu predí, que era un tros de pa, deia sí a tot, en la qual a poc va fer com una xarxa que de clientelisme. Sí, sí. I a més sempre amb molt de respecte i molt de carinyo. Clar. Això, sobretot. Llavors, així va passar fins que va arribar un moment que jo tenia 18 anys, i això no es fa dos dies.
5: Tampoc en fa tants.
4: Bueno, sí. I a Can Nostre, bueno, nosaltres som quatre germans, i a Can Nostre mon pare mos deia, bueno, a los 18, una Vespa. I jo volia una altra moto que no era una Vespa.
5: Més potent.
4: Llavors, per pagar la diferència, vaig dir, bueno, pues, començaré vendrent un estiu a donar-te una mà i així m'apagues la diferència de la Vespa a la moto que jo volia.
5: Aquesta era la idea inicial.
4: Aquesta era la idea inicial. Així va començar. I van ser un parell d'estius que venia i ajudava. Això era en el carrer Caçador. I era una manera de poder ser-hi, però no poder opinar. Estem xerrant del meu predí, era un senyor...
5: D'una altra època, diguem, no?
4: Sí.
5: D'una altres maneres de funcionar a la família i a la vida.
4: Sí, sí, però és el meu predí.
5: Clar,
4: així
5: clar,
4: que,
5: clar.
4: Un 10. I mon pare també. He vist maneres de fer feina, com han canviat i com han evolucionat. He passat de no poder opinar, mirar, callar i prou.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Però ha estat un plaer perquè amb els temps, després per necessitats familiars, doncs per salut del meu predí o perquè ma mare ja no podia anar o el que sigui, doncs va venir rodat perquè jo hi quedés. I ja vaig quedar a fer feina i vaig estar un grapat d'anys que feien feina el meu predí, mon pare i jo.
5: I tres generacions fent feina conjuntament. Això passa poques vegades, eh? És un
4: I
5: luxe,
4: és un luxe.
5: Això, eh?
4: Per mi ho és. I amb els temps que ho veig, realment ho és. És una cosa molt maca.
5: Okay.
4: Perquè te serveix de fer d'espectadora de com canvien les coses, com evolucionen, i que cada una a casa seva sap com evoluciona. No tant de justificar ni tant de contar res de com és en general. Jo l'he vivida en mi casa.
5: Exacte, exacte. Això no té preu, eh?
4: No té preu, de cap manera.
5: Clar. Que se't veu, si em permets, Maite, la il·lusió reflectida amb la teva mirada, amb els teus ulls, i aquest relat que ens feies amb les diferents etapes i les generacions anteriors a la teva en el negoci familiar, també ho tens amb molta devoció i així ho transmets. Com t'ha arribat aquesta informació? Com l'has anat cercant? Te l'han traslladada directament oralment als teus familiars, els teus pares, padrins, i també t'has documentat tu, o com ho has fet per tenir aquest relat tan ben articulat?
4: La cosa està que te'n dones compte quan tires cap enrere i veus tot aquest relat, que sempre està fent feina a casa i no n'és conscient. Fins que pot fer una passada enrere i dir, pues no és tot el món que tinc aquestes vivències. Quan ens varen dir que mos tenien en compte per fer-nos negoci emblemàtic, va ser un moment de dir, ojo, pare, ara ja mon pare, el meu predí ja no ho veurà, però quina cosa més maca que ho hagués vist.
5: I tant.
4: Mon pare sí, anem a fer-ho. Sí, la veritat és que ara que la feina la feim el meu home i jo, he tirat moltes hores aquí i no estem molt pendents ni de xarxes, ni del que diran, ni de quina imatge donem, perquè no mos dona temps a segon quines coses. Estem aquí picant pedra i no...
5: Naturalitat i espontaneïtat.
4: Clar, cada dia aixecar barrera i fer feina el millor possible. Llavors, quan mos varen oferir ser negoci emblemàtic, va ser com un toc d'atenció de dir, vale, ostres, pues serà vera. O sigui, jo tinc com un pare i he fet feina amb ell i he fet feina amb el meu abuelo, i llavors no hi havia ni tant de mòbils ni tantes càmeres, no hi ha constància. I és una llàstima, perquè que no se m'olvidi mai el que jo he disfrutat d'estar amb el meu abuelo i amb mon pare, tots fent feina. I va ser el moment de xerrar amb mon pare i dir, papi, això tira de memòria, que aquí hay que saber una mica tot.
5: Tots els detalls, el que puguem saber, no?
4: Sí, i bueno, més o menys com va donar una pauta bastant bona, però realment sa que va filar molt i ho va fer tot redó va ser sa meva tia, sa germana major de mon pare, perquè ella té l'avantatge de que ho recorda com a filla del meu abuelo i recorda en el seu abuelo, és espectadora. I ha portat aquest caire que, a més, m'ho va redactar amb la meva cosina, va disfrutar de Déu amb ella de poder fer memòria, de redactar totes aquestes coses. Lo del cavall que no m'hi ha Mariano, jo no lo sabia, esto, saps? I són detalls que fan que, de qualque manera, m'ha fet molta il·lusió, i no m'ho hagués pensat mai, m'ha fet molta il·lusió el formalisme de negoci emblemàtic, perquè m'ha fet obrir els ulls i completar-ho. Sí, és a dir, no solo és mi trabajo, no només és la meva cova que hi tiram hores, sinó que són representant ara perquè ha hagut mon pare, perquè ha hagut el meu predí, i perquè la meva tia m'ha ajudat a fer-ho i perquè mon pare ho ha vist. Ostres, doncs jo estic orgullosa, perquè crec que és un premi. Per mi, molt gros. I poder fer-ho, que ho vegi mon pare, també.
5: Clar, que devia estar també immensament feliç, no? Molt content.
4: Clar, el que passa que és una generació que és molt treballadora i de no sortir a fotos.
5: Ja, no tan acostumada a l'aplaudiment o al reconeixement
4: no.
5: públic, eh?
4: No. No, per res. Per res. De fet, jo record de fer feina amb el meu predí. Jo sé que a les 11 hi havia missa a Sant Miquel i ja quan podia, pues, pum, l'acompanyava fins a porta i ja està, i tornava llevat de la missa,

0: Pensava, dir, jolín, papa, pues és que ho podríem fer així. I ha estat poder disfrutar de mon pare, vale, com a pare, està clar, però després com a jefe. I després un poc com a company. I després he estat jo la seva jefa, perquè
1: S'ha
0: quan
1: invertit
0: vàrem
1: els
0: passar,
1: papers, clar.
0: claro, quan vàrem passar aquí en el local, mon pare va dir que se jubilava, però després volia venir, o sigui que van dir, bueno, pues te contratam,
1: I mira
0: que
1: com...
0: puguis fer el que tu vulguis.
1: Que bé.
0: Es premi. En el final, lo que, on anava era que el meu predí hi va estar sempre, fins sempre.
1: Fins que va morir, diguem.
0: Clar.
1: Tota una vida.
0: I a mon pare, l'objectiu era que no li passés això. I de fet, aquest era, per mi, el regal més gran. Poder fer que mon pare deixés de fer feina. No per salut, sinó com a opció per disfrutar.
1: Exacte.
0: Mos va costar, vull dir, fins a 73
1: Va estar aquí,
0: va estar
1: ostrador, que
0: aquí.
1: no, eh?
0: Sí, va estar aquí. Però ara té 83 i a mi m'agrada molt quan me diu mai, lo mejor que hice fue dejar de trabajar.
1: Ara és en Joan qui ens conta la seva incorporació al negoci i el paper que juga, complementari al d'en Maite.
2: Em vaig vincular amb el negoci, doncs una vegada vaig acabar una època de la meva vida laboral i per problemes que no venen al cas, que, bueno, i se va juntar tot. Van agafar el negoci de son pare, que segurament ja t'ho haurà explicat ella.
1: En detall.
2: I res, i aquí seguim, des del 2010, 2008 en realitat, donant...
1: Que ens deien a Maite que aquí, a pesar de ser marit i muller, cadascú té els rols molt definits,
2: Ah,
1: eh?
2: sí, millor, però la veritat és que bé, no parlam, és que
1: Ah, no?
2: no, a vegades mos miram i hem de xerrar de sa feina i no podem perquè en ve un, en ve l'altre, o hi ha una cosa, hi ha l'altra, i no arribem a xerrar. I a que nostra, pues, mos fa per a xerrar de sa feina, moltes vegades no mos queda més remei que fer-ho, però sí, ho hem de fer
1: Vaja,
2: d'aquesta
1: fem un equip
2: manera.
1: ben coordinat, eh?
2: Bé, mos queda una altra, sí, ben coordinat, claro que sí.
1: Sí. I de moment aquests anys que dus fent feina amb la teva dona en aquesta causa comuna, que és el negoci familiar de llarga tradició, quin balanç en fas fins ara, Joan?
2: Positiu, superpositiu. Sortim endavant i que és el més important de tot i veiem llum després de pagar moltes coses que hem pogut pagar i després de fer moltes coses que no pensàvem mai poder fer, com surar tres nines i que no és poc i bueno, tira, tira.
1: Veu el matrimoni possibilitat de relleu al capdavant de teixits estrèn quan arribi el moment?
0: Nosaltres tenim tres filles.
1: Tot nines.
0: Tot, xiques, sí. Tenen ara ja 25, 24 i 20 anys. No he fet res perquè venguin a sa botiga. De fet, quan eren petites no han estat mai a sa botiga. Té molt clar el que és ca nostra, el que és sa feina.
1: Clar, has volgut fer la separació,
0: I
1: diguem.
0: l'he feta. L'he feta. No crec que hagin estat més de 10 dies a sa tenda, a ses nines. I aquest era l'objectiu. O sigui, a sa tenda saber fer feina.
1: Clar.
0: I que faci feina amb el meu amo. Però aquí són companys de feina. Cada un té el seu rol i ja està. I en ses nines, si han vist el que és fer feina per casa, saben, i elles ja saben, ses dues grans, ja han fet feina, ja estan dins el món laboral i saben veure la diferència de lo que és una implicació o una altra implicació. Orgullosíssimes d'elles, perquè no podia ser d'una altra manera, el millor que tenim, i elles saben i valoren, ara que són grans, la feinada que feim. Ens han perdut moltes coses. Però també els hem pogut donar el que volíem, que s'omplís la motxilla perquè cada una triï.
1: Sigui com sigui, na Maite sap que el negoci familiar ha de tirar endavant a través de la combinació de tradició i modernitat en els productes que s'ofereixen a la clientela.
0: Tot ha anat canviant molt d'ençà de el que jo comentava. O sigui, jo en el principi no podia triar. Jo he vist a mon pare i en el meu predí comprar un teixit en negre, en vermell, en blau marí i en blanc, i s'ha acabat. I peces de 30 metres, cap problema. Totes les peces que fossin grosses, perquè llavors el que hi havia era... ells mai han fet feina com a per luxe. Sempre han fet feina per la gent de casa. Llavors se preparaven els jocs de llençol i de fil i de

0: sector, qualitats boníssimes, però no seda. Sempre han estat per la gent de carrer. També per tema de cofradies i eclesiàstics, també. Quan varen començar, quan jo vaig començar a fer feina amb mon pare, també mos varen obrir una miqueta més. Clar, jo estava allà i me feia gràcia en el tema dels carnavals. I en el tema de, pues, era per diversió, o sigui, solucionar, sobretot sempre solucionar. Si venia qualcú i me deia, mos han de disfressar d'indis, però ja feia jo tot el possible perquè fóssim, vamos, els indis més guapos del món. I va molt d'anys que sí que varen créixer molt amb el tema de carnaval. I sempre al marge, lo de roba de casa. Però després va haver una mica ja també més d'evolució, tot el que era canastilla i bebès i... Seguíem sempre fent roba per gent que cosia a casa, però que només, però que sabien cosir bé. Per mi el canvi gros ha estat quan veure que si solucions poder oferir el teixit que farà feliç a gent que no sap cosir, però vol intentar. Fa molt d'anys li hagués fet vergonya i no hagués, ni ho hagués provat.
1: Clar.
0: Perquè si no n'havies fet un pinzell ni se t'ocorreria dir que era fet teu.
1: Clar.
0: Ara se'n revés.
1: Ah, sí?
0: Ara el que cerques és... Poder oferir, està clar, tots els professionals i tothom que sap, sí. Però hi afegim la gent que ho agafa com un hobby i com una manera d'expressar-se i de trobar una satisfacció de dir, mira, si jo no me voy a ganar la vida con esto, però mira que chulo me ha quedado.
1: Clar.
0: I això està bé. M'agrada donar resposta a aquesta gent, a la qual això ha fet que tinguem teixits que quan mon pare ve, pues no s'esperava trobar.
2: Na Maite acaba contant-nos una anècdota ben curiosa viscuda ja fa molts anys en el negoci familiar.
0: Jo sempre dic, lo que passa a sa botiga queda a sa botiga. Perquè és com si tu véssis passar... Cada persona que passa té la seva història. Nosaltres, quan despatxam, el primer que dèiem és bon dia, en què te podem ajudar?
1: Ah, sí?
0: I és,
1: com a premissa bàsica.
0: Que és, clar, si qualcú entre que nostra ha comprat així, està clar que no els sabrà trobar tota sola, perquè està tot ple. Però si tu dius en què te puc ajudar i t'expliquen el per què, l'objectiu és solucionar-ho. Llavors, hi ha vegades que mos hem pensat que hi ha qualcú que mira. Perquè passen coses o unes coincidències que criden l'atenció, però és que fem feina molt de dies, moltes hores, i llavors es dona peu. I aquí passa, tenim la sort de veure, tenim clients que representen absolutament tot el que poden conèixer. No se m'ocorreix quin perfil no coneixem i tenim el gust de poder atendre-los. En la qual no tant tan personal o en el que sigui, sinó que a mi sempre m'agrada pensar que qualcú me pot sorprendre. Queda un poquito, almenys, perquè no pot ser que ho hagi ja vist tot.
1: Segur.
0: I ahir pensant, també és que he de dir que la sorpresa més gran per mi va ser un moment que hi havia... jo estava despatxant una senyora, que era predina, i que venia amb una revista de desfresses antiga i li volia fer a sa neta el desfres d'infermera que havia fet per sa seva filla. Clar, i tu veies allò, clàssic desfres antiga d'infermera, perfecto, i amb això una senyora no, una lota de darrere, que estava amb sa seva parella, va dir, oh, no m'ho puc creure, aquesta són jo.
1: Ah, sí?
0: Sa lota que feia de model... per després d'infermera, era Salota, que estava darrere amb el nòvio.
1: Increïble, quines coses màgiques.
0: Sí. Aquesta que se pot contar.

0: TV3 Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
10: El moralista i assagista francès Joseph Joubert té una frase molt brillant que fa: el pensament es forma en l'ànima com els nígols es formen en l'aire. El nostre pensament respecte dels emblemàtics, sorgit de l'ànima i del tracte amb ells, és que són insubstituïbles per viure la vida com la vivim. D'altra banda, no sé si imprescindibles, però sí grans professionals, són els que porten coneixement i habilitat per fer realitat aquest programa setmana rere setmana. Me refereix que Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, a Margalida Cifra, a les vies del so, a Joan Trias, a l'assessoria musical, a Poloni Huguet, a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret del servei a la carta. Gràcies per ser-hi una vegada més. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Last Train to London, d'Electric Light Orchestra. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

Aconseguirem revertir l'Alzheimer? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Un assaig clínic impulsat per l'Hospital Germans Trias estudia per primera vegada a Europa una nova via terapèutica en pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase lleu. L'estudi, anomenat ALCEA, té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i el potencial efecte d'una tècnica quirúrgica extracranial. L'assaig es fa de moment en 10 pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase inicial, que seran seguits durant un mínim de 12 mesos. De moment, se n'han intervengut 2 d'aquests pacients amb resultats encara molt preliminars, però que podrien apuntar a una millora funcional del manco un dels dos. Malgrat que l'estudi es troba en una fase molt inicial, avui en parlarem per l'esperança que posa en el tractament d'aquesta malaltia amb un neuròleg d'aquest hospital, ell és Àlex Menéndez. A més, avui parlarem amb l'escriptora i divulgadora científica Sònia Fernández Vidal. Ella és doctora en informació i òptica quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona, és l'autora de l'exitosa saga de literatura juvenil La porta dels tres panys i recentment ha estrenat un nou llibre. A més, acaba d'estrenar també un projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid, que du per títol Revolució Quàntica i que té per objectiu precisament comprendre com la física quàntica ha transformat la nostra manera d'entendre el món. Abans de començar en tot això, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanem si Eixorba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam de les bossetes de te comercials, que segons apunten diversos estudis alliberen milions de microplàstics al nostre cos.
1: ¿Puedes tomar té o infusiones en bolsitas? Pues mucho ojo, que un reciente estudio revela que liberan millones de microplásticos y es más grave de lo que parece. Científicos españoles de la Universidad Autónoma de Barcelona han demostrado que las bolsitas de té liberan partículas microscópicas al entrar en contacto con el agua caliente. Este nuevo estudio destaca, por primera vez, la capacidad de estas partículas para internalizarse en células intestinales humanas y podrían distribuirse por todo el organismo a través del torrente sanguíneo. Este hallazgo incrementa la preocupación por los efectos adversos de los microplásticos en la salud y subraya la necesidad de evaluar la seguridad de los materiales plásticos utilizados en productos de consumo diario como las comunes bolsitas de té. Como alternativa, habría que considerar el uso de té en granel o bien bolsitas fabricadas con materiales no plásticos. ¿Qué te parece? ¿Tú sueles tomarla?
0: No ens diuen res de nou. Tornar a l'essència, que era el granel, és una de les solucions. Escoltàvem un tall del compte directo al paladar, però tal i com apunten des d'un altre mitjà, en aquest cas el portal de verificació maldita.es, és important puntualitzar que aquest no és el primer estudi sobre la qüestió, el que mencionaven des de directo al paladar, però sí que afegeix informació complementària. Encara que alguns estudis ja havien demostrat que els nanoplàstics poden travessar la barrera intestinal, el que es va demostrar per primera vegada en aquest estudi més recent és que aquestes partícules també poden ser absorbides per les cèl·lules intestinals humanes i assolir diferents orgànuls cel·lulars. Això, segons l'estudi, podria suposar un dany genètic o interferències en processos biològics, tot i que assenyalen que encara no està provat i que, per tant, per provar això, cal continuar investigant. D'altra banda, un estudi del 2025 va analitzar també les mateixes cèl·lules intestinals i no va trobar capacitat perjudicial en aquestes partícules alliberades per les bossetes de te, tot i que els autors també varen subratllar la necessitat de més investigació.

0: I encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal de Pato Conde, el nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic, i avui ens parla de podcast.
1: Benvinguts una vegada més a Codi Beta, a la secció de Cultura Geek, una secció que sempre estem xerrant de cosetes d'internet, de videojocs, de tecnologia un poquet desconeguda, i l'altre dia estava pensant a veure què feien els oients una vegada que acabava aquest programa, no? És veritat que molta gent m'ha comentat que escolten la repetició, que estan escoltant un altre horari i tal, però avui volia fer una recomanació d'un altre programa, d'un altre podcast. Ja sabeu que els podcasts no només estan a les cadenes de ràdio, normalment és un producte que ha nascut a internet, una cultura ja feta de gent creadora de do-it-yourself que se grava el podcast a casa o a un estudi amb amics i tal, i tenen programes bastant seriosos ja, perquè això del podcast, que va néixer ja al principi dels anys 2000, jo record que teníem un programa amb un amic que es deia La gota que colmó el vaso, i el fèiem amb un programa d'emissió en directe per internet. O sigui que això de l'streaming, que ja xerrarem un altre programa, això de l'streaming ja té uns quants anys. I avui volia fer una recomanació d'un programa que jo ja sóc molt, molt fan, i fan de veritat, no de que l'he escoltat tres vegades i ja, i perquè m'agrada, som fan. És un programa que es diu Campamento Krypton, i és un programa que ja té... va néixer l'any 2013 i té més de 300 programes. De fet, jo vaig començar a sentir-los fa 10 anys, ara, crec, i bé, és un programa que setmanalment vaig sentint. Ells treuen un programa cada 15 dies, però és veritat que els temes que toquen són molt, molt interessants, i és un d'aquests programes que estan molt, molt ben informats i xerren sobretot d'algo que ens agrada molt, que és la cultura pop. Fan com una espècie de simulació de campament dels anys 90. Ells es diuen monitors de campament. Entre ells tenim a J. Lightnot, a Matt, a José Viruete, també tenim a Armabot i a B. Sánchez.
0: Campamento, una recomanació concreta per a totes aquelles persones amants de la cultura en general i de la cultura pop en especial, però en Pato ens en dona més informació.
1: I aquest programa, sobretot xerra de cultura, totalment centrada en el món dels còmics, en el món del cine, la música, però té una particularitat, i és que toquen temes molt bé, o molt coneguts, però treballant-los des d'un punt de vista des de coses molt, molt desconegudes. Si xerren d'una pel·lícula, ens conten anècdotes del rodatge. Si xerren un videojoc, sempre ens estan contant com la història del creador o la creadora, des de la idea fins com l'han desenvolupat i com el va rebre el públic. I sobretot vull recomanar aquest programa perquè té una particularitat molt, molt interessant, que bé, és un programa que dura normalment 2 hores, però és que està molt ben narrat i està molt entretingut la manera de fer-lo, no? I qualsevol sigui el tema que toquen, la veritat és que contagien l'amor per aquest, i és que fa gust sentir-los. Sí que volia destacar una secció que jo m'agrada moltíssim, que es diu Iban a petar-lo i les petaron. És una secció que tenen de grups de música que volien ser estrelles del rock o del que sigui, i en el final, pues, per una cosa o una altra, han acabat pues, molt malament, no? I, o a l'anonimat o no triomfant, o tenien totes les claus per triomfar en el món de la música i tot això ha acabat en res. Així que escoltau Campamento Krypton, té els seus programes per tot, Spotify, iVoox, tenen també una pàgina web on està la informació de tots els programes. És una enciclopèdia molt interessant de la cultura pop i de veritat que qualsevol tema ho fan interessant. Tenen un programa de fruits secs amb un convidat especial que és Berto Romero i no us podeu perdre això perquè és molt, molt divertit i, a més, superinteressant.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdio és memòria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Un assaig clínic impulsat per l'Hospital Germans Trias estudia per primera vegada a Europa una nova via terapèutica en pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase lleu. L'estudi, anomenat ALTHEA, Estudi dels efectes clínics i biològics de l'anastomosi linfàtico-venosa cervical de la malaltia d'Alzheimer, té com a objectiu determinar la seguretat, la viabilitat i el potencial efecte d'aquesta tècnica quirúrgica extracranial. La hipòtesi és que la millora del drenatge linfàtic pot contribuir a reduir una acumulació de proteïnes neurotòxiques associades al deteriorament cognitiu de la malaltia de l'Alzheimer. L'assaig es farà en 10 pacients amb malaltia d'Alzheimer en fase inicial, que tindran un seguiment durant un mínim de 12 mesos. De moment se n'han intervengut dos d'ells amb resultats encara molt preliminars, però que podrien apuntar una millora funcional al manco d'un d'ells, malgrat que això, que l'estudi es troba en una fase molt inicial. Com dèiem, som pacients amb diagnòstic d'Alzheimer en fase lleu, en seguiment a les consultes de neurologia i geriatria del centre que compleixi els criteris estrictes per entrar a l'estudi. I per parlar-ne, avui ens atén Àlex Menéndez, neuròleg de precisament d'aquest hospital, Germans Trias. Benvingut a Codi Beta, gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Gràcies a vostès, encantat.
0: Per començar, volíem explicar una miqueta, fer una mica d'antecedents, perquè sabem que la malaltia d'Alzheimer es caracteritza per aquesta progressiva pèrdua de funcions cognitives, com la memòria, com l'orientació, el llenguatge fins i tot, i això passa per una acumulació de proteïnes al cervell, no? Però els mecanismes exactes no estan completament definits. Explica'ns una miqueta, per ubicar, què se sap a hores d'ara d'aquesta afectació d'aquestes proteïnes.
1: Bé, la malaltia d'Alzheimer, com bé has dit, es produeix o es pensa que part de l'inici de la malaltia ve donat per l'acumulació d'una proteïna concreta, que és el beta-amiloide, que és una proteïna que tothom produeix en condicions normals, però que en els malalts amb Alzheimer es plega de forma errònia i s'acumula en massa quantitat. Això provoca una sèrie de reaccions en cascada que el que fan és inflamació del cervell i pèrdua de neurones, que al final el que acaba traduint és en pèrdua de memòria, en pèrdua d'alteracions en el llenguatge, alteracions emocionals, cognitives, etc. Tot i que encara no sap ben bé el que provoca, que és el que fa que la proteïna es plegui malament, sí que es pensa que és un dels principals mecanismes que contribueixen a la malaltia. A partir d'aquí, hi ha tractaments en investigació que el que pretenen és eliminar aquesta proteïna. Nosaltres hem seguit un camí una mica alternatiu. Ja hi ha estudis que apunten en aquest sistema linfàtic del cervell, un sistema de drenatge, un sistema que elimina les proteïnes de rebuig que genera de forma natural dins el cervell. El que passa és que aquest sistema de drenatge en els malalts amb Alzheimer no és suficient. No és suficient per netejar la proteïna en el grau que hauria. Llavors, arrel d'estudis preliminars que s'han fet a Àsia, a Taiwan, a Xina, en el qual s'han fet aquest tipus d'intervencions en malalts amb Alzheimer en fases una mica més avançades del que estem provant nosaltres, però es postulava que gràcies a aquesta intervenció milloràvem el flux d'aquest sistema linfàtic cerebral. D'acord? Llavors, nosaltres hem volgut començar un estudi per veure què és el que està passant a nivell cerebral amb aquesta intervenció. Aquesta intervenció és una operació que es fa a nivell del coll, que ajunta una vena, la vena jugular, amb un vas del sistema linfàtic del coll, que és on va drenar el sistema linfàtic del cervell. Fent aquesta anastomosi, aquesta junció entre aquests dos sistemes, el flux del rentat cerebral augmenta, o almenys això és el que es pensa, el que es postula. Llavors, per comprovar-ho, nosaltres el que estem fent és, abans de la intervenció, fem un escàner especial en el qual mirem la quantitat de proteïna acumulada en el cervell d'aquest malalt amb Alzheimer.
0: Sí.
1: I 6 mesos després de la intervenció tornem a fer aquest escàner per comprovar quanta proteïna hem netejat en aquest temps. Lo natural dins l'evolució de la malaltia és que la proteïna vagi a més. Nosaltres el que esperem veure, tot i que encara no tenim resultats d'això, però el que esperem veure és una reducció de la proteïna. Com hem dit, és un assaig en estadi molt inicial. És un primer assaig que l'objectiu principal ni tan sols és demostrar l'eficàcia clínica d'això, sinó que pretén demostrar la seguretat d'aquesta intervenció.
0: Sí.
1: I que no passi res a un nivell tècnic, a un nivell de complicacions o efectes adversos en aquest grup de població.
0: Uh-huh.
1: Però a més estem comprovant tota una sèrie de factors com aquesta reducció de la proteïna o factors cognitius a través d'entrevistes, d'una sèrie de proves, d'una sèrie de tests per comprovar quina variació hi ha amb el temps.
0: Clar, de moment es fa aquest seguiment que encara està en fase molt, molt inicial, perquè el primer pacient es va operar fa poquet, els dos primers que dèiem. Vosaltres ara dèiem, fareu seguiment al manco durant 12 mesos i no sé si complementàriament hi haurà una altra part d'aquestes entrevistes que ens deies, d'aquests escàners que es faran als 6 mesos. Hi ha teràpies complementàries, perquè sabem que l'Alzheimer de moment no té un tractament en fases lleus, per ventura pot mantenir, però que aturi aquesta malaltia. Quines teràpies complementàries segueixen aquests pacients?
1: Utilitzem el tractament que hi ha actualment disponible a Europa. Que és són medicacions que no aturen la progressió de la malaltia, no eviten que les neurones es perdin, però totes aquelles substàncies que es deixen de fabricar per la mort d'aquestes neurones, ho intentem compensar a través de medicació, ja sigui oral, bé sigui a nivell d'uns pagats. Això per estadis inicials o inicials mitjos de la malaltia.
0: Uh-huh.
1: Amb més avançats, actualment el que es disposa és de tractament simptomàtic, de tractament de per si apareixen complicacions derivades de l'Alzheimer, per exemple, al·lucinacions, pues, posar tractament per a aquestes al·lucinacions.
0: Uh-huh.
1: O problemes a l'hora d'aguantar l'orina o posar medicació encaminada a tractar els símptomes.
0: Sí.
1: Però lo innovador d'aquesta intervenció que estem fent és que ataca o pretén anar a la progressió de la malaltia.
0: Clar, s'acerca no només millorar aquests símptomes, sinó estabilitzar o fins i tot alentir la progressió?
1: Mm-hmm. Aquest seria l'objectiu. Mai recuperar, amb això i amb totes les teràpies que s'estan estudiant, el que es pretén és frenar, però no revertir aquelles neurones que s'han perdut, però sí que intentar frenar el màxim possible la progressió de la malaltia i veure també quan frenem una cosa o una altra.
0: Quins criteris s'han seguit per decidir això, quins pacients podien entrar i quins altres, evidentment tenint en compte que ho dèiem, que havien de ser en una fase inicial de la malaltia?
1: Bé, pacients, com deies, en fases inicials de la malaltia, que siguin relativament joves, sense malalties acompanyants. És a dir, busquem un malalt ideal, entre cometes, que pugui entrar a quiròfan i aguanti una operació, tot i que és una operació senzilla, sí que utilitzem anestèsia i sí que estem buscant pues, això, que l'operació sigui segura, però amb gent sense altres malalties. A més, estem buscant gent que no prengui segons quins tipus de medicació, que facin més líquid a la sang, per exemple, o que no hagin patit intervencions a nivell del coll per altres motius, per càncer, per intervencions de tiroides, etc. Tots aquests pacients no tenen aquest tipus d'intervencions per tenir un coll net, entre cometes. Bàsicament això.
0: Parlàvem d'aquestes fases inicials. Què passa en el cervell en aquestes fases inicials que deixa aquesta finestra, aquesta oportunitat terapèutica? És simplement per quantitat d'aquestes proteïnes, per l'acumulació? O...
1: Clar, el que passa, enllacem amb el que comentàvem al principi, a mesura que passa la malaltia, intervenen tot un altre seguit de processos en la malaltia. Aquesta acumulació de proteïna fa que hi hagi inflamació, vinguin altres tipus de cèl·lules que provoquen més destrucció del teixit cerebral, afecten, al principi hi ha només un determinat grup de neurones que queden afectades, a mesura que passa el temps acaben afectant-se d'altres. Llavors, el que busquem, com el que busquem és l'efecte sobre aquesta proteïna, busquem que sigui aquesta proteïna només la que hi hagi acumulada i que no hi hagin altres factors que puguin confondre o que puguin alterar els resultats.
0: Hi ha diferents tipus d'Alzheimer?
1: Depèn del que entenguem per diferents tipus d'Alzheimer. Però sí, l'Alzheimer... depenent de on s'acumuli aquesta proteïna i de quines siguin les neurones que es perden, pot expressar-se o pot iniciar-se d'una manera o d'altra. Hi ha gent que comença en lloc de amb pèrdues de memòria, que és la immensa majoria, però també existeixen formes que comencen amb problemes del llenguatge. O gent que comença amb problemes d'organització, de no saber seguir una sèrie de passos, o gent que comença amb problemes fins i tot visuals, de no saber interpretar allò que està veient. Tot això són diverses formes d'una mateixa malaltia, que és aquesta acumulació de beta-amiloide al cervell. I després hi ha altres malalties que... simulen l'Alzheimer, que poden manifestar-se com un Alzheimer, però que en realitat és per l'acumulació d'altres proteïnes o és per altres processos a nivell cerebral.
0: Cap on creus que es dirigirà la recerca en Alzheimer? No sé si està més a prop d'aconseguir una cronicitat amb una qualitat de vida acceptable, si hi haurà tractaments combinats de fàrmacs i intervencions, si s'acerca una solució que no sigui única i que sigui més adaptable, personalitzable a cadascun dels pacients...
1: Jo crec que com tota la medicina en el moment actual, tot va cap a la personalització de tractaments i de teràpies. Buscar el que és millor per cadascú en el moment adequat. Dins d'això, el tractament combinat és la manera de procedir, és el que s'està fent. Hi ha tot un grup de fàrmacs nous, prometedors, que ja estan utilitzant-se als Estats Units, per exemple, que encara no els tenim a Europa, però esperem que surtin en els propers mesos, que també ajudarà, però no tothom es podrà beneficiar d'aquests fàrmacs pels efectes secundaris que tenen o pel tipus de pacient que requereixen. Això és una ajuda o és un, a més, és una altra alternativa que esperem que puguem utilitzar en un futur.
0: Moltes esperances posades també en veure com funciona aquest estudi clínic. Ho dèiem a l'inici, n'hi ha hagut, n'hi ha d'haver 25 registrats a la Xina, a més d'aquest a Catalunya. La recerca evidencia, sembla que comença a evidenciar aquesta importància dels sistemes de drenatge cerebral, de drenatge dels vasos limfàtics, per alliberar aquest tipus d'acumulació de proteïnes com la beta-amiloide. Esperem que aquestes proves puguin anar bé, puguin demostrar la seguretat d'aquestes intervencions i que això ens serveixi precisament per avançar en la recerca i en el benestar de les persones que pateixen la malaltia. Àlex Menéndez, neuròleg de l'Hospital Germans Trias, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Gràcies. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xarxa experta.

0: I per la mare de literatura infantil, juvenil i de física quàntica, perquè després de l'èxit de la trilogia La porta dels tres panys, que va només de 500.000 exemplars i està traduïda a 18 idiomes, arriba ara la segona part de la prequela d'aquesta saga, L'origen de La porta dels tres panys, L'ombra dels dos sols, de Sònia Fernández Vidal. La història ens du al desenvolupament de l'energia nuclear, de la bomba atòmica, i tot plegat ho fa a través de les aventures de Nada, la protagonista, i també de grans científics que han protagonitzat aquesta revolució. El lector, al llarg de tots aquests llibres, i en concret aquest darrer, s'enfronta a una pregunta que avui segueix vigent. Estan preparats per assumir les conseqüències del coneixement que generam? Una sèrie de novel·les que ha estat molt exitosa, que utilitzen la ficció precisament per això, per explorar conceptes de la física quàntica i que ens introdueix en la mecànica a través de l'aventura i la fantasia. A més, l'autora segueix la línia de la divulgació científica que la caracteritza i també acaba d'estrenar un projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid. L'exposició du per títol Revolució Quàntica i proposa un recorregut ampli i accessible pel naixement de la física quàntica i per les conseqüències científiques, filosòfiques i tecnològiques, des dels primers interrogants sobre la naturalesa de la llum, per exemple, i la matèria, fins als desenvolupaments que marcaran el segle XXI. L'exposició està estructurada en diferents blocs, es pot veure de manera gratuïta des del 7 de maig i l'11 d'octubre i convida el públic a comprendre com la física quàntica ha transformat la nostra manera d'entendre el món. Avui parlam de tot plegat amb Sònia Fernández Vidal.
1: Sònia Fernández Vidal és escriptora i divulgadora científica. Doctora en Informació i Òptica Quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona UABA, on va ser professora. Ha treballat i col·laborat com a investigadora en algun dels centres més prestigiosos com el Centre Europeu de Recerca Nuclear Suïssa, el Laboratori Nacional dels Alpes als Estats Units o l'Institut de Ciències Fotòniques a Barcelona. És també cofundadora de la consultora tecnològica Gauzà Neumani i acadèmica numerària de la Reial Acadèmia Europea de Doctors.
0: Benvinguda a Codi Beta, Sònia. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
2: Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
0: Explica'ns una miqueta, perquè després d'aquest èxit, podem dir, internacional, amb tantes traduccions d'aquesta saga, La puerta de los tres cerrojos, què et du a tornar en aquest univers amb aquesta prequela que ja va per la segona part?
2: Doncs bé, així és com la trilogia de La porta dels tres panys, de la mà del Nico i els seus amics, ens introduïm en aquest fascinant món quàntic, no? I vivíem aventures i ens teleportàvem i viatjàvem amb Harleys Quantinson, amb gravitons, i podíem volar, lluitàvem contra essències de forats negres. Doncs anàvem descobrint tots aquests fenòmens fascinants del món quàntic. Amb aquesta prequela, aquest origen de La porta dels tres panys, fem un altre recorregut, perquè aquí ens n'anem a 1900, que és precisament quan va néixer la física quàntica, quan Max Planck va donar, no, el punt de sortida d'aquest naixement de la física quàntica, i la protagonista, que ara és l'Ada, és una nena orfa, de 1900 també, juntament amb el seu amic, que és un elf del món quàntic, el que pretenen és ajudar els científics a fer els descobriments que permetran que neixi la física quàntica en el nostre món. No? I d'aquesta manera el que fem, en aquest cas, doncs és un recorregut també pedagògic per la història de la física. Aleshores, anem parant doncs, per tots aquells científics. Però bueno, sempre dintre de l'aventura, és a dir, al final una de les coses que fan és agafar l'Einstein, se l'emporten al món quàntic, el fiquen a sobre d'un fotó i el fan viatjar a la velocitat de la llum per comprendre com s'altera l'espai i el temps, no? Velocitats properes a les de la llum, i així es pot descobrir la seva teoria de la relativitat. No? I tot això doncs, amb les aventures, també tenint en compte que estan els elfos foscs amb la intenció de mantenir en la foscor del coneixement a la humanitat. Però d'aquesta manera, amb aquesta excusa també de l'aventura, doncs anem descobrint tots els descobriments que van anar fent aquests científics i entenem també com va anar aquesta història de la física que va donar peu a una de les revolucions científiques i després tecnològiques més importants de la nostra època.
0: Imagino que no deu ser fàcil fer aquesta adaptació, no? D'escriure sobre física quàntica, adaptar-se en aquest to divulgatiu per gent jove, per infants, i a més fer-ho en forma d'aventura, no? Quin és el secret perquè de qualque manera siguis capaç i puguis convertir la ciència en una història que cridi l'atenció, que apassioni?
2: Bueno, la veritat és que sí que és cert que és difícil en el sentit que com a científic, no, tota la carrera, després quan fas el doctorat i quan comences a fer investigació, t'ensenyen a escriure d'una manera molt precisa, molt exacta i amb les matemàtiques, no? Per fer els articles científics. En canvi, aquí era una miqueta com desaprendre tot el après i tornar a aprendre de nou per fer doncs, aquest conte i explicar doncs, tots aquests fenòmens a través de la fantasia, de les històries, de la narració. Però, bueno, clar, al cap i a la fi, si t'hi fixes, al final, les partícules fonamentals, que és el que estudia la física quàntica, tenen propietats molt antiintuïtives per nosaltres, no? Es poden atravessar parets, estan els gats que estan vius i morts simultàniament, no? Són un conjunt de bogeries que al final dius, bueno, però és que sembla més del camp de la ciència-ficció, de la fantasia, que no pas una ciència que descrigui el nostre univers. Aleshores vaig agafar una miqueta aquesta fórmula, i al cap i a la fi, mira, com diu sempre el meu bon amic Àlex Rovira, sempre em diu, Sònia, els contes serveixen per dormir els nens i despertar els adults. Aleshores vaig pensar que, bueno, potser amb aquesta fantasia i en forma de conte, doncs era la millor manera de transmetre aquest coneixement que se'ns fa tan estrany.
0: Sí. Sí, sí, sí que és veritat que moltes vegades es fa estrany i moltes vegades s'associen, no? Moltes persones associen la física quàntica a conceptes com a plans de misteri, de màgia, d'alguna manera, no? Hi ha mites que t'agrada desmuntar, ja sigui a través de, en aquest cas, de la literatura juvenil, però també quan fas divulgació en altres àmbits, en altres aspectes?
2: Bueno, sobretot transmetre el que és i el que no és la física quàntica, no? Dintre del cap de la... Com que la física quàntica, ja ho dius, no? És quelcom tan estrany i tan misteriós, en els seus sacs s'hi han encabit moltes coses que no tenen res a veure amb la física quàntica, no? Hi ha moltes coses així de New Age o de medicines quàntiques i coses així que han aprofitat la tirada, potser mediàtica, que no tenen res a veure amb la física quàntica. Però jo penso que la millor manera de lluitar a vegades contra aquesta desinformació és compartint el coneixement, no? I al cap i a la fi, l'objectiu doncs, d'aquest llibre de les meves xerrades divulgatives, més que trencar mites, és explicar el que sí que és. No? I d'aquesta manera, així és, doncs treure aquests dubtes.
0: Parlàvem d'aquest llibre, però també ho han dit al principi, el passat mes de maig estrenaves exposició Revolució Quàntica, bastant relacionat també una cosa amb l'altra, no? Explicar aquesta història de la física, tot i que des de diferents punts de vista, aquesta exposició entenc que ara ens pots contar més detalls, va dirigida al gran públic, i arriba en un moment en què poden dir que molta de gent, encara que siguin directament, parla, no? De aquesta computació quàntica, ens trobam, diries, a les portes d'una revolució comparable a la que ja vàrem viure, de la revolució digital?
2: Sí, efectivament. Bueno, la revolució aquesta digital, en certa manera, és el que nosaltres anomenem la primera revolució quàntica, no? Tecnològica, perquè precisament gràcies al que sabem de la física quàntica es van crear els transistors. Els transistors és la base de tot el món digital que tenim avui en dia, des del telèfon mòbil, el microones quan escalfem la llet al matí, quan anem al supermercat i s'obren les portes de manera automàtica, tot el sistema de telecomunicacions, internet, quan ens anem a fer una ressonància magnètica, bé, que ha fixat que vivim envoltats de tecnologies sortides de la física quàntica, però en canvi desconeixíem moltes vegades, no? Des de la societat, que aquests avenços o aquestes grans tecnologies les tenim gràcies a la física quàntica. Però com bé dius, ara estem en l'inici d'un nou camí, del que anomenem ara la segona revolució tecnològica quàntica, on ens trobarem primer els sensors quàntics, després tot el que és internet quàntic amb la seva encriptació i aquest tan estimat doncs, ordinador quàntic. I efectivament estem doncs, a les portes d'aquestes revolucions tecnològiques. Mira, l'altre dia Google va treure un article que ja deien el Q-Day, no? El Quantum Day, que citaven ja d'aquí 3 anys poder tenir finalment ja un ordinador quàntic funcional. Bé, no sé si seran d'aquí 3 i tindrà raó Google o seran 5 o 7, però bueno, ja ni tan sols parlem d'una dècada. I bueno, seran tecnologies que i ho estem vivint ara amb intel·ligència artificial. Sí. No? Veiem que creix exponencialment i l'impacte que està tenint a les nostres societats. Doncs agafem-nos perquè el que està per venir encara serà un terratrèmol molt més fort. Aleshores és important que existeixin, doncs, iniciatives com aquesta de la Fundació Telefònica per apropar aquest coneixement de manera divulgativa a tots els públics, a tots nosaltres com a ciutadans, no? Perquè al final, si les nostres societats estan basades en ciència i tecnologia, hi hem de prendre decisions comunes, no? Qui prendrà les decisions del futur dels nostres fills? No? Si només 4 sabran sobre ciència i tecnologia, bueno, la història de la humanitat sempre ens ha demostrat que quan només 4 persones prenen aquestes decisions, no ens deparà res de bo. nosaltres penso que és important, no?, que com a societat tinguem una forta cultura científica amb tot el que ens està pervenint.
0: És important tenir aquestes qüestions, aquestes implicacions, no?, democràtiques també, que venen amb el coneixement, amb la història del coneixement, amb voler aprendre per aprendre, no?, amb aquesta motivació. I parlaves també, Sònia, d'aquesta gran importància de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia. Ara sembla que amb la generativa això ha crescut exponencialment. Com es conjuga això que estàvem parlant ara precisament amb aquest sorgiment de la intel·ligència artificial?
2: Bueno, la computació quàntica, per exemple, ja existeixen ara algoritmes quàntics per machine learning, és a dir, en el

0: estic segura que ens donarà moltes ciències i tecnologies que ens permetran seguir evolucionant com a civilització.
1: Me'n vaig una mica del tema en qüestió, però si arriba a aparèixer aquest ordinador quàntic en 3 anys com de Google, imagino que si ho diu Google és perquè serà propietat de Google. Això és bo o dolent, Sònia?
0: Wow, és una molt bona pregunta aquesta, eh? Perquè fixeu-vos que en el moment en què algú tingui un ordinador quàntic funcional, per exemple, tots els sistemes d'encriptació actuals, els secrets dels governs, quan fem transaccions bancàries, tot això quedarà totalment al descobert amb els nous algoritmes de desencriptació quàntica. Creacions de nous materials, nous fàrmacs, per bé o per dolent. Ara mateix tenim una miqueta... Qui són els que estan fent aquesta carrera quàntica? Tenim per un costat Xina i per l'altre Estats Units. Però, a més, els Estats Units ja no només són els governs, bé ho has dit, està Google, està Microsoft, hi ha empreses privades per primera vegada. No? I en aquesta carrera, una miqueta com la carrera espacial, no? Estan competint aquests dos. Però, bueno, a vegades a mi, quan, clar, te n'adones que el que ho aconsegueixi primer tindrà una avantatge geopolítica molt important. Molt, molt important. Aleshores, a vegades em recorda més la carrera del Club de l'Urani contra el projecte Manhattan, no? Que va haver-hi a la Segona Guerra Mundial. Sens dubte, l'única cura, no? Que, i ho dèiem abans, no? Que només quatre tinguin el coneixement de com funcionen aquestes tecnologies i, per tant, prenguin decisions, és que nosaltres, com a societat, ens comprometem, no?, també a adquirir aquest coneixement i a tenir una forta cultura científica i a poder exigir també als nostres governs que plantin, doncs, certes condicions en tots aquests avanços tecnològics o almenys tenir el coneixement de com funcionen. Per mi és l'únic antídot al que està per arribar. Però, bueno, està clar que parlar d'ordinadors quàntics ja no és ciència-ficció a l'hora de l'escola, a l'hora del pati de l'escola, sinó que és política del segle XXI.
1: Veurem què ens depara, però sí que és cert que ja has incidit, ho has dit un parell de vegades, la importància, no?, de tenir present el coneixement, de que no siguin només quatre, sinó que siguem més les persones les que siguem conscients, que entenguem i que sapiguem de què va aquesta revolució, no? Però alhora... Jo penso en les xarxes socials, que ens han democratitzat la divulgació, però també han contribuït a una desinformació científica, a un qüestionament del mètode científic fins i tot, no? No sé si tens aquesta mateixa sensació.
0: Sí, això és quelcom que està succeint. De fet, mai hi havia hagut tants terraplanistes, sí, no?, com avui en dia. I això és, sens dubte, producte també de les xarxes socials. Però, bueno, contra això jo crec que l'antídot segueix en el mateix i, malauradament, tot i que vagin en contra d'aquest mètode científic, és el mètode científic el que, o tenir una bona cultura científica i ben integrat aquest mètode científic, és l'antídot per mi a aquesta situació. Al final, la ciència es basa en dues premisses, no? Tenir una flexibilitat per les idees noves i creativitat, però alhora tenir un escepticisme sa, oi? Qüestionar absolutament tot, buscar les fonts de la informació que estàs rebent i aprofundir, no? Les coses es necessita certa profunditat i esforç a darrere per comprendre-les bé. I això, malauradament, és quelcom que en l'era dels algoritmes estem perdent. No? Per tant, una altra vegada, reforçar aquesta cultura científica com a societat és molt important per la situació que estem vivint, sobretot els nostres joves ara.
1: I, mira, una bona manera de lligar tot això que parlàvem amb l'origen d'aquesta entrevista, que és tant el llibre com l'exposició, és la importància d'aquestes dues iniciatives, precisament per difondre aquest coneixement, per crear cultura científica, i et volíem demanar una miqueta que ens expliquis com s'organitza aquesta exposició. Dèiem que estava estructurada en diferents blocs. Explica'ns una miqueta, si algú d'aquí, de les Balears, visita Madrid, quin recorregut pot fer a través d'aquesta exposició.
0: Sí, aquesta exposició que està a Gran Via, és l'edifici mític aquest de la Fundació Telefònica, just al mig de Gran Via, a més és d'entrada gratuïta, i estarà fins a l'11 d'octubre. Aquesta està estructurada de la següent manera. L'objectiu és aquest, d'explicar aquestes noves tecnologies quàntiques, però comencem fent-ne un recorregut i comencem des del principi, veient la història de la física. Veiem primer com vivien fins a 1900 en aquest món de la física clàssica, oi, quines eren les creences o la cosmovisió que hi havia aleshores, l'univers com si fos una gran màquina, i ens topem aleshores en la següent fase ja amb el naixement de la física quàntica, quan

0: Planck, Einstein i Niels Bohr introdueixen el quanto d'energia i així es neix la física quàntica. Llavors anem veient tota aquesta evolució i fins a Heisenberg, que és Schrödinger, i ja finalment les noves tecnologies quàntiques. És un petit recorregut per entendre com van evolucionant tota aquesta ciència fins a arribar a dia d'avui. Però bé, es conjuguen vídeos explicatius, molts interactius dinàmics, no? Que pots simular l'efecte fotoelèctric, que pots jugar amb l'experiment de la doble escletxa, vídeos que t'expliquen el gat de Schrödinger que està viu i mort, i tot això també amb obres d'art, no? Per donar-li també una altra... Hi ha moltes mirades que se li poden donar. Aquell que li agrada la història ho veurà des de la perspectiva de la història, aquell que li agrada l'art podrà gaudir també de les obres d'art que van acompanyant, i aquell que li agrada ja la ciència doncs veurà molts interactius també, molts vídeos i textos explicatius doncs com van evolucionant aquesta ciència fins a dia d'avui, finalitzant amb una maqueta que tenim de l'ordinador quàntic que hi ha al Barcelona Supercomputing Center, a Barcelona.
1: Hem mencionat ara aquest petit repàs a la història de la física quàntica. Hi han sortit noms, Heisenberg, Schrödinger, Einstein. Passa que tots aquests noms, com ja sabem, són homes, i és que és cert que encara avui les dones continuen infrarepresentades en moltes disciplines STEM. Això també, el fet de que tu hagis triat aquesta carrera i facis aquesta divulgació científica, ja és una passa, no? Jo no sé si durant la teva trajectòria professional has anat notant canvis en aquest sentit, i més presència femenina dins la recerca científica.
0: Bueno, afortunadament, no? Estem a ombros de gigantes, deia Newton. Jo puc dir que estem a ombros de gegantes, no? Jo ja no he hagut de patir aquesta diferència, diguem, entre gèneres, però és cert que és gràcies a que les pioneres que anaven a darrere doncs van haver de lluitar molt, no? Però avui en dia, afortunadament, aquest gap cada vegada va disminuint més, i per exemple en el CERN, que és on hi ha l'accelerador de partícules, l'LHC, aquest accelerador de 27 quilòmetres de circumferència, on estan recreant l'inici de l'univers i és la meca del coneixement de la física moderna actual, tenim com a directora la Fabiola Genotti, que és una dona, per exemple, no? En aquest sentit, comencem a tenir bastants rols, que és l'important, no? Tenir rols amb els que identificar-nos com a científiques. Per tant, això és tot una sort. Clar, no oblidem que amb el que és la història de la ciència, per això, si anem a 1900, que és el naixement de la física quàntica, doncs, per exemple, aquí, en el nostre país, encara les dones havien de demanar permís per anar a la universitat, no? Per tant, també és normal que en aquell punt no tinguem aquesta representació de dones a nivell històric. Però és que el com, que mica en mica anirem veient com canvia, afortunadament.
1: A poc a poc es van fent passes també en aquest sentit, ja gairebé per acabat volíem demanar sobre la pregunta inicial que la dèiem a la introducció, de la qual parteix el llibre, que és si estan preparats per assumir les conseqüències del coneixement que generam. Ahí estem?
0: Bueno, aquesta és la gran labor de l'ètica, és més formular preguntes que no pas donar respostes. Sí. No? I bueno, aquest llibre acaba fent aquest recorregut de la història de la física, acaba precisament en 1945, quan a l'agost d'aquell any es van detonar les dues bombes atòmiques, no? fruit del projecte Manhattan, i unes 250.000 ànimes van ser la moneda de canvi d'aquells avanços tecnològics, i tot comença també amb el naixement de la física quàntica. Aleshores, era una miqueta també... No, tan sols transmetre aquesta història de la ciència, sinó també aquesta situació ètica, que a més es torna a repetir avui en dia. Ja no només amb les bombes atòmiques, que malauradament tornen a amenaçar, no?, l'horitzó de supervivència de la nostra civilització, però també, com bé deies, intel·ligència artificial, aquestes noves tecnologies estan generant canvis en la nostra societat. Aleshores, jo penso que és important recórrer també la història, veure que ens hem vist en aquesta situació abans i plantejar almenys aquests dilemes ètics, no? I, com deia, és millor fer plantejar preguntes més que no pas donar respostes.
1: Aquesta també és l'arrel, no?, d'aquest mètode científic, fer-se preguntes. I ja sí, ara sí, per acabar, i parlant d'aquesta saga, hi haurà, no sé si vols continuar aquesta prequela, si hi haurà seqüeles, si te penses en continuar...
0: Mira, la trilogia, de fet, la trilogia va començar sent un llibre que els personatges anaven fent les seves en el meu cap i per això es va convertir en trilogia. Quan pensava que la trilogia estava acabada, va sorgir aquesta preqüela. Per tant, seria un error per part meva dir que no hi haurà res més. Tot i que la preqüela queda tancada, sí que és cert que mira com Star Wars, no? Pot ser que hi hagi també després una seqüela, dos llibres més darrere de la trilogia, per donar certa simetria, que acabin de tancar tot el que seria la saga. Ja veurem, anirem deixant que vagi sorgint.
1: Idò, i que sorgeixi, molts ànims, molta força per tot el que vengui per davant. Sònia Fernández Vidal, que acaba d'estrenar aquest L'origen de la porta dels tres panys, aquesta segona part, L'ombra dels dos sols, i també podeu visitar aquest projecte expositiu a l'Espai Fundació Telefònica de Madrid. La Revolució Quàntica és el títol de l'exposició, que proposa aquest recorregut pel naixement de la física quàntica i així com s'ha anat desenvolupant amb totes les seves conseqüències científiques, filosòfiques i tecnològiques. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, Sònia. Ha estat un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins
0: una
1: una
0: molt
1: altra.
0: Forta abraçada. Adéu. El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui miram 30 anys enrere, i és que el 5 de juliol de 1996 va néixer, si se'n pot dir així, l'ovella Dolly, el primer mamífer clonat amb èxit a partir d'una cèl·lula somàtica adulta. Aquest esdeveniment científic va demostrar que una cèl·lula especialitzada podia reprogramar-se per generar un organisme complet nou, una idea que fins aleshores havia estat objecte de debat i de recerca durant més d'un segle. Els antecedents d'aquest èxit, però, es troben en l'embriologia experimental del segle XX. Investigadors com Hans Spymann ja havien proposat la possibilitat de transferir el nucli d'una cèl·lula a un òvul sense nucli, una hipòtesi que va obrir la porta conceptual a la clonació moderna. Més endavant, Robert Briggs i Thomas J. King varen demostrar el 1952 que era possible clonar embrions de granot mitjançant el que s'anomena transferència nuclear, consolidant així la base experimental de la tècnica. Una altra passa fonamental per arribar a la creació d'aquesta ovella Dolly va arribar amb els experiments de John Gurdon als anys 60, quan va aconseguir generar capgrossos a partir del nucli de cèl·lules diferenciades. Aquest descobriment va ser clau per demostrar que la informació genètica completa es conserva en totes les cèl·lules, independentment de la seva especialització. Ja cap als anys 90, el Roslin Institute havia aconseguit clonar mamífers a partir de cèl·lules embrionàries, com el cas de les ovelles Megan i Morag, i un pas que va ser un pas immediatament anterior a l'ovella Dolly. L'arribada de Dolly va ser revolucionària perquè per primer pic la clonació es va aconseguir a partir d'una cèl·lula adulta totalment diferenciada, com dèiem a l'inici. Aquest fet obria les portes a noves perspectives en medicina regenerativa, en biologia del desenvolupament, en enginyeria genètica, alhora que també ha generat encara ara intensos debats ètics sobre els límits de la manipulació de la vida. Amb aquest punt, donem punt al programa d'avui. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVETA Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem parlant sobre conciliació a l'estiu. Quins recursos tenen les famílies amb fills amb discapacitat per conciliar durant les vacances escolars? També revisarem amb Nelia Sánchez Oviedo, membre de la Comissió d'Inclusió de FAP a Mallorca, quins serveis, beques i suports hi ha disponibles al llarg de l'any. I avui també tindrem secció de l'especialista. Parlarem amb la nostra psicopedagoga, Magdalena Boussà de Mirabó, sobre un tema complex. Com educar els fills quan els pares no sempre estan d'acord? També reflexionarem sobre si les diferències de criteri entre pares i mares poden ajudar o no a trobar un millor equilibri. Avui també passarem una estona divertida posant a prova a una mare i en el seu fill adolescent amb un test i farem un recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci infantil, juvenil i familiar. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim en Manual.

0: IB3 Ràdio és diversió. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: De 8 i 47 minuts.
2: Són les 8.
3: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
4: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: En el programa hem parlat moltes vegades dels problemes que pot generar la incoherència a l'hora d'educar o el fet que els pares no segueixin una mateixa línia educativa amb els fills. És un tema que, a més, pot ser sabut encara més present avui en dia en un context que hi ha molta informació sobre criança, molts models diferents i en què, a més, clar, cada pare i mare arriba a la criança i a l'educació en la seva pròpia experiència, els seus valors i la seva manera d'entendre les coses. Tot això fa que sovint sigui més fàcil que apareguin desacords. És un tema que hem mencionat diverses vegades en el programa, però avui el que volem és no centrar-nos tant en com evitar aquestes situacions, que amb el context actual a vegades sembla difícil evitar, difícil que no apareguin, sinó en com gestionar aquests desacords en el dia a dia a l'hora d'educar. I per parlar-ne, avui comptem amb la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
1: Bon dia.
0: Tot un repte.
1: Uf, molt repte.
0: Ben complicat.
1: Sí.
0: Clar, perquè a més hem d'aclarir ja per començar que quan parlant de desacords en sa criança tampoc és el mateix estar, no està, millor dit, d'acord en situacions puntuals del dia a dia que tenir maneres d'entendre l'educació molt diferents.
1: Totalment, totalment. I clar, jo crec que, és que xerrar d'aquest tema és més fàcil que posar-ho en pràctica, hem de partir d'aquí. I aquí donarem pinzellades, però el dia a dia és emocionant, eh?
0: És complicat. Bé, idò, anem a entrar en matèria. Tenim la idea, o és una idea bastant estesa, que dins la parella sempre hi ha un perfil més estricte i l'altre més permissiu. Per la teva experiència, treballant amb famílies, això és realment el més habitual? O també és freqüent trobar pares en rols més semblants però que discrepen per altres motius?
1: Jo crec que se pot discrepar per mils de coses, però en el final sempre n'hi ha un que és més estricte i l'altre que és més permissiu. Jo és que diria que ho he vist absolutament sempre.
0: És un rol habitual.
1: Sí, de totes formes és que hi ha una classificació molt clàssica, que és la d'estils educatius, no? Que seria el controlador, el permissiu i el mig, que seria l'ideal, que és el que acompanya i quan ha de controlar, controla, però amb molt d'efecte, no? I aquest seria l'ideal, però ja partim de que la classificació bàsica d'estil de criança és un més permissiu i l'altre, o sigui, una part molt permissiva i l'altra molt controladora. Per tant, la lògica és que sempre, sí, sempre caiguem en un d'aquests.
0: D'acord. I doncs, amb aquest repartiment que comentaves, un més estricte i l'altre més permissiu, clar, aquesta situació sempre acaba generant conflicte i resultats negatius, sobretot. O creus que si se gestiona bé pot aportar un cert equilibri perquè un es tira cap a un costat, l'altre cap a l'altre i en el final arribem en aquest terme mig que comentaves?
1: La veritat és que crec que depèn de la quantitat d'ego mal controlat que tinguem. Sí, ja sé que això no surt en els manuals típics, però crec que la clau és aquesta, no? Vull dir, en realitat, mos cansem de dir que la diversitat a l'aula és bona, que la diversitat és una cosa que enriqueix, però quan se tracta d'educació, pensant que només la meva postura és la correcta, que me fa pensar a mi que jo tinc la veritat absoluta? I un pot dir, és que hi ha estudis? Sí, perquè la ciència també avança. I el que se diu avui, que s'acaba de descobrir, d'aquí un temps, hi haurà bastant de matisos. Per tant, en el final, més ulls sempre veuen més i sempre és molt interessant tenir un punt de vista distint en el meu. Així que sí, jo crec que la diversitat de criteris és una cosa enriquidora, no és un perill. Sempre i quan tots dos tinguem la capacitat d'escoltar i d'arribar a acords mínims. No fa falta que estiguem d'acord en tot.
0: I com se fa per arribar a un acord, tot i que hi hagi certes diferències, i arribar a funcionar com un equip, no? No sé, com poden distingir entre que és negociable, que hauria de ser innegociable?
1: Coses negociables, ses que no suposin un perill per si d'integritat física o emocional ni del menor ni d'altres persones. Això és innegociable. Coses innegociables, ses que vagin contra els nostres valors. Clar, aquí hem de veure si tenim els mateixos valors, no? Però hi ha valors que són com a molt bàsics. Per exemple, la dignitat de les persones, no? O sigui, coses que s'escapin d'aquí no haurien de ser negociables. Coses negociables són la gran majoria, les que són negociables. Per què? Perquè normalment no hi ha una sola manera correcta de fer les coses, n'hi ha moltíssimes. I sobretot, també hem de tenir en compte que estem en un món molt canviant. Si seguim un sistema superrígid, tampoc estem sent del tot lògics. Per què? Perquè nosaltres hem d'educar els nostres fills per un món que no sabem com serà. No sabem exactament quina és la manera correcta mil·limètricament de fer-ho tot, perquè no sabem què passarà més endavant ni quines variables ens trobarem. Per tant, jo crec que educar bé, una part important d'educar bé és educar amb flexibilitat. I per a ser flexibles necessitem un altre punt de vista.
0: Ara entrarem en situacions concretes del dia a dia, però
1: sí,
0: abans...
1: perquè la teoria és guai, eh?
0: La teoria sona molt bé. Si en un moment donat, com a pares, ens volem aturar a definir una línia educativa comú, com ho hauríem de fer? És a dir, en què ens hauríem de fixar? Això que ens seguim i deim... Potser no ho hem fet mai, no? Però què volem?
1: És una pregunta difícil i fàcil. Difícil perquè en el final se suposa que volem que el nostre fill sigui lliure. I si volem que el nostre fill sigui lliure, no ho podem delimitar molt bé com volem que siga. No sé si m'explic, però clar, ja li estaríem limitant la seva llibertat, no? Però també volem, se suposa, que sigui un al·lot, que sobrevisqui a una societat, que tingui eines, i tot això també és... i que tingui els valors, i tot això també és perseguir uns objectius. Per tant, crec que és molt important que mos asseguem, i en això sí que se li ha de dedicar bastant de temps. Com m'agradaria realment que fos el meu fill? Una persona que respecti els altres? Si jo vull que sigui una persona que respecti els altres, això haurà de ser part d'una línia educativa. Una persona que prengui decisions pròpies i que tingui criteri propi. Clar, això és una feina de molts anys. Això no s'improvisa. I no puc començar a pensar com fer-ho quan estigui adolescent. Ho he de pensar prèviament, no? Sí que és molt important aturar-nos i pensar. Primer, les línies vermelles que no volen traspassar cap dels dos, però després també cap a on volem anar amb uns mínims, perquè si ho detallem massa, a lo millor també acabem ofegant el nostre fill. I no és idea, òbviament, o sigui que volem que sigui una persona lliure. Per tant, han de tenir uns marges bastant amples.
0: Però... flexibilitat, que comentaves abans, no?
1: Exacte, però amb unes fronteres molt ben definides.
0: Anem a entrar un poc a la pràctica, no? A situacions del dia a dia, com pot ser deixar-lo sortir de festa, seguir o no una activitat extraescolar, no? Són decisions que moltes vegades generen conflicte. Què podem fer quan hi ha postures diferents? És a dir, si un dels progenitors pensa una cosa i l'altre en pensa una altra. Com podem arribar a un acord?
1: Aquí hi ha una cosa molt bàsica, resolució de conflictes, que és entendre si jo jo el que estic cercant és defensar la meva postura o si el que estic defensant és el benestar del meu fill. I això que en teoria és molt fàcil de dir, a la pràctica no és tan bo de veure, perquè a vegades podem confondre fàcilment és que jo vull que ara l'altre m'escolti i faci el que jo vull. Clar, en aquest cas, primer ens hem de seure nosaltres mateixos i entendre per què aquest tema m'està encalentant tant. I perquè no som capaços de ser del tot racional, flexible. Així que, primer, diferenciar què és el que jo realment vull. I quan ho tingui clar, serà molt més fàcil la comunicació. Però igual que ho faig en jo, ho he de fer en l'altre. Què és el que realment vol? Està intentant que l'escolti per una vegada? Perquè això que acabo de dir passa moltíssim. Moltes discussions depenen senzillament de que una de les parts mai se sent escoltada. I això, clar, que hi ha tot un altre capítol de una situació que normalment du molt d'anys de darrere, que és que una de les parts considera que sempre ho fa bé i considera que l'altra, per tant, sempre ho fa malament. La part que sempre ho fa bé acaba castigant la parella i en el final això s'acaba convertint en que la part que mai s'ha sentit escoltada va desapareixent de l'educació del fill, i això és bastant perillós, però superfreqüent.
0: I com se pot fer aquesta autocrítica? Perquè és complicat. Com podem detectar si realment estem compartint la responsabilitat o si de vegades acabem delegant massa en l'altre, o al contrari, no? El que tu comentaves, si volem controlar-ho tot o pensam que l'altre no ho fa suficientment bé.
1: És difícil. Jo, de vegades fa falta una persona externa per acabar de veure, no? Però clar, això també depèn de si jo som capaç de donar-me en compte de quines són les meves motivacions de veres. És que jo crec que totes les persones que tenim una responsabilitat d'educar, cada cert temps, ens haurien de qüestionar què és el que jo realment vull i què és el que em fa enfadar més. I que és el que em fa sentir-me molt malament en temes educatius, no? Perquè la resposta a totes aquestes preguntes probablement m'estigui dient quines motivacions profundes tinc quan estic posant un límit que potser no l'hauria d'estar posant. No sé si m'explico.
0: Pot passar de vegades també que al marge de preocupar-nos pel nostre fill i de l'estima que li tenim i del futur, ens preocupem també sobre... segons el que nosaltres li diem, com pot afectar això a l'efecte que té el fill cap a nosaltres? Això pot condicionar de vegades també.
1: Totalment, i a més, què passa? Que no és igual tenir un fill que tenir-ne 4. No és el mateix tenir un fill amb 20 anys que tenir-lo amb 40. O sigui, vull dir, aquí hi ha moltes variables implicades, no? Crec que al final necessitem revisar per què feim les coses i veure si jo estic fent les coses pues bé del meu fill o per si m'aquest sense el seu efecte. Això és una por molt... És una por lícita. Vull dir, és que jo no vull... Ningú vol perdre l'efecte de les persones que estima i normalment a qui més estima és en els fills, no? Però això no pot condicionar tota la meva... tot el meu estil educatiu. Perquè en aquest cas, probablement... no sigui capaç de posar uns límits que són necessaris, de tant en quant. Però és que per això serveix que hi hagi dues persones i per això serveix moltes vegades que hi hagi dos rols. Estem a estar en veure aquests dos rols com una cosa que se complementa. Per exemple, si jo sé que ara, pel moment en què jo estic vitalment, me puc enfadar massa, massa fàcilment, perquè tinc una temporada d'estrès, puc intentar que sigui l'altre és que li digui qualque cosa, no? El que siga. Escolta, que has deixat la cuina fet un desastre. A lo millor jo no sóc la persona correcta ara mateix, perquè sé que acabaré votant. Si puc comptar amb l'altre, és fantàstic per fer-ho, no? I si l'altre és una persona que té tendència a ser més permissiva, tindrà un efecte molt millor, inclús, no? Però hi ha moments en què a lo millor la part més estricta és la que pot intervenir de manera millor. Vull dir, en aquest cas, si mos coneixem les fortaleses d'un i de l'altre i el punt fort i el punt feble de l'altre i realment aconseguim convertir això en un equip interessant, en els equips no ha d'haver el mateix rol. A qualsevol equip de feina sempre és bo que hi hagi distints rols. A la família perquè no hauria de ser igual.
0: Molt interessant.
1: Però clar, el que hem d'anar molt alerta això quan s'enquista és quan se converteix en una batalla d'egos. I això és fonamental revisar-ho, perquè l'educació no pot ser una batalla d'egos. L'educació ha de ser cercar el bé dels menors. Quan perdem de vista això, és quan hi comença a haver moltíssim de conflictes. I conflictes sense solució, perquè el conflicte no té per què ser dolent.
0: Anem a més pràctica, perquè el tema és molt interessant, però és molt complicat. Anem a pensar que aquest desacord apareix en el mateix moment, davant del fill.
1: Que és més complicat.
0: És un dilema que s'ha de resoldre en aquell moment, no? Puc anar ara a sortir amb els meus amics, per exemple, un diu que sí, l'altre diu que no. Com actuam en aquest cas? És a dir, quan convé mantenir la teva postura i quan pot ser millor cedir o donar suport a l'altre, encara que no hi estiguis del tot d'acord?
1: Amb educació una cosa clau que és formar equip. Si no formem equip avui en dia és molt difícil educar. I és interessant veure si me mereix més la pena, si mos mereix més la pena, millor dit, mantenir l'equip o fer o defensar el meu criteri. Exemples concrets. És un tema, per exemple, donar-li un mòbil sense control parental. En aquest cas, segons l'edat del nen i segons com el coneguem nosaltres, perquè el coneixem perquè és el nostre propi fill, si jo sé que això pot ser perillós, en aquest cas, he de seguir el meu criteri, perquè hi ha un perill de pas mig, no? En altres casos pot ser més perillós, entre cometes, perdre l'equip. Per tant, en situacions que no són tan rellevants i que no hi ha perill de ningú ni va contra els nostres valors, en tots aquests casos moltes vegades és millor cedir si l'altre ja s'ha posicionat de manera molt clara. Perquè desautoritzar l'altre de manera molt oberta no sol ser recomanable.
0: Clar, també imagino que hi ha temes que solen, com deies abans, no? Que solen estar més enquistats, no? Que tenen més difícil solució. Què fem en aquests temes que se repeteixen i acaben generant discussions constants? És millor de vegades fer una passa cap a l'altre costat? Com ho fem per evitar discutir sempre per el mateix?
1: Buf, és que depèn del tema, no? Depèn del tema i depèn del motiu pel qual estigui enquistat.
0: Que de vegades són temes molt petits.
1: Sí, imagina que el tema sigui un tema que a mi m'afecta molt per com me varen educar a mi i per tant jo ho vull fer exactament a l'enrevés. És que en aquest cas potser el que necessites treballar fer una feina personal meva i veure realment per què m'afecta tant aquest tema i si realment... Un exemple concret, no? A mi no me deixaven sortir fins ara que jo volia. No diran l'edat. I així no concretant tant.
0: D'acord. Vale?
1: Molt bé. A mi no me deixaven sortir mai i això me va frustrar moltíssim perquè tal i perquè qual. I ara vull que el meu fill no senti aquesta opressió. Fantàstic. Per tant, mai li cap posant límits en l'hora de tornada. Quin és el meu objectiu? El benestar del meu fill? O de qualque manera estic intentant... demostrar que jo no repeteix el que me varen fer a mi. Aquí hi ha tota una feina d'autoanàlisi, no? Vull dir, moltes vegades la clau és xerrar en jo mateix, tenir honestitat en jo mateix i diferenciar què és el que estic intentant. O sigui que, per un costat, quin és el meu objectiu? El benestar del meu fill. Si l'objectiu és el benestar del meu fill, fantàstic. Si me'n dono compte de que hi ha un contaminant extern que és reivindicar-me a mi en com me varen educar, aquí hi he d'anar un poc més alerta i a lo millor he de fer una feina personal. A lo millor senzillament és una diferència de criteri molt clara entre la forma d'educar d'un i de l'altre. Jo en aquest cas, si és una cosa que s'enquista i que realment mos està creant molt de problemes, sí que crec que és bastant interessant comptar amb qualcú extern, que pot ser un professional o no. És que moltes vegades, quan hi ha contaminacions emocionals de coses, una visió externa és una cosa neutra que ens pot ajudar a prendre una decisió conjuntament.
0: Hem començat dient que no era un tema fàcil, tu has dit que una cosa era la teoria, l'altra la pràctica, ja veiem que és complicat, però anem a complicar una mica més amb una situació que a més, cada vegada és més habitual, que és la dels pares separats. Clar, com se gestiona, en aquest cas, la criança quan hi ha opinions diferents i quan la relació entre els pares no és fluida, pot ser, o no hi ha molt bona relació a l'hora de comunicar-se.
1: Bueno, clar, és que aquí en molts de casos directament acaba decidint un professional extern directament i moltes decisions acaben en un judici, no? Però sempre és millor no arribar a aquests extrems. Quan veuen moltíssim de desacord, de manera clara, i amb enfrontaments entre pare i mare, és una tendència molt fàcil a utilitzar-ho. Per tant, hem d'evitar caure en això, perquè si no, sabrà perfectament en qui li ha de demanar que li compri qualque cosa i en qui li ha de demanar sortir fins tardíssim o tenir certes... o anar a un viatge, que no sabem amb qui se'n va. Per tant, és difícil, perquè quan hi ha una separació mal duita, moltes vegades hi ha un tema de qui té la raó, si un o l'altre. Però aquí no podem oblidar que el nostre objectiu és el benestar del menor. I aquesta seria la clau sempre. Diferenciar quan jo estic intentant qualque cosa per reivindicar una ferida meva o quan estic intentant cercar el bé del menor. Si això està clar, és molt més fàcil arribar a acords. I és el que hem d'intentar. De totes formes, sí que se sap que en casos de separacions i de divorços i tal, la clau sol ser com són capaços de xerrar els pares entre si. Si els pares poden ser capaços de tenir una relació més o menys fluida, l'educació
0: Serà més fluïda.
1: Sí, i el benestar emocional dels fills és molt més alt. Per tant, si nosaltres partim d'aquest punt de vista, bueno, a lo millor ens han de menjar moltes coses, però si és pel benestar del nostre fill, segur que mereix la pena.
0: Han d'aprendre, en general, també, a vegades, a relativitzar aquestes decisions, discussions, més o més, avui en dia, en un context on, com tenim tanta informació, moltes vegades qualsevol passa educativa se torna una cosa molt gran, no? Des del fet de com s'alimentarà el nadó, de quan llevarem el bol, que hi ha milers de decisions sense criança. Hem de vegades sí. relaxar-nos una mica i relativitzar també. Tu què trobes?
1: Jo crec que aquí ens podem fer una pregunta. Quantes coses de la nostra vida hem pogut controlar al 100%?
0: Poques.
1: Després de contestar això, podem pensar quantes coses de la vida del nostre fill podran controlar al 100%. Ni de la infància, ni de l'adolescència, ni de la vida adulta. Per tant, més val que partiguem de la premissa de que nosaltres fins on podem. Per el control absolut no el tenim nosaltres, gràcies a Déu, perquè moltes vegades ficaríem la pota, no? Vull dir, quan som massa rígids normalment és perquè pensam que si no controlem les coses aniran fatal, i això és una errada bastant grossa perquè no sol ser certa. Moltes vegades més control significa pitjor educació. El control s'ha d'anar disminuint a poc a poc, i això significa control en l'educació i control en les decisions que prenen l'altra part educadora. En el final se tracta sempre d'intentar ser flexibles. La canya més flexible és la que no se romp. Per tant, aquí, en educació, en el que més ens importa, que són els nostres fills, ho hem de tenir molt present. La flexibilitat és clau.
0: I doncs quedem amb aquest consell, la flexibilitat, i és un capítol per escoltar moltes vegades, Magdalena, perquè és complexa.
1: Sí, i per tornar a tractar i aprofundir.
0: Farem una segona part. Tornaràs?
1: Tornaré.
0: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale a play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Actuals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
6: Hola, sóc na Marta, m'encanten els esports i sobretot venir a la ràdio, en especial fer la secció retro en la meva predina.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer test, ens agrada mesclar generacions, ens agraden els karaokes en japonès, encara que no se'ns donen gaire bé. I avui què volem fer? No farem un karaoke en japonès, però sí farem un test entre dues generacions, perquè avui tenim aquí un pare i un fill, Conchi i Pau. Com esteu?
1: Hola, molt bé.
0: Que esteu preparats?
2: Sí.
0: Vos farem un test, sabeu de què?
2: No.
0: Ho voleu saber?
2: Sí,
0: per favor, no?
2: Sí, estaria bé.
0: Volien saber si coneixeu els gustos de l'altre. Realment, quan sabeu un de l'altre?
3: Jo crec que bastant, eh?
0: Sí? Penseu que sí?
3: Pensant que sí.
0: Amén, si coincidiu o si tenim alguna sorpresa. Preparats?
3: Sí.
0: Sí? I de bé, començarem per unes preguntes ràpides de qui és més. Jo vos diré una situació i vosaltres heu de dir jo o ell.
3: Vale.
0: I amant si coincidiu o no.
3: Vale.
0: Primera pregunta, qui dorm més?
3: Jo.
4: No.
0: No?
4: Jo.
3: Sí.
0: Segons el dia.
3: Sí, depèn del dia, sí.
0: Qui té pitjor despertar el dematí?
4: Jo. Sí. O sigui, això sí que...
0: Confirmam.
3: Pau. Sí.
0: Sí. No t'aixeques de bon humor.
4: M'acosta molt.
3: Li costa, sí.
0: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
3: Jo.
4: Mo mare. O sigui, en general,
0: menja més ràpid que jo.
3: Però si és un pastís més.
0: Encara no. Poses un per dos, com en el WhatsApp, no?
4: Sí.
0: Qui s'enfada més quan perd un joc?
4: Ara, jo sí que és vera que ho diu molt malament, això sí. de perdre.
3: Jo diria ell, sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Tu tens més paciència, idò, Conchi.
3: Sí, poc en més.
0: Vinga. Qui diu més vegades, ara vaig...
3: Ell.
4: No.
0: I després això, no va.
3: Exacte.
4: Què dius, Regina? Això no passa.
0: No. Qui canta pitjor sa dutxa?
3: Jo.
4: Mo mare. Jo cant molt bé.
0: Sí. I tu cantes molt a sa dutxa, Conchi?
3: No cant molt, però quan cant, fatal.
0: Cantes golden, allà, tot pulmó. Qui deixa més coses desordenades per casa?
3: Ell.
4: M'estau posant en evidència en aquest programa.
0: Tu t'ho pots oposar, no? Tu pots dir, no és cert. Després ja cadascú
4: ja que
0: tregui les seves conclusions.
4: Ja que ho reconeixes les coses.
0: Qui té més paciència?
4: Ma mare.
3: Jo, sí.
0: Això és habitual,
4: sí,
0: no?
4: Mare,
0: vos he de dir
4: sí.
0: Que sempre guanyen aquí mares i pares. I aquesta és interessant. Qui conta els acudits més dolents?
3: Supos que jo.
0: Sí, o sí. No? O igual.
4: Depèn, però jo crec que m'ho mare.
3: Sí, jo crec que jo.
0: Però perquè són dolents, perquè te costa contar-los, perquè te n'oblides, què passa amb els teus acudits?
3: No sabria dir-te ara.
4: Fan gràcia. Ho deixem.
0: Salta diu un invadi, fan gràcia per dolents que són.
3: Sí.
0: Bé, anant bé, eh? Estau coincidint tots els temps, estau d'acord, no hi ha conflicte.
3: Més o menys, sí.
4: No.
0: Preparats per la segona part del joc?
3: Vinga,
4: sí,
3: no.
4: Claro.
0: Vinga, ara jo faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no.
4: Vale.
0: Vinga, primera pregunta, color preferit d'en Pau?
3: Lila.
4: Sí.
0: Ah, sí, molt bé. I de ta mare?
4: Jo diria es rosa.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ah, però ara ho ha encertat,
3: sí.
0: Molt bé. Anem a complicar-ho.

0: també, eh? Estava encertant en tot. Sí. Pel·lícula preferida d'en Pau.
1: Ui, pel·lícula no ho sé, perquè la pel·lícula fa molt que no mira.
2: Però hi ha, hi ha una que sempre dic que és la meva preferida.
0: Alguna de Miyazaki o no sé.
1: Ah, ben? Bueno, d'infantil.
0: Oh, no?
1: Ai, ben? Ara ens ho he dit.
0: Dona-nos pistes.
2: No sé, l'hem mirat moltes vegades. Fa poc lo vàrem veure una altra vegada. I és d'animació.
0: Ben? I no és de Miyazaki o sí?
2: No.
0: No?
1: Pues ara
0: no. Dona una pista, comença per...
2: És de stop motion.
0: Seguim igual, ho has de dir, Pau, ja.
2: La novia cadàver.
1: Ah, és vera.
0: I la pel·lícula preferida de ta mare?
2: Uf, sí que això sí que...
0: O és que no en té?
1: Bueno, preferida no.
2: Preferida no. O sigui, jo sé més o menys que li agraden ses... O ses de riure,
1: sí.
2: O ses d'amor, però no sé si hi ha alguna que sigui la seva preferida.
0: Ho donem per bo, perquè sí. Has encertat els gèneres.
1: Sí.
0: Vinga, la darrera. Quin pensau, bé, Conxi, tu quin penses que és el pla preferit d'en Pau per fer amb tu, per fer plegats? Què li agrada més fer amb tu?
2: Res.
1: Per exemple, galletes.
0: Sí, però no de menjar, sinó en general, eh?
1: Un plat.
0: No, un pla.
1: Ah, un pla, perdona.
0: Haurem de canviar la pregunta perquè ens ha passat més d'una vegada que confonen pla amb plat.
1: Pues... Fa temps que no ho feim, però anar de tendes, anar a passejar i després menjar algo.
0: Què tal?
2: Sí, anar de tendes.
0: I a l'inrevés?
2: Jo diria que també anar de tendes perquè és molt divertit i és com... La meva mare és com la persona que més coneix els meus gustos. Per tant, és com molt fàcil anar de compres perquè sap el que... El que m'agrada.
0: T'assessora bé. T'assessora bé.
1: La Pretty Woman, no?
0: Molt bé.
2: En ses bosses, així.
0: Sí, anau per allà. Molt bé, molt bé. I de vos he de dir que heu fet 100 punts.
1: Bueno, super.
0: Aquest test que fan a ses revistes de compatibilitat, un 100.
2: Ah, mira, doncs nos coneixem bé.
0: Sí, ja fa uns anys, eh?
1: Ja sí, per allà.
0: Estau contents?
2: Sí.
0: Jo crec que ho hem fet massa fàcil. El pròxim test serà més complicat.
2: Sí, ha de ser un poc més difícil.
0: Vinga, segona volta. Molt bé. Moltes gràcies i adéu.
2: A tu, Regi.

0: després d'aquest test entre pares i fills, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començant parlant de beques, concretament de la convocatòria d'ajudes econòmiques de l'Ajuntament de Calvià pels estudiants matriculats en 2026-2027 en cicles formatius, graus i altres estudis. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
1: Han salido las ayudas económicas del curso 26-27 del servicio de Beca Calvià del Ayuntamiento de Calvià y ya podéis solicitarlas a través de la página web del Ayuntamiento. Del 1 al 23 de julio es el plazo, así que aprovechad y no perdáis la oportunidad.
0: I continuem parlant sobre beques, en aquest cas sobre la xerrada informativa per a famílies sobre les beques del Ministeri per a alumnes amb altes capacitats que oferirà en línia APSAC Mallorca. Ens explica quins temes s'hi abordaran María José Frutos, secretària de l'associació.
2: La charla informativa relacionada con la ayuda del Ministerio que se puede solicitar sobre altas capacidades será breve y consistirá en explicar los requisitos para poder solicitarla, los plazos, la edad a partir de la que se puede solicitar y después la documentación anexa que se tiene que presentar en el centro escolar para que sea validada por el Departamento de Becas de Consellería de Educación. Tendrá lugar el miércoles 8 de julio a las 7 de la tarde en formato online. Gracias.
0: Continuem ara amb una trobada per a famílies amb fills sobre crear xarxa. Ens dona més detalls Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
3: Bon dia. Si tenir fills ja és un canvi molt gran a les nostres vides, la criança sense xarxa fa que el camí sigui més difícil. Potser l'entorn ha canviat o el cercle de confiança ja no s'està proporcionant el que necessitem. O simplement la família és en fora. Si sents que necessites una tribu que xerri el teu mateix idioma, vine a conèixer l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu el proper dilluns dia 6 a les 5:30. Te pots inscriure enviant un correu

0: a serveissocialsmallorca.espaifamili@sjd.es.
1: I ara seguim amb propostes d'oci, concretament per a joves. Ens ho conta en Albert, de l'equip Dinamo de l'Ajuntament de Palma.
2: Si teniu entre 14 i 30 anys, des de Dinamo aquest estiu us volem convidar a la nostra iniciativa més refrescant, el Feim Estiu Jove. Concretament, el divendres 10 de juliol, de les 6 i mitja a les 8 i mitja, al parc de Rosabueno, al Rafal 9, tindrem una festa moguda per la cultura urbana. I dia 24 de juliol, en el mateix horari, al parc de Sant Cotoner, una activitat geek, on els jocs de taula, tornejos i exposicions cobren protagonisme. Tot això i més ho podreu trobar en el Feim Estiu Jove de Dinamo. Si voleu més informació, no dubteu a consultar la nostra pàgina web, equipdinamo.cat, o seguir-nos a Instagram o TikTok.
1: I acabam amb oci familiar. Recentment s'ha creat a Mallorca una aplicació gratuïta que facilita la recerca de plans d'oci per famílies, a més de convidar-les a compartir propostes. Víctor Barrientos, cofundador de l'aplicació, ens ha enviat una mini guia pràctica per conèixer el seu funcionament.
3: Arriba l'estiu, la calorada, i quan ja no ens queden idees, els nins en llancen la gran pregunta. I avui què feim? Perquè no ens agafi el pànic, aquí teniu la guia ràpida de WAFS, l'app gratuïta nascuda a Mallorca per gaudir en família. El primer pas és registrar-se. Entrem a WAFS.app o baixem l'aplicació i creem un perfil gratuït. És indispensable per veure les adreces exactes i els detalls. Al moment, l'app ens mostra els plans més pròxims en el temps i a prop nostre. Segon pas, usam el cercador avançat. Podem filtrar per dates, explorar sobre un mapa o cercar per categories. Trobarem el pla ideal a l'acte. I tercer pas, fent comunitat. WAFS és col·laborativa. Si descobrim un racó xulo o un bon pla, el pujam a l'app perquè altres famílies en gaudeixin. Així de fàcil, aquest estiu, registrar-vos a wafs.app, wafs.app, explorau i compartiu, perquè viure l'estiu junts és fer família.
1: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Ara donarem pas en els companys d'informatius i ens prepararem per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil, escoltant una cançó estiuenca.

Continuem en la segona hora de No venim amb manual. Avui, com sempre, tindrem molta participació infantil i juvenil. Començarem amb entrevista. Avui ens visiten els Gambirots, la colla castellera de la Universitat de les Illes Balears. I com cada dissabte no faltaran les seccions infantils. Avui tocarà escoltar un dels contes inventats de No venim amb manual. Han donat a triar de la nostra biblioteca i els infants han triat un conte sobre les estacions que també té una mica de màgia. Seguirem amb tertúlia infantil. Com pensen nins i nines que els seus pares resolien situacions del dia a dia que ara solucionam amb tecnologia, concretament amb el mòbil? Avui ho descobrirem. També tindrem plans i recomanacions enviades per nins i nines, un reportatge d'Anna Marina sobre cinema i acabarem amb un concurs. Avui les seccions de No venim amb manual se convertiran en un joc de categories. I els concursats no seran ni nins ni pares, seran joves. Estau preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: No venim amb manual, ens agrada descobrir iniciatives, aficions i projectes impulsats per infants i joves. Per aquest motiu, avui ens visiten els Gambirots, la colla castellera de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta colla se va crear l'any 2003, però després d'uns anys sense activitat, un grup d'estudiants la va tornar a posar en marxa el 2024. I avui tenim aquí un grup d'aquests joves. Ens acompanya na Margarita, que ja la coneixeu quan venim amb manual, que és cap de colla. Hola, Margarita.
1: Hola a tothom.
0: Hola. Tenim en Pau, que és vicepresident. Hola,
2: hola
0: Pau.
2: Hola.
0: Hola. Tenim en Eduard, que també el coneixeu quan venim amb manual, que és membre de seguit tècnic. Hola, Eduard.
3: Bon dia.
0: Bon dia. I en Cecília, que és castellera. Hola.
4: Bon dia.
0: Bon dia. I en Jaume, que és casteller i també el coneixeu quan venim amb manual.
5: Hola.
0: Tenim mig no venim amb manual ficat a Gambirots. Bé, avui volem que ens expliqueu què significa formar part dels Gambirots i també com és el dia a dia una colla castellera universitària. Vinga, per començar un poquet, com va arribar cadascun de vosaltres en els Gambirots? I què vos va animar a provar-ho? Vinga, Jaume.
5: Uf, doncs pues jo vaig arribar perquè venia a la ràdio, no venim amb manual, i na Marc m'ha dit, buah, no sé, avui tenc castells, tal... I jo, com castells? Què és això? No sé què... I bueno, pues m'ha explicat el que era un poc i m'ha treure de fora i m'ha dit, vinga, anem a fer això.
0: Te va posar a fer castells aquí
5: de
0: fora.
5: I m'ha posat a fer un pilar. I jo estava com a base i ella m'ho va pujar. Vamos, divertidíssim, m'ha agradat.
0: I vas dir, ja me vaig enganxar.
5: I vaig anar un dia, m'ha encantat i ja està.
0: Molt
5: ja.
0: Bé. Eduard.
2: I de, jo també un poquet per culpa de la Margui, perquè ella, quan se va refundar la colla, ella me va proposar anar-hi, però per horaris no m'anava bé. Però després, el curs següent, ja seguia com en sa mosca, darrere sa orella, que me deia en si volia provar. I també vaig coincidir amb una altra companya, amb una altra gambirota, que és na Perla, i entre que na Perla m'ho deia a classe, perquè coincidia amb una assignatura, i na Maria m'ho deia a la ràdio, i de,
0: estava dir, rodejat.
2: Vaig a provar.
0: Ho havies de provar, sí o sí, no?
2: Exacte.
0: Molt bé. Amem, seguim amb la Cecília. Tu com vas entrar en els Gambirots?
4: Bé, jo tinc la sort o la desgràcia d'estar estudiant matemàtiques i justament és una carrera que pintura no ho diríeu, però ha tingut molt d'aficionats en els castells i molt de participants amb aquesta colla i jo, bé, en algun moment havia vist la publicitat que se feia per xarxes i per cartells a la universitat d'aquest projecte i més en van vaig veure que tenia un seguit de persones que ja coneixia de classes i de companys i me vaig animar a provar-ho.
0: Molt bé, contenta. Molt bé. I tu, Pau?
6: Jo afegiré que també afegiria aquesta desgràcia d'estudiar matemàtiques i ho vaig descobrir a través d'un podcast d'estudiants de matemàtiques.
0: Molt bé, molt bé.
6: I després, un parell de setmanes més tard, vaig descobrir que tenia un amic que hi anava. I va ser l'excusa perfecta per provar-ho.
0: Per tant, és curiós perquè hi ha una combinació interessant de castells, matemàtiques i ràdio, perquè sí. Aquestes tres coses són molt presents. Margarita, i tu com vas arribar a Gambirots?
7: Bueno. Jo la vaig refundar amb més gent, érem 7 persones, que coneixíem els antics Gambirots, que ara ja tenen 40 i pico d'anys, i ens van dir... Clar, és que nosaltres ja coneixíem això, o nosaltres ho vàrem fer, perquè nosaltres havíem sentit xerrar molt de les colles universitàries de Catalunya i sabíem que aquí no n'hi havia cap. I ens vàrem sentir un dia xerrar de, ai, seria xulo que n'hi hagués una. Existeix, i nosaltres, ah, i vos imagineu que la tornem a obrir? I ens vàrem posar a fer feina i durant un anyet vàrem estar fent això i pim-pam. Aquí
0: molt
7: estem.
0: Bé, molt bé. I doncs, vinga, anem als que sou castellers, aquí, que no teniu càrrec, en Cecília i en Jaume. Quan entrau per primera vegada a una colla, què és el primer que descobriu?
5: Bueno, pues, lo primer que descobreixes és que hi ha un ambient increïble, que tothom t'ajuda a aprendre i que tothom té molta paciència, tinguis el nivell que tinguis, i, bueno, clar, lo primer que has de fer és saber com pujar una persona. I per saber això, n'hi ha un que són tècniques, si no vaig malament, que t'ho van explicant. I clar, en el primer dia, amb molta paciència, t'ho expliquen tot i no t'agraïs que només mires, sinó ja comences a fer coses. En dues hores ja quasi aprens a com pujar i que te pugin a tu.
0: És un aprenentatge ràpid. Com és un assaig, Cecília?
4: Un assaig normalment el tenim dividit en dues parts principals. Una primera, que és d'encalentir i acabar desengreixar les articulacions, de posar-te una mica actiu.
0: Escalfar una mica.
4: Escalfar una mica, activar el cos. I sobretot també de començar a agafar pes. Les persones que estan més avall i tenen, qui els hi pugen, necessiten aquest primer escalfament de, mira, ara m'he agafat i sé com tinc el cos, not que tinc la panxa activa, estic forta i avui aguanta qualcú. I tens una primera part d'això, de començar a pujar qualcú, de que te pugin a tu, i llavors hi ha una segona part on se duen a terme diverses proves, que bé, això té una planificació molt important de part de tècnica, una feinada impressionant darrere de cada assaig, i van un darrere l'altre, te van guiant.
0: Molt bé. Clar, dins una colla no tothom fa el mateix. Com descobriu, Eduard, quin és el lloc de cada persona, qui decideix quina posició ocupa cadascú, com va això?
2: Doncs, tenim la sort que en els castells pràcticament hi ha puesto per qualsevol persona. És a dir, sigui quina sigui la teva estatura, el teu pes, la teva força, sempre hi ha un lloc on podràs estar. Perquè a dins la colla mateix tenim la part de músics, tenim la part de castellers, que fan les estructures, i per exemple, dins l'estructura tenim la pinya, on hi ha moltes posicions diferents. Per tant, tu pots arribar, tu pots no tenir ni idea de què fer, però entre l'equip tècnic i els altres castells que només diuen per què no proves de fer això? I s'arriba a un consens i se van provant diferents posicions. I potser trobes una que t'encanta, descobreixes que una no t'agrada, o descobreixes que ets molt bo o molt bona en una posició.
0: Molt bé. Però ja ho hem dit, quan veiem un castell veiem el resultat, però darrere hi ha molta preparació. Bé, Margarita, com s'organitza una colla perquè tot funcioni?
7: Ai,
0: resumidament,
7: amb molta
0: forma breu.
7: Sí, sí. Perquè funcioni com a tal tota la colla, necessites els dos equips funcionals, que serien la part de directiva i la part de tècnica. La part de directiva, que és on està més en Pau, implica la de tenir una assegurança, perquè tot això, clar, a més necessites estar assegurat, s'ha de pagar, feim unes festes, a lo millor, feim viatges, coses així. I després està la part de tècnica, que és on estem n'Eduard i jo, que és més la part in situ, que és el que sabeu més de cara al públic, que és preparar l'assaig i preparar les actuacions, que és dir quin tipus de castell fas, qui puja cada castell, qui no puja, qui fa cada posició i ensenyar tot això. Més o manco perquè funcioni, els dos equips han d'anar més o manco l'hora, directiva no pot dir, ara farem 15 actuacions, si nosaltres no tenim la gent preparada o veiem que, no, és que per exemple hi ha exàmens i la gent sabem que no podrà venir a assaig, no mos poden comprometre tot això. I clar, implica moltes feines que no sabeu també.
0: Quina feina, tu que estàs a la directiva, Pau, hi ha això, el que deia Margarita, que feines que no se veuen.
6: Sí, hi ha una part de la feina que sí que es veu més, que és, per exemple, quan organitzem un viatge, anem a un poble a fer una actuació i quedem a dormir allà, feim una festa, aquesta part sí que es veu més la feina i la gent te l'agraeix més. En canvi, tota la part de prèvia que es fa, encara que no hi hagi assaig, per exemple, durant l'estiu, també hi ha molta feina a fer de temes d'assegurança.
0: Planificació i números, no? Sí, per això aquí ja hem vist relacions amb matemàtiques.
6: Sí, exactament. I tota aquesta part no es veu tant la feina i que és tant o més que l'altra part.
0: Molt bé. Clar, però una colla universitària té una particularitat, que és que cada any arriba gent nova, també n'hi ha que acaben els estudis, parteixen. Com se fa per mantenir viu el projecte, un curs i un altre? Bé, vosaltres fa poquet que ja estàveu, però si mateix ja són dos cursos, no?
7: Sí.
0: Com se fa?
7: Bé, això ens està ajudant ara també bastant la UIP i s'ha de reconèixer. La pròpia UIP, que és on estem nosaltres, organitza diferents activitats i ara que hem aconseguit tenir molt bona relació amb ells, podem assajar dins la UIP, que no sempre ha estat possible, i coses així ens ajuden a donar visibilitat. Per exemple, a les jornades de la Facultat d'Educació, que són les jornades transversals, en fan tres durant tot l'any i ens conviden a fer un petit taller o a fer un pilar i la gent ja te dona peu a apropar-te, a conèixer, ostres, i què és això? I a lo millor també allà descobreixes que coneixes a qualcú de dins, que és boca a boca, també sempre fa molt. Ai, quan comencis la universitat, està allà la meva germana que fa tal.
0: És una tasca de difusió, no?
7: I fem molta feina per xarxes també, i de cartells per la UIP, i coses així.
0: Molt bé. I, clar, hem de xerrar d'èpoques complicades, èpoques d'exàmens.
7: Ai, Déu meu.
0: Com vos organitzau, Eduard, que fas que així amb el cap, perquè la colla continuï funcionant? Perquè, a més, sou tots de carreres diferents, no?
2: Exacte.
0: Margarita, Educació, Tu ets més d'educació física, per aquí tenim matemàtiques, economia...
2: Doncs has de reunir tot l'equip de matemàtics i començar a quadrar. És complicat perquè, el que tu dius, no totes les facultats tenen exàmens en el mateix temps, per tant, s'ha d'intentar trobar un període on la gent se sap que està en exàmens i, per tant, potser han d'aturar. I a lo millor una persona li coincideix que diu, però fins d'aquí dues setmanes jo no tinc exàmens. Però és que l'altre ja ha començat exàmens abans. L'altre acaba abans, però un acaba després.
0: Has de fer una previsió.
2: I més o manco, intentant tenir en compte totes les carreres que involucren en els gambirots, i pausar assajos, fer manco assajos, o ho modificam d'alguna manera que tots puguem participar, però sense perdre el ritme d'exàmens.
0: Molt bé. Vinga, i ara anem una miqueta a creixement personal. Més enllà dels castells, què diríeu a vosaltres que vos aporta formar part dels gambirots?
5: Hombre, jo en els gambirots he fet molt d'amics i fora com ho esperàs, també ara tinc una nòvia que la vaig conèixer ja.
0: Vaja! Oh. Sí, sí. Vinga, molt bé, molt bé. Ara estem veient que ja comença a lligar-ho tot, perquè tenim la planificació i els números per les matemàtiques i després tenim la difusió, la comunicació i fins i tot una exclusiva a la ràdio. Està molt bé això. Vinga, Pau.
6: Jo, que vinc de fora, soc de Menorca, vaig arribar aquí i no coneixia pràcticament ningú i va ser la manera de fer moltes amistats i d'integrar-me realment a Mallorca, perquè fins que no vaig entrar a gambirots pràcticament era tot universitat, acadèmic, i després descobreixes que hi ha tot un món de possibilitats també, i la majoria de bons amics que he fet els he conegut allà.
4: Sí, per molts és un grup social que, a part de fer castells, que és una cosa bé guapíssima, una implicació i un treball en grup molt, molt nutritiu, tant per la ment com per el cos, és un grup social per molta gent, com ja hem dit tots. Tot m'ho dic bé i l'ambient és molt agradable.
2: A més d'aquesta vessant col·lectiva, que també compartesc i estic amb ells, també destacaria a nivell individual que veus com ets una persona capaç de fer coses que no pensaves que podies fer. Perquè, com ha explicat en Jaume, el primer dia, pum, puges, o te pugen, tu dius, i jo he d'aguantar una persona damunt, o jo he de pujar una persona, com és possible? Si aixec la cama i no m'arriba ni la panxa, saps? És a dir, veus que pots fer coses que no te pensaves i això també te fa sentir millor amb tu mateix o tu mateixa.
0: Molt bé. I doncs, Margarita, acabam amb tu. Amem, si ara un estudiant de segur ens escolta i té curiositat, ara ve la tasca de difusió, què li diries perquè s'animi a provar-ho?
7: Que s'animi a provar-ho són dos dies a la setmana, en principi els dimecres i els divendres de 7 a 9, davant el metro. Llavors, estaràs amb moltíssima gent, te veurà molta gent, tothom és superamable, no necessites res, és una activitat completament gratuïta, moltíssima gent, i això és una cosa que a mi em fa un pot de ràbia, diu, no, és que a mi em fa por pujar, llavors ja no vaig. O jo no podria pujar mai. Bé, és que no fa falta pujar. Hi ha una part de músics, ja pots estar allà fent pinya, que és que la pinya és tota la gent que està amb els peus a terra, no has de pujar, no sempre has de suportar pes, llavors a vegades m'ho ha vengut gent de, és que me fa mal l'esquena, me fa mal l'espatlla, hi ha posicions que no impliquen que t'hagin de passar per damunt, llavors aquesta part del teu cos quedarà intacta, i quanta més gent hi hagi, proves més grans se podran fer, feim viatges, feim festes, coneixer gent de la teva mateixa carrera, d'altres cursos, llavors te poden ajudar també acadèmicament. El que han dit ells, no?, de crear vincles, que pots fins i tot trobar l'humor a gambirots. És cultura, és fer música... Te canvia molt, tens un pensament molt més col·lectiu i te n'adones que sempre pots sumar alguna cosa i que la gent t'assumi a tu. I aquest canvi personal és preciós.
0: Molt bé, trobaran informació a les vostres xarxes.
7: Sí, gambirots, WIP.
0: Molt bé. Molt bé. I de moltes gràcies a tots i seguirem en contacte, segur.
7: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava,
5: sí.
4: Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Pirates i princeses.
9: I un cavaller.
10: I un cavall.
11: I un mòbil.
12: Minut de conte.
13: Hi havia una vegada quatre amics d'11 anys, na Laura, en Pau, na Alejandra i na Margarita, que se'n varen anar plegats de colònies d'estiu. I sabeu com s'ho varen passar? I de bomba! Anaven d'excursió, a la piscina, a la platja, feien gincanes. Però va arribar al final de les colònies. I com estaven tan tristos de que acabassin, varen decidir viure una darrera aventura.
14: Què us sembla si fem alguna cosa especial?
15: Jo m'apunto.
16: I jo?
17: I jo també. Però què podem fer?
14: Per què no agafem les llanternes quan tots se'n vagin a dormir i fem un passeig aventura?
15: Ui, no sé jo. A veure si serà un poc perillós.
16: Va, Laura, anima't.
17: Jo m'apunt, però si és molt curtet i apropet.
14: Que sí, tranquils, que serà una mini aventura. Us espero a les 10 a l'entrada de la meva tenda de campanya.
13: A les 10 ja estaven tots allà.
14: Preparats?
18: Sí!
13: El que no sabien ells és que no eren els únics de passeig. Per allà hi havia un altre lot anomenat Joan Miquel, passejant a les fosques perquè havia perdut una cosa molt important.
19: Ai, mare meva, on estarà la meva vareta? D'aquí a poc començarà el curs a Hogwarts i jo la porto el darrer dia de colònies.
13: I doncs sí, en Joan Miquel era aprenent de mag, però l'estiu anava a colònies de màguels perquè s'ho passava la mà de bé. Aquesta és la veritat.
19: Ai, ai, ai, on estarà? Els meus pares s'enfadaran.
13: En Joan Miquel estava molt a prop dels quatre amics, que es varen espantar molt perquè varen començar a sentir passes i un renou molt estrany.
15: I això què és? Però és un fantasma.
14: Sí. Un fantasma.
17: No facis bromes, Margarita, que jo tinc por.
16: Ei, fora bromes, aquí hi ha algú.
13: En Pau va agafar una branca de terra i va assenyalar cap a un costat. Varen sentir unes passes i...
18: Ah!
19: Tranquils, tranquils, sóc un com vosaltres. Només estic cercant una cosa. La meva vareta.
13: En Joan Miquel no va poder evitar dir-ho al comprovar que la branca que tenia en Pau a la mà era la seva vareta.
15: Ah, la Margarita. Molt bé. Tu i el teu amic ens heu fet una bona bromata, eh?
14: Però si jo no el conec de res.
17: Ja. Tu fantasmes, ell varetes... Quina coincidència.
14: Que no? A que no ens coneixem?
19: No, no. Però doneu-me la meva vareta, que és perillós.
16: Aquesta branca? Au, va. I com és? Vinga, Laura, tu que ets fan de Harry Potter, digues algun encanteri.
14: Jo, per si les mosques, no ho faria, eh?
15: Wingardium Leviosa!
17: Jo també me'n sé. Oculo reparo!
13: I pensant que era un joc, els amics varen dir tants encanteris que la vareta es va tornar boja. Va començar a fer renous estranys i va desaparèixer.
19: Oh, no! Què heu fet?
13: Ara ja ningú reia.
15: Perdona, era una broma.
17: Sí, perdona.
16: Però ets mag de veritat?
19: Només estudiant. I millor ens n'anem a dormir perquè no crec que ens esperi res bo.
13: I tots es van anar a dormir.
15: Margarita, tu creus que ens trobarem amb alguna novetat quan ens despertem?
14: Esperem que no.
16: Primer final.
13: Però sí, sí que va haver canvis. A l'estiu fa calor, anem amb màniga curta, anem a colònies... Per això, quan els amics es varen despertar i es varen trobar tot nevat, es varen quedar al·lucinats.
16: Però què han fet?
17: Han transformat l'estiu en hivern!
13: I així va ser. Des d'aquell dia, aquesta banda del món, tot va canviar. A l'estiu tothom anava amb abrics i el dia de Nadal es passava amb família a la piscina. Jo, Miquel, ho va intentar arreglar moltes vegades, però no ho va aconseguir fins que va ser més gran. I ja havia passat tant de temps que la gent ja s'havia acostumat i estava encantada de passar el Nadal prenent el sol i de celebrar la nit de Cap d'Any amb un sopar a la fresca.
16: Segon final.
13: Quan tots es varen despertar, tenien una mica de fred.
16: Caram, quin fred! No pareix l'estiu!
13: I és que, efectivament, quan varen sortir de la tenda de campanya, varen comprovar que els arbres gairebé no tenien fulles i que les poques que els quedaven eren marrons.
17: Som a la tardor!
13: Però això no era el pitjor. Passat 10 minuts, va començar a nevar. I 10 minuts després va sortir el sol i les flors. I 10 minuts després feia una calorada i després es varen caure les fulles i després fred i després calor i després les fulles. Ai, quina bogeria. Les estacions canviaven cada 10 minuts. Tothom al planeta estava commocionat.
15: És terrible, què han fet?
14: I espero, perquè el pitjor serà triar la roba pels matins.
13: Mentrestant, en Joan Miquel provava de dir conjurs.
19: Abracadabra! Ábrete, sésamo! Magia potagia!
13: Hem de dir que el pobre estava el primer any de Hogwarts i no en sabia gaire. Però na Laura, en Pau i na Alejandra, sí.
15: Jo m'he llegit tots els llibres de Harry Potter.
17: Jo he vist totes les pel·lis.
16: Jo, tot. I a més, porto les mateixes ulleres.
14: A mi m'agrada un poc, però no tant.
15: Joan Miquel,
11: t'ajudarem!
13: I venga a dir encanteris.
15: Espectro Patronum!
16: Alojo Mora!
15: Crucio!
12: Acció!
16: Avada Kedavra!
13: I tant se'n varen dir que algun va funcionar.
11: Yuhu! Ho hem aconseguit!
16: Ho veus, Margarita, que va bé veure Harry Potter per aprendre els encanteris.
14: Eh? Segur?
13: I fans de Harry Potter i no fans es varen anar a nedar el seu darrer dia de colònies tots plegats.
16: Tercer final.
13: Quan es varen llevar al matí, varen sentir una sensació estranya. Quan varen sortir de la tenda, també. Què estava passant?
14: Avui no fa ni fred ni calor.
15: Sí, és vora.
16: Anem a la piscina a jugar una mica.
17: És que no fa calor per anar a la piscina.
16: I d'anar dintre la tenda i ens tombam els sacs a jugar cartes.
17: És que no fa fred.
13: I així era, no feia fred ni feia calor. Perquè els encanteris havien acabat amb totes les estacions. I la vida sense estacions era molt avorrida. No feia ni fred ni calor. Molt preocupats, els amics varen anar a veure en Joan Miquel, que s'havia passat tot el vespre estudiant encanteris per desfer el desastre de la nit anterior.
18: Només hi ha una manera d'arreglar-ho,
13: va dir.
18: Heu de cantar cançons de les estacions, del sol, del mal temps, perquè tot torni a ser com abans.
15: I això segur que funcionarà?
18: Sí, sí, segur.
13: En realitat, en Joan Miquel ja havia trobat l'encanteri per arreglar-ho tot, però va pensar que es vendria bé una petita lliçó perquè s'ho pensassin una mica abans de jugar amb coses de màgia. I tothom va cantar.
11: Sol!

0: la gallina fas un ou.
1: Al final, en Joan Miquel va deixar d'estar enfadat i també es va animar a entonar. I varen acabar tots cantant Nadales un 31 d'agost.

0: ara no venim amb Manuel. Arriba el moment de la nostra tertúlia infantil. Nins, com esteu?
1: Bé!
0: I d'avui a la nostra tertúlia infantil volen saber com pensen els nins i nines que els seus pares resolien situacions del dia a dia que ara solucionam amb tecnologia, generalment amb el mòbil. Per això també tenim aquí unes quantes mares preparades per verificar com ho feien elles. Com estàu, Conxi, Esther i Maria?
2: Molt bé. Bé.
0: Estàu preparades?
2: Sí.
0: Per recordar vells temps?
2: Sí.
0: Penseu que els nins sabran com eren capaços de muntar-nos-ho sense un mòbil?
3: No. Jo crec que no.
4: No.
3: Crec que sí.
0: No? Bé. Ara veurem quan retros són. Hem de dir que a més tenim un poc pare juvenil que seran com es comodí abans d'arribar als pares. Hola, part juvenil!
5: Hola!
0: Molt bé. Vinga, mem. Començant, nins, esteu preparats?
1: Sí!
0: Vinga, primera pregunta. Els més petits, eh? Com se despertaven els pares sense el mòbil?
6: Con el despertador de cuerda.
0: De corda, bé, sí. Què més, mem? Com és? Que...
7: Amb els seus pares, no sé.
0: Amb els seus pares, eh? Amb els seus pares... Sí, a men, pares, com vos despertàveu? No digueu amb el gall.
4: Sa mamà.
0: Sa mamà.
3: Sí, jo també.
4: O així com ha dit en Rubén.
0: Amb un despertador de corda. I algú va tenir un despertador d'aquells elèctrics que se connectaven?
3: Jo no.
4: Jo no.
7: No, amb piles?
3: De piles.
0: O piles, o elèctrics, i que te'n sonava la ràdio i te despertaves.
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Aquesta pregunta és més complicada. Com sabien els pares... Qui telefonava quan sonava el telèfon, Marina?
8: Per el número.
0: Els números, en el principi, se veia alguna banda? Pares?
3: No.
0: Com ho podien saber, Héctor?
8: Ho posaven un paper i ho miraven.
0: Però quan telefonava algú, com sabien qui era la persona que...
8: No sé.
0: Sí, però abans d'agafar... I abans d'agafar-lo? Com ho sabien?
8: No sé.
3: O una, perquè havien quedat de antes, o sorpresa.
0: Sorpresa. Era sorpresa, no, pares?
3: Exacte.
4: No se sabia.
0: Era, clar, pot ser un amic, pot ser, era algú que s'havia equivocat, que això passava
3: també
0: molt,
3: passava
0: gent que s'equivocava per el telèfon. Molt bé, o sa padrina i t'agafava ja a xerrar. I què passava si telefonaven i no estaves a casa teva? A mi, no menys públic juvenil. Juvenils, què passava si telefonaven i no estaves a casa teva?
7: No sé, era millor li deixaven un missatge de veu, si existia.
0: I si no hi havia missatge de veu? Com podien saber qui era o si havia telefonat algú, Pau?
9: Pues res, jo crec que... que se tornaria a telefonar una altra vegada, no?
0: La resposta és, pares...
4: ¿Quieres que le deje algún recado?
0: Clar, però si no hi havia ningú a casa, te quedaves sense saber res.
4: Sí, no se sabia, se quedava així.
0: Clar, tu obries la porta, senties el telèfon sonant, no arribaves i...
3: Sí, ja està.
0: Mai se sap,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
0: I com guardaven els números sense agenda del mòbil? Què feien?
6: Amb un paperet.
0: Amb un paperet. I què més feien els pares amb els números abans?
7: No havia com un llibre amb moltíssims números.
0: Sí, hi havia una agenda de telèfons. Ha sonat superantic, eh? I què més fèieu amb els números de telèfon, pares?
8: Aprendre-se'l, no?
0: Clar, de memòria. Sí. Segur que encara vos ho sabeu alguns.
4: Jo me sé el número de telèfon de quan era petita.
0: Idò. Sí. Clar, ara en tenim molts. I com quedàvem amb els amics sense mòbil?
6: Bajando la plaça.
0: Sí, exacte.
7: O quedaven en el col·legi.
3: Te llamaven a la puerta.
0: També. I com passava? I què passava si trobaves algú, per exemple, havies de quedar amb algú pel carrer i no el trobaves? Què feies?
6: Pues ibas a la plaça o te volvies.
0: O feies voltes i el cercaves,
7: sí,
0: no?
7: Sí.
0: Bé, una altra pregunta important. Com sabies quan faltava perquè passàs el bus sense cap aplicació? Sector juvenil.
7: No sé, te podaves allà a la parada de bus i a veure què passa.
0: Sí, una mica, no?
9: Sí, supòs.
0: I com trobàvem una botiga, per exemple, o un lloc del carrer, sense internet? On ho cercaven?
7: A lo millor, quan passejaven, intentàvem memoritzar on estava.
0: Però si no sabies aquell lloc on era, on el cercaves?
8: Pues donaves moltes voltes i si l'encontraves, pues ja està.
0: Tota palma, anem a veure. On cercàveu també les pàgines... Pares, pàgines...
3: Grogues.
0: Grogues. Vots sí. Això de pàgines grogues?
4: O demanant a sa gent,
3: sí,
4: també.
0: I com sabien la programació de la tele, els pares?
6: Con el diario, con el periódico.
0: Amb el diari, amb les revistes i amb el tele...
4: Texto.
0: Sí, això ho han sabut els pares.
4: Teletexto.
0: Què era el teletexto? Explicau, pares. A veure, qui us ha pogut explicar?
4: Era un servei que hi havia, que, però era jo, per jo és recent. No, quan jo era petita, petita no, hi havia teletexto. Era un servei que hi havia a la tele, que amb lletres, amb un sistema operatiu que ara trobarien rudimentari, te donava informació a damunt dels temps...
0: La loteria.
4: També,
0: notícies. Sí, l'horòscop. Sí.
2: També hi havia com una revisteta, no?
0: També hi havia revistes.
4: Sí, una revista petitona.
0: Sí. Tele indiscreta.
4: Teleprograma.
0: Sí. Teleprogrames.
4: Que se deia tota la setmana.
0: Ara estan tenint els records, pares.
4: Amem,
0: i què feien els pares, sector juvenil, si se perdien un capítol de la seva sèrie preferida?
6: Te lo contava alguien en el col·legio.
0: Per
6: si
0: exemple.
6: No, mala suerte.
0: Amem. Per allà, sector juvenil, què podien fer? Quines opcions tenien?
5: No sé, o comprar-se el disc, no me'n recordo com se diu.
0: SVHS.
5: Això.
0: Realment, moltes vegades te quedaves sense saber mai, sense veure aquell capítol,
5: sí.
0: Fins que se repetia l'any que ve la sèrie, no? L'any següent. I com sabien si una foto sortiria bé sense veure-la?
6: No se podia saber.
0: Sorpresa. Exacte. I com demanaven els menjar a domicili sense internet? Com els hi arribava la informació? De a tal banda pots cridar, a cercar...
6: Les pàgines amarilles.
0: I de quina més manera se podia saber?
8: El buzón.
0: Sí, exacte. No recordeu tots pares tenir allà a sa
4: sí.
0: Gelera...
4: Sí.
0: Totes el que t'informaven de pizza, de... Molt bé. I ara ve una cosa superimportant. Com cercaven i escoltaven una cançó que els agradava?
10: Un disco. Un disco.
0: Sí, però si la volien cercar, per exemple, una cançó de moda. Ara anau a internet i la cercau.
10: Per la ràdio.
0: I com sabien quan sortiria?
8: No sé. Nadie lo sabe. Sorpresa.
0: Què fèieu, pares? Què fèieu?
4: Gravar dins una cinta, si li posaves un pot de celo... I gravaves.
0: I gravaves i havies de resar perquè el locutor...
2: No xerràs
0: enmig de la cançó.
4: Sí.
0: I te la gravaves. La darrera, com cercaven el sector juvenil informació dels seus ídols sense internet?
5: Pues...
9: Revistes, no?
5: Revistes, diaris...
0: Anaven als
5: concerts. Anaven als amics, concerts...
0: Sí, posàveu mares fotos de la Superpop.
2: Sí,
0: a les carpetes.
4: Sí, sensació de vivir...
0: Sí. Vinga, nins, què vos ha semblat com vivien la vida els vostres pares sense la tecnologia? Vos ha agradat?
6: Sí, tienes la cabeza despejada.
8: Sí. Muy raro.
0: Tornaríeu en aquella època,
6: sí.
0: Nins?
6: Sí.
0: No, els pares
6: sí.
0: Diuen que sí, i els nins?
6: Sí.
8: No.
4: Jo sí.
6: Bueno,
8: no sé.
0: No s'ha acabat de convèncer. Bé, un altre dia seguirem aprenent més, eh? Avui hem après molt i un altre dia més. Ara podem dir adéu. Un, dos, tres... Adéu.

0: I després d'aquesta tertúlia infantil i amb participació de pares també, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament nins i nines. Començant, com sempre, amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
1: Hola, som en Rubén i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Agafeu paper i llapis. Començam amb una proposta familiar. Bibliocinema, cinema d'estiu per a tota la família. Fòrum i debat, tots els divendres a la Biblioteca de Moró. Més plans! Dia 8 de juliol hi haurà un show d'improvisació teatral de Tiquis i Miquis se van de vacaciones a la llibreria Baobab. És gratuït i a partir de 4 anys. I un altre pla molt mariner i també gratuït. A la segona quinzena de juliol, nins i nines a partir de 10 anys podran sortir a navegar amb el llaüt La Balear, acompanyats per la tripulació i les educadores ambientals de l'Aula de la Mar. I acabem dia 16 de juliol amb un torneig de futbol organitzat per l'Associació de Veïns de Porta Santa Margalida. Serà a la plaça dels Patins per categories de 7 a 11 anys i de 12 a 16 anys. Trobareu més informació sobre totes aquestes propostes a xarxes socials. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu i bon estiu!
0: Gràcies, Rubén. Propostes ben variades. I ara continuem amb recomanacions de nins i nines. En aquest cas, na Sara ens dona una recepta per fer pancakes amb fruita. Apuntau.
2: Hola, soy la Sara i avui us passaré la meva recepta de tortites. Ingredients. 2 ous, 2 tasses de llet, 4 tasses de farina, 1 tassa de sucre, 3 cucharades d'oli de girassol, 1 paquet de llevat i 1 cucharada de vainilla. Preparació. Primer bat els ous amb el sucre i la vainilla fins que estigui espumós. Afegeix la llet i l'oli i barreja-ho. Després afegeix la farina, el llevat i bat-ho fins que aconsegueixis una massa suau. Escalfa la paella al foc i pots fer les tortites amb les formes que vulguis i amb les fruites que vulguis.
0: Moltes gràcies, Sara. Ens ho hem apuntat. I també tenim una altra recomanació per l'estiu. Nenzo ens proposa una excursió. Escoltau.
3: Hola, com anem? Avui us volia recomanar una excursió per fer aquest estiu en família. El pla és anar a la Dragonera. És un parc natural superbonic que està a les Illes Balears. No només és molt bonic el pla, sinó que també t'ho passaràs genial. El pla consisteix en fer una excursió per la Dragonera. Primer t'agafa un vaixell i te du fins ahir, fins la gran illa. També hi ha unes excursions superboniques, però també hi ha una platja flipant que te du a dalt de tot. El que més et sorprendrà és la quantitat de sargantanes que hi ha. És al·lucinant i, a més, són supercurioses. Si feu aquesta excursió tan guapa, ja me contareu. Adeu!
0: Moltes gràcies, Enzo. També ens apuntam. I avui acabant la intervenció dels nostres joves reporters amb un reportatge d'Anna Marina sobre un festival de cinema.
4: Hola, Regina. Hola, nins i nines. Sabíeu que aquest mes hi ha un festival de cinema a Mallorca? Nom, Atlàntida Mallorca Film Fest. I hi haurà pel·lícules, directors i artistes de tot el món.
5: Però també hi haurà lloc per una secció infantil, nins, i una secció de talent balear per directors de cinema que comencen.
4: Jo he entrevistat en Pau Gelabert, un jove mallorquí que acaba d'estudiar realització audiovisual i que com a treball de curs ha creat un curtmetratge que nom L'extinció dels mopis, que es podrà veure al festival. Li he fet unes quantes preguntes. Primer li he demanat com es va animar a estudiar per dedicar-se al cinema.
6: Idò, una vegada acabat batxiller, vaig decidir estudiar realització audiovisual en STEF. I res, ho vaig decidir perquè sempre m'ha agradat moltíssim el cine i tot el que tingui que veure amb la creació de contingut audiovisual. I seguint, simplement, el que m'ha cridat molt l'atenció. Seguint el que me feia ganes, fora tenir en compte que hi podia haver més o menys sortida laboral. És a dir, avui en dia, si te fa ganes fer alguna cosa i li poses ganes, hi ha moltíssimes oportunitats a qualsevol àmbit.
4: També li he demanat com se va sentir quan va saber que L'extinció dels mopis s'havia seleccionat per l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
6: Saber que L'extinció dels mopis anava a participar a l'Atlàntida va ser un bombazo. Tota la meva classe estava molt contents perquè és un festival internacional que passa aquí, a Can Nostre, i és un festival que recolza molt el talent balear i a la vegada que ho cuida tot moltíssim. Llavors, crec que és una oportunitat increïble per mostrar quin projecte hem fet i perquè arribi un poc més enfora.
4: I una altra pregunta important. Quan va néixer la idea de l'extinció dels mopis?
6: L'extinció dels mopis és una idea que va sorgir a partir de veure com les tradicions que tenien els nostres perdins o tradicions més socials, pues, a poc a poc se fan menys. I a l'hora de posar-me a escriure se m'ha corregut aquesta idea per reviure aquest petit animal que s'està oblidant. I a partir d'allà va sortir tot molt natural.
4: Per acabar, li he demanat si ens pot donar algun consell o truquet pels nens i nines que vulguin dedicar-se al món del cinema.
6: La meva recomanació per als més peques que vos agradi molt el cine és, si teniu un mòbil, aprofiteu-lo per gravar. És una eina que duim a la butxaca i podem fer ja moltes coses amb ell. I si no teniu un mòbil, no vos compreu un mòbil, compreu una càmera i començau a experimentar, que avui en dia no hi ha límits, no hi ha barreres, i faceu el que faceu, creixereu com a cineastes.
4: I d'allà ho sabeu. Fins aquí el meu reportatge. Adéu!

0: Moltes gràcies, Marina, pel teu reportatge i en Pau també per apropar-nos en el món del cinema. Avui hem escoltat moltes recomanacions i propostes interessants pels pròxims dies i ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim en manual, perquè després d'una pausa continuarem, com vos hem avançat abans, amb un concurs juvenil en què les seccions més famoses de No venim en manual se convertiran en un joc de categories.
1: ID3 Ràdio és humor. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. ID3 Ràdio.

0: Avui no concursaran nins, no concursaran pares i mares, concursaran joves!
1: Oh! Oh!
0: Com estàu?
2: Molt bé!
3: Superbé!
0: Sí, hem de dir que haureu de fer dos equips. Hem d'agafar en Joel, en Eduard, na Irene i na Margarita seran un equip. I els Jaumes, en Pau i en Gavi seran un altre. Vos heu de posar un nom, vinga, ràpidament. Quin nom vos poseu?
4: Espardenyes foradades.
0: Espardenyes foradades, i vosaltres?
3: Es patates en flow.
0: Patates en flow, hauré d'apuntar-me, perquè són noms difícils de recordar. Espardenyes foradades i patates en flow. Vinga, molt bé. Originals són. Vinga, vos explico la mecànica del joc. Tirareu un dau i vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar el que la prova que vos posem per aconseguir el manualet corresponent. Si no aconseguiu, aneu fallant, hi haurà rebot a l'altre equip. Si en el final l'altre equip encerta més, encara que no li toqui el torn, s'endurà el manualet.
2: D'acord.
0: Bé, esteu preparats?
2: Sí, això és la primera pregunta.
0: Vinga, tirau el dau. Molt bé, l'heu tirat, ha caigut, i això mos diu que començarà l'equip de les espardenyes foradades.
2: Toma!
5: Ura.
0: Vinga, i començarem amb... clar, són, he de dir que no són les seccions habituals d'un concurs, són les de no venim en manual. Per tant, començarem amb arqueologia. No parlarem de dinosaures ni de fòssils, sinó viatjarem a l'espassat per descobrir aventures i maneres de viatjar que apareixen inventades, però no ho són. Preparats?
2: Sí?
0: Sí, ho vull dir. Vinga, mem. Opció, no és fàcil, oi? Que se va utilitzar una vegada per lliscar per un volcà actiu? Atenció. A. Una taula de surf i un monoprotector. B. Un matalàs inflable. O C. Una tapa de contenidor de fems. A, B o C?
1: C.
0: Teniu una opció més? No sé. No?
6: Totes.
2: Anda.
0: No. Oh, era sa. Aquest punt no l'heu aconseguit. Eh? No heu d'encertar dos, com a mínim.
6: Ai, Déu meu.
0: Quin vehicle va ser impulsat una vegada per focs artificials? A. Un trineu sobre gel. B. Una banyera en rodes. O C. Una caixa de cartró en rodes.
2: B. Una banyera en rodes.
0: Molt bé, has tingut molta sort. Vinga, i heu d'encertar la darrera. Què se va transportar des de cerca polar fins a Àfrica com a experiment? Un iglú desmuntable...
2: Però una cosa...
0: Un bloc de gel de la mida d'un cotxe o una gelera plena de gelats?
5: La segona.
0: La segona, sí. Correcta! Sí. Quina sort! Molt bé, heu aconseguit el manualet.
2: Molt bé, espardenyes.
0: Heu tingut una sort que no... Molt bé. Idò, tirau-vos d'aument que vos toca, vinga. Molt bé. Estau preparats, patates en flow?
3: Sí.
0: La vostra no serà tan difícil. En realitat és bastant més fàcil, heu tingut sort.
2: Però...
0: Són coses que passen. És d'anime, vos ha tocat anime. Però alerta que aquí n'hi ha dos que en saben molt i, si falleu, intentaran agafar rebot. Vinga, preparats?
1: Sí.
3: Vinga.
0: Va. Color dels cabells de Narare.
7: Aquí?
3: Rosa.
0: Podeu rebotar, si voleu.
5: Lila.
0: Correcte, cap a l'altre costat.
2: Toma.
0: Ui, vinga. Pregunta fàcil. Tu eres en Conan?
3: No.
1: Sí.
0: Ai. Vinga, de quin color se tornen els cabells d'en Goku quan ets superguerrer?
3: Groc.
0: Molt bé, ara sí. De quin color són els cabells d'en Krilin de petit?
3: No té.
0: Això és la bàsica. Quantes butxaques té en Doraemon?
3: Una.
0: Molt bé. De quin color se roben de Naruto?
5: Naranja.
0: Molt bé. I ara ja anem a un nivell més complicat, perquè aquesta era fàcil.
3: N'hem fet moltes, però...
0: Heu de dir que estàu a un punt més que ells, per tant, si ara aneu bé... Com ets la perruca d'All Might? Els cabells d'All Might.
3: Amarilla.
0: Sí?
3: Eso.
2: Molt bé.
0: De quin color són els cabells de Kakashi Hatake?
3: Blancs.
5: Blancos, sí.
3: Blancs.
6: Són grises.
0: Ui! Quin accessori du sempre en Luffy?
5: Què?
3: Ah, un sombrero de paja.
0: Molt bé, l'heu guanyat pels pèls, eh? Però molt bé, heu guanyat el manualet.
4: Pels pèls que no tenc Krilin.
0: Vinga, tirau-vos dau. Vinga.

0: I llavors han tocat animals.
1: Animals.
0: Però a vegades vos toquen coses difícils perquè vos han tocat animals amb habilitats sorprenents.
2: Ai, Dios.
3: N'Eduard no és un animal, val? Regina, ja ho enxerrem.
0: Vinga. Preparats, idò. Comença la prova. Vinga, men. Atenció, penseu bé. Quin animal pot saltar més de 10 vegades la seva pròpia mida? A, la puça. B, el cangur. O C, l'elefant quan s'espanta.
3: La puça.
0: Molt bé.
1: Encara que he vist elefants, vota bastant.
0: Vinga, quin animal, atenció, pot escoltar en ses potes? Saltamartí, que és el saltamontes, l'aranya o el ca quan sento obrir una bossa de menjar des de l'altra punta de sa casa. Alerta.
3: L'aranya.
0: Esteu convençuts?
1: Sí. No, el saltamontes.
0: Correcte! I sa darrera, atenció, quin animal pot sobreviure durant un temps a l'espai exterior? El tardígrad, sa panerola, cucaratxa, o el moix astronauta? Alerta, penseu bé, eh? Que no és fàcil.
3: Quin era el primer?
0: Tardígrad.
3: I del què és?
0: Correcte.
3: Nosaltres dos segur que no.
0: Home, us he de dir que les paneroles són bastant indestructibles, eh? Però... Heu guanyat el manualet! Molt bé, anem cap a l'altre costat perquè tirau es dau. Vinga, men, patates en flou, vos ha tocat el retro.
4: Tu, vale.
0: Estau preparats?
4: Més o menys.
0: És fàcil, però no tant, tampoc, eh? Perquè l'altre està més fàcil. Vinga. Un tortell. Comença per bé. Aquí podeu rebotar, si voleu. Programa on en Jesús Vázquez entrevistava infants i adolescents. Comença per bé. Hablando se entiende la...
4: Ni idea.
1: Gente, no?
0: I l'altre costat? La...
3: Diente.
0: La...
3: No. Vivecente.
0: No, no, ha d'existir, esa paraula. La basca. Oi! Oh, bé. Amem, no en podeu fallar moltes més, eh? Comença per E. Cantava Te huelen los pies. No podeu cercar a internet.
3: Emilio Aragón.
0: Ai, me l'han agafat el punt per aquí. Sí, molt bé. Emilio Aragón. Vinga, aquesta no és tan difícil. Comença per L. Presentava programes infantils con mucha marcha. I a rebot?
4: L.
2: Les salchipapas.
0: Leticia Sabater.
2: Però l'ha dit.
0: Però l'ha dit, però ho dieu de dies nom, eh?
2: No,
0: ha dit Leticia.
2: Sí,
0: idò, sí. Molt bé, encertat.
2: Sí.
0: Molt bé, vinga, amem aquesta. Deixeu el mòbil damunt la taula. Comença per P. Anaven vestits de colors i cridaven, aquí no diu res, a metamorfosear-se.
4: El Power Rangers.
0: Molt bé, aquesta sí, molt bé. Un altre per P. Va créixer a l'oest de Filadèlfia. Ho sabeu? Mm. Per aquí ho sabeu?
2: El Príncipe de Bel-Air.
0: Sí! Clar, és que aquí en Irene com és un poc més gran que avantatges.
2: Sí, un poquito.
0: Amem, vos he de dir que hi ha dos encerts vostres i dos encerts d'ells. En aquesta vos ho jugueu tot. O vos duis el Manuel a vosaltres, o se l'enduen ells, o no se l'endú ningú.
3: No.
0: Clar. Vinga, ets a darrere. Comença per X. Ens deia que era hora de jugar. Vinga, dono una altra pista. Us sabem per aquí?
2: La Xuxa!
0: Sí? Vos han robat el manualet.
4: Oh.
0: Però anem a fer una cosa, perquè aquí ja sabeu que som molt d'anar plegats. Anem a fer una prova cooperativa final. I si la feis bé, guanyareu tots.
3: No sé,
0: Vinga, no sigueu espardenyos foradades. Vinga. Aquesta prova és una prova d'improvisació.
4: Oh.
0: Ara ho heu de fer bé tots, no?
2: Bueno.
4: Se la podemos dejar a los ganadores, ¿eh? No pasa nada.
0: A veure, aquí participeu tots. És una història dirigida. Una persona començarà una història amb una frase, la següent n'afegirà una altra i així successivament. I haurem de construir una història intentant que tingui un poc de sentit, per favor, i que sigui un poc divertida.
3: D'acord.
0: Estau preparats?
3: Sí.
0: Vinga, anem a posar la música d'històries. Vinga, Eduard, comença. Hi havia una vegada...
1: Hi havia una vegada una panerola,
0: sí,
1: que somiava ser astronauta.
0: Vinga, seguim.
2: Però esta panerola tenia mucha hambre Entonces decidió pedirse un sushi a domicilio.
3: Quan li va robar, quan li va arribar, se va donar compte que no podia sortir a fora a rebre-lo amb unes espardenyes foradades. Així que...
0: D'acord. I què va fer aquesta panerola amb les espardenyes foradades?
5: Aquesta nit, la panerola va començar a volar per arribar en un pis i així cada vegada anar pujant més alt fins a arribar a la lluna.
3: El sushi queda allà.
0: El sushi ja no importa.
3: Ja s'ha posat dolent.
6: Quan va arribar a la lluna, va trobar unes sabates ben funcionals.
3: Hola!
7: Amb aquelles sabates se les va posar a veure si podia tornar a la Terra.
0: Que havia fet tots els esforços, però ja volia tornar.
8: Volia tornar perquè se li havia oblidat el sushi.
0: Perfecte.
4: I entonces volvió y consiguió el sushi y se tomó una buena cena.
3: Toma ya.
0: Molt bé. Heu guanyat tots. Que vos ha agradat?
3: Sí.
0: Em t'ho torna a repetir. Que va estar més difícil? L'arqueologia...
3: Ostres, home, era xunga.
4: La retro era...
0: Bé, molt bé. Idò, ja ho sabeu, eh? Espardenyes foradades, patates amb flow... Heu superat el primer concurs de manualets, de No venim amb manual. Farem una segona part un altre dia. Ara heu de dir adeu!

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Aquest és un cap de setmana d'operació sortida, tot i que els aeroports de les Illes registren una mica una manco d'activitat aèria que l'any passat, un 3,5% menys, concretament. Seran avui 1.651 els avions que passaran per les Illes. Les ocupacions als hotels són bones i destaquen especialment els allotjaments rurals i d'interior, bé d'enrere. De fet, les Balears foren el mes de maig el destí d'Espanya preferit en aquest tipus d'oferta, aconseguint un 12% més de reserves que l'any anterior. Les xifres mostren com la indústria turística a les Illes no s'ha vist gaire afectada per la inestabilitat política mundial, ni per les guerres, ni per les amenaces. El turista no deixa de venir i precisament aquest fet incentiva encara més a les entitats ecologistes a manifestar-se avui per defensar els espais naturals. Serà a les 10, a ser ràpida, mitjançant una cadena humana davant les darreres modificacions jurídiques del govern que, al parer de les entitats convocants, poden suposar en un futur un risc per a aquests espais d'especial protecció. Titulars, Balears es torna a mullar avui per l'esclerosi múltiple. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. Gairebé una cinquantena de piscines i platges se sumen a la iniciativa solidària amb els doblers recaptats que es destinaran a la creació d'un centre d'atenció al Llevant de Mallorca.
0: La comunitat educativa reconeix que ha baixat el nivell educatiu dels alumnes, sobretot de secundari, i alguns asseguren sentir-se pressionats per aprovar els estudiants.
2: Tot i que hi ha múltiples causes, els professors apunten que és aquesta una de les principals per les quals s'incrementa el nombre de suspesos a les proves d'accés a la universitat.
0: El passeig de Cala Corp a Castell s'obrirà als vianants previsiblement la setmana que ve després de més de 7 anys d'espera.
2: Les obres per assegurar el penya-segat ja estan en marxa i una vegada acabades les actuacions el passeig connectarà amb el moll d'en Pons.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Demà dilluns es posa en marxa la pretemporada al Real Mallorca, les proves mèdiques ja ho farà, a només 15 futbolistes del primer equip, ja que Samu Costa en Portugal, Johan Mojica en Colòmbia, encara hi són a la Copa del Món. Un Mundial que ja té dues seleccions classificades per quarts de final. El Marroc, que va superar per 0-3 a la Canadà de Saint-Larin, i França, que va patir de valent per guanyar per la mínima 0-1 a Paraguai i des del punt de penal.
0: I just ara hem sabut, informa el 061, que un home ha estat apunyalat aquesta matinada a una discoteca de Sant Antoni, a la discoteca Eden. Tot d'una, puguem ampliar informació, així ho farem. En qualsevol cas, anem ara amb la previsió del temps, especialment important avui per l'arribada d'una nova onada de calor que durarà fins dimecres arreu d'Espanya. Tomàs Salom, bon dia.
4: Bon dia. Avui tancam la setmana amb un diumenge de sol i de temperatures elevades. El termòmetre anirà pujant durant els pròxims dies i avui ja l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a punts de l'interior de Mallorca i bandes del ponent i migjorn per a aquests registres que podrien tocar els 37 graus. A la resta quedaran entre els 30 i els 35. Tot això encara amb una miqueta de vent de component nord que anirà perdent força durant les pròximes hores, la situació marítima cada vegada més tranquil·la, qualque radar puntual de maró al nord de l'arxipèlag. Ambient plàcid durant el capvespre, amb el cel de ben estirat, qualque nivulat baix, i demà començarà la setmana amb la mateixa situació. Això sí, la temperatura continuarà pujant. L'Agència Estatal de Meteorologia també ha activat l'avís groc per demà a Eivissa i Formentera i a punts del nord de Mallorca, on podrien superar aquest 36-37 graus. Sembla que el gruix de l'episodi arribaria a partir de dimecres, amb temperatures que podrien superar els 38 i veurem també si els 39 o els 40 al llarg de la setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Aquest cap de setmana, coincidint amb l'arribada d'una nova onada de calor, ens trobam en plena operació sortida i els aeroports de les Illes es nota tant per les sortides com per les arribades. Per aquest cap de setmana s'han programat els 3 aeròdroms balears 3.332 vols, suposa un 3,5% manco que l'any passat.
2: Concretament avui són 1.651 els trajectes previstos, la majoria 1.059 són Sant Joan, a Palma. Per Eivissa s'han previst 413 vols, mentre que a Menorca seran 179. Tot i que les dades són una mica inferiors a l'any passat, les previsions del sector turístic són molt bones per aquesta temporada.
0: De fet, les ocupacions han estat els darrers mesos bones i les previsions és que ho continuïn sent els propers mesos. Un dels sectors que destaca és el del turisme rural i d'interior. Les Balears foren el mes de maig el destí d'Espanya preferit en aquest tipus d'allotjament. Es sumaren 198.000 pernotacions, que és gairebé un 12% més que fa un any, amb una durada mitjana de 3 dies. Això va convertir les Illes en el lloc, juntament amb Andalusia i Canàries, on més llarga fou l'estada.
2: També van ser les Balears la destinació on agroturismes i hotels d'interior assoliren l'ocupació més alta, per damunt de la meitat de les places ofertes ocupades, el 53%. Això d'acord amb l'Associació Balear, que els engloba en aquests establiments. A més, la immensa majoria dels clients varen ser estrangers, més de 177.000 davant els 20.700 que foren espanyols. Maria Antònia Mesquida, empresària hotelera i vicepresidenta de l'associació, i Guillem Rigo, cap de recepció d'un establiment de Campos.
5: Abans era més temps, ara una mitja d'uns 4 dies. Hi ha moltes reserves, anul·lació, després, però arriba un moment que tot segueix estant com els altres anys, segueix estant ple.
6: La gent reserva 2 dies aquí, 2 dies allà, va fer com un tour, la mitja podrien ser potser 3-4 dies. Estem per damunt del 90% pràcticament, els 4 mesos principals, juny, juliol, agost i setembre. Els altres mesos ha estat pintura de lo que duim fins ara un poc més fluixet, però bueno, que aquí ara la temporada està seguint bona.
2: Explica l'Associació Balear d'Agroturismes i Turisme d'Interior que enguany, per mort de la guerra i la pujada dels preus, hi ha hagut moltes reserves que han acabat en anul·lacions i que ara gairebé tot s'acaba de decidir a darrera hora.
0: Tot això, ja que parlem de turisme, ocupacions i, en definitiva, depressió humana, avui a les 10, el GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida han convocat una concentració a l'Arenal de Serràpita per defensar la protecció dels espais naturals protegits de Mallorca. La concentració consistirà en una cadena humana sota el lema "Estrenc no es toca".
2: Les entitats ecologistes adverteixen que les darreres modificacions legislatives del govern relatives a la llei Òmnibus rebaixaran a llarg termini la protecció dels espais naturals de l'illa, un fet que en tot cas nega el govern.
0: Per fer front a les altes temperatures d'aquests dies, la millor opció i la més escollida per molts és fer un càfic o un estiu més, però es posa el focus en la prevenció de les lesions i traumatismes freqüents en els bots d'altura a l'aigua i que poden acabar en lesions medulars. De fet, el 6% són provocades per capbussades imprudents.
2: És una de les pràctiques més perilloses entre els adolescents i motiu de visita a les urgències durant l'estiu. El doctor Jorge Muñoz, pediatre del Centre Sanitas a Palma, explica que atén un gran volum de casos de traumes i cops als mesos clorosos.
7: Los chavales pues saltan, juegan, se tiran, aunque cada vez menos, desafortunadamente, es decir, gracias a las tablets, a los ordenadores, en fin, a los móviles, ahora los chavales son menos activos, pero es cierto que en verano en urgencias no van a aparecer más de traumatológicas, más que por enfermedad.
0: Casos de traumatisme, sobretot pels típics bots des de les roques a l'aigua, tan perillosos i desaconsellats per evitar lesions greus.
2: L'Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i altres discapacitats físiques ha engegat enguany la campanya de prevenció amb dues xerrades estudiants de formació professional a Palma. Fabiola Moro n'és la presidenta.
8: En Baleares sí que hay una mayor prevalencia en el mar, ¿no? Porque bueno, hay muchos acantilados y es como más bonito, ¿no? Digamos, el paisaje invita a veces, ¿no?, a hacer este tipo de prácticas y claro, suelen ser alturas más altas, no conocemos la profundidad y a veces hay un banco de arena que no ves y desde arriba no se ve.
2: El lema "amb cap sí, de cap no" fa al·lusió a evitar precisament llançar-se a l'aigua de cap, també a la piscina, un espai que no es percep com a perillós.
8: A veces no podemos controlar el impacto porque depende de la inclinación del salto y demás. Claro, no sabes cómo vas a caer. Y a veces te confías, piensas que no te va a pasar nada y una mala caída que atención también a las piscinas, que aunque haya socorristas...
2: I encara un tercer consell, també primordial, per evitar danys més greus.
8: Sí que es verdad que lo primero es sacarle del agua para que no se ahogue, evidentemente, lo primero es salvar su vida, pero luego es verdad que una mala manipulación puede causar una lesión medular que a priori no estaba. Entonces, mucho cuidado a la hora de sacar a la persona, siempre en bloque, entre varias personas, que no sea solo una que la coja en brazos, la meta en un coche, no, no. Siempre llamar al 112 para que venga una ambulancia.
2: Es tracta d'accidents amb conseqüències greus per tirar-se a l'aigua i que en la immensa majoria dels casos són evitables, com hem comprovat. L'Associació per Lesions Medulars presentarà divendres que ve, dia 10, la campanya i accions d'enguany en un acte a la platja de Ciutat Jardí a Palma.
0: Per cert, parlam de Cap Ficós i precisament les Balears es tornen a mullar avui per l'esclerosi múltiple. Gairebé una cinquantena de piscines i platges acullen la jornada per sensibilitzar sobre una malaltia amb símptomes invisibles que les illes té 1.400 persones diagnosticades, sobretot dones. Els dobbers recaptats enguany a Mallorca es destinaran a un projecte concret, la creació d'un centre d'atenció al llevant de l'illa. Laura Bonrey.
9: És una demanda històrica dels usuaris de l'associació Abden que atén persones diagnosticades d'esclerosi múltiple i també en qualsevol discapacitat en la seva seu de Palma. La majoria tenen problemes de mobilitat i disposar d'una unitat bàsica d'atenció més a prop de casa seva serà un gran avantatge, apunta Cristina Díaz, presidenta d'Abden.
10: Para que la gente de Llevant i de altres zones de Mallorca tenga més accessible y no tenga que venir hasta Palma para poder acceder a esos servicios, que tardan quizá más en llegar al centro a través de las ambulancias o al medio de transporte, etcétera, que lo que dura el servicio en sí.
9: L'associació està en cerca d'un local que pugui albergar el nou centre a Manacor i compta amb el suport de l'Ajuntament.
10: Nosotros aquí lo que ofrecemos es un servicio multidisciplinar, ¿no? De fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología, es un poco todo lo que abarca una terapia para una persona con cualquier tipo de discapacidad física. Inicialmente sería esa la idea, X días que el personal que ya tenemos se desplazara y obviamente si la demanda creciera, pues habría que contratar personal nuevo, claro.
9: I en aquesta edició la celebració es doble. Fa un mes es va aprovar a Europa un nou medicament per l'esclerosi múltiple secundària progressiva. Segons els estudis, permet alentir els danys neurològics i redueix més d'un 20% el risc de perdre la capacitat de caminar. Està previst que es pugui comercialitzar a Espanya a finals de 2027.
10: No está autorizada para su suministro, pero ya ha recibido aprobación. Es bastante esperanzador porque, aparte de que obviamente no va a ser una cura porque no existe una cura, pero ralentiza un poco la progresión y al final esto repercute en la calidad de vida de la persona.
9: L'acte central de Mulla't serà el Club Nàutic de Porto Cristo, al municipi de Manacor. Amb tot, aquesta edició compta amb 39 punts solidaris a Mallorca i 10 a Menorca que es poden consultar a la web oficial.
1: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Vuit i 13 minuts, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, Avacua, impulsa millores a les depuradores de les illes. Un dels projectes més destacats és l'actuació a la depuradora de Felanitx, on destinen 8 milions d'euros per duplicar la capacitat de tractament.
2: Les obres es duen a terme mentre la planta continua donant servei al poble. Part dels doblers invertits serviran per millorar les llacunes de la zona humida de Son Nevat. Escoltam Emeterio Moles, director gerent d'Avacua.
11: Y ahí en esas lagunas se van a crear además una serie de islas artificiales para que las aves puedan anidar y se van a hacer una serie de mejoras para que no solo sean puntos de restitución de agua depurada.
0: Avacua gestiona 80 depuradores a les Balears i té en marxa més d'un centenar de projectes de millora per valor de 120 milions d'euros amb implantació a les quatre illes. El motiu és que algunes de les instal·lacions presentaven un problema de dimensió insuficient respecte al cabal que rebien.
11: Las más grandes y las más potentes destinadas a solucionar problemas. Aquí en Mallorca teníamos cuatro plantas que tenían una falta de dimensión para el caudal que le estaba llegando.
2: L'objectiu és que el 100% de l'aigua depurada surti de les plantes en condicions òptimes. Si més no, la salinitat i les pluges torrencials són enemics del procés.
11: La bacteria està constantemente alimentándose, muriendo y volviendo a reproducirse. Si en un momento dado mueren porque ha llegado agua dulce, si no llega carga orgánica, o porque el agua ha sido excesivamente salina, pues igual tienes un espacio de tiempo en el cual recuperar otra vez el proceso biológico, pues cuesta.
2: Garantir el bon estat d'aquest sistema biològic per la depuració d'aigua és clau perquè l'aigua depurada pugui tenir una segona vida i ser així reutilitzada en condicions adequades.
0: I l'ONG per la preservació d'Eivissa, Eivissa Preservation en l'original en anglès, mira d'impulsar un gran pacte entre els partits polítics de l'illa perquè tots duguin en els seus programes el compromís amb la reducció de residus. Com passa a Menorca, i més enllà de solucions com la del trasllat d'una part de la fracció de rebuig a Mallorca, augmentar la separació del fems en origen i evitar que arribin els abocadors és la gran aposta per la sostenibilitat.
2: No debades, mentre defineix si en el futur surt més a compte continuar enviant residus a Mallorca o incinerar-los a casa, el Consell d'Eivissa té pensat un pla de xoc per fer que aquests residus siguin de cada vegada manco. Un pla que espera finançament de l'impost de turisme sostenible i que Eivissa Preservation reivindica que es basa en bona part en les seves aportacions. Imma Saranova és la directora de l'ONG.
12: Trasladar los residuos a Mallorca, construir una incineradora, consideramos que ambas opciones tienen bastantes más contras que pros. Estamos intentando incidir con la administración pública y con la ciudadanía de las Islas Pitiusas en la necesidad de poner el foco en el principio del problema, que es la reducción inminente de residuos. Estamos muy lejos en materia de reducción de residuos y también de separación.
0: La llei de les Balears obliga que en 4 anys i mig, al 2030, no arribin ni a l'abocador de Canaputxa a Eivissa ni al de Milà a Menorca més del 10% del rebuig que es genera cada illa.
2: Un objectiu que, malgrat la dràstica reducció dels darrers anys, gràcies a l'increment de la separació i reciclatge, continua sent llunyà. A Menorca la fita passa per avançar en la recollida porta a porta. Sergi Marí, coordinador del GOP Menorca.
13: A Menorca mai s'ha posat damunt la taula una proposta d'exportació de residus, però també es ve que mai s'ha posat damunt la taula una solució per quan aquest abocador arribi a seu límit. El principal problema que tenim és la falta de coratge dels ajuntaments d'implantar es porta a porta. Ha demostrat clarament, amb el cas del Castell, la seva efectivitat. I si podem passar de només reciclar el 20%, com era abans, a reciclar percentatges del 80%, com està demostrant es porta a porta, aquesta és una solució prioritària perquè, com a mínim, retarda la problemàtica d'un abocador saturat.
2: Al cap i a la fi es tracta d'avançar cap a l'abocament zero que ja s'ha assolit a Mallorca, explica Joan Mateu, director de Relacions Institucionals i Comunicació de Tirme, l'empresa mallorquina explotadora de Sonreus, on arribarà de manera imminent per ser incinerat part del rebuig d'Eivissa. Declaracions als informatius d'IV3 Ràdio cap de setmana.
14: Des de Tirme pensam que és una opció positiva, perquè en el final els residus d'Eivissa, a dia d'avui, que no se poden reciclar, estan anant a un abocador. És molt millor duró una planta d'incineració de la energètica, perquè allà generem energia, és una energia verda, etcètera, etcètera. Nosaltres estem preparats, perquè nosaltres tenim una capacitat residual que se pot generar. Ara podem dir amb orgull que Mallorca és l'única illa del Mediterrani amb abocament zero. Jo espero que d'aquí un parell d'anys te pugui dir que Balears és el primer arxipèlag de tota la Mediterrani que té abocament zero. Això faltaria que Eivissa i Menorca s'incorporessin en aquest sistema.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
0: Més coses. La comunitat educativa atribueix l'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat al baix nivell educatiu, a les etapes anteriors, sobretot a secundària i batxillerat. El fet que un de cada 10 estudiants hagi suspès, un 3% més que l'any passat, és multifactorial. No obstant això, preocupa especialment que els alumnes acabin la seva etapa educativa obligatòria sense haver adquirit unes competències i uns coneixements mínims. No és només una qüestió de falta d'estudi per part dels joves, també fonts del sector de l'ensenyament reconeixen, de forma anònima i V3, que se senten pressionats per aprovar la majoria d'alumnes tant per part de superiors, de les famílies i també del propi sistema educatiu.
2: Suspendre un alumne implica per al professor haver de donar més explicacions i haver de fer més tasques burocràtiques, explica el portaveu del sindicat Estei, Carles Cabrera. Una situació, afegeix, que deriva en la caiguda de la qualitat educativa.
15: És a dir, el professor que aprovi tothom no tindrà cap problema i el professor que se dediqui a suspendre molt haurà de fer uns reports, és a dir, se li donarà una sobrecàrrega també per evitar que això passi. I tot això se converteix en un peix que se mossega la cua.
2: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït a aquesta setmana l'increment de suspesos en la prova d'accés a la universitat a la Llei Estatal d'Educació. L'STEI coincideix en que aquesta normativa és un dels factors que juga en contra i demana una nova llei basada en criteris estrictament educatius i que no canviï segons el partit polític que governa.
15: La LOMLOE ha jugat en contra. Se necessita un gran pacte d'Estat perquè el que no pot ser és que ara entrarà un nou govern i derogarà aquesta llei, però és que aquesta se suposa que serà una llei del Partit Popular i en vendrà una altra que la tornarà a fer el Partit Socialista i tornarà a estar mal fet, és a dir, naixerà malament des del principi.
0: El pedagog i doctor en educació, Vial Barceló, apunta que de poc serveix que l'abandonament educatiu es trobi en mínims històrics si tanmateix els estudiants no són capaços d'assolir uns coneixements mínims.
2: Explica que el sistema actual prioritza la quantitat de contingut que s'ensenya a les aules per davant de l'aprenentatge real. També cal, diu, una major participació de l'alumne en el procés d'aprenentatge.
16: El que estic observant molt és que als alumnes els falta el que en deia tècniques o hàbits d'estudi. És a dir, sempre assimilar un determinat coneixement. És a dir, el coneixement se va assimilant, el nostre hipocamp, la nostra memòria ho assimila, però hi ha d'haver una feina prèvia de l'alumne. És a dir, anar a classe fora esforçar-te, fora tenir aquesta capacitat per tenir interès, per ser una persona curiosa, et serà no només el test professor, et serà estar avui en dia per mitjan digital, estar a la biblioteca.
2: Un altre factor que contribueix a la caiguda del nivell educatiu és l'actitud no només de part dels alumnes, sinó també de les famílies, segons apunten els docents. Recorda Vial Barceló que no es pot delegar a les escoles el 100% de la tasca educativa i que, com a primera passa, cal que les famílies tornin a veure els mestres i professors com una autoritat que s'ha de respectar.
16: Els teus primers inputs a nivell educatiu també han donat per el teu cercle més proper, per la família. Per tant, la família té molt que dir. I també és important que des de les famílies, en certa manera, s'ha replantat un poc determinades actituds cap a la desautorització dels professionals, de l'ensenyança. És a dir, aquesta crisi que diu la professió docent, que de cada vegada manca persones volen ser mestres, professors i professores, també està motivat per, en certa manera, aquest desprestigi i el qüestionament constant de la tasca pedagògica per part d'algunes famílies, inclús arribant a amenaces, a violència verbal i física.
0: El president de la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, Xavier Ferriol, en fa una lectura diferent. Exposa que avui s'aprèn de manera diferent i que l'escola s'ha d'adaptar als canvis tecnològics i a les noves formes de rebre informació.
17: Que la societat està canviant, el fet de pantalles, el ritme de vida, etc, fa que canviï i a lo millor és això el que està passant, que hi ha docents que a lo millor no són conscients de com estan arribant les noves generacions, no? Perquè pensam que hi ha un ampli bagatge d'edats entre professors i alumnes. A partir d'aquí no es culpa de l'edat, jo crec que és mentalitat d'evidenciar si aprens o no aprens.
2: Val a dir que part de la comunitat educativa fa temps que manifesta la necessitat de fer passes enrere en la inclusió de les noves tecnologies dins les aules després de constatar que els resultats no són els esperats en quant a l'aprenentatge. De fet, en moltes ocasions és contraproduent.
0: En qualsevol cas, més enllà dels factors comentats, els docents en reclamen reduir les ràtios per poder oferir un ensenyament més personalitzat i de major qualitat.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 8:23, en clau de successos, ja vos hem avançat als titulars. Un home ha estat apunyalat, segons informa el 061, a una discoteca de Sant Antoni. Ha estat aquesta matinada i, segons informen els serveis d'emergència, ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses. I Santanyí tindrà un nou quarter de la Guàrdia Civil amb 9 habitatges pels agents, un fet que, segons el consistori, ajudarà a fidelitzar la plantilla.
2: Fa anys que l'Ajuntament de Santanyí uns terrenys del municipi a l'executiu central per fer-hi el nou quartet, que va cedir, volem dir, aquests terrenys a l'executiu central. Si més no, fins ara no han sortit a licitació per la construcció de l'edifici, la qual està prevista per l'any que ve. Maria Pons, batlessa de Santanyí, valora molt positivament la construcció de l'edifici.
18: Gent és molt receptiva a tenir com a inquilins membres de la Guàrdia Civil o membres de la policia local. Tenint aquesta casa corta, el que farà és que moltes de famílies de Guàrdia Civil podran venir i podran quedar definitivament.
0: En aquest context, Alfonso Rodríguez, delegat del govern central, apunta que la necessitat habitacional afecta també els agents de la Guàrdia Civil.
19: Para conseguir la fidelización de parte de esa plantilla. Insisto en que la necesidad habitacional afecta a todos y que, por lo tanto, el gobierno de España intenta paliar.
2: El projecte d'acord de la Guàrdia Civil a Santanyí preveu dues edificacions. Una estarà destinada a dependències oficials, mentre que l'altra, de 1.320 metres quadrats, serà on es construiran els nous habitatges. Amb tot, l'objectiu és garantir l'operativitat de totes les unitats i una bona qualitat del servei.
19: Y también de seguir mejorando los recursos humanos, con un crecimiento neto de más de 200 guardias civiles este año respecto del año pasado y con un crecimiento neto de más de 140 policías nacionales.
2: Actualment, el quarter de la Guàrdia Civil de Santanyí és petit i fan feina 65 guardes, més els reforços d'estiu, que són 21. A més, a partir d'ara es disposarà d'un altre espai ubicat al centre de Caladó. La construcció del nou quarter tindrà un cost de poc més de 7 milions d'euros i un termini d'execució de 21 mesos.
1: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
20: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Vuit i 26, repassam ara l'actualitat en clau estatal, també internacional, i començant parlant de l'incendi i actualitzant la informació relativa a l'incendi de Girona. Fora de les illes allà a Girona s'ha aconseguit aturar l'incendi de les Gavarres. L'onada de calor que comença dificultarà per al control del foc que manté entorn de 2.300 hectàrees cremades i 12.000 persones confinades.
2: En el millor dels pronòstics, aquest control de les flames podria ser avui cap vespre i en altres escenaris s'allargaria dies, per ventura, hores. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
21: Aquesta estabilitat s'ha d'entendre com una situació de certa precarietat. L'únic que es diu és que l'incendi no creix. No vol dir que estigui controlat, no vol dir que s'hagi pogut resseguir tot el perímetre i assegurar, diguéssim, que està rematat, sinó senzillament que l'incendi ara ja no creix significativament.
2: Segons la investigació, el foc es va originar per les espurnes d'una màquina radial amb què feia feina un operari al costat d'una carretera. L'home va ser detingut pels Mossos d'Esquadra i està previst que passi a disposició judicial avui.
0: De la plana política, Juanma Moreno prendrà avui possessió del càrrec de president del govern andalús per a un segon mandat assolit amb un pacte de governabilitat amb vots que ostentarà la vicepresidència.
2: Un escenari que ha generat de nou enfrontaments verbals pel pacte entre el Partit Popular i Vox, com ha passat en altres comunitats. El secretari general del PP, Miguel Tellado, defensa aquesta unió, mentre el ministre per a la Transformació Digital i de Funció Pública, el socialista Òscar López, acusa els populars i el seu líder.
22: Hemos decidido pactar con el partido afín, el partido más próximo, el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centro-derecha, que es Vox. Y por lo tanto, estamos satisfechos de los pactos alcanzados que garantizan la gobernabilidad.
23: Cuatro comunidades, cuatro pactos con Vox. Esto es lo que está pasando. Es decir, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El señor Feijóo va a pasar a la historia por ser el gran blanqueador de Vox.
0: I en internacional, els Estats Units d'Amèrica han celebrat aquest dissabte un dia de la independència en xifra rodona. Fa 250 anys que varen independitzar-se. Per això hi havia previst una sèrie d'actes a la capital, Washington, que s'han vist afectats per les elevades temperatures. De fet, s'ha hagut d'ajornar fins a la nit el discurs del president Trump.
24: That for our country and for our children and for the cause of liberty,
3: We are going to take our country to new levels.
2: Pel nostre país, pels nostres fills i per la causa de la llibertat durem el nostre país a nous nivells, a uns nivells no assolits mai. Els farem més gran, millor, més fort i l'estimarem encara més, ha dit el mandatari republicà Donald Trump en aquest discurs.
0: Per cert, milers d'iranians acomiaden el líder suprem Ali Khamenei a Teheran. La capital de l'Iran viurà 3 dies de processons multitudinàries, gairebé 5 mesos després de la seva mort en un atac combinat d'Israel i els Estats Units.

0: Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. Els aeroports de les Illes afronten avui l'operació sortida amb 1.651 vols previstos.
1: És un 3,5% en manco que l'any passat. Tot i això, les ocupacions als hotels són bones. Destaquen els allotjaments rurals i d'interior. Les Illes foren el maig el destí d'Espanya preferit en aquest tipus d'oferta, aconseguint un 12% més de reserves que l'any anterior.
0: Convocada una cadena humana avui a les 10 a Sarràpita en defensa dels espais naturals protegits.
1: El GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida són les entitats convocants. Adverteixen que les darreres modificacions legislatives dutes a terme pel govern poden en un futur posar en risc aquests espais naturals.
0: Balears es torna a mullar avui per l'esclerosi múltiple.
1: Gairebé una cinquantena de piscines i platges se sumen a la iniciativa solidària. Els doblers recaptats es destinaran a la creació d'un centre d'atenció al Llevant de Mallorca.
0: La comunitat educativa reconeix que ha baixat el nivell d'aprenentatge dels alumnes, sobretot de secundària, i alguns asseguren sentir-se pressionats per aprovar els estudiants.
1: Tot i que és multifactorial, els professors apunten que és una de les causes aquesta per les quals s'incrementa el nombre de suspesos a les proves d'accés a la universitat.
0: I el passeig de Cala Corp a Castell s'obrirà als vianants previsiblement la setmana que ve, després de més de 7 anys d'espera.
1: Les obres per assegurar el peny assegat ja estan en marxa i una vegada acabades les actuacions, el passeig connectarà amb el moll d'en Pons.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Fem ara el repàs de les portades dels diaris, començant avui pel diari de Menorca. Obri amb el Club Marítim de Mou i titula que blinda el seu futur amb un gran projecte que amplia els amarraments. En subtítol s'explica que l'única entitat aspirant a gestionar els pantalans invertirà 7 milions i mig d'euros i donarà servei a 235 embarcacions.
1: La foto de portada del diari menorquí també és de la ciutat maonesa, concretament del parc de Dalt Vilanova, en què es veu un gran arbre i entre les branques una sèrie de maques per dormir. Nits al ras del turisme de motxilla amb risc de multa, diu el titular, en relació a aquest tipus de pernoctacions a l'aire lliure que la normativa s'explica no prohibeix explícitament als parcs.
0: A les Pitiuses, el periòdico d'Ibiza destaca de primera notícia la del fort interès inversor que, diu, hi ha a l'illa en habitatge per a treballadors de temporada, un efecte, cita el Consell, que permetrà alliberar cases i pisos que ara només estan ocupades durant els mesos d'estiu.
1: En aquest cas, la fotografia de primera pàgina la tenim del waterpolo per mor de la celebració Sant Josep d'una nova edició del torneig de platja al port d'Estorrent.
0: I al diari d'Ibiza llegim que els desallotjaments i desnonaments han pujat un 20% en un any a les Pitiuses i en 6 mesos ja se'n sumen 400. Se'n refereix als procediments autoritzats pels jutjats que exposa els donen prioritat pel greu problema d'habitatge i vici Formentera.
1: Foto de portada del diari també de temàtica esportiva, en aquest cas de la disputa Santa Eulària de la Quadló, que combina Corrinadà amb 170 participants.
0: A Mallorca, curiosament, tots dos diaris, tant Última Hora com Diari de Mallorca, obrin amb notícies sobre fraus. El diari del Grup Serra titula Hisenda destapa un frau massiu amb el gasoil bonificat. Detalla que s'han imposat desenes de sancions a particulars i empreses per emprar aquest combustible subvencionat per a professionals per a vehicles que no estaven directament relacionats en cap activitat econòmica. Diu, a més, que entre els multats hi ha varis constructors.
1: En el cas del diari de premsa ibèrica, els fraus a què es refereix són del lloguer d'habitatges. Diu l'anunciat que ja generen 8 de cada 10 reclamacions davant l'Associació de Consumidors Consubal. S'afegeix que es tracta sobretot de denúncies sobre el trencament anticipat del contracte, les pujades abusives de la mensualitat i l'arrendament de zones comunes com habitacions.
0: En el que sí coincideixen avui, Diari de Mallorca i Última Hora, en les fotografies de portada, són concretament de la festa del 40 aniversari del Port de Portals, ahir a Calvià.
1: Port de Portals es vesteix de gala i Port de Portals compleix 40 anys són els titulars respectius. El de l'Última Hora, sobre una instantània del brindis que feren el conseller d'Empresa Sáenz de Sant Pedro i el batle calvianer Juan Antonio Mangual amb l'actual propietari del negoci, l'alemanya d'origen Corina Graf. Diari de Mallorca, en canvi, mostra una imatge de la neboda del rei Victoria Federica de Marichalar que posa amb una amiga.
0: Per cert, que el diari de premsa ibèrica anuncia també en portada entrevista a la presidenta del govern, Margalida Provenç.
1: I en destaca en primera pàgina la frase «Els espais naturals no només es defensen amb cadenes humanes, s'han de gestionar». Això en clara al·lusió a la concentració de protesta convocada avui estrany contra la modificació del mecanisme polític que permet actuar en aquest espai natural.
0: I fora de les illes, tant El Mundo com l'ABC fan balanç de les investigacions de denúncies de corrupció en què s'han vist afectats tant membres del govern com les institucions de l'Estat i el Partit Socialista mateix. Sánchez suma 126 imputats en tots els nivells de l'Estat, diu el primer. La corrupció entorn a Sánchez es generalitza en 6 empreses públiques, exposa el segon, obviant el qualificatiu de presumpte.
1: El País obre edició anunciant entrevista a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que deixa dit en titular «La OTAN sap que Espanya compleix malgrat el que digui Trump», i La Vanguardia ho fa amb el resultat d'una enquesta pròpia d'intenció de vot. El PSOE retrocedeix mentre el PP i Vox freguen els 200 diputats, diu. Apunta que malgrat guanyar les eleccions, els populars perdrien 5 diputats al Congrés, on la formació de Santiago Abascal trauria 64 escons i els socialistes en baixarien 10.
0: 8 i 36 minuts, això diuen els diaris avui diumenge, arribarà l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBT Ràdio. Demà dilluns arranca la pretemporada pel Real Mallorca amb els preceptius contra els mèdics. I ho farà amb moltes incògnites respecte a la confecció del primer equip. De fet, amb 11 futbolistes mancos respecte a l'exercici anterior i només una incorporació, queda clar que encara queda molta feina per fer pel que fa a la planificació d'un roster que tingui totes les garanties de lluitar pel retorn a primera divisió. Recordar que les dades són de 7 els jugadors del roster del primer equip i només 15 disponibles per Luis García Fernández, ja que Samu Costa i Johan Mojica encara hi són a la Copa del Món. I entenguent que Jan Salas, malgrat s'estigui recuperant de la seva lesió, estirà el manco a les proves mèdiques. Dit això, Cítalo Bumbo és el nom propi del dia. El Mallorca cerca fórmules amb el Cagliari, club propietari del futbolista d'Angola, per tenir al davanter una temporada més amb el primer equip vermell. Un fet que, per ser el mateix, Lubumbo desitja, ja que accepta Mallorca com a casa seva. Des que no continuen, el mallorquí Javi Llabrés ja té destí. Serà el Burgos, un dels rivals del Real Mallorca per aquesta segona divisió. De fet, ja es va interessar el passat mercat d'hivern. Ara, l'equip que enguany prepararà l'extècnic de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ho fitxa en propietat. Sentim a Llabrés a les xarxes socials del Club Castellà.
4: Hola, burgalesistas. Soy Javi Llabrés. He sentido el latido blanco y negro y no lo he dudado. Voy para Burgos con muchísimas ganas, muchísima ilusión y un gran reto por delante. Espero veros pronto.
3: Pel que fa a la Copa del Món, ja tenim dos equips classificats pels quarts de final. Per una banda, el Marroc, que va guanyar 0-3 al Canadà, i per altra, França, que va guanyar per la mínima, amb molt de patiment, 0-1 davant Paraguai, amb un gol de Kylian Mbappé des del punt de penal al minut 70 de partit, en un partit que, com es preveia, va ser molt dur. Els paraguaiars es van, per moments, extralimitar, sobretot en el marcatge, el golejador francès, però al final, classificat França per quarts de final. Sentim el seu seleccionador, Didier Deschamps, que ja pensa en el pròxim rival de quarts, precisament la selecció del Marroc.
5: Nosotros vamos a disfrutar lo que hemos hecho, porque una cualificación para los cuartos es importante. Tenemos un día más, 5 días, Marroco.
3: Per avui es juga a les 10 del vespre el Brasil-Noruega. Per demà dilluns, a les 2 de la matinada, un més que interessant Mèxic-Anglaterra. Sentim a l'estadi del Mallorca i actual seleccionador nacional de Mèxic, Javier Aguirre, parlant del rival en vuitens.
6: Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados, creo yo.
3: Recordar que demà a les 9 del vespre jugarà el Portugal a Espanya al Dallas Stadium de Texas. Ahir va parlar Unai Simón, porter i un dels capitans de la selecció espanyola, després de patir, com la resta dels seus companys, una dura sessió preparatòria, sobretot per la temperatura, ja que eren a 40 graus. El sentim fent referència a la figura de Cristiano Ronaldo.
7: El Cristiano que tenemos hoy en día en el Mundial al final no es el mismo de hace 6-7 años que veíamos en el Madrid o cuando estaba en ese prime que se llama, en ese mejor momento. Pero sí que es verdad que lo tenemos que intentar tener lo más alejado del área posible. Al final, Cristiano es un jugador que cuando pisa el área es determinante. En la final de la Nations, un balón que tocó en el área lo metió. Tiene esa ansia de goleadora y esa capacidad goleadora que es envidiable y que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo.
3: Objetivo per part del combinat nacional, recuperar la millor versió d'Espanya. Unai Simón.
7: Creo que el mejor plan es que nosotros tengamos la pelota el suficiente tiempo posible en el campo rival y que se acerque muy poco a nuestro área.
3: El passat divendres es va viure la festa de final temporada de l'arbitratge balear. un bon moment sense cap dubte per celebrar un fet que poques vegades s'ha donat, la presència de dos àrbitres mallorquins a primera divisió. Cal destacar la presència d'un nou vingut a la categoria, Lluís Bestarnes, que ho fa 32 anys a Palma i que en només una temporada de segona divisió ha obtingut plaça a la màxima categoria del futbol espanyol. El sentim molt content per aquest fet.
8: Te recordo de tots els teus companys que vas començar i que mai pensaves arribar i bueno, són dies molt emocionants, la família, amics i compartir-ho avui amb tots els meus companys no té preu. Sabem que la segona divisió és una categoria molt exigent, però la primera divisió és un altre passat més. Però bueno, moltes ganes de començar, de disfrutar d'aquesta experiència i que l'hem d'aprofitar.
3: Parlant del futbol de Can Nostre, a falta de que arrenqui la pretemporada, tots els equips que conformen el grup 11 de la tercera federació tenen molt clar qui serà el candidat número 1 al títol de Lliga. La Unió Esportiva Porredes, amb 12 incorporacions de lucha per la categoria i 5 renovacions tancades, està al capdavant dels equips que aspiren a l'ascens a segona federació. Jaume Mut serà per segona temporada consecutiva l'entrenador d'una plantilla d'autèntic luxe conformada en temps rècord. Ell sap el que se li demana i accepta, com no, el repte.
9: Això és il·lusió i el repte més important per jo i més guapo que pot tenir un entrenador. Que es deposin en les teves mans, pues una plantilla de les cridades està a dalt de tot, complir un objectiu que és retornar a superior a

0: tot d'una i en diem el president, mos va confirmar que era el que necessitàvem.
1: A falta que la pilota dicti sentència, ningú atura el president del club, Guillem Ballester Colomata, en la seva ambició de fer un Porreres poderós a la tercera balea. A Calamillo es va celebrar ahir l'assemblea anual de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. El creixement en llicències i partits disputats aquesta temporada a les Illes va ser sense cap dubte la millor notícia que es va oferir als assembleistes. Per altra banda, el president de la Balear, Juan Cotales, també va destacar, per una banda, el bon curs realitzat pels tres equips que juguen a la primera federació.
2: Quasi 11.500 llicències, més de 15.000 partits que s'han disputat aquesta temporada, i bueno, és un dia de festa. És l'any de l'Azul Marino, no? Recuperar aquella posició que teníem a l'èlit del bàsquet femení de tota Espanya era una referència que l'havien de recuperar lo abans possible, i Azul Marino ha fet una campanya extraordinària i és una fita sòlida. El projecte de Menorca és un projecte molt sòlid, han passat de disputar Valladolid una permanència a disputar un playoff amb el campió, amb el que va finalment pujar a CB, a l'Eima Corunya, i els dos projectes mallorquins, pues, esperem que no se torni a repetir la jornada de patiment i que sigui una passa també de permanència, i Sant Antoni ho aconseguirà.
1: També, com han sentit, a valorar com a molt positiva la temporada Azul Marino Lliga Challenge, amb l'ascens a Lliga Femenina i tots els rècords obtinguts pel club palmesà en quant a partits guanyats, imbatibilitat, etc, etc. I ja en plan a poliesportiva, parlant de tennis, ciclisme i pàdel. En tennis, Jaume Antoni Monàs va acomiadar ahir dels ascens de final de Wimbledon amb derrota davant del txec Jiří Leček per 3-7-1. En parcial 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 en un partit que va tenir una durada de 3 hores. En quant al món del ciclisme, hi va arrencar una nova edició del Tour de França en l'etapa contrarrellotge per equips Barcelona-Barcelona. El triomf i primer major gros de la Ronda Gala va ser pel Visma, amb Jonas Vingegaard al capdavant. El segon millor temps està per l'equip de l'italià Filippo Ganna, a 8 segons, i tercer pel conjunt del Tadej Pogacar, que està a 12 segons. Juan Ayuso, en quarta posició, ha estat el primer espanyol a 16 segons del primer líder de la Ronda Gala. I tanquem amb pàdel, amb bona notícia, que Gent Metiai i Delphi Prea jugaran la final del P2 Premier Pàdel del Bordós després de superar a Ari Sánchez i Andrea Ostero en 2-7, 7-5 i 6-1. Avui, la que es considera millor parella de la Premier Pàdel jugarà el títol contra Tamara Ricardo i Claudia Jensen, que van donar la sorpresa ahir eliminant en semifinals els número 2 del món, Bea González i Paula José María. Amb aquest apunt de pàdel ho deixem. Fins aquí els esports.
3: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

0: 8 i 48 minuts, seguim a l'informatiu matí del cap de setmana. Amb més notícies, la prevenció i neteja del camp continua sent un dels factors claus per evitar els incendis. Les pluges dels mesos passats ha fet créixer els esbarzers de les finques i camins. Si ho sumam a les temperatures elevades, tota aquesta herba seca és potencialment perillosa en cas d'incendi.
1: Per això, ajuntaments com el de Puigpunyent avisen que moltes zones on encara s'acumula vegetació excessiva i herbes seques.
2: Aquí, aquí hi ha molta brutosa, fins i tot molt abandonades. Anant cap a Palma, està abandonat tot, també no per.
3: Tots els anys, dos pics almenys a l'any, dos brossam en guany, va ploure bastant, i l'ideal hauria estat a principi de primavera i finals de primavera, perquè és que va créixer molt serva.
0: El batle de Puigpunyent, Toni Marí, recorda als habitants del municipi la importància d'esbrossar

0: herba als camins i finques privades.
1: Enguany hem fet celebració durant tot divendres pla d'emergències i es veurà que enguany fem unes incidències una mica més acurades. Intentar no tenir tan sols herba seca, ni brossa acumulada, ni altres enderrocs o altres coses que puguin suposar un perill per, diguem, per ells mateixos i pels veïnats.
2: A més, el consistori Puigpunyentí fa anys que té disponible una biotrituradora a disposició dels veïnats perquè durant les èpoques que no es pot fer foc puguin triturar les restes de poda o brossa vegetal acumulada. D'aquesta manera, en un poble net, les possibilitats de produir-se un incendi minven exponencialment.
0: I ja ho hem vengut dient durant tot l'informatiu, també ho hem escoltat als consells, a la publicitat, que cada setmana encetam una nova onada de calor, una situació de risc que afecta especialment els nuclis urbans, els quals s'enregistren temperatures significativament més altes que les zones rurals. És el que es coneix com a efecte illa de calor.
2: Davant d'aquesta realitat, una de les eines que poden ajudar a fer front a la calor extrema a les ciutats és l'urbanisme sostenible. En parlàvem amb Cristina Llorente, que és arquitecta especialitzada en urbanisme i polítiques públiques. Ens explica què és l'illa de calor i per què té lloc aquest fenomen.
3: Bé, una illa de calor de ciutats és aquesta pujada de temperatura o aquest suplement, diguem, de temperatura que tenim en els entorns urbans, generat sobretot per el propi asfalt. A més, en això també contribueix que els edificis són més alts, per tant, no deixen circular l'aire i, bé, altres elements propis dels nuclis urbans que fan que, efectivament, aquesta temperatura augmenti en comparació amb els entorns que poden estar més oberts, amb els entorns més rurals.
0: Pel que fa als veïnats de Palma, també tenen les seves propostes i ens expliquen com viuen la calor durant aquests dies a ciutat.
4: Aquí hace mucha calor. En el asfalto de la ciudad rebota el calor y la verdad es que es insoportable. En el campo pues siempre tienes algún sitio, un arbolito, una sombrita aquí, que haya un poquillo más de eso, de que un poquillo más de verde, un sitio para sentarse y la sombrita.
5: Principalment jo trobo que el que més nota en falta a vegades són arbres. Hi ha parts que mal o menys se pot estar i tal, i se nota, jo què sé, te fiques a les estacions o el que sigui, s'està bé, però quan vas per la ciutat és que no hi ha un punt que no t'hauria de pegar i que no hi hagi ombra, pràcticament.
2: En aquest context, Llorente, l'arquitecte Cristina Llorente, ha assenyalat mesures concretes que es poden aplicar des de l'urbanisme per reduir la temperatura a les ciutats.
3: S'hauria de plantejar, sobretot, que tinguéssim molta més superfície permeable, estem parlant de superfícies verdes, sobretot, permetria, per una banda, absorbir la poca aigua de pluja que tenim durant les èpoques de calor i, per altra, rebaixar aquesta temperatura. Això bé, ha d'anar combinat, evidentment, amb un sistema d'arbrat, que doni ombra i que refresqui l'entorn, bueno, també amb altres elements com poden ser els elements d'aigua. I sobretot, bé, també seria molt important el fet de reduir el trànsit rodat.
2: Ciutats com Barcelona o París han aplicat en els darrers anys una sèrie de mesures per revertir la pujada de temperatures a la ciutat i destaquen per tenir una bona xarxa de refugis climàtics, també de recaptació d'aigua i ombra. Per exemple, Barcelona ha impulsat els anomenats jardins d'aigua.
3: L'exemple de jardins de pluja, no? Que també s'han aplicat a diverses ciutats, podem tornar a Barcelona. Barcelona sol ser un referent en solucions urbanes. Tenim com unes superfícies que allò que fan és acumular l'aigua de la pluja i anar-la filtrant a poc cap al terreny, no? Per tant, també són un altre element que proporciona certa frescor.
2: Un altre dels exemples que ens explica Llorente fa referència a les ciutats que pinten el ciment de color blanc com una mesura efectiva per baixar la temperatura dels carrers.
0: I ja hi ha data per estrenar el passeig de Cala Corp al castell. Les obres per assegurar el penya-segat ja estan en marxa i si es compleixen els terminis, la setmana que ve acabaran i s'obrirà als vianants després de més de 7 anys d'espera. Ens ho conta Cristina Tomàs.
6: Les màquines ja fan feina al penya-segat de Calacorp. És la intervenció que ha de permetre reobrir per fi el passeig que connecta amb el moll d'en Pons. El tram es va tancar just quan estava a punt d'inaugurar-se el passeig. Un estudi geològic encarregat per autoritat portuària va detectar 4 punts amb risc de despleniments que s'havien d'assegurar abans d'obrir al públic. Ara s'actua sobre la zona més delicada, la part central del penyal. Sentim Vicent Fullana, delegat d'autoritat portuària de Balears, a Menorca.
7: El que fem és una consolidació de la part central d'Espanyol, allà on hi ha que fer col·locar una sèrie de bolons, després s'ha de posar unes xerxes i també s'ha de fer algun petit unitat per poder consolidar alguna part que és molt més disgregable.
6: Les feines costen 40.000 euros i està previst que acabin a finals de la setmana que ve quan es reobrirà el passeig i es posaran en marxa els nous amarraments. Durant els pròxims dies, l'autoritat portuària telefonarà als adjudicataris perquè puguin ocupar-los aquest mateix estiu, 4 anys després de la primera adjudicació.
7: Hem de revisar perquè tenim el tren de fondeix col·locat, seria possible ja col·locar-les. Al final també són amarraments de 6 mesos que acaben el mes d'octubre, per tant, just haguem acabat de consolidar aquesta part, els cridarem i si ja volen, bueno, tenen interès encara en posar la barca i tal, pues la podran posar.
6: Però aquesta obertura serà només temporal. Després de l'estiu, el passeig es tornarà a tancar durant uns 3 mesos per consolidar la resta del penya-segat. Uns treballs valorats en uns 150.000 euros més que s'afegiran als gairebé 3 milions i mig que haurà costat un passeig de poc més de 400 metres.
8: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: Anem ara amb algunes propostes. Aquest cap de setmana se celebra el Festival Infantil Festin al Col·legi de Sant Jordi. Teatre i circ per tota la família. De fet, aquest és un dels festivals infantils més antics de Balears que enguany celebra la seva 33a edició.
2: Aquest any hi participen 150 professionals i artistes de 21 companyies de les Balears, la Península i fins i tot d'Argentina. Ja hi va haver actuacions a finals de juny a l'Auditori d'Escaló de Sol i avui, que és el darrer dia del festival, s'hi podrà veure l'espectacle Clochard de Paco Mir. Escoltam Guisante Marín, tècnic de joventut de l'Ajuntament de Sant Josep, i després alguns espectadors que ja han gaudit de l'experiència.
9: L'ha dirigit Paco Mir del Tricicle, se titula Clochard de la companyia Grapa, y la verdad es que tiene muy buena pinta.
10: Me ha encantado, yo lo he disfrutado, ella también se ha reído bastante y además pues me parece que tiene hasta mensaje para los adultos, así que algo que no podamos entender todos, nos aporta a todos.
11: Bien, incorpora mucho, sobre todo para hacer cosas con los niños y involucrarlos en el teatro y que aprendan las buenas costumbres, lo que es el arte y todo eso.
12: Pues muchas cosas y muy graciosas.

0: I les sales del Centre d'Art Can Oliver de Maó s'han omplert de pantalles i projectors per una exposició dedicada a la videodansa inaugurada recentment. S'hi mostren de 7 peces de totes les èpoques. Pere Gibert.
1: Ballar amb la dansa a través del vídeo és una exposició inèdita en el territori nacional perquè està dedicada especialment a la videodansa. Aquest gènere audiovisual introdueix la càmera com a part de la coreografia dels ballarins i ballarines. Escoltam Carles Jiménez, curador de l'exposició.
2: Quan tu veus un espectacle de dansa, tu veus el conjunt. Quan tu veus una peça de videodansa, s'estan establint uns diàlegs que són en parts del cos, les expressions facials es fan molt més evidents.
1: La mostra recorre tota la història de la videodansa, un camí que s'inicia amb Serpentine Dance de 1897, peça considerada el primer antecedent. Però és l'any 1945 quan neix el gènere tal i com el coneixem, amb una obra de Maya Deren. A l'exposició també s'hi poden veure peces capdals del segle XX, formats que incorporen tecnologia digital, i la col·laboració recent amb els centres menorquins Alba, Estudi de Dansa i Escola de Dansa Utedal. Arnau Cloquells és el realitzador del vídeo dansa Humà AI, per a Alba, Estudi de Dansa.
3: Va ser super, va ser molt, molt còmode, molt fluid, i va estar molt bé perquè en tot moment esteu obert com a experimentar noves coses, tenim unes premisses clares, però a nivell estètic, de moviment, de planos, com en qualsevol moment qualsevol podia portar una cosa i la intentàvem encaixar, no?, dins el vídeo.
1: L'exposició es pot visitar fins al 27 de setembre al Centre d'Art Can Oliver de Maó.

0: Bon dia, han tocat a les 9, moment de repassar els titulars. En aquesta hora, un home ha resultat ferit amb pronòstic reservat en rebre una ganivetada a l'abdomen a una discoteca de Sant Antoni aquesta matinada.
1: El SAMU 061 ha informat que la víctima ha estat traslladada a l'Hospital de Can Misses.
0: Els aeroports de les Illes afronten avui l'operació sortida amb 1.651 vols previstos, que és un 3,5% manco que l'any passat.
1: Quant a l'ocupació hotelera, destaca la dels allotjaments rurals i d'interior, que al maig feren de les Balears el destí d'Espanya preferit en aquest tipus d'oferta. Varen créixer el 12% en reserves. Antònia Mesquida, empresària hotelera i vicepresidenta de l'Associació Balear d'Agroturisme i Turisme d'Interior, i Guillem Rigó, empresari o responsable de la recepció d'un establiment de Campos.
2: Abans era més temps, ara una mitja d'uns 4 dies. Hi ha moltes reserves, anul·lació, després, però arriba un moment que totes segueix estant com els altres anys, segueix estant pla.
3: La gent reserva 2 dies aquí, 2 dies allà, va fer com un tour, la mitja podrien ser potser 3-4 dies. Estem per damunt del 90% pràcticament, és 4 mesos principals, juny, juliol, agost i setembre. Els altres mesos ha estat pintura de lo que duim fins ara un poc més fluixet, però bueno, que aquí ara la temporada està seguint bona.
0: Convocada una cadena humana avui a les 10 a ser ràpid en defensa dels espais naturals protegits.
1: El GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme Més Vida són les entitats convocants. S'adverteixen que les darreres modificacions legislatives, totes a terme pel govern, podrien en un futur posar en risc l'espai natural del migjorn de Mallorca.
0: Més coses, Balears es torna a mullar avui per l'esclerosi múltiple.
1: Gairebé una cinquantena de piscines i platges se sumen a aquesta iniciativa solidària. Els doblers recaptats es destinaran a la creació d'un centre d'atenció al Llevant de Mallorca. Cristina Díaz, presidenta d'Abdem.
4: Para que la gente de Llevant y de otras zonas de Mallorca tenga más accesible y no tenga que venir hasta Palma para poder acceder a esos servicios, que tardan quizá más en llegar al centro a través de las ambulancias o al medio de transporte, etcétera, que lo que dura el servicio en sí.
0: La comunitat educativa reconeix que ha baixat el nivell d'aprenentatge dels alumnes, sobretot de secundària, i alguns asseguren sentir-se pressionats per aprovar els estudiants.
1: Tot i que les causes són vàries, els professors apunten que una és per les quals s'incrementa el nombre de suspesos a les proves d'accés a la universitat és justament aquesta de la pressió. Carles Cabrera, portaveu de l'STEI.
5: És a dir, el professor que aprovi tothom no tindrà cap problema i el professor que se dediqui a suspendre molt haurà de fer uns reports, és a dir, se li donarà una sobrecàrrega també per evitar que això passi. I tot això se converteix en un peix que se mossega la cor.
0: El passeig de Cala Corp es Castell s'obrirà als vianants previsiblement la setmana que ve després de més de 7 anys d'espera.
1: Les obres per assegurar el penya-segat ja estan en marxa i una vegada acabades les actuacions el passeig connectarà amb el moll d'en Pons.
0: I fora de les Illes, a Girona, s'ha aconseguit aturar l'incendi de les Gavarres. L'onada de calor que comença dificultarà, això sí, el control del foc que manté en torn de 2.300 hectàrees cremades i 12.000 persones confinades.
1: En el millor dels pronòstics, aquest control de les flames podria ser avui cap vespre i en altres escenaris llargaria dies. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
6: Aquesta estabilitat s'ha d'entendre com una situació de certa precarietat. L'únic que es diu és que l'incendi no creix. No vol dir que estigui controlat, no vol dir que s'hagi pogut resseguir tot el perímetre i assegurar, diguéssim, que està rematat, sinó senzillament que l'incendi ara ja no creix significativament.
0: 9:04, comença ara La Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Què tal, com estàu? Molt bon dia, benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Si vos acabeu de connectar, benvinguts a La Gran Vida, com cada cap de setmana, aquí al costat de Raül Valls. Molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com estàu? Idò, bon diumenge, 5 de juliol, som aquí en directe a IB3 per contar-vos tot allò que passa.
1: 5 de juliol, el temps passa volant i no mos donen compte, ja haurem de tornar a voltar al col·le. Bé, però
2: ara
1: encara disfrutau. I si sou per dins, sou papàs i heu d'estar amb els nins, ja els teniu perquè col·locats en el sentit d'acampaments, tothom entretingut, si sou mestres i teniu vacances, tanta sort, però si heu de fer feina, una mica de paciència i sobretot que pugueu gaudir de vacances, no?, quan vos toqui. Mentrestant, nosaltres vos volem entretenir. Avui en aquest programa número 87, aquí també passa el temps volant, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i ja sabeu que a nosaltres mos agrada que també sigueu, que vosaltres pugueu participar. Tenim un número de WhatsApp, si vos mos voleu enviar qualque cosa, que bé que ho feis, o qualsevol cosa, jo què sé, què fareu aquest estiu? Idò, també mos ho podeu contar. On? En aquest número?
0: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: I en aquestes 3 hores de programa, avui, Raül, tenim diferents històries.
2: Exacte. Ja sabeu que estan de festes totes les illes, d'estiu, ja han començat les revetlles i per això avui anirem fins a les festes de Sant Cristòfol de Viniali. Però abans mos mullarem, no?
1: Mos mullarem en doble sentit. Un, perquè volem parlar d'una qüestió, d'un tema que ha evolucionat i que ha canviat molt l'entorn de les Illes Balears. Tu vas per Palma, per exemple, a la capital mallorquina, i ja no saps si hi ha més bars o perruqueries. Ah. I això és una situació que ha anat canviant, ha anat evolucionant, però quin tipus de perruqueria? La perruqueria antiga, de fa de 70 anys, que encara hi ha mallorquins que hi fan feina i que va de generació en generació. Avui parlarem d'això, d'heredar aquesta feina, aquesta professió, però després hi ha les perruqueries aquestes, les anomenades barberies, no?, de gent que ve de fora i posa la seva perruqueria, i amb això a vegades hi ha una mica de polèmica, però sobretot parlarem d'un llibre de l'escriptor José María Gago González, que ell repassa l'evolució de les perruqueries de Mallorca des de fa 70 anys fins a l'actualitat. Després parlarem també amb un perruquer perquè volen posar cara i ulls de com és la situació actualment. I efectivament, com bé deia en Raül, mos banyarem en el millor dels sentits. Parlarem d'esclerosi.
2: Exacte, perquè avui és el dia 5 de juliol i com el primer diumenge de cada any, del mes de juliol, se celebra el Mulla per l'esclerosi múltiple. Per tant, avui totes les piscines d'arreu de les Illes Balears i també les platges estan participant d'aquesta campanya i aquesta iniciativa que du tant d'anys funcionant, i per això xerrarem amb la seva presidenta per contar-vos quin és l'objectiu, quines són les necessitats i sobretot tota la gent que s'ha mobilitzat durant el dia d'avui.
1: És un tema molt interessant que se repeteix cada any i que és necessari donar veu. També tindrem en Julio Bastida, si voleu saber què ha passat a successos, tribunals, totes drames que també passam aquí i coses, situacions d'actualitat així, també mos explicarà, com sempre, de la mà de Julio Bastida, que a més ho fa d'una manera que enganxa. I a segona hora després tindrem Llevant en Marxa, perquè volen crear un orfenat per donar una nova oportunitat a 250 infants, parlant d'un orfenat que se construirà a Veneçuela, que ha patit aquest terratrèmol. A més, hi ha hagut un conveni, una col·laboració també amb IB3, que vos explicarem, que s'ha signat aquesta setmana. I festa de Sant Cristòfol, no?, de Viniali, com bé deies, i avui un poquet de cuina, un tombet tradicional, què t'apareix?
2: Un boníssim, m'apareix. I després, entre tu i jo?
1: Entre tu i jo, avui amb una persona que participa directament amb un dels programes que d'actualitat ara d'IB3 Televisió, i ja vos anirem donant pistes durant el programa, però de moment començam amb aquesta entrevista.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Farem un petit viatge en estens, un viatge que mos durà cap a una o un ofici que tots coneixem molt bé. D'una manera o l'altra, tothom, absolutament tothom, és que tenim més cabells, manco cabells, anem a la perruqueria. D'una manera o l'altra. I clar, com eren les perruqueries de fa 70 anys? Vos en recordeu del primer perruquer, el primer que vau tenir? Quins pentinats demanaven antigament els homes? Com ha canviat aquests degradats que se fan ara? En quina freqüència anau vosaltres a la perruqueria? Hi ha dones que hi van un pic cada 3 mesos, hi ha homes que van cada 15 dies, hi ha homes que també van cada 2 mesos. Això canvia molt, depèn de la moda. Jo, Raül, tu, per exemple, hi vas molt a la perruqueria? Ara te
2: sí.
1: Veig un poc... No, tu me vas dir un dia que a vegades no te pentinaves i és quan tenies el cabell sequent natural.
2: Clar.
1: Perquè l'altre no el veus.
2: Perquè quan no me pentin, clar, tinc el cabell natural.
1: Que jo m'agrada més així, per exemple. Bé, això és una cosa meva.
2: Sí, mem, el que passa és jo és com la reina, no? Que ja té aquell pentinat que ha de ser sempre igual perquè ell surt a la mònada. I d'allò... Clar, ja fa tant d'any d'aquesta santa casa que ja tenc el meu pentinat i jo ja, que, si no, no me'l coneixeran.
1: Jo com que he començat a perdre... Bé, he començat, no. Fa anys vaig perdre una mica de cabells de dalt i més o menys aguantam. Si no me veig de dalt, no hi ha cap drama. Però si jo no me pentines de matins, sobretot si no vaig a la perruqueria un pic cada 3 setmanes, primer que me creix molt dels costats, i com que dalt, clareja, clar, al final t'has d'entregar
2: un drama. Sí,
1: un drama. O sigui, ja jo necessito pentir... M'he de pentinar un poc cada dia. Però ho té ben assumit, perquè pensa, joder, si ningú te mira des de dalt,
2: clar,
1: tampoc... No.
2: Jo pel entenc, i que veus també. Però, que no és el mateix. I, bueno, això, s'han de pentinar. El que passa que, clar, jo ho he tingut bé perquè mon pare ha estat per bé tota sa vida, per tant...
1: No ho sabia.
2: Sempre ho he tingut bé.
1: Epa, idò, mira, sí, per bé, parlarem també d'aquesta part de ses barbaries. Idò, per parlar d'aquest tema, així, que puguem conèixer una mica que va ser història, xerram ara mateix amb en José María Gago. Molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, bé.
1: Ets historiador i autor d'un llibre que parla de s'imatge masculina a la perruqueria. Se diu La imatge masculina en peluqueria. És una obra que recull, diguem, l'evolució de la perruqueria masculina i també el paper d'aquest ofici, el paper que ha tingut dins la societat. És així?
3: És així. Efectivamente, había varias opciones a la hora de plantear el libro y yo creo que lo que mejor define un poco a esta noble profesión de, bueno, de siglos y siglos, ¿no?, que ahora pues, se centra fundamentalmente en lo que conocemos como peluquería y que, como vosotros habéis hablado con anterioridad, pues las barberías era lo que definía, ¿no?, a la peluquería de... En aquel momento se llamaba de caballeros, evidentemente la peluquería de homos. Yo creo que la imagen ha ido evolucionando con el tiempo, pero que fundamentalmente esa imagen que hoy... tenemos cuando salimos de la peluquería, me ha gustado mucho escucharos que efectivamente todos, casi sin excepción, hemos ido o seguimos yendo a las peluquerías, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta los años 50, 60, realmente la actividad de peluquería era sobre todo... de barbería y de alivio del cabello, ¿no?
1: Aquí te volia demanar i volia fer un incís, José María. Si entram ara, mos ficam dins la màquina d'estens, mos ficam dins una perruqueria dels anys 50, per exemple. Què hi trobam? Quina és la imatge?
3: Bueno, en los años 50, digamos que todavía pervivían lo que eran las barberías, ¿no? Donde lo fundamental en esos establecimientos era el rasurado de la barba y además de una manera muy tradicional, ¿no? Con el raor, con la navaja de afeitar y el corte de cabello, bueno, pues se hacía, como señalaba antes, para... aliviar ese pelo largo, pero realmente no había una estética, no había hasta ese momento pues una capacidad de crear una imagen a partir de lo que es el cabello, ¿no? Era sobre todo, como digo, fundamentalmente el arreglado y el rasurado de la barba y, en su caso, el bigote, ¿no? Y ahí es donde precisamente se da un vuelco que yo incluso hablaría de un poco revolucionario, ¿no? Cuando se introducen elementos nuevos en la antigua barbería, que tiene elementos de bueno, de semejanzas, ¿no? con la barbería actual, pero tiene muchísimas diferencias aquella antigua barbería con las nuevas Barber Shop, Barber Club, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza fundamentalmente el corte de pelo a navaja, que tiene su historia y tiene sus protagonistas, y todo lo que eso conlleva, porque claro, cuando uno se corta o se cortaba el pelo a navaja, requiere un lavado de la cabeza, requiere un secado del pelo. Todo eso es novedoso. Pasábamos o se pasaba de un simple trabajo de afeitado y de corte de pelo a lo que realmente es en la actualidad, ¿no? Crear una imagen que cada uno tiene y que evidentemente está influenciado por modas y que está influenciado por llegada de novedades del exterior, la imagen de los influencers, etcétera, ¿no?
2: Bueno, també ha que dir que un temps, a part de fer-ho per necessitat, evidentment, tampoc hi havia tant de productes ni tantes coses per fer, no? I a part d'això tampoc no hi havia tant de referents. Vull dir que si algú sortia pel cine i anava a veure una pel·lícula, que era potser l'única que podíem veure...
1: Clark Gable, sí. No sé, un actor.
2: Aquell pentinar que duia aquell actor era el que llavors duien... volien dur tots els homes o totes les dones, no?, en aquest cas.
3: Sí, sí.
2: Tampoc no hi havia tantes opcions a triar, no?
3: Efectivamente. Bueno, también el famoso corte de pelo a lo Tony Curtis, Curtis, que evidentemente ese flequillo muy característico, todo eso evidentemente evoluciona y sobre todo, aunque... Por ejemplo, el peinado Tony Curtis es de los años 50, sobre todo en los 60, en lo que concierne a España y concretamente a Mallorca, que es donde se centra el libro, pues llega con cierto retraso, pero también evidentemente las películas, los actores de moda, etcétera, creaban un estilo, una moda que los jóvenes o no tan jóvenes de esos años 60, pues iban adoptando fundamentalmente, y luego a partir de ahí, pues todo lo que conocemos, el corte Beatle, el corte llamado de Travolta, pero en realidad Tony Manero como protagonista de Fiebre de Sábado Noche, etcétera, etcétera, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Con una larga trayectoria, y por eso me decidí fundamentalmente a titular la evolución de la imagen masculina en peluquería, aunque evidentemente lleva un subtítulo que es la historia y las historias de la peluquería mallorquina en un tiempo y un lugar. El lugar es obviamente Mallorca y el tiempo es a partir de mediados de los años 50, 1955, hasta la actualidad, cómo ha ido evolucionando, cómo primero desaparece lo que es la antigua barbería, los barberos, que no tienen continuidad, aparece la peluquería, como vosotros decíais, evidentemente la carga y el volumen de nuevos productos, de champús, de cremas, de ceras, de gominas, etcétera, que van evolucionando hasta llegar al momento actual, pues donde los polvos explosivos o las cremas evidentemente han ido copando y han ido acortando con la peluquería de señoras, de mujeres, todo ese volumen de productos estéticos, cosméticos, que también tiene en la actualidad la peluquería masculina.
1: José María, si parlant de perruqueria femenina, en aquest cas, després, en els anys 70, 80, se van començar a obrir perruqueries especialitzades en dones, que després se va canviar a unisets, no? Ja hi havia les dues parts. De fet, molt de ròtols de les perruqueries ja posen unisets, tot i que el millor és una marca que se va posar en els anys 90 o principis del 2000, també. Com eren les perruqueries, quins eren els serveis que hi havia per les dones? Perquè hi va haver un moment que les dones se comencen a preocupar molt, té a la moda, se comencen a té els cabells, les dones principalment, fins que hi ha com una evolució i els homes se comencen a preocupar més per anar a les perruqueries. Però com eren les perruqueries femenines també durant aquesta època dels anys 60-70?
3: Bueno, yo he trabajado menos sobre las peluquerías femeninas o peluquerías de mujeres, pero fundamentalmente la peluquería inicial o la barbería inicial, la peluquería, mejor dicho, pues primero era exclusivamente de hombres, de caballeros. Las mujeres se hacían el corte o el tratamiento del cabello en las propias viviendas, evidentemente era fundamentalmente para las mujeres de un cierto poder adquisitivo o sus familias, sus maridos, etc. Luego, curiosamente, recibe un empuje importante la peluquería femenina y ahí llevan la primacía con el tipo de productos, con todo lo que tiene que ver con el tinte, con el tratamiento del cabello, y eran evidentemente centros, como los masculinos también, centros de sociabilidad, ¿no? Donde la mujer tenía una cierta privacidad en las peluquerías, hablaba con otras mujeres sin la presencia masculina y la presencia de los padres, de los maridos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: I actualment, no, te volia demanar també per clar, ara actualment, aquest creixement de barberies, com veus la salut de les perruqueries? Jo he comentat en el principi que ara n'hi ha cada 10 metres, tothom pràcticament pot posar una perruqueria. Jo no sé el que costa posar una perruqueria, no sé el que costa sobretot mantenir-la, però és cert que han passat de tenir la perruqueria del barri, del poble del veïnat, ara cada 10 metres n'hi ha una.
3: Sí, bueno, evidentemente estamos hablando casi siempre de barberías, las nuevas barberías, ¿no? No es demasiado costoso abrir, lo que sí es más costoso es mantenerla, ¿no? Porque, bueno, tiene unos gastos, no solamente fijos, sino también de personal, y si eso se mantiene con unos precios, ahora ya ha cambiado, pero hace una década era, o incluso menos, unos precios
1: 5 euros,
3: muy,
1: 7
3: muy,
1: euros,
3: muy reducidos.
1: Euros, sí.
3: Exacto. Ahora ya eso se va equilibrando con la peluquería, digamos, tradicional o la auténtica peluquería, ¿no? Pero sí que también yo distinguiría fundamentalmente una barbería low cost y una high barberie que de alto standing, en donde también además es curioso quién lleva esas peluquerías. En las de low cost, fundamentalmente en el caso de Mallorca, es un personal magrebí, marroquí, tunecino, etcétera, y también dominicano, centroamericano, etcétera. Pero en las de alto standing se ha producido algo curioso, ¿no? Que hay una incorporación de la mujer, curiosamente, a una actividad o a un sector fundamentalmente masculino, ¿no? Porque los que van a las barberías son también se puede cortar el pelo, etcétera, a mujeres si el pelo es corto. Pero es curioso, y yo en el libro abordo esta cuestión, ¿no? de las mujeres en espacios masculinos de la peluquería, ¿no? Cómo tiene una sensibilidad, digamos, un valor añadido el trabajo de las mujeres en las barberías, fundamentalmente de caballero, y sobre todo en las de alto standing, ¿no? En Palma y en Mallorca en general hay unas cuantas, y en ellas la presencia de la mujer es fundamental en el trabajo.
1: I de José María, per acabar, quan sortirà aquest llibre? Tenc entès que encara no ha sortit, però sortirà d'aquí uns dies.
3: Sí, la idea es, mi editor, Toni Giscafré, de Documenta Balear, se ha comprometido a que en la segunda quincena, a principios de la segunda quincena de este mes de juliol, aparezca el libro. Yo confío que eso sea así y que esté en la calle para que todo el mundo pues se sienta en cierto modo identificado, ¿no? con toda esa trayectoria. Es en definitiva también un homenaje a los peluqueros y a los barberos, que si lo pensamos bien realmente son personajes imprescindibles de nuestra vida, y se vio con claridad durante la pandemia, ¿no? Como todos estábamos desesperados por poder ir a las peluquerías. Bé, y sin embargo,
1: estaban desesperados en general, sí.
3: Sí, sin embargo no son reconocidos, y yo con este trabajo modestamente quería hacer un pequeño homenaje a esos personatges que són i han sido peluqueros i los barberos.
1: Idò, ja sabeu, hi ha un llibre, si teniu la curiositat, el títol del llibre, que se diu? José María, com se diu el llibre? ¿Se recordes?
3: El título seria La imagen masculina en peluquería, Historia e historias de las peluquerías de caballeros en Mallorca, 1955-2025, a partir de 19 entrevistas, 19 testimonios de barberos, peluqueros, peluqueras i gente allegada al mundo de la peluquería.
1: Idò, moltes gràcies, José María, també per aquest homenatge en els perruquers. Nosaltres farem el nostre petit homenatge i també entrevistarem a un perruquer.
3: Claro.
1: Que vagi molt bé, José María. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Adéu.

0: Molt bé, també volen dedicar 5 minutets a parlar precisament amb un perruquer que ha vist una mica les tres generacions, no? La de seu padrí, la de son pare i també la seva pròpia, perquè ell és perruquer, fa feina a peluqueria Juan Ángel, a Joan Miró, a Palma, i la veritat que molt fa ganes també posar cara i ulls, no? Una persona que també hagi vist una mica com ell continua, no? En la tradició familiar. Joan Andreu, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Juanmi, tot bé, aquí estem.
0: Estàs currant en bon diumenge o no toca?
1: No, avui no toca.
0: Molt bé, toca descansar i sí, sí, tanta sort.
1: Sí, sí, sí.
0: Feis una feinada, els perruquers, perquè la gent mos entengui. Tu fas feina 6 dies a la setmana, 5, una mica com t'organitzes?
1: Bueno, nosaltres fem feina tot el dia, de dilluns a divendres, però els dissabtes fem de 9 a 1.
0: Molt bé.
1: Perquè si no... és molt feixuc, és molt feixuc, era una feina molt feixuga.
0: És una feina molt feixuga i hem sentit com ha evolucionat la perruqueria, però tu no sé si vas arribar a conèixer la perruqueria del teu predí en el passeig d'Esborn o ja no, perquè eres molt petit.
1: Jo, en el meu padrí, vaig tenir la sort de que el vaig estar ajudant 2 mesos.
0: Que bé.
1: Que el seu oficial, el seu darrer oficial, se'n va anar de vacances i ja era quan... 2 anys antes de morir el meu padrí, va venir i me va dir, vine ja 2 mesos. I ha canviat radicalment la peluqueria. És més, quan jo vaig fer un client de Juvença, que era un estranger, i me va veure coi la màquina, me va dir, què fas? Aquí no se cuien màquines. I ara és tot el contrari. Després
0: clar.
1: De 14 anys han passat ja.
0: Imagina't, clar, eren les tisores, no? Tots quan hem anat a la peluqueria,
1: sí,
0: escoltàvem...
1: Sí,
0: digues.
1: Sí, ell no va coi una màquina en la seva vida, crec.
0: Esteu per dir mai va agafar una màquina.
1: No va coi mai una màquina.
0: Jo record quan era nina que renouet de tisores de vora s'ho
1: sí.
0: Tan típic. I això era renou de perruqueria. Tu que has viscut aquestes tres generacions, saps que ets un privilegiat o ho entens així d'haver fet feina amb el teu predí, amb ton pare i ara també tu? Per això de Cadillac
1: total.
0: Solitario, també, que t'han posat de fons, que sé que t'agrada.
1: Sí, totalment, totalment. A més, són 2 mestres. Són 2 mestres perquè la peluqueria com toca. Jo sempre dic, perquè m'he criat en el món de la peluqueria, que el que ara se fa, amb tots els meus respectes, no és peluqueria. Se pot dir barberia i tot això, però una màquina és una màquina i tot és degradat i que s'estan fent i tal. Ho pot fer qualsevol persona que se posi un any amb una màquina davant el mirall i ho sabria fer. Lo difícil són fer rebaixes a tisora, tot el que ve siguent, en tisora de buidar, en senapà i tot això.
0: Per què penses que la gent ara s'estima més anar a una perruqueria d'una persona que ha fet això, que ha mirat 4 vídeos de YouTube, munta una perruqueria aquí a Palma, perquè número de perruqueries que hi havia quan el teu predí encara feia feina o tu vas començar amb ton pare de jovenet, no són les mateixes que hi ha ara. Ara n'hi ha una cada 10 metres.
1: Jo crec que ara a Espanya el que més hi ha són bars i peluqueries.
0: Sí, sí.
1: És així. Perquè ara s'ha posat de moda. Jo quan vaig començar, que tenia de 9 anys, havien 6 o 7 peluqueries de tota la vida. O sigui, ningú, a més, ningú volia ser peluquer. I ara la tendència va canviar. Jo crec que va tenir molt que veure en Sergio Ramos. Quan se va llevar la melena,
0: sí.
1: Va haver un boom de fer degradats i tot això. I no sé, les xarxes socials també han influït molt. I ja t'he dit que ha estat un canvi molt gran. Jo he vist, ja t'he dit, de veure 7-8 peluqueries, que 2 eren cadenes, tipus que canya o algo així, però vamos, 3 o 4 peluqueries en el mateix carrer.
0: Com hauria de ser la perruqueria avui en dia? Que, amb què estàs d'acord i amb què no? Perquè hi ha canvis, hi ha perruqueries per tothom? Tenim perruqueries de diferents preus, però clar, és difícil competir amb una perruqueria que te posa un preu inferior a 10 euros a estall.
1: És complicadíssim. A part, se tindria que tornar a muntar una associació, que ja el meu padrí va ser president, mon pare va ser president, i ells poraven més o menys un preus i que no se pogués obrir de tal hora a tal hora en dissabte. Se tindria que regular un poquet, però aquesta associació va desaparèixer i qualcú tindria que coi el mando un altre pic. Perquè no pot competir, no se pot competir amb moltes coses que te poden aquest tipus de peluqueries. Amb tot el meu respecte, no?
0: Tu
1: Cada un.
0: ho dus a sa sang, que has après de, tu dius, de dos mestres, del teu predí i de ton pare. En un moment de la teva vida vares abandonar la peluqueria, o més que abandonar la perruqueria, te vas dedicar a altres qüestions, a altres feines, però has tornat. Per què has volgut tornar a la perruqueria i si penses que ja és definitiu per tu?
1: Sí, en definitiu, jo vaig deixar la peluqueria 3 anys perquè volia fer un altre repte i coses així, i pues, no ho sé, superar-me jo mateix, ja, no ho sé. Però, vamos, com tu has dit, jo ho duc a la sang i mai he deixat de tear. Jo cada dia, durant aquests 3 anys, me venia qualcú a casa a tear-se el pèl, ja sigui un antic client com amics. Cada dia jo vaig tear pèl. I ja te dic, ho duc a la sang i sempre ho he enyorat.
0: Pensa que quan ton pare se jubili, tu encara matearàs els cabells. O sigui, jo ja estic aquí i aquí, això queda clar. Hi ha la prova de lo que acab de dir, de que
1: Sí.
0: sempre seré fidel, no?, a la vostra família i quan ton pare se jubili, tu matearàs els cabells. Aquesta fidelitat, tu la notes també o s'ha perdut?
1: No, jo en la nostra clientela, gràcies a Déu, ho noto molt, perquè nosaltres, a part de tear bé el que fem és fidelitzar el client. Nosaltres, que tenim, gràcies a Déu, molta clientela, sabem tota la seva vida. Ja són amics, tant de mon pare, que duen tota la vida, com allò que m'han vist créixer. I nosaltres el que intentem també és fidelitzar el client, que se sentin com a casa.
0: De què te sents més orgullós?
1: Jo, de lo que t'acab de contar, de lo que t'acab de dir, que a lo millor un client... Jo el que més m'agrada és que tenim un parell de clients que són de Santanyí, de Pollença, un de Vinyali, que venen a posta només per tenir-se espai, tenint 200.000 peluqueries que poden anar a de vora. I venen només per nosaltres i ha d'haver alguna cosa més que sigui per escorte de Pol.
0: Idò, Joan Andreu, que fa feina a la perruqueria Joan Àngel de Palma, molt a prop de Joan Miró, de Gomila. Volíem romantitzar aquesta part, no?, aquesta segona part de l'entrevista, perquè s'ha escrit aquest llibre parlant de la perruqueria, de com era la perruqueria, tant d'homes com de les dones, com ha evolucionat en els darrers 70 anys. Te volia fer una darrera pregunta. Com esperes que siguis a perruqueria quan facis feina, quan ja estiguis tot sol i diguis, mira, és que jo me queden encara 30 anys de feina. Com t'agradaria que fos a perruqueria?
1: Pues sí, com tu has dit, romantitzant, jo m'agradaria que fos a l'antiga, però això no passarà. O sigui, que tindrem que acceptar el repte quan vingui.
0: I si és
1: El que hi ha és la
0: màquina, i si
1: gent...
0: no, tisora. No passa res.
1: I no queda altre.
0: Lo bo és que tu te'n vas
1: Això
0: a...
1: tot depèn de les
0: Sí.
1: modes. A lo millor ara se torna, que estic veient que està canviant ara una moda que se torna a posar pel llarg i tornem a la peluqueria antiga.
0: El que ets
1: I a lo
0: segur...
1: millor d'aquí 20 anys
0: Sí. Sí, no, digues, digues.
1: torna aquesta moda.
0: Sí.
1: Això són modes.
0: El que ets segur és que si no sou... Mem, cada com una boia, com un pom de porta, que també, més o menys que tots ens podem arreglar, llevat d'aquestes persones que, per desgràcia, no tenen cabell, és una cosa que tothom sempre necessitarà abans o després, un perruquer, això està clar.
1: Sí, això és així.
0: Joan Andreu, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
1: Moltíssimes gràcies, Juanmi.
0: Una ferrada, bon dia.
1: Una ferrada.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
6: Idò, són les 9 i 39 minuts d'aquest diumenge 5 de juliol i avui molta de gent que mos està escoltant ara mateix se'n va a direcció a ses piscines, a ses platges d'arreu de ses Balears perquè arriba una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Per això, aquesta campanya que impulsa Abdem, com deia, mobilitza totes ses piscines i platges d'arreu de ses illes per donar visibilitat en aquesta enfermedat. Per això volem parlar amb la presidenta d'Abden, Cristina Díaz, perquè mos conti com està i, sobretot, cap on va, quina piscina se'n va la presidenta. Bon dia.
7: Hola, buenos días.
6: Cristina, cap on vas?
7: A Porto Cristo.
6: A Porto Cristo, molt bé. No te'n vas enfora, eh? No hi ha res que dir.
7: No, no, aquí cerquita de casa me voy.
6: Ah, clar, te toca a tu prop. És que, clar, és que som sí, d'aquesta sí. Zona de Riguer, mos pareix com tot enfora.
7: No, no, però hay que ir.
6: Escolta, Cristina, quantes piscines, platges d'arreu de ses Balears s'han sumat en aquesta campanya que començarà ara d'aquí a res, a uns minuts?
7: Sí, pues este año tenemos 39 puntos de baño, 7 playas y el resto todo piscinas.
6: Mare meva, molt bé, no? És a dir, és una cita que la gent no falla cada any, no?
7: No, la verdad es que no, estamos muy contentos porque se suma muchísima gente y al final ya hace más de 30 años que se celebra este evento y se ha consolidado, la verdad, como un evento solidario que casi todo el mundo conoce y estamos muy contentos y seguimos sumando más cada año.
6: Bueno, contamos, Cristina, ¿quién es el principal objetivo de Mulla't per l'esclerosi?
7: Bueno, realmente esto nace para sensibilizar a la sociedad un poco, ¿no? De realmente qué es la esclerosis múltiple, darla a conocer y recaudar fondos un poco para los usuarios que tenemos y poder dar servicios a toda la gente que sufrimos esta patología.
6: I com funciona? Perquè, és a dir, quan tu vas i participes, dius, vinga, jo vaig a la piscina, a mi tir, com funciona aquesta recaptació d'ingressos?
7: Bueno, realmente participar es gratuito. Uh-huh. Es un modo de sensibilizar a la gente y ver qué es la esclerosis múltiple. Pero sí que es verdad que en cada punto de baño tenemos un merchandising con el que
6: molt
7: se
6: bé.
7: Puede colaborar y con esto recaudamos fondos para los servicios, para la asociación y dar servicios. Sí.
6: Ay, ahora mora, fui.
7: Destinar la recaudación del Mulla't a un proyecto que tenemos en mente hace tiempo, pero no habíamos llevado a cabo, y estamos intentando poner en marcha, que es tener una unidad básica de servicios en la part forana.
8: Cristina, bon dia. Te volien demanar també per aquests serveis, no?, que són molts, perquè hi ha encara molt de desconeixement sobre aquesta malaltia. Quins són els serveis que ofereix ADEM, que la gent hauria de saber?
7: Pues tenemos un poco servicios multidisciplinares, tanto logopedia como terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, todo un poco lo que es necesario para una persona que tiene esclerosis.
8: El diagnòstic precoç és important. En aquest sentit, vosaltres com podeu col·laborar amb les famílies?
7: Es verdad que hace tiempo teníamos, nosotros siempre hacemos un poco hincapié en ese sentido de que es importante un diagnóstico precoz para la evolución de la enfermedad, porque el problema que veníamos teniendo es que costaba mucho diagnosticar la enfermedad porque tiene una sintomatología muy amplia y se podía confundir con otro tipo de enfermedades. Entonces, una vez estaba diagnosticada, quizá ya demasiado tarde para paliar los síntomas que tenía o las secuelas, mejor dicho, ¿no? Entonces, un diagnóstico precoz siempre ayuda a que la enfermedad se desarrolle un poco más lentamente o atajar mediante algún tipo de terapia para que la enfermedad

0: Perfecte. Idò, Cristina Díaz, presidenta d'Abdem, mullat per l'esclerosi múltiple, un any més amb aquesta iniciativa que, com tu bé dius, és tot un èxit. Així que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I des d'aquí, des de la ràdio pública, ja sabeu, quan s'hagi de fer difusió de qualsevol campanya, aquí hi som. Gràcies de veres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, adeu.
1: Gràcies, adiós.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
6: I ara sí, ràpidament, anem amb Julio Bastida, el delegat d'Hoquei Diario a les Balears, per saber què passa en el món, en el nostre món. I hem de començar per un tema que ja té lita. Julio, molt bon dia, com estàs?
7: Què tal? Bon dia, com estàs?
6: Beníssim, beníssim. Gràcies per estar amb nosaltres. Sé que tens vacances i avui no pots estar amb nosaltres aquí a l'estudi, però te sentim superbé i amb ganes de conèixer les darreres notícies, com sempre, com els dus, i a més les contes d'una manera que la gent ho entén perfectament. Hi ha un tema

0: Tu saps que tenim, tu saps que els periodistes tenim vacances, però sempre estem de guàrdia,
1: Sempre, sempre. Tu sempre estàs de guàrdia, de fet, sempre estàs allà...
0: Sempre, 24 hores, 24 hores.
1: Ara podria passar qualsevol cosa i mos ho contaries en directe, no?
0: T'ho contaria en directe, no t'ho preocupis.
1: Perfecte, ho dic perquè així ja aprofitam. Mem, els acusats de torturar un home amb discapacitat a Mallorca i que, a més, varen tatuar penes a la cara d'aquest homonet, no aniran a presó.
0: Sí, mira, això és un cas que va succeir l'any 2021 i va ser un cas molt sonat perquè va sortir a nivell nacional, inclús televisions internacionals se varen fer ressò d'aquest tema. I és que a Manacor, a Mallorca, el que va succeir és que 7 joves se varen juntar per fer un repte viral que se volien fer, era un concurs, canvia tu look o destrozame, s'ha de dir així, el repte, en el que aquest jove, que té una discapacitat d'un 38%, i a més jo he xerrat amb ell, i basta xerrar amb ell 20 segons per saber que no ho és tot, o sigui, és així, o sigui, basta xerrar 20 segons per veure que aquest home té una discapacitat importantíssima. Què és el que va passar? Doncs pues que aquests joves, ell, el jove que volia pagar 3.000 euros a els 7 joves, si li feien, per dir-ho de certa manera, aquest repte. Li havien de canviar, li havien de tatuar un pene a sa cara, li havien de tatuar escenes eròtiques a s'esquena, li havien de sellar els llavis en superglú, li havien de cosir els dits dels peus, coses d'aquestes de sadomasoquisme i de brutals d'aquestes. Que tot això és il·legal, però molt més si, a més, la persona que ho tens davant és una persona amb discapacitat. Per tant, imagineu el que va passar. Va sortir per tot el món aquesta notícia i la fiscalia, en aquests 7 joves, perquè són 7 joves pijillos que tenen dos metges famílies, o sigui, ells ho volien vendre com una gamberrada, però això no és caca gamberrada. Això, evidentment, és un delicte, perquè no se pot fer. La fiscalia demanava 31 anys de presó. Però ara resulta que arriba això a l'audiència i abans de que arribi a judici, arriba en un pacte. I el pacte és el pacte de la vergonya. Tots aquests joves, els 17 joves, hauran de tenir una condemna de 5 mesos de presó. És a dir, que no entraran, no entraran. Cap d'ells entrarà. A més, un curs de sensibilització, o sigui, res, i un parell de treballs per a la comunitat. A més, d'indemnitzar de 8.000 euros a la víctima. Això és el que és un escàndol, i és un escàndol per tres bandes, i aquí vull que... Clar. Un, per jutge que ha autoritzat això, dos, per la fiscalia que ha autoritzat això, i tres, per la acusació particular, per la defensa de la víctima, que també ha acceptat, perquè si aquesta persona no ho hagués acceptat, això hagués anat a judici. El que passa és que, evidentment, s'han estimat més cobrar indemnitzacions i no sabem si han cobrat alguna cosa més per darrere, però això, indemnització oficial és aquesta i això és el que no se pot permetre de cap de les maneres perquè a la gent li donem un missatge, enviem un missatge a la gent que m'ho està escoltant de que tot vale i de que la justícia no és justícia. Per tant, crec que és un toc d'atenció, una reflexió que això s'està fent en els corrillos judicials, tothom en parla d'aquest tema, i tothom diu que això és una autèntica vergonya.
1: El maltractament és una vergonya, ja és un delicte. Maltractament a una persona discapacitada, jo no sé com se li pot anomenar, però és un verdader desgavell. Crec que...
0: Quan li van cosir tothom... els dits, li van cosir els dits dels peus.
1: Sí,
0: i li van sellar els llavis en superglú.
1: I si hi ha gent
0: en pasta... I li van tatuar un pene a la cara.
1: I en 18.000 euros entre tots, i no res, per gent que té dos bes i que se n'anirà de rositas. Anem amb un altre escàndol. No sé si és més divertit, més simpàtic, però bueno, ja les veurem de tot colors. Els camells d'Eivissa, camells, repartidors, repartidors de droga d'Eivissa, diguem, ara s'han passat en el transport públic, és a dir, van en taxis i VTCs per vendre les drogues. Ja van amb Uber. Com és això?
0: Correcte. Hem de dir que sempre hem de, i això ho hem de tenir ben clar, que els delinqüents, els lladres, tota la delinqüència en general, sempre va una passa per davant de les autoritats. Sempre. Són els millors. I ho hem de reconèixer. O sigui, jo sempre dic, quan una persona fa les coses ben fetes, s'ha de reconèixer i són uns genis. I amb això són autèntics genis. tu saps que quan tu tens, tu ets un, la policia sospita de cocú, el primer que fa és que te pinxes el telèfon i després te posen seguiments en el teu cotxe, les balizes, te posen seguiments i te, en el GPS, te posen localitzar. Com, quina és la millor forma de que no te localitzin? Utilitzant vehicles públics, perquè no li posaran una balissa i cap jutge autoritzarà a un VTC, a un Uber, ni tampoc a un transport públic d'Eivissa, de CMT. Per tant, què és el que fan? Tu comanes la substància estupefent, ho fan amb una sèrie de còdits, i els camells, els venedors de droga d'Eivissa, que estan, tot repetir, una passa per davant de tothom, el que fan és que te l'envien a través de CMT o a través d'un VTC, a través d'un Uber. I sempre, clar, en el principi tothom deia, a lo millor aquest Uber sí que se pot encalçar perquè sempre és el mateix, que es reparteix. Doncs pues no és el mateix. Utilitzen Ubers aleatoris i no saben exactament el que tenen. O sigui, s'apuja una persona allà, se'n va cap a un destí, doncs entrega la droga i se'n torna.
1: Estem parlant d'Ubers en llicència, no parlant de cotxes que se fan passar per Uber.
0: No, cotxes en llicència.
1: Cotxes en llicència d'Uber, de veres.
0: L'aplicació, treus un viatge, te'n vas cap aquí i tal. Això sí, una cosa important. El client ha de pagar l'Uber.
1: Això. Sí. Clar, tu el pagues, abans. A més, normalment el pagues abans, no?
0: Sí, el que passa és que tu ja saps la quantitat i quan t'arriba el venedor, el que fa és que te cobra la substància estupefent que t'ha venut, més l'Uber.
1: Molt bé, sí, un 2x1, no? I què vols?
0: Bueno.
1: D'astre. Un colombià resulta que va a l'autobús, no? I li ha d'anar per pegar ganivetades a un altre passatger perquè tenia la música molt alta.
2: Ah, mira.
1: Tenim 2 minuts per explicar aquest desastre.
0: Carrer Manacor de Palma, la línia 7 que va cap a Sant Gualeu, i tenim allà un colombià que anava amb bufanda del Barça, que això és un detall molt important, perquè a 40 graus que fa un colombià amb una bufanda del, bueno, sigui del Barça o del que sigui, amb una bufanda dins el bus.
1: Amb una bufanda en general, sí.
0: Una,
1: no és que això de Barça doni més color, no?
0: No, però el detall important. Era una bufanda del Barça. Perquè, a més, ho dic perquè ho reflecteixen damunt la testa policial. Què passa? Que aquest home anava en el bus, se veu que veu una altra persona que se pensa la policia, que la coneix, sí, i du la música molt alta, comencen una discussió i acaben a ganivetades. I li dona 2 ganivetades, ho deixa ja, estàs en terra, en el bus, i surt del bus i se'n va tranquil·lament. La Policia Nacional va anar, ho va encalçar, va fer una batuda per la zona, ho va, en un carrer molt pròxim, ho va aconseguir detenir i està detingut per un delicte de lesions greus. Atenció, perquè la declaració d'un i la declaració de l'altre, víctima i agressor, coincideixen que la discussió era per un tema de la música. Això és el que ha quedat reflectit, però també t'he de dir que els grups d'estupefaents sospiten que hi ha qualque cosa més.
1: Estic segur i crec que tothom coincidirà en jo que el problema no és la música, el problema no, ni tan sols és la violència que du la persona de dins. El problema és què fa la gent amb un guinevet. Quan tu vas en el carrer amb un guinevet, és perquè estàs preparat per matar, per assassinar, perquè ets una mala persona, perquè ets un delinqüent. I això és el problema d'aquesta societat. Que anant pels carrers enguinevets. És que és de locos.
0: També l'explicació que jo he demanat i m'han donat una explicació policial en aquest tema és que ens estem globalitzant i el que són pràcticament tots els món sud-americà sempre, no només per atacar ningú, són molt donats a dur ganivets i armes damunt, sempre. O sigui, els bons i els dolents. No, i clar, evidentment, tot el que és aquest món sud-americà sempre van armats i quan hi ha registres i quan hi ha operació policial o registres de cotxos, sempre troben moltes armes. Que dic, no és dolent, perquè és un costum que tenen ells, el que sí que és cert que hi ha molta gent que l'aprofita per fer malifetes.
1: Ja, jo no estic d'acord, però bueno, això és un punt de vista.
0: No, jo t'he dit la versió policial.
1: Sí, sí.
0: Jo aquí ni en dins surt.
1: Gràcies, Julio. Res, mos queden 15 segonets per arribar a les 10. Mos escoltant la setmana que ve amb més coses i sempre interessants.
0: Feis molta bonda, que jo me'n vaig a la playa.
1: Perfecte, aprofita-la.
2: Vinga, vagi bé.
1: Gràcies. Adéu, bona gent. Adéu, tornem després de Pujatí Horari. Fins ara.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon dia, comencem amb informació de servei per informar d'una topada a la incorporació a l'autopista de Ponent que va cap a Andratx des de la via de cintura, això és passat al túnel de Gènova. Per tant, precaució als conductors, pels conductors en aquesta zona. I convocada en aquesta hora a Serràpida, a Campos, la concentració ciutadana en defensa dels espais naturals de Mallorca, les entitats convocants consideren que les darreres decisions polítiques i legislatives del govern no augmenten la vulnerabilitat quant a la protecció davant l'acció de l'home, el detonant la derogació de la llei del Parc Natural d'Estrenques celebrada a Campos, sobre el qual, com passa amb la resta de parcs, podrà actuar a partir d'ara directament la Conselleria del Medi Natural sense haver de votar-ho al Parlament. A Serràpida hi ha la nostra companya Francesca Masc. Bon dia, Francesca.
3: Bon dia. En aquesta hora, la concentració convocada pel GOP, que referida a la plataforma Menys Turisme, Més Vida, ja ha començat a l'Arenal de Serràpida sota el lema Estrenc no es toca. Encara és pres per fer una estimació de participació, perquè la cadena humana tot just està començant a formar. Però la resposta a la convocatòria sembla important. Des d'aquí, a l'Arenal de Serràpida, es pot veure que hi ha molta de gent. L'acció recorrerà un tram del litoral per remarcar que reclamar que es mantingui la protecció no només del trenc, sinó de tots els espais naturals de Mallorca. L'ambient és reivindicatiu, però també molt familiar, i quan acabi la cadena humana està previst que l'escriptor Sebastià Alzamora llegeixi un manifest de la convocatòria. Nosaltres continuarem pendents del desenvolupament de la protesta i des de Serenal de Serràpida això és tot.
2: Gràcies, Francesc Massa, en directe des de Serràpida a Campos, i també en aquesta hora comença a una quarantena de punts de piscines públiques i platges també una nova edició de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple. L'acte central, amb la presència habitual de les autoritats, tindrà lloc a Porto Cristo, Manacor, a les 11:30. El promou, com sempre, l'Associació Balear d'Afectats per aquesta malaltia que afecta a la nostra comunitat 1.400 persones que estan diagnosticades, millor dit, la majoria dones. Enguany, l'objectiu de les nedades solidàries és recaptar doblers que es destinaran a un centre d'atenció de l'entitat al Llevant mallorquí. Cristina Díaz, presidenta d'APDEM.
4: Para que la gente de Llevant y de otras zonas de Mallorca tenga más accesible y no tenga que venir hasta Palma para poder acceder a esos servicios, que tardan quizá más en llegar al centro a través de las ambulancias o medio de transporte, etcétera, que lo que dura el servicio en sí.
2: I l'actualitat d'avui de matí passa també per l'apunyalament a darrera hora d'aquesta matinada a una discoteca de Sant Antoni de Portmany d'un jove dels Països Baixos de 21 anys. El SAMU 061 ha informat que ha rebut una ganivetada a l'abdomen i ha estat traslladat a l'Hospital de Can Misses, on està estable dins de la gravetat, segons han pogut averiguar els nostres companys d'IB3 a les Pitiuses. D'altra banda, fora de les illes, a Girona, s'ha aconseguit aturar aquesta nit de dissabte l'incendi de les Gavarres, la seva evolució, però l'onada de calor que comença justament avui dificultarà el control del foc, que manté entorn de 2.300 hectàrees cremades i 12.000 persones confinades. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
5: Aquesta estabilitat s'ha d'entendre com una situació de certa precarietat. L'únic que es diu és que l'incendi no creix. No vol dir que estigui controlat, no vol dir que s'hagi pogut resseguir tot el perímetre i assegurar, diguéssim, que està rematat, sinó senzillament que l'incendi ara ja no creix significativament.
2: Recordem que hi ha una persona detinguda, un operari del Servei de Manteniment de Carreteres, que hauria provocat el foc emprant una màquina de disc i que està detingut, i avui s'espera que passi a disposició judicial. Acabem recordant quant al risc d'incendi forestal, justament, que avui torna a haver-hi risc extrem a Menorca i a bona part, gairebé tota Mallorca, mentre que a bona part d'Eivissa aquest risc és alt. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 en ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Molt bé, les 10 i 5 minuts que arrencam aquesta segona hora aquí a la Gran Vida, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Raül, encara moltes coses per contar i també amb ganes de fer una mica de festa, de fira i tot
1: ressaques,
0: això que també...
1: De ressaques.
0: Ressaques de fires també, eh?
1: De fires,
0: sí, sí.
1: Bueno, de fires ja no, perquè ara ja estem bueno, sí. De rebel·les. Ahir, Campanet, ple de gom a gom, Viniali, Consell, Guintades Romanes, i és que no podem anar per tot, però arreu de les illes estan de festa, d'aquí no res de Menorca també continuen aquestes revel·les d'estiu, però ara és moment de xerrar-vos, en aquest cas, de les festes de Sant Cristòfol. I són unes festes que ara mos contaran perquè són de Viniali, però hi ha una cosa que jo ho tenc entre ses, i vull saber-me, com així hi ha tant de camioners i taxistes i remenats que van en aquestes festes de Sant Cristòfol de Viniali. Per això anem a xerrar amb la seva bellesa, amb la Victòria Fiol. Victòria, com anem?
2: Molt bon dia, Raül, com anem?
1: Bueno, nosaltres de diumenge, després de rebel·la, però supos que vosaltres també, no?
2: Sí, nosaltres ahir vàrem fer sopar a la fresca, amb una presència multitudinària de gent, els carrers ben engalanats, cada un ja amb una temàtica diferent, i és veritat que hi va ser un vespre molt, molt bonic, molt bonic.
1: Bueno, conta-mos, Victòria, com són aquestes festes de Sant Cristòfol, ja ho deia, perquè en aquestes festes de Sant Cristòfol hi ha un moment on camioners, taxistes, tot això, venen fins a Viniali.
2: Sí, perquè Sant Cristòfol, com a bon protector i patró dels conductors, dels camioners, dels taxistes, per això sempre hi ha tanta presència de tots els camioners, no? Sant Cristòfol era l'encarregat d'ajudar la gent a creuar riu, no? I era el que ajudava a passar la gent d'un costat a l'altre. I arrel d'això se va quedar com a patró de tots els conductors, dels que porten gent.
1: Idò, mira, idò, ja ho sabeu, camioners, taxistes,
2: Vinià... I fins i tot els geganters, fins i tot és el patró dels geganters.
1: Ah, mira, també m'agrada, idò, ja ho sabeu, podeu anar fins a Viniali, a Sant Cristòfol, a rebre aquesta benedicció. Conta-mos, Victòria, com són aquestes festes de Sant Cristòfol d'aquest poble?
2: Les festes de Sant Cristòfol d'aquest poble són... cultura i tradicions en estat pur. Fem tots i cada una de les activitats de tota la vida, trencada de joies, vull dir, trencada d'olles. Avui tenim la pujada de bandera amb vermutada i correguda de joies a les dues, ballades populars i tota activitat, tant per la gent més petita fins a més gran. I després, el més sonat, com sempre, Raül, saps, a Viniali, la verbena, és sonada, no?
1: Bueno,
2: és ben sonada.
1: Sí, és com que fins que no arriba aquesta revel·la de verbena de Viniali, com que no és absurd definitiu a l'estiu, no?
2: Això mateix, això mateix. I bueno, i després ja acabam dia 12, que sí que feim les beneïdes dels vehicles, que estàu tots convidats a les 12, qui vulgui beneir el seu vehicle pot venir a Viniali a les 12, i després el vespre feim l'entrega del Premi Stòfol, que feim cada any, que durant tota setmana les activitats que feim, ja tu participes per guanyar un Premi Tòfol, i tothom sempre s'esmera més anar fent coses diferents, engalanar més guapos carrer,
1: sí.
2: O la festa d'aigua, dos banyadors, biquini més original, ara, per exemple, la ben mutada, tenim un tòfol que dugui la Pamela o el capell més original, i sempre tothom s'esmera una mica més perquè tothom en si a tenir un premi tòfol a casa seva. Com si diríem la gala dels Òscars, doncs pues nosaltres fem una gala dels premis tòfol.
1: M'agrada. És a dir, la gent, també entenc que és per animar tothom a que participi a totes les activitats possibles, no? I d'aquesta manera sí. Té més opcions a guanyar un premi tòfol.
2: Això mateix. Per exemple, dimarts venim a casa teva, Raül, venim a Consell.
1: Ah, sí,
2: no?
1: Clar, sí.
2: I, per exemple, qui du la bicicleta més ben decorada, més divertida, una comparsa, pues, se'n donarà un premi tòfol.
1: Molt bé. És a dir, bé, aquesta tradició que ara contaves, no? I és que entre Consell i Viniali hi ha aquesta tradició, no? Deu fer més de 25 sí. anys que se'n fa, que són la marxa s'escamades, que deim nosaltres, sí. Que és anar per Sant Bartomeu de Consell a Viniali i per Sant Cristòfol ara de Viniali
2: sí.
1: a Consell.
2: Sí,
1: I dos pobles se reben un en l'altre i se conviden a berenar, i un poquet de fruita i de més, i vinga, i tornada cap a Es Poble, a una excursió. Tot Es Poble d'excursió. Bueno, idò, escolta, una altra cosa, tu deies ara el Premi Stoffel, que és com si fossin el Goya o els Oscars de Viniali, però si una altra cosa sou coneguts en aquest poble és pels playbacks, perquè tothom s'hi posa,
2: Sí. Són aquest divendres. Aquest divendres a les 10:30 del vespre tenim els playbacks.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: I la gent participa interpretant o imitant cantants, grups, no? Paròdies.
2: Sí.
1: Bueno, hi ha un pot de gent de totes les edats, no?
2: Sí. Sí, hi ha gent de totes les edats que hi participa, de cada any hi ha més participació, i la veritat que molt bé. I també el que dic, com també entren els Premis TOF el dia part del Premi a Metàl·lic que porta l'Ajuntament, després de part sempre feim un Premi TOF, per exemple, de millor vestuari, interpretació, més divertit, i sobretot el que més m'agrada, nosaltres li deim el playback de playbacks, no? I la veritat que...
1: El playback de playback, com és això?
2: No, el playback de playback és el playback més espectacular que hi ha hagut, no? I nosaltres li deim el playback de playbacks.
1: Molt bé. És a dir, és el playback...
2: bueno, el playback de playback.
1: El playback de playback, és a dir, és el millor dels millors, no? Seria.
2: Sí.
1: Escolta, en aquestes festes de Sant Cristòfol, tu deies, hi ha tradició, hi ha cultura popular, hi ha... Entenc també que el fet de trobar-se, no?, la gent del poble, la gent que potser no hi viu tot l'any a Viniali i aquestes festes passa ja l'estiu allà, entenc que són aquests moments emotius, no?, també de germanor de poble.
2: Sí, jo com sempre dic, són aquests dies de tornar a casa teva, de qualcuna manera, no? I la veritat que aquest any també com a novetat, que no t'ho he explicat, divendres van encetar les festes amb un cercavila i amb un pregó de festes.
1: Ah.
2: Però enguany el pregó de festes no ha estat pels grans. Enguany han fet un pregó per als més petits, que ha estat un predic que ha contat la llegenda de Sant Cristòfol de Viniali en el més menut del poble. I la veritat que ha estat molt ben rebut, perquè poques vegades se fa que un pregó de festes, un inici de festes, sigui encaminat en els més petits, que després d'haver-s'hi vist, quan varen dir a tots els cadafal, varen pujar, i ells varen ser els que varen donar els sus a les festes de Sant Cristòfol 2026.
1: Ah, que bé.
2: La veritat que aquest any ha estat molt emotiu, perquè han de començar a donar una mica de protagonisme en els més petits, perquè són el nostre futur, que segueixin mantenguent la nostra tradició i la nostra cultura. Perquè si nosaltres no els hi ensenyam...
1: Clar.
2: Poc que continuarà tot això.
1: Bueno, tu ho dius, no? Són el futur d'aquestes festes, d'aquestes tradicions d'arreu de les Illes Balears i com tu ho veus, és veritat que no havia sentit dir mai un pregó de festes pels petits, no? Normalment sols una persona reconeguda del poble o que, per lo que sigui, per la seva tasca, la seva feina, hagi destacat, però, clar, és molt important que els nins i les nines dels pobles participin de les festes, els coneguin i els estimin, perquè d'aquesta manera s'assegura la continuïtat, no?, de la festa.
2: Això mateix, això mateix.
1: Bueno, i arriba el gran dia, les beneïdes de Sant Cristòfol. Això serà la setmana que ve.
2: Dia 12.
1: Dia 12.
2: Diumenge aquí ve.
1: Diumenge aquí
2: ve, a les 12.
1: D'aquí a 7 dies. A les 12, a la plaça de l'Iglesia, d'allà de Viniali.
2: De Sant Cristòfol, sí.
1: De
2: Sant Cristòfol. Tothom ha de començar a fer cor a la rotonda.
1: Sí.
2: A la rotonda comencen fent cor i esperant tot per pujar per amunt. L'any passat van tenir una participació de 100 camions.
1: Mare meva, 100 camions, és que ho dius com si res, però imagineu-vos 100 camions a dir Viniali, vull dir,
2: sí.
1: És que clar...
2: Sí.
1: Bueno,
2: sí. I també tots els camioners fan un berenar abans,
1: sí?
2: I nosaltres anem a cercar-los en el gegant de Sant Cristòfol,
1: sí?
2: I els acompanyem fins a la rotonda, fins que allà on agafen els camions. Després Sant Cristòfol torna a anar a esperar-los a davant l'Iglésia i allà els esperam per donar-li la bendició.
1: És a dir, que tots els camioners que participen s'ajunten, els arrebeu en sol gegant de Sant Cristòfol i
2: sí.
1: Després aneu fins al portal de l'Església, que és allà on realment reben sa benedicció.
2: La bendició, sí.
1: Bueno, no sé, camioners que mos estàveu escoltant arreu de ses illes, d'aquí teniu temps, d'aquí a 7 dies, a les 12, a Viniali. Si no heu anat mai, aneu-hi perquè vos agradarà veure aquesta festa que, Bueno, com a mínim és peculiar, no? És peculiar i la imatge, no?, de veure tant de camions un darrere l'altre, que diu, que fan aquí obra, que passa que hi ha tant de, que hi ha tant de camions,
2: també,
1: no? Però no, va, són de festa, són de festa. I doncs, escolta, Victòria, moltíssimes gràcies per contar-nos un poc les vostres festes i supos que animar a tothom a que quan tinguin una estoneta passin per Viniali, no?
2: Això mateix. L'únic que sempre, com record, Raül, tothom que vulgui venir a Verbena està convidat, però sempre tenint en compte el respecte i el civisme. Això és el que dic a tothom.
1: Clar que sí. I de Victòria, moltíssimes gràcies i bones festes.
2: Moltíssimes gràcies, Raül.
1: Que vagi bé.
2: Moltes gràcies.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: La Gran Vida. Com ho dus? Quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent? Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.

0: Molt bé, seguim a la Gran Vida a les 10 i 22 minuts gairebé ja i moment per el Còmodus. Sabem que vosaltres teniu inquietuds, que tothom té problemes, que cada dia és el Dia Internacional d'alguna cosa, gent que va de que està de vacances, gent que se'n va a la feina. I clar, això l'aprofitam per sortir al carrer també i demanar-vos diferents per diferents temes. I què ha passat aquesta setmana? I de resulta que el Nadal ja és aquí, Raül. Ja ha arribat Nadal.
1: Ho he vist, ho he vist.
0: Ha arribat Nadal perquè l'Ajuntament ja ha començat a instal·lar, no?, o preparar una mica l'enllumenat de Nadal. Per què se fa? Idò, el motiu és, primer de tot, arribar a la major quantitat de barris possibles de Palma per una qüestió de logística, perquè no se concentri tota la feina les setmanes prèvies d'aquesta encesa de Nadal, que normalment se fa durant, m'apres que és per novembre, no? I que sempre se fa tot aquest acte amb es balla i tot això tan guapo, no?, que tothom vol veure sense anar els llums. Tothom té una foto ja a la Rambla amb els llumets en els arbres. I d'aquests arbres...
1: També t'he dit una cosa, sí, no? I d'aquí...
0: Una ferrada, un beso
1: sí, a l'Ajuntament de Palma. Podeu canviar els llums de Nadal?
0: D'aquí som.
1: Ja que els poseu ara... És a dir, no dic que en comprin de nous,
0: No s'ha de fer
1: els
0: més
1: poden canviar d'ubicació? Vull dir, sempre les mateixes bolletes a les Rambles i ja ho diré, en el Born,
0: sí,
1: ara ja està. Vull dir, ara ja poden canviar. Ja poden posar les bolletes, jo que sé, a Pere Grau. I els de Pere Grau, allà. Vull dir, un pot de canvi. Perquè, clar, anar a veure llumets i que cada any els llumets siguin allà mateix, els mateixos, no quadra.
0: En defensa, d'acord, jo no faré ara de papista.
1: No, un beso, papista, però, un beso. Que jo sé que s'esforcen i cada any n'hi ha més, però, ostres, és a dir, no em fa falta comprar una més, basta canviar-lo.
0: És vera que l'any passat ja se va fer, eh? L'any passat ja se va començar a instal·lar tot molt prest,
1: això
0: també.
1: L'any
0: passat, 2025, ara me perdia, sí, 2025. I ho varen fer prest perquè volien augmentar el número de llumets. Tu el que demanes és un canvi de decoració...
1: Si no se tracta d'augmentar llumets, se tracta de on posam els llumets.
0: On els posam, eh?
1: Clar, perquè si tu vas a Madrid, a Barcelona, a qualsevol altra capital d'Espanya...
0: A Màlaga se'ls pugui de les mans.
1: No, a Màlaga
0: un altre nivell.
1: Però, vull dir, me refereix. Una que molt de llocs, que també tot s'ha de dir, aquí Palma ho posa l'Ajuntament de Palma, però molt de llocs s'associen de comerciants de cada carrer posen els llums del seu carrer.
0: Vale.
1: I cada any els renoven, que això és un tema a part.
0: Sí.
1: Però ja que aquí l'Ajuntament ho fa, no ho sé, és a dir, els llums que un any estaven en el carrer A, l'any que ve estan en el carrer C, i els del carrer C estan en el carrer B i és al revés. Vull dir, un pot de canvi, un pot de vida. Que
0: sí,
1: perquè si no, cada sa foto, si tens una foto de les Rambles de Nadal de fa 10 anys, és la mateixa foto de les Rambles de 2025.
0: I en el passeig marítim de Palma, quan t'arribes que hi ha la boia aquesta i aquell arbre de Nadal que tu te fiques de dins,
1: està
0: molt bé, que canvia de color, però clar, quan fa 10 anys que ja és...
1: No, està bé, el tenim.
0: Jo m'agrada, jo és que m'he fet una foto cada any.
1: Clar, però podem posar l'arbre a una altra plaça de ciutat i on hi ha aquest arbre en posar un de nou. No ho sé, un poc que te canvi, hem de pensar un poc, no falta gastar, basta pensar.
0: I de, clar, tota aquesta polèmica, nosaltres l'hem traslladada també en el carrer i ho hem demanat. Hem demanat per els llums de Nadal. A Palma ja han començat a instal·lar els llums de Nadal, tot i que encara som a l'estiu. Grues i operaris fa dies que fan feina en els carrers com 31 de desembre o Jaume Balmés de Palma, per col·locar l'enllumenat nadalenc en diversos mesos d'antelació. Tanta antelació que queda mig any per Nadal, però és igual. En 35 graus ja podem veure els llums de Nadal penjats de diferents arbres a la ciutat. I tot això perquè diuen que així cobriran més barris i arribaran a temps per tot el que serà l'encesa de Nadal quan arribi el seu moment. Penseu que això és verdader o fals?
2: Creo que és verdad.
0: I doncs, Vera, te sorprèn?
2: No.
0: I per què no te sorprèn?
2: I perquè ja estem a mitjà d'any, així que supongo...
0: Ja toca. L'any passat ja ho vam fer, també.
2: Sí.
0: Però no queden molt de mesos?
2: Sí, muchos.
0: I amb aquesta calor?
2: No, no va, no va.
0: Tu t'imagines un Pare Noel al Corte Inglés, ja he dit una marca, però tot amb aquells llums?
2: No.
0: Seria raro,
2: No, ara no, però bueno. Fals.
0: I del vertader. El van començar. Ahir hi havia operaris de l'Ajuntament penjant.
2: Sí, que
0: què t'apareix?
2: Molt malament. També és aquesta calor que fa. No és normal.
0: Ho fan perquè, per arribar als barris, més prest i no va d'acumular tota la feina, lo de res. Per arribar amb... Bueno, però és que estan en mes de juliol, no?
2: Sí, aposta. Que
0: s'han passat un poc.
2: Sí, sí, jo crec que sí que s'han passat, però bueno, el sabran.
3: Innecesario, supongo. Para eso que no la retiren directamente, que se quede ya todo el año.
0: Por 4 meses, ¿no?
3: Exactamente. Para eso lo he dicho, que se quede todo el año y es un gasto menos, supongo, el tener que ponerlo y quitarlo.
0: Claro, porque han de moure, ¿no? Operaris, que han de penjar cosas, han de anar, han de tornar... Y...
3: Claro, todo este tipo de cosas son gastos.
4: Ah, bueno, si viene fresquito encendiéndola, bueno, ¿eh?
5: No. A ver, nosotros en casa nada. Todavía.
0: ¿En casa nada, eh?
5: No, todavía no. Queda mucho para Navidad.
0: ¿Pero qué te parece que en Palma ya estén colgando las luces de Navidad?
5: ¿Cobrando las luces de Navidad?
0: Colgándolas.
5: Ah, colgándolas. Bueno, a ver, si quieren colgarlas es que las cuelguen, pero bueno, todavía queda mucho.
0: Pero que no las enciendan al menos, ¿no?
5: Sí, eso sí que es verdad, si no luego la luz va a subir un montón.
6: No ens han llevades, encara.
0: Bueno, això és una altra, vos? Això no m'havia plantejat ningú.
6: Tu m'has demanat si els han posat.
0: No, els estan instal·lant.
6: Jo crec que és que no els han llevades encara.
0: O varen deixar una part i els acaben de... Però bueno, que queda mig any, què t'apareix? Sí,
6: no, bueno.
0: Raro, no?
6: No sé, ja. Ja fa un parell d'anys, no?, com ho trobam. Sí, ja. I ja estem...
0: D'aquí poc, en el mes d'agost, volem bones festes.
6: Sí, bé. Bones
0: què passa?
6: Bones festes, sí.
0: T'imagines un bones festes allà penjat.
1: Hi ha que dir, sí. Hi ha que dir que molt de mèrit als treballadors,
0: sí.
1: Que posen els llums, perquè més que posar l'os, te diria llevar-los.
0: Llevar-los, eh?
1: Perquè oh. M'apareix una feinada, no sé endomassar tots aquells arbres, branqueta a branqueta, volta que te volta. Vull dir, és una feinada.
0: És vera,
1: jo
0: no.
1: Faig que nostre a dos arbres i me pego un infart llevar per llevar-ho. Vull dir, perquè...
0: Si fa més.
1: No, clar, imagina't tu tota Palma. Vull dir, també hi ha que dir això. I és vera que els arbres, en són llumets, els platers, concretament, sí. Queden molt bé, queden molt guapos. Claro. Entenc que hagin de començar en temps, perquè clar, escolta, és que són molt d'arbres, molt de carrers, i el que dèiem, que és una feina de xinos, com diríem.
0: I després hi ha aquest DJ i promotor musical. Amb,
1: sí, és això?
0: Això és un senyor que me vaig trobar en el carrer, que nom, Sandy, Sandy és el creador de sueños, se fa, i diu, jo tengo totes les luces en mi casa preparades, com una discoteca, però bé, són personatges que te trobes a vegades. Sandis, no? Te diuen a tu?
7: Sandy, el creador de sueños.
0: Molt bé, idò, xerrant de somiat. Vull fer una pregunta. Ho farem amb el xumba-xumba de fons. Això és una cosa de locos ara mateix. Tu sabies que Cort ja ha començat a posar llums de Nadal?
7: Pues no, la veritat que no, però jo tinc a nostre ple de llum de discoteca.
0: O sigui que tu també, a casa teva, ja ho tens tot decorat?
7: Tot.
0: Clar, perquè tu poses la música, poses xumba-xumba-xumpa...
7: I en musicón.
0: I musicón. Està bé. Tu t'imagines que tota Palma sonàs amb els llums posats no, i aquesta
7: mira,
0: música?
7: Jo faria una festa privada a Cort.
0: Tu faries una festa privada a Cort?
7: Sí, i a la plaça Major.
0: Imagineu, tota Palma així.
7: Sonant Anthony Godfather.
0: Moltes gràcies. vaig a seguir, perquè si no...
7: Sí, dali. Mos quedem aquí.
0: I que això és un jove que venia amb el loro, que deien de tota sa vida, amb la ràdio,
1: sí,
0: amb sa música a tope, i res,
1: bueno,
0: ara m'ha aprofitat també.
1: Si té tota casa seva sí. Els llums així de colors i tal qual, puc entendre la situació, perquè clar, sí. Això t'ha de pegar com una epilèpsia, tot el dia a casa teva tant de llums, de colors, això, i tot per avall.
0: Crec però... que ja li havia pegat ell, també t'ho dic.
1: Però ja està, coses de sa vida.
0: Coses de sa vida.
1: Au,
0: idò, vinga, seguim, no? Ja anem a la connexió. Vinga.
8: Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
0: Sí, Sí, perquè hi ha l'Associació Astronòmica d'Eivissa, que ha complit enguany 70 anys, i ja sabeu que d'aquí 5 setmanetes hi haurà un eclipsi total de sol, una cosa, un esdeveniment històric. Tothom, totes les Illes Balears, s'està preparant amb temes de seguretat per saber on el podrem veure. Hem parlat moltes vegades amb en Pep Marcús. La setmana que ve tornarem a parlar amb ell perquè volem saber si hi ha novetats respecte a tot el tinglado, no? Perquè ens entenguem del que passarà d'aquí just la setmana que ve, és que quedarà un meset. Però abans hem volgut també parlar des del punt de vista de Silla d'Eivissa. Diguem que no és el millor lloc per veure un eclipsi, ara ho escoltarem, però allà tenen aquesta associació astronòmica que ja ha complit 70 anys. I això mos ho explica na Maite Morro. Molt bon dia!
9: Molt bon dia! I d'avui des d'Eivissa el que anem a fer és una passejada, però pel cel. Ja sabeu que en estiu es donen molts de fenòmens astronòmics, moltes pluges d'estrelles, moltes cosetes per veure, i enguany sobretot, com sabeu tots, el pròxim 12 d'agost és un fenomen astronòmic que no es produeix des de fa 120 anys, segons m'ha comentat en Pedro, que és de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa i que per cert que enguany compliu 70 aniversari. Molt bon dia, Pedro.
10: Hola, bon dia, què tal? Com estamos?
9: Jo molt bé, i vosaltres com proveu aquest estiu?
10: Bueno, estamos preparando el evento del año en Ibiza, que es el eclipse del día 12 de agosto, y este año cumplimos 70 años de vida en la agrupación, que es un buen número, y estamos celebrándolo como lo tenemos que celebrar, con divulgación, observaciones, y hicimos una exposición de fotografía astronómica, un montón de actividades para celebrar que tenemos unos años bastante interesantes y un buen número.
9: Abans d'anar amb aquest eclipse solar tan famós ja per tothom i tan esperat, anem un poquet amb la història de l'agrupació. Vosaltres arrencau, si no m'equivoco, l'any 1956, ja són 70 anys com dèiem abans. Com està ara mateix aquesta agrupació? Perquè va començar amb una sèrie d'aficionats que en aquell moment eren poquets i que supos que somiàvem amb el que ni sabien que pràcticament existia molta gent. Què és el que feis aquí dins per la gent que no té ni idea de lo que és l'astronomia?
10: Bueno, esto comenzó hace 70 años con una observación a Marte y se abrió el observatorio para esa observación, se trajo el telescopio inicial, que es una joya que tenemos ahora guardada y la queremos exponer, y actualmente pues tenemos una agrupación con una actividad extraordinaria, tenemos casi 170 socios, somos un móvil astronómico aquí en Ibiza, abrimos el observatorio y tenemos mucha gente que viene a ver, o sea, hay una actividad que conviene agradecer y conviene potenciar. Tenemos un observatorio aquí en Ibiza y otro en Calador. Y los dos, el año pasado, concentraron cerca de 2.500 personas que pudieron observar el universo totalmente gratis, sin ningún tipo de impedimento.
9: ¿Sou todos profesionales o es algunos aficionados por hobby?
10: Somos aficionados con el concepto de que no vivimos de esto. Dedicamos nuestro tiempo libre a estas actividades, que es algo que mucha gente se queda un poco asombrada. ¿No trabajáis aquí? ¿No? Y bueno, dedicamos el tiempo libre a algo que nos gusta, la pasión que es la astronomía y sobre todo divulgar, porque muchas veces el retorno que te hacen las personas no tiene precio. Recibimos una cantidad de agradecimientos y abrazos literales que a veces te dejan un poco desbordado.
9: Esa emoción de aquests fenómenos de la naturaleza, ¿no?
10: Sí, sí, podríamos explicar todas las historias de la cúpula de noche, y son realmente asombrosas, la gente cómo te responde, las reacciones de una persona que ve por primera vez Saturno y sus anillos, pues vamos, sería para escribir unos cuantos libros.
9: ¿Pot venir tothom a veure aquests fenòmens o observar de nit amb el telescopi?
10: Sí, sí, nosotros tenemos nuestra página web donde puedes reservar la visita. Hay una edad mínima porque los niños no tienen esta capacidad de visión lateral para mirar en un observatorio, pero bueno, si vienes con tus hijos también tratamos de que no sea un impedimento para los demás, pero no hay problema. Tú haces la reserva y buscas los días que tenemos aquí en Ibiza, no son muchos porque la contaminación lumínica de la ciudad es terrible. Entonces tenemos observación planetaria y lunar. Para observaciones de más de cielo profundo tenemos que ir a Calador.
9: I donem una vora, aquest estiu, què mos depara? A banda d'aquest eclipse solar tan esperat perquè fa 120 anys que no es veu, sobretot des d'aquí d'Espanya, altres punts del món sí que està succeint anys darrere any, no? Succeeixen de manera residual, i el més curiós és que molta gent viatja darrere aquests eclipses.
10: Bueno, hay gente que hace su turismo siguiendo los eclipses. Hay dos eclipses, tres, depende de cada año. No siempre se realizan en lugares habitables. Este tenemos que cruza toda la península ibérica y es realmente todo un evento. En España el último fue así a nivel, creo que fue en 1905, hubo después otro en 1901 y otro en 1912, pero el potente fue en 1905 y hasta ahora no ha habido nada más. Entonces, esto es un evento astronómico que está generando mucho movimiento en todos los lugares donde el eclipse se puede ver.
9: Creus que aquí a Eivissa hi ha molta gent que aquest estiu, aquest agost, viatjarà a propòsit per veure aquest eclipse?
10: Astronómicamente Ibiza no es el mejor sitio, porque es al final de la tarde, no veremos la parte final del eclipse porque el sol se pondrá antes, pero si tenemos un cielo despejado tendremos una puesta de sol única. El sol se pondrá en el mar eclipsado y esto es una cosa que hay que ver. Pero astronómicamente hay muchos sitios mucho mejores en España para ver el eclipse, pero nosotros vivimos aquí. Y hemos planteado a veces irnos a otro lado y digo, yo quiero verlo aquí.
9: Yo voy a volver a casa.
10: Sí, sí. Muchas tienes piensa, vamos a otro lado donde sea mejor, pero si vivimos aquí, pues queremos verlo aquí, con todas las ventajas e inconvenientes, vamos a tener toda la locura del verano y un eclipse. Entonces, bueno, ese día además termina el eclipse y tenemos la lluvia de estrellas, las Perseidas de cada agosto.
9: Just coincideix, ¿eh?
10: Es el mismo día, entonces será una ventaja porque no tendremos la luna, se habrá metido con el sol y tendremos una noche fantástica para las Perseidas. Y bueno, se junta todo el mismo día y hay que aprovecharlo.
9: ¿Qué son las Perseidas?
10: Bueno, es la Tierra orbita alrededor del Sol, vamos a 110.000 kilómetros por hora por el universo.
9: Caray, això no es nota, ¿eh? No anem despentinats de normal.
10: Y pasamos por un lugar donde ha pasado un cometa. Entonces, el residuo de este cometa, la Tierra se lo va atropellando, podríamos decir, y todos esos residuos entran en la atmósfera a toda velocidad. Y justo es una de las lluvias de estrellas más famosas porque es en agosto, 12 de agosto, estamos en todo el mundo, está de vacaciones, puede estar por la noche, pero tenemos otra en enero fantástica, pero que hace tanto frío. Pero la de agosto justo coincide con el eclipse, no habrá luna, será una noche en teoría fantástica para esta lluvia de estrellas.
9: Des de l'agrupació, esteu preparant algun esdeveniment especial per aquest eclipse o esteu dant recomanacions de com o on la gent pot veure-ho?
10: Bueno, estamos dando charlas por un montón, explicando siempre lo mismo, que hay que mirar con precauciones, que hay que buscar un lugar donde tengamos una visión despejada, pero sobre todo mucha divulgación en colegios, aquí en esta sala del observatorio, en diferentes, en el Club Náutico de San Antonio, aquí en el Casino de Ibiza, un montón de charlas explicando, divulgando qué es un eclipse y cómo hay que tomarlo para no tener el día 13 las consultas de los oculistas hechas polvo, aglomeradas con gente, o personas que se suben a un monte sin haber subido un monte en su vida y se caen. O sea, se trata de verlo en unas condiciones óptimas y sin peligro. Eso es lo que estamos hablando constantemente y hasta un poco pesados somos, pero repetimos todas las veces que hay que hacer. Y nos hemos dedicado a eso, este año con el eclipse, a divulgar y explicar cómo se puede ver en buenas condiciones.
9: Anem a posar en context. Els fenòmens de les 12 d'agost en direcció a oest, just hi ha una línia que des de qualsevol aplicació es pot veure com passa per les Illes Balears, puja per la zona de Castilla y León i acaba pràcticament en el que és zona d'Astúries i Galícia.
10: Comienza sobre Galícia, en Astúries, i termina en les Balears. La garantía en Ibiza, pues bueno, es cuestión de ver una aplicación, la orientación son 286 o 287 con una brújula y tener línea de mar, porque el eclipse es a 3 grados, o sea, un palmo arriba del agua, y la garantía para poder ver el eclipse completo pues es tener línea de mar en la vista. Si no, bueno, puede ser, puede que no sea, pero la garantía es esta, tener visión al oeste y línea de mar.
9: Y sobre todo un filtro para ulls, muy importante.
10: Sí, nosotros en cada charla que dábamos repartimos gafas gratis.
9: ¿Y si no, las podemos trobar?
10: Bueno, en las farmacias generalmente se venden, tienen que ser homologadas, tienen que ser tener la homologación ISO y ver que son de un lugar fiable. O sea, nosotros, las que nosotros tenemos son de la Federación de Agrupaciones Astronómicas de España y bueno, dan una garantía. Y es indispensable para mirar el sol directamente, si no podemos tener unos daños que pueden ser irreversibles y bueno, hay que tener unas gafas. Nosotros ya decimos en cada charla que damos, repartimos gafas que hemos comprado 2.000 y estamos repartiéndolas para que no tener ningún evento dañino en los ojos.
9: I una altra cosa molt important que tothom voldria saber és si tothom pot fer una fotografia d'aquest eclipse i per això vull aprofitar ara per parlar amb en Dominic, que és un francès afincat des de fa 15 anys a Eivissa i ell literalment es dedica a fotografiar el sol. Dominic, Muy buen día.
11: Hola, buen día a tothom.
9: Podríamos decir que eres un cazador de imágenes del sol, pero es que además trabajas para el Observatorio de París. Tenéis 60 personas repartidas todo el mundo que cada día enviáis las fotos del sol. ¿Para qué?
11: Mandamos todas estas fotos, de media unos 6 fotos cada día, y estos datos sirven a hacer la meteorológica del sol, por los satélites, por las auroras boreales y todos los datos para la rotación del sol, los flares, las llamaradas y para observar. En el Observatorio de París-Meudon hay unos 120 años de rotación del sol.
9: ¿Eso qué quiere decir?
11: Decir que con todas estas fotos observamos el ciclo del sol, que el sol tiene un ciclo de 11 años. Es una estrella pulsante y cada 5 años y medio, es muy regular, el sol tiene una actividad mucho más importante. Llamaradas, mancha solar y agujeros dentro de la corona solar.
9: ¿El Observatorio de París es el más antiguo, entiendo que no, del mundo?
11: Sí, es el más antiguo del mundo. Sí, fue creado por Luis XIV, tiene más de 500 años.
9: ¿Y tú hace 15 años que te dedicas destinado aquí a Ibiza?
11: No, estoy en la agrupación desde 5 años y hago mes especializado, claro, en foto del sol. Y este eclipse de este año y del año que viene es un evento que no se puede perder.
9: ¿Cómo podemos? Porque yo te preguntaba antes, ¿todo el mundo puede fotografiar este eclipse del 12 de agosto incluso con un teléfono móvil?
11: Sí, se puede fotografiar, pero hay que hacer un poco de preparación. La primera cosa es de poner un filtro sobre tu cámara o sobre tu móvil, un filtro un poco especializado para fotografiar el sol. Es un filtro que baja de 100.000 veces la luz del sol. Y cuando el eclipse va a ser total, tienes que quitar este filtro. Pero hay que quitarlo con precaución porque la luz del sol es tan potente que en 10 segundos, si no hay el filtro, te puede quemar el sensor y te puede quemar la cámara o el móvil.
9: Seguramente tú has estado en muchas partes del mundo fotografiando o el sol o eclipses.
11: Bueno, en muchas partes no, pero he visto algunas. En 99 he visto una muy bonita que ha durado un par de 5 minutos o 6 minutos, creo.
9: Esto es muchísimo. Comentábamos antes que a nivel naturaleza esto produce muchas consecuencias automáticas.
11: Sí, cuando el sol, lo que llamamos el sol negro dura 5 o 6 minutos, es muy curioso porque la naturaleza se para. Los pájaros se van a dormir, los gallos empiezan a cantar, si tú estás al campo, claro. Y la temperatura baja, la temperatura puedes bajar hasta 10 grados y cuando vuelve el sol, la vida vuelve.

0: te tapa muchísimo el universo.
1: Pues Dominic, muchísimas gracias por estos consejos para poder hacer fotografía. Seguramente mucha gente lo descartará y simplemente lo disfrutará del momento. I tots vostès ja ho saben, ens espera un estiu especialment aquí a Balears amb un fenomen astronòmic molt especial que porta pues, 120 anys sense adonar-se. I això sí, tots els experts i aficionats demanen molta precaució. I això sí, una vegada un se pon de la platja qualsevol dia d'estiu, a veure lluvia d'estrelles i tot el que siga necessari.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.

0: I del rebost al plat, aquestes receptes, normalment receptes que ja coneixeu tots, que teniu al vostre abast en el vostre rebost, que per això se diu del rebost al plat, aquesta recepta. I avui farem una d'aquestes tradicionals, una vegada més, amb Maribel Quirós. Maribel, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estàs?
2: Que ha estat?
1: Que ha estat? Que ha estat de cor?
2: Que ha fet? Ha sortit ahir. Sant Pere,
1: no? No, no he sortit. El que passa que morant d'un carretilla d'aquest estiu,
2: sí,
1: jo...
2: Sí, com així?
0: No remuntarem.
2: Com així?
1: No remunt. Això...
2: Però et Sant Pere, no?
1: Sant Pere.
2: Està, on s'ha fet de Sant Pere encara?
1: Sant Pere, vas a l'altra setmana.
2: Però hi teníeu festa també, a Solla?
1: També.
2: Perquè jo sé que un DJ...
0: A Solla, teniu festa cada dia?
2: Hi havia un DJ a Consell que m'ha dit me'n vaig corrents que ara pinx en esport de Solla. I dic, però, mami...
1: Ahir vespre, com que varen aprofitar el cadafal, va haver festa en blanc

0: En blanco de que eren estat tot el veïnat fins a les 5 de matí, ja t'ho dic.
1: És a dir, no eren la festa de Sant Pere, era una festa perquè sí, molt bé.
0: Ja una fiesta en blanco.
1: En blanco,
0: sí. En blanco, tothom de blanc.
2: Prohibit dormir.
1: Una fiesta en blanco con un blanc. Bueno, i d'horres, això, que m'ho has de cuinar, Maribel?
0: Animal, tombat. Amb un pot de... Amb un pot de... Bé, molta gent hi posa llom, però jo m'estim més a solomillo, o sigui, filet de llom, que m'agrada més. Però bé, cadascú que posa el que vulgui. Qui vulgui posar costelletes de mer, també són boníssimes, també, per dir-ne m'ho faci, també, treball.
1: Sí, però
0: però jo m'agrada menjar molt fred, m'agrada menjar més tomba fred.
2: Quan dius fred, dius de fora de la
0: galera?
2: O...
0: Ah, sí,
2: natural, sí.
0: Sí, de, sí,
1: jo,
0: sí.
1: Bé, jo això també m'agrada, però clar, tu dius en costelletes de mer, vius, perquè a vegades això tege, no?
0: També, bueno, passa més perdina mufó. M'agradava molt perquè això és un plat de perdina.
1: Totalment.
0: O amb llampuga, o amb peix.
1: Molt bé. Mem, escolta, Maribel, jo això sé, perquè mem, hi ha llocs d'aquests que venen a menjar preparat, diguéssim, que ho fa qualcú, i tu vas i ho compres i ja està. Però això d'una feinada, es tomba, o no?
0: Sí, de TA, de TA. Jo, com que el me fa mon pare, no em faig mai.
1: I tu mos has de dir la recepta d'estombat de ton pare, idò, no?
0: Bé, la recepta d'estombat de mon pare és difícil, perquè...
1: Per què? Mem, anem a començar. Primer
0: perquè,
1: sé,
0: perquè tu li demanes i que jo ho veiem. Quan de prova, quan... De... Bé, no sé, bé,
1: no
0: jo
1: sap.
0: Vull dir... No,
1: què
0: no
1: en demanes té? Lo primer de tot.
2: Ingredients.
0: Patates.
1: Quina patata?
0: Patates mallorquines bones, eh?
1: Val, de la pobla, si pot ser.
2: Pobleres.
0: Sí, aquestes bones. Sí, molt bé. Aubergines.
1: Val.
0: Jo li poso aubergines, eh? Jo no hi poso, com se diu l'altre?
1: Carabací.
0: Carabací, no. Bé, però qui vulgui posar carabací, també. Però jo no. No, jo me n'agrada aubergines.
1: Però la recepta tradicional d'un carabací?
0: No, aubergini.
1: Ah,
2: idò.
0: Però molta gent li posa carabací. La meva filla també li agrada carabací.
2: Sí, però molla massa humitat a vegades també.
0: No m'agrada, no. Queda com a... No,
2: flonjo, jo m'agrada amb aubergini. Flonjo, l'he dit jo, flonjo. Okay.
0: Molt bé. Prever vermuts.
1: Val.
0: I prever vermuts a vegades també n'hi fica de fer amb un pare. Però no d'aquests mallorquins.
1: No, de grossos.
0: De grossos, de prever... Sí, efectivament.
1: Molt bé. Què més?
0: Un pot de llorer.
1: Sí.
0: Ais. Una salsa aromàtica bona, casolana si és millor. Però si no, és un pot de tomate frito d'aquesta, saps? Ja, no, ja el té.
1: Em venen que és això triturat.
0: Sí, casero.
1: No, casero no, triturat. Tomate, natural, triturada.
0: Sí, però si el trituras després l'has de fer i moltes vegades la pifien i queda malament. O sigui, si en compres un d'aquests... Tomate frito. O el fas tu casero o ja te compres el pot de tomate frito.
1: Val, sí.
0: Però no d'això salsot, sinó tomate frito com aquest que porta tradicional.
1: Sí,
0: casera.
2: No fa falta que sigui aquest barater que ven tetàbrits petits. No, pot ser una mica més.
0: Con aceite d'oliva, virgen, efectivament.
1: Molt bé. Què més?
0: Oli d'oliva.
1: Sí, de solla.
0: Sal i prou bo.
1: I ja està.
0: Sí.
1: I com? I què hem de fer primer?
0: Primer començàvem a... O sigui, feinetes les aubergines, les TA a quadros, bé, així a rodajes, saps?
1: Sí.
0: Rodajitat, sí. Anaves per a batxona a quadros. I... Hi ha que les posen amb aigua, jo no. Li poso un pot de sal per damunt un tros de paper que tirin un pot d'aigua.
2: Sí.
1: I si li poses sal, tires aigua.
0: Sí.
2: Hi ha vomitat, sí.
1: Molt bé.
2: Escup,
0: sí.
2: Vomitat.
0: Sí, va. Després, què feim? Pelant les patates. Pelant les patates i també les teiem a teades redones.
1: Val.
0: I les deixem dins aigua perquè mollin el midó.
1: Val, i això, molt gruixades o molt primes?
0: Home.
1: Depèn.
0: Sí, depèn del gust. És que jo m'agraden més gruixadetes. Mm. Però, clar, primes són més bones que fer. Però, clar, tampoc no m'agrada que quedin cruixents. Si queden primes, queden més cruixents. Jo m'agrada primer poixar-les, xup-xup, i després un poc, saps?
2: A foc lento, eh? A foc baixet, perquè si no, se queda duret. Sí.
1: Que ara... Que, bé, tu ara estàs tenint tots els
0: Raül,
1: ingredients.
0: Raül, un dit de patata.
1: Un dit, va. Ja. Però tu ara estàs tenint tot això, però jo ara veig, llavors, que, clar, tot això s'ha de fregir, no?
0: Sí, però després té amb els preves, també.
1: Ah, val.
0: Els preves vermells, si vol posar un parell de verd, però no el verd no mallorquí. el verd d'aquest italià, sí. Diu italià. Sí, d'aquests.
1: Molt perfecte.
0: Bé. Ja ho tenim tot tallat i començam fregint les patates. Agafam oli i posant les patates normal i corrent a fregir a dins oli. Primer les posam a foc lent, tu saps, que se vagin, saps, que quedin a dins,
1: que se coguin.
2: Sí, confitades.
0: I després si li pot pegar un tuca perquè per de fora quedin doradetes, val?
1: Mè, Maribel, i ara que ho dius, i estumba, no deu saber?
0: No.
1: No, ah, penseu que deu saber, no sé per què.
0: No, n'hi posen, però bé.
1: No ho sé, no ho sé, jo ho demano perquè...
0: Sí, vol, la saba vas i n'hi posen.
1: Ara m'ha vengut un escap.
2: Jo només sé que en acabar sa recepta li fotré un ou fregit per damunt, ho tenc claríssim.
0: Va, un ou fregit, jo també, jo també m'agrada. Bé, i després, agafam... passant per damunt de l'obergini així un trosset de paper per llevar-li xaico, així les pitjam un poc, i dins una paella començam amb oli, començam a fregir les obergines. Sí, les fregim, val? Que se vagin fent. Si les poses molt fortes, clar, queden el mateix. S'han d'anar fent les obergines, val? Quan les tenim, vale, que les patates ja els han posat les antes,
2: sí.
0: Que fan patates, li llevam abastament soli i ho ficam dins una greixonera de fang.
2: Molt ben bé.
1: Sí. Clar.
0: Posant les patates davall.
2: La base.
0: La base. Les patates davall. Anem freient les obergines, però després o una altra pella, o dins les obergines, o antes, si volem ficar carn, el que hem de fer també és fregir la carn amb un parell d'ets, amb sal i prou bo. Perquè la carn l'hem de col·locar damunt la patata.
1: Vendria ser això com un compongo de coses totes dins la greixonera, no és vera?
0: Sí.
1: Va, primer patata, llavors si la carn.
0: Si vol carn, després de les patates arribar la carn. Val. O si vol peix, o si vols el que vulguis posar-hi, les costelles.
1: Sí.
0: Val? Molt bé. Després, damunt això,
1: sí.
0: Com us agradi, hi tirant les obergines.
1: Val.
0: Val.
1: Una bona capa d'obergini.
0: I després, a la mateixa pell on has fet les obergines, molta gent fregeix, es preva tot sol i li tira damunt les obergines. A casa nostra, mon pare, el que fa és una salsa de domàtica ben bona. I si no, es pot candidar antes de tomate frito aquest sí. Que tinc. Li poses un pot de moradull, de llorer. I mon pare comença a fer tomate frito. I dins aquesta domàtica hi tires preva.
1: Ah...
0: La domàtiga t'agafa el gut d'esprava, saps?
1: Val. I llavors li tira la capa.
0: Va, un parell de xafadets a la domàtiga i tira esprava. I esprava el cou dins aquesta domàtiga.
1: I ja està, sal, no du més
0: tot
1: capes.
0: Tot això, li ha de ficar sal, preva portata. Ara no m'ho fico fat sense res. No
1: però, Maribel, ja que mos acabes, tens... Dic, després ja no du més capes, això, sí?
0: No. Aquesta salsa domàtica ens ho prova, ho tiram tot per damunt.
1: Molt bé, molt bé. I de res, Maribel...
0: Que l'empre com us doni la gana.
1: Se qüestió de menjar això.
0: O un nou frit, ja està.
2: Aquí entram.
1: Gràcies, Maribel.
2: Moltes gràcies, que bo, que bo. El faré,
0: va, cada vegada, és que boixeu més ràpid. Una de coses que vaig dir. Vinga, dali segon. Au.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Bon diumenge.
0: Adéu.
2: I de res, Raül, que no mos han d'anar a compte i arribarem ara a les 11. Encara mos quedes entre tu i jo. Avui, vinga, amb una altra pista. Metge forense. Au, un metge au, forense. Ja. Parlarem de sa vida, parlarem de morts, però també de sa vida.
1: No sé, informatius i tornem.
2: Vinga.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Queden humana l'Arenal d'Estranc en el Parc Natural Estranc Salobrà de Campos per reivindicar la protecció d'aquest espai natural i de la resta dels de Mallorca també. Els concentrats, sota la convocatòria del Golf de Referida i resta d'entitats integrants en la plataforma Menys Turisme, Més Vida, consideren que les darreres decisions polítiques i legislatives del govern augmenten la vulnerabilitat. Seguint aquesta concentració, continua la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon dia.
2: Bon dia, idò. L'Arenal de Sa Ràpita ja fa una estona que s'ha començat a formar la cadena humana per defensar els espais naturals de Mallorca. Encara no hi ha una xifra oficial de participació perquè la mobilització continua en marxa, però la resposta a la convocatòria sembla ser elevada i parlant de milers de persones. La cadena humana s'estén al llarg del litoral i des d'aquí es pot veure una assistència nombrosa. L'ambient és reivindicatiu però també festiu i molt familiar, amb música de xeremies i moments d'emoció entre els participants. Escoltam alguns dels assistents.
3: Sobretot Estranc, el Parc Natural d'Estranc s'ha de mantenir com un espai natural, no hi poden haver noves construccions, no mos fiam del govern, del PP, per molt que digui tal.
4: Jo crec que d'aquesta manera s'aconsegueix algo, com amb un passat se va aconseguir Estranc i se va aconseguir la Dragonera i moltes altres coses.
2: D'aquí uns minuts està previst que l'escriptor Sebastià Alzamora llegeixi el manifest de la convocatòria. Nosaltres continuarem pendents del desenvolupament de la protesta des de l'Arenal de Sa Ràpita. Això és tot.
1: Gràcies, Francesc Mas, des de l'Arenal de Sa Ràpita, justament amb motiu d'aquesta cadena humana, el detonant de la qual, recordem, ha estat la derogació de la llei del Parc Natural d'Estranc Salobrà de Campos, sobre el qual, com passa amb la resta de parcs naturals de l'autonomia de la comunitat, podrà actuar a partir d'ara directament la Conselleria del Medi Natural sense haver de passar per la votació per majoria al Parlament. I en un altre ordre de coses, en aquesta hora té lloc també a Porto Cristo, en aquest cas a Manacor, l'acte central amb la presència habitual de les autoritats d'una nova edició de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple. És una edició que ha començat ja a les 10 i s'allargarà fins passat al migdia a una quarantena de punts distribuïts a piscines públiques i platges, amb l'objectiu de fer nedades solidàries que serveixin per recaptar doblers per crear un centre d'atenció de l'entitat al Llevant de Mallorca. Ho explica la presidenta de l'associació, Cristina Díaz.
5: Para que la gente de Llevant y de otras zonas de Mallorca tenga más accesible y no tenga que venir hasta Palma para poder acceder a esos servicios que tardan quizá más en llegar al centro a través de las ambulancias o medio de transporte, etcétera, que lo que dura el servicio en sí.
1: A les Illes Balears, 1.400 persones diagnosticades d'esclerosi múltiple, sobretot en dones. I en un altre àmbit de coses, l'actualitat d'aquest diumenge passa també per aquesta notícia que us estem repetint durant el matí, que és l'apunyalament a darrera hora d'aquesta matinada en una discoteca de Sant Antoni de Portmany, en l'entorn d'aquest establiment, d'un jove dels Països Baixos de 21 anys. El SAMU 061 ha informat que ha rebut una ganivetada a l'abdomen i ha estat traslladat a l'hospital de Can Mises, on està estable dins la gravetat, pel que han pogut averiguar els nostres companys divendres a les Pitiures. I acabarem recordant, fent-nos ressò, de l'aixecament del confinament als municipis afectats per l'incendi a les Gavarres, a Girona. Val dir això que evoluciona favorablement la situació d'aquest incendi, que a primera hora d'avui de matí es confirmava que es trobava estable, aturat quant a l'evolució. Recordeu que a les Illes avui tenim risc extrem d'incendi forestal a Menorca i bona part de Mallorca, i que és alt igualment a bona part d'Eivissa. Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio és Dial.
0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Molt bé, doncs ja en aquesta tercera hora de programa d'aquest cap de setmana, avui dia 5, diumenge, i la veritat que amb ganes de tenir aquesta entrevista més relaxada i més tranquil·la amb una persona que fa temps, però he de dir que la persona que avui entrevistarem, i hem donat pistes durant el programa, és una persona que ja fa temps que volíem tenir aquí en directe, no només en aquest programa, també en el programa Disbauxa, que fèiem l'any passat, ara La Gran Vida, i és una persona que per un motiu o altre, i de a poc ha anat baixant la agenda, però no per res, sinó perquè trobàvem que volien cercar un moment idoni per fer-li l'entrevista. Tot i que ell se li pot fer una entrevista, i ara ho xerràvem fora de micro, tant ara, a les 11 del matí, però també se podria fer perfectament a les 11 del vespre. Avui vos proposam entrar dins un món gairebé que sempre coneixem, sobretot a través de pel·lícules, a través de sèries, però que en realitat és molt diferent. Avui ens acompanya un metge forense, cap de la Clínica Forense de l'Institut de Medicina Legal de les Illes Balears. També ha estat protagonista, ha col·laborat en el programa Laboratori de Crims, en parlarem. És una nova sèrie documental d'IB3 que ens mostra, intenta mostrar sense sensacionalisme, com fa feina un equip forense des del lloc dels fets fins a el judici, no? Parlarem de ciència, parlarem d'investigació, però també parlarem de justícia i de la seva vida personal, de com pensa ell, de què li agrada, què no li agrada, com era de petit, tot allò que mos vulgui contar, ho farem aquí, l'entre tu i jo.
1: Entre tu i jo.

0: Aquesta setmana ha finalitzat l'extracció del derrelicte romà de les Fontanelles, a l'abadia de Palma, i ja saben que els nostres companys d'informatius us ho han anat explicant al detall al llarg dels dies, però nosaltres encara volem començar el Nautilus amb un apunt sobre el tema. Aquest rescat de les restes del vaixell romà és una fita molt important per les illes, perquè la protecció i conservació del nostre patrimoni arqueològic submarí és el que es diu una assignatura pendent a Balears. Així que esperam que representi un impuls per valorar més aquest llegat conservat en els fons marins que ha patit dècades d'espoli i d'abandonament. I esperam també que l'estudi de les restes ofereixi resultats interessants i poder-vos-ho explicar des d'aquest submarí. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui tenim a la sala de màquines en Felipe Ruiz i en Dani Manau, és amb jo el pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Molt bona nit a tothom.
0: Anem al sumari. Ja sabeu que a vegades quan alguna institució o qualsevol organisme organitza una xerrada que mos sembla interessant, intentant traslladar-les a les nostres zones. I de dins el cicle canvi climàtic, conseqüències ecològiques, socials i econòmiques, evidències, organitzat per la Societat Catalana de Biologia i l'IMEDEA, es va oferir a Palma una conferència titulada Canvi climàtic 2.0, un gran repte per a la humanitat. Avui parlarem amb el físic i meteoròleg que va oferir aquesta conferència, en José Miguel Viñas, meteoròleg de Meteorred. I bé, fa temps que no us recomanam alguna cosa de ciència-ficció, així que avui us recomanarem una novel·la de la que també teniu la peli. Mon anirem de missió a Mart.
1: I després parlarem de la taxonomia, la disciplina que posa nom a les noves espècies. Parlarem de la part més divertida de la taxonomia i d'un cuc descobert a una cova de Porreres, al qual han batiat amb un nom molt mallorquí, molt de Porreres, de fet, perquè té el nom d'una pasta semblant als espaguetis.
0: Una pasta molt pròpia de Porreres. Us ho explicarà l'expert en taxonomia Daniel Martín, que és cap del Departament d'Ecologia Marina del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, un centre del CSIC.
1: I també traurem el periscopi del Nautilus i avui parlarem del malbaratament de milers de milions d'euros que la Unió Europea dedica al sector pesquer d'europeu.
0: Tindrem un poc de polèmica, potser, amb això. Bé, ja veurem. Aquest és el sumari. Anem a la primera entrevista. Canvi climàtic 2.0.

0: IB3 Ràdio és... Jocna.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava,
4: sí.
3: Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: Ja fa temps que no us recomanàvem un llibre de ciència-ficció i avui tenim llibre en pel·lícula.
1: He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida. ¿Cómo se puede comprobar? No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tampoco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante.
0: Us sona? És el Marcià, el Marciano. Ves una pel·li de 2015, però ja sabeu que naltros no us parlem només de novetats. I a més, és que mos acaben de llegir llibre i realment no podem deixar de recomanar-lo. El llibre és d'Andy Weir, el mateix del projecte Hail Mary, un llibre que ja mos va agradar molt i del que, per cert, també tenim pel·lícula. I aquesta sí és una novetat i encara no l'hem vist, ja m'ho parlarem quan la vegem. Però anem avui al Marcià. L'argument de la novel·la parteix d'una missió a Mart que acaba sobtadament per culpa d'una tempesta de pols. La tripulació es veu obligada a abandonar el planeta, abandonant, a més, un company que consideren mort, en Mark Watney. Però Mark es viu i, amb hores, tot sol al planeta decideix fer servir enginy per sobreviure. El llibre és una successió de problemes que Mark resol amb enginy i amb ciència, que això és el que naltros destacam del Marciano. Hi ha episodis memorables, com el cultiu de patates en el sol marcià o com produeix aigua. A més, hem de dir que el llibre, el personatge, té un punt d'humor, d'ironia, molt refrescant. I, per cert, veient fotos de Mart, d'aquell planeta de pols vermella, tenim tendència a pensar que és un planeta calent, però la veritat és que és un planeta molt fred. Si llegiu el Marcià, també aprendreu molt de Mart. De fet, viatjareu per Mart amb en Mark Watney. Llegiu ciència-ficció de la bona, i aquesta ho és, aquesta és la nostra recomanació d'avui.

L'escepticisme ha de ser un component de la caixa de ferramentes de l'explorador. En cas contrari, mos perdrem pel camí. L'espai té prou meravelles sense haver d'inventar-les. Del llibre El món i els seus dimonis, Carl Sagan.

0: Anem ara a parlar de taxonomia, de com es posen noms a les noves espècies que es descriuen. Sovint, quan us hem parlat d'aquesta disciplina, ha estat per comentar-vos que algun nou estudi genètic ha reclassificat alguna espècie i ho ha complicat tot. Però avui veureu que la taxonomia també pot ser divertida, sobretot per als taxònoms, perquè es poden triar noms rars o curiosos per a noves espècies i, a més, aprofitaran per conèixer un nou cuc trobat l'any passat a una cova de Mallorca, de Porreres, concretament, el que han posat un nom prou original. Ara ho veurem. I qui us parlarà de taxonomia és el cap del Departament d'Ecologia Marina del CEAT, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, un centre del CSIC. Daniel Martín, molt bona nit, benvingut al Nautilus.
1: Molt bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
0: Bé, potser hauríem de començar per explicar als oients quin és exactament el treball d'un taxònom i per què utilitzam un sistema binomial, el llatí, per posar nom a les espècies.
1: Bueno, la feina dels taxònoms bàsicament és, es pot dividir en dues parts. La primera és reconèixer quins organismes hi ha en els diferents ecosistemes terrestres i identificar quins d'ells no han estat mai descoberts i posar-los noms. I després, per altra banda, també és veure quines relacions de parentiu hi ha entre aquests diferents organismes per tal de contribuir a l'arbre de la vida.
0: Uh-huh.
1: I pel que fa al tema de binomial, doncs això té origen a l'època d'en Carl Linné, on el llatí, que no l'anglès, era l'idioma oficial que feien servir els científics, i aquest gran filòsof científic Carl Linné doncs va ser el pare de la taxonomia moderna, i amb ell se li va acudir aquest sistema binomial que comentes per donar uns noms a les espècies que fossin únics per cadascun d'ells. Llavors, aquest binomi està composat pel el nom de gènere, que d'alguna manera vindria a ser com el cognom que tenim nosaltres, és el que ens ve del nostre parentiu, de la nostra família, i el nom de l'espècie, que és com el nostre nom que ens posen els nostres pares. Doncs, en aquest cas, els pares de l'espècie són els taxònoms i són els que posen el nom, no?
0: Molt bé.
1: Això, per exemple, doncs, en el cas de l'Homo sapiens, doncs, Homo és el nom de gènere, perquè pertanyem, que som els homes, per cert,
0: sí,
1: i les dones, doncs pertanyem al gènere Homo, com molts altres, bàsicament fòssils,
0: sí,
1: que s'han anat trobant, i som sapiens perquè a algú se li va acudir doncs, que érem llestos, cosa que
0: que posam en dubte, no? Ja.
1: Però bueno.
0: Bé, és clar, sempre ho destacam, aquí la genètica ho està trastocant tota la taxonomia els darrers anys, no?
1: Sí, la genètica per als taxònoms ha resultat una eina extraordinàriament útil i un bon mal de cap, s'ha de reconèixer.
0: Sí, sí.
1: Però sí que és veritat que ha resultat molt útil perquè el que abans es basava en observacions morfològiques ara té un suport molecular que moltes vegades és molt robust i que permet prendre decisions amb una base molt sòlida. Tot i que, si no s'utilitza bé, pues això pot embolicar molt la troca i complicar molt les coses.
0: Està clar. Bé, ara parlarem de com posau els noms, com els triau. Hi ha normes a l'hora de triar noms? Bé, perquè ho comento sobretot perquè recordo que fa un parell d'anys hi va haver certa polèmica perquè alguns investigadors volien canviar el nom d'un escarabat anomenat Hitler, Anophthalmus Hitleri. Supos que coneixes història, clar. Què en penses d'això?
1: Sí, hi ha un codi de nomenclatura, o diversos, no? en el cas nostre, que som zoòlegs, és a dir, que treballem amb animals, doncs el codi de nomenclatura zoològica, on hi ha tota una sèrie de regles que és cert que no són unes regles immòbils, sinó que es van actualitzant en funció dels canvis que hi va haver en la manera com es fa la ciència, no? Per exemple, en el tema de la publicació de revistes digitals, doncs s'han hagut de fer modificacions, perquè abans una espècie només es considerava vàlida si es publicava en una revista en paper, i ara avui en dia ja gairebé ningú publica en paper, i llavors bueno, s'han hagut de fer canvis, no? Però sí que és veritat que hi ha unes regles que s'han de seguir a l'hora de poder canviar el nom d'una espècie. si no hi ha un suport morfològic o molecular que justifiqui que aquesta espècie originalment es va confondre d'alguna manera, doncs és molt difícil que es pugui canviar el nom. El cas aquest concret d'aquest escarabat no el recordo, però si no hi havia una justificació, doncs probablement és molt difícil que es pugui arribar a canviar. Ara, per una qüestió com aquesta, en el cas de Hitler, doncs igual sí que es va trobar una justificació. Ara no, ja et dic que no ho recordo.
0: En tot cas, per posar, ja no per canviar els noms quan es ve, quan s'intenta justificar que una espècie hauria de ser una altra, quan es troba una espècie nova, quines normes hi ha per posar noms? Quin marc?
1: Sí, és a dir, tu primer has de justificar que aquesta espècie és nova, fent
0: un treball
1: morfològic i si pot ser doncs, molecular, que sigui robust i que doni força a la teva hipòtesi, a la hipòtesi de que aquesta espècie és nova. L'has d'assignar normalment a un cert grup d'organismes, és a dir, si és una més espècie nova, l'has d'assignar a un gènere que ja estigui descrit, i llavors tu has d'escollir el nom. I aquí és on entra una mica la inventiva dels taxònoms. No?
0: Yeah.
1: La norma general és que el nom d'una espècie s'ha de llatinitzar, s'ha de transformar d'alguna manera en una paraula que soni més o menys llatina, que sigui concordant amb el gènere. Si el gènere és masculí, doncs el nom d'espècie ha de tenir una terminació masculina, i si el gènere és femení, ha de tenir una terminació femenina, i després doncs, canviar, afegir-li una terminació, per exemple, AE o I, i amb aquesta terminació ja sona una mica llatí, i amb això doncs, ja cola. També pots combinar paraules amb diferents idiomes amb terminacions llatines o ajuntar dues paraules. Es pot fer pràcticament tot com tal de que soni a llatí, i després tu li poses un apartat en el treball on te fas la teva publicació, que es diu etimologia, i allà justifiques l'origen del nom.
0: I llavors
1: aquest origen doncs, pot ser extraordinàriament variat. Pot ser dedicat a una persona, per la raó que sigui, que també has d'explicar, pot ser dedicat a un lloc, si has trobat aquest animal doncs, en un lloc molt concret, doncs, li pots posar el nom d'aquest lloc. Si té una característica morfològica que és molt espectacular, doncs, li pots posar aquesta característica morfològica a l'espècie, etcètera. O sigui, aquí és inventiva total.
0: Aquí és on es divertiu, val.
1: Sí, això és una part força
0: divertida. Ja.
1: Bueno, tota la resta també, perquè és una mica com fer un treball de detectiu, no?
0: Juntant
1: peces per poder demostrar el que tu vols demostrar, no?
0: Bé, jo anava a dir que veig que molts noms són homenatges a científics, no?
1: Sí. Aquesta és una eina que es fa servir molt per homenatjar a persones que d'alguna manera han contribuït a la ciència, tant pel que t'ha afectat a tu, perquè han sigut doncs, els teus mentors o els qui t'han ajudat, o per gent que ha fet una contribució molt important en el camp d'un camp determinat de la ciència, o perquè són les persones que han treballat més a la zona on t'ho has trobat aquest cuc. Sí, es fa molt sovint de dedicar espècies a altres investigadors.
0: Per cert, potser em pots resoldre una qüestió que encara no he aconseguit que ningú m'aclari. Bé, si els noms de les espècies són en llatí, sempre donat per fet que he de pronunciar la CH com cap, perquè jo sempre dic, per exemple, Carcarodon carcàries, i a vegades s'han sorprès perquè ho dic així. Això seria el correcte o no?
1: No, la pronunciació correcta és la pronunciació llatina.
0: I això seria llatí,
1: en
0: no?
1: Llatí. El que passa que, com que avui en dia es fa servir molt l'anglès, doncs els anglesos pronuncien els noms com, com els hi dona la gana. I sí, hi ha un bacteri molt conegut que és un indicador de matèria fecal en el medi, que és l'Escherichia coli,
0: sí.
1: Que s'abreuja com E. coli.
0: Sí, sí.
1: I jo sentia els anglesos que parlaven de E. coli, i no sabia de què coli estaven parlant,
0: ja.
1: I resulta que era la bacteri aquesta, no? Perquè ho diuen en anglès i no paren atenció en que en realitat estan
0: ja.
1: Pronunciant a la seva manera
0: una paraula que
1: és
0: era llatina,
1: no?
0: Ja, clar. Bé, per cert, Carcarodon carcàries, per qui no ho sàpigues, el sal roig, que li diem a Balears, un tauró blanc.
1: Sí.
0: Parlem del darrer cuc trobat a una cova de Mallorca com a mostra de com us divertiu posant nom a les espècies,
1: sí,
0: i del projecte
1: sí.
0: BioCape. Explica'm-vos quina és la història d'aquest cuc.
1: Sí, sí. Bueno, això és una feina que estem fent amb la doctora Maria Capa, que és una
0: sí.
1: investigadora que treballa a la Universitat de les Illes Balears.
0: L'hem entrevistat alguna vegada, sí?
1: Sí,
0: la
1: sí. És diguem, com... és la persona que més una de les que més m'ha ajudat en sobretot en el tema molecular, perquè jo sóc un taxònom de la vella escola que
0: ja.
1: que no s'ha adaptat a la part molecular excepte a fent col·laboracions, no? I o sigui, jo no vaig decidir que la meva especialització ja era prou forta amb la part morfològica i que el que necessitava era buscar gent jove i gent potent que aportés la part molecular, no?
0: Està
1: Llavors,
0: bé.
1: La Maria és fantàstica, a part de que també és molt bona en morfologia,
0: uh-huh.
1: Ens complementem molt bé. I llavors vam demanar un projecte que es diu BioCave, al Pla Nacional de Recerca de l'Estat, i ens el van donar. I amb aquest projecte doncs, hem estat explorant diferents coves de les illes, que és, bueno, és fantàstic, o sigui, la riquesa que hi ha, i després també la gent que hi ha que hi treballa. Doncs, els espeleòlegs
0: sí,
1: que han ajudat
0: cert.
1: Moltíssim també són fantàstics i ha sigut molt divertit. Llavors, amb una d'aquestes coves, que si no recordo malament era la cova d'Escoll, vam trobar aquesta espècie en un lloc on ja la Maria havia trobat un altre cuc molt característic, que és la Polientia peresi, que és un altre cuc, aquí també li va posar nom, dedicat a Pollença, que a més aquest és també un gènere nou, no? I llavors en el mateix ambient, amb una cova que està separada del mar i que té una cavitat marina coberta per aigua dolça, vam trobar aquest cuc que és de la família dels terebèlids,
0: sí.
1: I que es caracteritzen per tenir al final, o sigui, a la part anterior del cos una mena de plomall de tentacles que recorden molt als espaguetis. I per això el nom vulgar amb el que es coneixen aquests cucs és cucs espagueti.
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan vam trobar aquest cuc a les coves de les Illes Balears, a mi se'm va acudir que una bona manera de relacionar aquest nom comú de cucs espagueti amb les illes i ubicar-ho geogràficament, i que a més era divertit, doncs era donar-li el nom d'un tipus de pasta que és molt típica de les illes, que són les borballes.
0: Sí.
1: I llavors doncs, li vam posar el nom en aquesta espècie de Polycirrus, que és el nom de gènere,
0: uh-huh.
1: Polycirrus borballes.
0: Molt bé. A més, sona llatí, vull dir, ningú ho pot negar. Bé, ja que dic Anna Maria Capa i tu vareu escriure un article sobre noms d'espècies curiosos per la Conversa, que és la conversa catalana és la plataforma de divulgació científica de Conversation, que es va presentar en febrer, i és fantàstic que es promocioni el català com llengua de comunicació científica, no?
1: Sí, sí. A mi em va semblar una iniciativa fantàstica. I quan em van explicar que hi havia la versió en català, immediatament em vaig posar en contacte amb ells, perquè ja hem escrit altres articles quan era de Conversation,
0: sí.
1: O a la versió castellana,
0: sí.
1: I vaig pensar, ostres, això de que hi hagi una versió catalana, doncs hem d'aprofitar-ho, no? I
0: clar.
1: Els hi vaig enviar una proposta i bueno, els vam enviar amb la Maria una proposta i els hi va semblar bé, i bueno, i aquí tenim aquest article que crec que va quedar força divertit.
0: Sí, fantàstic. Bé, abans d'acabar, algun altre exemple, noms curiosos. Ja m'agrada molt l'escarabat Chewbacca i els cucs Fraggle.
1: Sí, els cucs Fraggle són de la Maria. Ella, aquests també són de la família dels terabèlids,
0: sí.
1: I això va ser perquè moltes vegades quan fem els estudis doncs fem fotografies amb microscopi electrònic, i llavors per poder-les fer els cucs s'han de deshidratar, se'ls ha de treure tota l'aigua que tenen dintre, i es cobreixen d'una capa de metall perquè els microscopis electrònics puguin enviar els seus electrons i es pugui capturar la imatge. I amb un dels cucs que estava estudiant la Maria, al deshidratar-lo i cobrir-lo de metall, doncs va quedar com si tingués una mena de perruca plena de pèls, i amb ella li va venir al cap la imatge dels Fraggles i li va posar del cuc Fraggelorum, que trobo que també és superdivertit.
0: Bé.
1: I jo vaig posar una vegada, vaig trobar un cuc que vivia, sí, dintre d'una petxina, d'un bivalve, perquè això em vam trobar a la badia de Cadis, i és un cuc que fa servir els sifons inhalants dels bivalves per entrar dintre del cuc, i viu dintre de la càmera, dintre del bivalve, i viu dintre de la càmera branquial, per on respira, no? I com que està dintre d'un altre bitxo, doncs em va acudir posar-li ocupa. I a més li vaig posar ocupa amb K, i a la dedicatòria vaig dir que era dedicat al moviment dels squatters, que originalment tenia un sentit social molt diferent al que té ara, i també em va fer molta gràcia això de poder-li posar ocupa.
0: Bé, així a més en els papers donau alguna lliçó de sociologia també.
1: Bueno, s'aprofita una mica tot.
0: Sí, sí, està clar, està, sí, molt bé. Bé, ho deixarem aquí, però jo m'agradaria que algun dia parlàssim en concret del projecte BioCape, si et pareix.
1: Sí, em sembla molt bé.
0: Sí?
1: També penso que seria important estaria bé parlar-ho amb la Maria, perquè ella va ser una de les impulsores.
0: Uh-huh.
1: Però
0: en podem parlar,
1: sí,
0: amb els dos? Els dos al,
1: sí,
0: mateix
1: podem...
0: temps?
1: Podem parlar amb tots dos perfectament, sí, em semblaria molt
0: bé. M'ho
1: apunto. Tenim molta il·lusió per aquest projecte, i ens agradaria molt poder continuar quan aquest projecte acabi, que serà l'any que ve,
0: uh-huh,
1: poder continuar demanant un altre projecte, perquè estem trobant moltíssimes coses molt interessants en les coves de Mallorca.
0: Ah, fantàstic, idò, m'ho apunt, i en unes setmanes en tornem a parlar. Daniel,
1: perfecte,
0: Martín, investigador del CEAP, cap del Departament d'Ecologia Marina, mil gràcies per atendre el Nautilus. Us ha agradat molt aquesta manera de veure la taxonomia.
1: Moltes gràcies. La veritat és que m'ho passo molt bé.
0: Fins una altra, gràcies.
1: Gràcies, adéu.
2: TV3 Ràdio és actualitat.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
5: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
6: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
7: Calor.
8: Moscars.
7: Gelats que se desfan massa ràpid.
9: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
8: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses.

0: posa en dubte la seva rendibilitat econòmica per al propi sector pesquer, per la pròpia economia, i afirma que s'ha subvencionat amb milers de milions d'euros una pesca que és antiecològica. Des de l'any 94, la Unió Europea ha atorgat 22.000 milions d'euros a través dels fons estructurals de la Unió Europea. Són 31.000 milions si tenim en compte la inflació. I,
1: hi ha molta diferència quan sents unes xifres tan brutals, no?
0: Sí, sí,
1: però
0: sí,
1: bé,
0: sí, o sigui, és una
1: bé.
0: Quantitat molt, molt ostensible. I no només no han servit per aturar la degradació marina, sinó que no han servit perquè el sector pesquer aconsegueixi beneficis propis i aconsegueixi ser més sostenible. També s'han posat en joc els mitjans de vida d'algunes poblacions locals, els petits pescadors, s'ha afeblit el rendiment econòmic del sector i també ha afectat la sobirania alimentària.
1: Hi ha que dir que el prioritari hauria de ser aturar la degradació marina, clar.
0: Exacte.
1: Bé, tot i els sous que s'han invertit, no s'ha aconseguit, com dèiem, això, no?, els objectius mediambientals.
0: Precisament, és la punta de llança i és el punt on incideix Bloom, que és l'entitat ecologista que recorda que el mateix Tribunal de Comptes Europeu reconeix que en un dels seus informes que les accions de la Unió Europea no han aconseguit restablir un bon estat ecològic dels mars ni retornar la pesca a nivells sostenibles en tots els mars. Això és una manera suau de dir-ho, una manera diplomàtica, perquè Bloom denuncia que en la major part d'àrees marines protegides no hi ha estan prohibits l'arrossegament de fons i altres activitats destructives.
1: D'això hem parlat molt aquí, de fet. Sí.
0: Sí, és una activitat molt nociva i, de fet, una quarta part de la pesca d'arrossegament es du a terme en zones marines suposadament protegides. Aquí, a les illes, no estem fora d'aquest debat. Hi ha molt de debat entre ecologistes, interessos pesquers, pescadors recreatius, per establir una sèrie de proteccions, uns graus de proteccions, etc. És una tècnica, la de la pesca per arrossegament, que està estès al 50% de la superfície marina europea, quan la mitjana mundial és del 14%. Hi ha una enorme diferència. Així trobam que els fons públics europeus donen suport de manera directa o indirecta a la degradació del fons d'aquests ecosistemes marins. En lloc de protegir els oceans, es protegeix la pesca més devastadora. I cal apuntar que els pescadors artesanals de petita escala, els que se solen emprar com a punta de llança d'aquesta política pesquera, amb prou feines arriben a rebre un 1% dels fons que ofereix la Unió Europea.
1: Bé, això també hi ha que tenir en compte que la pesca artesanal també hi ha pesca d'arrossegament. Aquí a Balears en tenim. És un poc complicat tot això, però bé. Bé, l'informe apunta especialment al cas espanyol.
0: Sí, justament, Espanya apareix com la gran guanyadora pel que fa a la captació de subvencions pesqueres a Brussel·les. Segons les dades de l'any passat, de 2025, la flota espanyola era la tercera més important d'Europa en nombre de vaixells. Eren 8.000 embarcacions pesqueres davant les 12.000 d'Itàlia, que és la que encapçala per quantitat de vaixells, i les 11.000 de Grècia, que estaria en segon lloc. En canvi, amb 8.000 vaixells, tot i ser la tercera potència en nombre de vaixells pesquers, Espanya ocupa el primer lloc en termes de tonatge, o sigui, amb el volum de peixos que és capaç de capturar, un volum de 300.000 gigatones anuals, que es diu aviat també,
1: una barbaritat,
0: i que representa la quarta part de tota la captura europea, que arriba a ser de 1.200.000 gigatones cada any, això. En aquest sentit, Bloom, que és l'entitat que denuncia això, proposa 5 estratègies per reconduir aquesta situació, que serien garantir la regeneració ecològica com a prioritat financera per a la Unió Europea. Estem dient que no s'estan regenerant, sinó que s'estan degradant els fons marins, i posar fi al finançament del que és la sobrecapacitat pesquera.
1: Molt important.
0: No finançar per degradar, sinó finançar per no degradar i per restaurar. Per restaurar ecosistemes. També condicionar la concessió d'ajudes públiques a una transició estructural del sector pesquer per garantir la seva supervivència.
1: No anar contra la pesca,
0: eliminar la pesca,
1: clar,
0: sinó que sigui sostenible.
1: Poc complicat, però sí.
0: Sí, efectivament. I potser per això passa el que passa, també, llavors. Una altra via seria finançar l'eliminació progressiva de vaixells amb un consum molt alt de combustible. I això seria, doncs, ja indirectament l'activitat pesquera, òbviament, amb tants de vaixells que estem anomenant, 8.000 en el cas espanyol, 12.000 a Itàlia, 11.000 a Grècia i altres països que també intervenen, doncs estan produint contaminació per poder fer aquestes captures i s'haurien de reduir. També reduir la manca de transparència que diu Bloom que difícilment es pot considerar accidental. I és que les dades de la Unió Europea estan allí, però sembla que les dades que faciliten

0: l'executiu comunitari són opaques, són incompletes i resulta gairebé impossible poder-les avaluar de manera exhaustiva per saber on va la despesa que es dedica exactament.
1: Bé,
0: i això és una tònica habitual.
1: Ja. Deixem la pesca, encara tenim temps per parlar d'un altre tema. Ecologistes en Acció ha inclòs dues platges de ses Illes en el seu llistat de platges amb bandera negra.
0: Sí, és un llistat de 48 platges repartides per tot el litoral espanyol. S'han analitzat uns 8.000 quilòmetres de platges i, si mirem el mapa de banderes negres, se'n salven només algunes illes canàries, com el Hierro, la Palma, la Gomera, Fuerteventura i aquí Eivissa i Formentera.
1: Estic sorpresa,
0: Sí, ara li trobarem el doble fons aquí d'amagat, perquè no és un llistat exhaustiu, sinó que és representatiu.
1: Yeah.
0: I només, no vol dir que allà on no hagin posat una bandera negra tot siguin aigües cristal·lines, sinó que només s'han assenyalat dos punts per cada província.
1: I li han tocat els dos a Mallorca.
0: Una Mallorca i una Menorca.
1: Ah, val.
0: Ho han repartit una miqueta, no ha arribat a les Pitiuses. Potser també tenim algun punt que mereixeria per vessaments repetits i continuats. Per exemple, tenim uns quants exemples.
1: Uh-huh.
0: Però reparteixen dos per província, un per mala gestió i un altre per contaminació. I enguany han apuntat a la bandera negra al port de Pollença, pel que seria una mala gestió d'aquest indret, i Cala Galdana a Menorca per contaminació. Els expliquem breument.
1: Vinga.
0: A Port de Pollença denuncien fondejos il·legals, moltes embarcacions. Es van comptabilitzar el 2023 173, una xifra que a l'estiu es duplica, i moltes embarcacions, algunes abandonades, vessaments repetits per un sistema de sanejament que és obsolet i que llavors en temporada a l'estiu ja queda totalment col·lapsat.
1: Clar.
0: I la creació de platges artificials en entorns propers, en aquest cas a la badia de Pollença, que es fa amb materials procedents de pedreres, són molt lleugers, no és sorra natural.
1: Jo pensava que això ja estava prohibit.
0: I són sediments en suspensió que fan que la badia de Pollença i el port en general tinguin les aigües ben tèrboles. Són coses que haurien d'estar resoltes i per això es denuncia, per això s'ha merescut aquesta bandera negra.
1: I el cas de Menorca?
0: A Cala Galdana es denuncien els vessaments repetits cada any, cada temporada pateix el torrent de el Gendà, que és el que va desembocar a Cala Galdana, justament que separa aquest torrent dues urbanitzacions que es van construir els anys 70, o sigui que fa uns quants anys, parlem de 50 anys almenys, i que desemboca en aquesta platja. Diuen que poden ser tasques de neteja, justament això ocorreix al principi de la temporada, just abans, i es pensa que poden ser tasques de neteja en alguna urbanització turística o algun establiment hoteler. No està clar, es vessen els residus al torrent i les aigües de Cala Galdana queden emblanquinades, amb un material que a més desprèn una forta olor. Això passa cada any, ho dèiem, i encara no s'han fet les passes pertinents per esbrinar d'on provenen els vessaments. El GOP ho denunciava en aquest informe d'Ecologistes en Acció, va ser el GOP Menorca el que, el que apuntava aquest succés que es va repetint any rere any.
1: Bé, seguim a la mà, però jo crec que... Bé, encara mos dona temps, no? Sí, mos dona temps.
0: Sí.
1: Això és molt important. Mos vols parlar de què hem de fer, sobretot de què no hem de fer... Si mostrava una estrella a la mar, cada any ho tenim que dir.
0: Sí, exacte. I a més, fa uns dies ho fèiem aquest paral·lelisme amb els ocells, les cries d'ocells que es podíem trobar en terra.
1: Sí.
0: Avui ens fixam en el cas de les estrelles de mar, sobretot en una època com ara, que tots un dia o altre aprofitem per anar a la platja per fer una mica de snorkel o de submarinisme, ens trobem una estrella de mar. Què hem de fer? Sobretot és el que no hem de fer, perquè és molt tentador treure-les de l'aigua per fer una esplèndida fotografia i compartir-la a les xarxes socials. Ho va fer fa uns anys Paco León, l'actor.
1: Paco León, sí, això ens ha quedat gravat a tots.
0: Sí, exacte. Però no hem de fer aquest... No hem de seguir el seu exemple. Va tenir moltes crítiques, molts comentaris, i això realment és un confort.
1: Jo record perfectament l'imatge. Va treure una estrella de mar i una botifarra i els va posar dalt una taula de pàdel i va fer sa foto i la va penjar a Instagram. Ole!
0: El que hem de fer ja no és no fer la fotografia, sinó no les hem ni de tocar. Les hem de contemplar. Les hem de contemplar. És un animal, un equinoderm, molt delicat i que corre perill d'ofegar-se i de morir només per fer aquesta instantània. L'hem de veure, gaudir, disfrutar i deixar-lo passar.
1: Idò, si et pareix, ho deixem aquí. Gràcies, Dani.
0: Molt bé, bona nit.
1: Ho deixem aquí per avui. Abans d'acabar, això sí, volem felicitar des d'aquí l'oceanògraf Joaquim Tintorer, de l'IMEDEA, fins fa poc director del SOCIC, que ha estat anomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, per la seva trajectòria, més de 3 dècades d'oceanografia i ciència oberta al servei de la societat. Bé, potser el podem entrevistar la pròxima setmana, que bé, sempre mos agrada tenir-lo al Nautilus. Ara sí, mon anam, i ho feim amb el Michael Jackson, que més mos agrada, el de Earth Song, una crítica el que feim a la Terra, a les guerres, al canvi climàtic, a l'explotació d'animals. Avui hem tingut a la sala de màquines amb Felipe Ruiz. Mon anam, fins la pròxima setmana. Cuideu el planeta.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El Ministeri de Drets Socials estima que a finals de l'any que ve, gràcies a l'augment del finançament de l'Estat, la llista de persones que esperen atenció pública a Balears en qüestió de dependència s'haurà reduït gairebé a la meitat. El govern de les Illes s'ha reivindicat recentment haver-la baixat al 15% ja des del principi de legislatura, malgrat compte ha denunciat també amb una aportació econòmica proporcionalment molt reduïda per part de Madrid. El cas és que ara només amb l'augment de més del doble del finançament del govern central per a dependència a les Illes, el ministeri que dirigeix Pablo Bustinduy estima que es podrà cobrir la prestació de 1.248 persones més a final de l'any que ve i que, si compten també el gruix del pressupost aportat per l'administració autonòmica, malgrat que la llei estableix que ha de repartir-se el 50%, seran gairebé 1.500 les persones addicionals que podran rebre prestació per dependència. Cadena humana a l'Arenal d'Estrenc, a Campos, dins el Parc Natural d'Estrenc et celebrà per reivindicar la protecció d'aquest espai natural i de la resta també dels espais de Mallorca. Els concentrats sota la convocatòria de GOP, Terra Ferida i les entitats que integren la plataforma Menys Turisme, Més Vida consideren que les darreres decisions polítiques i legislatives del govern augmenten la vulnerabilitat quant a la protecció davant de l'acció de l'home.
2: Sobretot Estrenc, el Parc Natural d'Estrenc s'ha de mantenir com un espai natural, no hi poden haver noves construccions, no mos fiam del govern del PP, per molt que digui tal.
3: Jo crec que d'aquesta manera s'aconsegueix algo, com en un passat se va aconseguir Estrenc i se va aconseguir la Dragonera i moltes altres coses.
1: El govern, per boca avui precisament de la presidenta Margalida Provença, ha tornat a desmentir que es desprotegeixi aquest espai natural. Ha defensat que és igual a la resta de parcs naturals quant a l'instrumentació per fer-hi modificacions. I, d'altra banda, la presidenta Provença ha referit també a una denúncia pública que ha fet la Plaça de Campos, Margalida Porque, sobre unes pintades en els búnkers que hi ha a la platja d'Estrenc.
4: Si Estrenc no se toca, tampoc se toca el seu patrimoni, tampoc se toquen els seus búnkers. I jo vull denunciar la vandalització, la criminalització que ha hagut contra els búnkers de la platja d'Estrenc, contra un element patrimonial, contra un element protegit, i crec que no és de rebut que les persones que van a defensar un espai natural en tot el seu dret, vandalitzin, criminalitzin i facin aquestes accions que van també contra Estrenc i que avui també han tocat Estrenc.
1: Més coses. A Formentera, la Guàrdia Civil ha detingut un resident conegut pels agents a qui es relaciona amb una quinzena dels més de 30 delictes de furs, robatoris amb força i sostraccions de vehicles comesos les darreres setmanes, especialment a Escap i també a Can Parra. Els investigadors sostenen que tenen a més proves d'aquesta implicació. Després de setmanes d'investigació, la Guàrdia Civil va aconseguir detenir-lo ahir al seu domicili quan intentava fugir per una finestra i, malgrat la resistència que va posar i que va suposar de fer que tres agents acabassin amb quinsos als canells i fractures als dits. Per això, a més dels delictes de robatori, se li podrien imputar el de resistència a l'autoritat, desobediència i atemptat justament contra els agents de l'autoritat. I ràpidament un repàs de les temperatures màximes en aquesta hora, on més ha pujat el mercuri, és a Llucmajor, amb 35 graus, també ho ha fet amb una dècima manco a l'aeroport de Sant Bonet, a Marratxí, i per davall del 35, però per damunt dels 34, s'han quedat tant l'aeroport de Palma com Binissalem, a Canción, a Campos i també a aquesta darrera localitat. Fins aquí les notícies de la una del cap vespre, IB3 Ràdio, més informació ara ja a l'informatiu migdia a partir de les dues. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Si un tret distintiu tenen els establiments emblemàtics de Can Nostre, aquest és la passió per la feina. A aquest element n'hi podríem afegir altres, és clar que sí, el tracte personalitzat, la capacitat de resiliència, l'adaptació als nous temps. Salutacions, vos donem la benvinguda a l'edició número 96 d'Emblemàtics, en aquesta casa, ja ho sabeu, IB3 Ràdio. Les que hem anotat són característiques que en Xavi Oliver i jo mateix constatam cada setmana quan visitam els distints establiments. I ben segur que també els constata la nostra audiència en escoltar cada edició del programa. Avui ben segur que tant nosaltres com vosaltres tornarem a evidenciar que el petit comerç és indispensable per a les nostres vides. En tot cas, com sempre, Xavi, haurem de conèixer els dos emblemàtics del programa d'aquesta setmana.
2: Com anam, Toni? Sempre és un plaer, en efecte, conèixer amb detall els secrets dels nostres locals comercials. El primer d'avui serà Camalú, de Santanyí.
3: Antigament no tenien tanta sabata, ara tenim molt de producte de sabates i viatge també, ara, però bé, ens hem d'adaptar el que sabem. I vull dir, encara, i el tema de la compra online, pues, m'haurà fet bastant de... Ens ha canviat molt, passant de... I, a més, la gent també té un altre sistema de compra. Vull dir, nosaltres pràcticament ara som uns romàntics d'això, però bé, no diuen que no hi ha temps que no torn. Vull dir, aventura d'aquí 10 anys, pues, tot tornarà a ressorgir un poc més.
2: I després, a la segona part del programa, coneixerem la història de Teixits Estren, de Palma.
4: Seguim tenguent roba de fil, seguim tenguent roba de llençols i roba de confecció, però també han fet les nostres pròpies teles i han fet els nostres teixits en dissenys que volem que ens identifiquin a nosaltres. Això és gràcies al meu home. Ha aportat aquesta part creativa i de saber fer amb ordinador i amb imatge.
2: Avui, més que mai, Toni, el programa anirà a tota màquina.
1: A un bon ritme, com sempre, i tant que sí, Xavi. Posam, en tot cas, fil a l'agulla. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Xavi Oliver ens prepara autèntics souvenirs de cada establiment a través dels seus retrats. Aquest és el que ha elaborat justament sobre Camalú.
2: Hi ha negocis que neixen d'una intuïció, sabre mirar el moment que es viu i entendre cap a on camina el món. A la Mallorca dels 70, la costa canviava de pressa, empesa pel turisme, pels nous hàbits de consum i per l'arribada de visitants que cercaven records, roba, detalls i també una manera de sentir-se part d'un lloc. En aquell context, tres germans varen veure una oportunitat i varen construir un projecte amb nom propi. Camalú, format a partir de Catalina, Margalida i Lluïsa, és també la història d'una família que va saber transformar-se en Camalú.

0: La història de Camalú comença l'any 1972, quan Catalina Manresa, juntament amb les seves germanes, va fer el pas cap al món empresarial a Caladó. Aquell any, Espanya vivia els darrers anys del franquisme en una etapa de canvis socials i econòmics, mentre que Mallorca consolidava el seu creixement turístic i moltes zones costaneres es convertiren en nous espais comercials. A Europa s'iniciaven les negociacions que culminarien amb l'ampliació de la Comunitat Econòmica Europea, mentre que als Estats Units, l'escàndol del Watergate començava a sacsejar la política nord-americana. També als 72 es celebraven els Jocs Olímpics de Munic, recordats tant pels èxits esportius com pels tràgics esdeveniments que els varen marcar. Enmig de tot això, aquest reguitzell de coses i aquest món que canviava ràpidament, les germanes Manresa varen saber llegir les necessitats dels estiuejants sense oblidar mai la clientela local. Amb el temps, Camalú ha crescut, ha modernitzat i ha adaptat la seva oferta als nous gustos i formes de comprar. Avui és Tomeu Benassa, fill de Catalina, qui està al capdavant del negoci i manté viu l'esperit emprenedor amb què tot va començar. Professionalitat, confiança, treball en equip i respecte pels clients, proveïdors i empleats que continuen sent el valor que defineix aquesta casa. Un comerç que ha sabut equilibrar transformació i tradició i que forma part de la història comercial de Caladó.
1: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
2: Tomeu Benassa, fill de Catalina Manresa, és la segona generació del negoci familiar i qui en governa els destins a l'actualitat. Ens ajudarà ell mateix com a fil conductor del reportatge per conèixer el passat, el present i el futur de l'establiment. Com de costum, parlam d'entrada de l'origen, que remunta en aquest cas a l'any 1972.
3: Era una època que els meus padrins eren pagesos i tenien tres filles i varen decidir de crear aquest, de donar-los una altra vida a les seves filles. I varen muntar un parell de negocis aquí a Caladó, entre ells aquesta tenda.
0: Una època en què moltes dones encara no emprenien negocis.
3: Pràcticament eren tres germanes, ma mare és Catalina, el nom ve de les tres germanes, Catalina, Margalida i Maria Lluïsa. I era una època que tampoc no hi havia molt de producte, la gent t'havies de vendre el que podies, el meu padrí anava a comprar-ho a Falanitx, a Palma, a qualque vegada, i duien un dia capells, un dia duien el que trobaven, vull dir, i anaven damunt la marxa, aprenent el mateix damunt la marxa. Antigament hi havia molta fàbrica de pell a Inca, venien més prendes de jaquetes, molt de bolsos, també, pràcticament el 100% estava fet aquí a la illa. I ho anaven reposant ja de setmana, segons el que venien. Ara mos demanaven ueres de sal, doncs ueres de sal. Mos demanaven carteres, doncs carteres. I intentàvem a trobar-ho i ara avui en dia és una cosa diferent. Vull dir, tot és diferent.
0: I va funcionar des del minut 1?
3: Sí, pràcticament llavors era més fàcil. Tot el que duies, pràcticament érem, hi havia dues o tres tendes aquí a Caladó. I clar, tot el que duia se venia i avui en dia has d'intentar triar molt més el producte i tenir moltes més coses diferents i pràcticament des de minut 1 era molt més fàcil. Antigament la gent venia per bastant més temps, per tot venia entre setmanes, estava aquí i pràcticament era una gent que venien cada any i coneixies pràcticament molta de gent de repetidors venien cada any i te coneixien, un dit te feies més amb unes persones, qualque pit te feies amistats i aquí tenim gent de qualque pit quedàvem a sopar amb els clients i tot i tal, el sabem aquí nostre. Mil històries. Gràcies a Déu, ma mare i això mos ha deixat la responsabilitat de poder seguir en el seu negoci, mos ha deixat prendre les nostres decisions en els seus consells també. I clar, quan tu tens uns 20 i pico de... Bueno, quan comences tens moltes idees, tens moltes ganes de progressar, vàrem obrir altres tendes, va arribar un punt que, clar, te fas més major i o necessites empenta de darrere o intentes mantenir-te. No?
0: Quina va ser la teva empenta?
3: Bueno, jo vull dir, vaig començar... Sobretot amb ma mare era que havien de reformar la tenda, vull dir, quan ho varen agafar jo li insistia que havien de fer reforma, que havien de posar-ho d'una altra manera i tal, i va anar bé, vull dir, és el moment que varen fer, va anar molt bé, varen ampliar, varen comprar el local de veïnat, ho varen fer un poc més gran, un poc més espaiós, i la veritat que va anar bé. Ara, cada X anys s'han de reformar, vull dir, però... també val molt de dobbers, i vull dir, antigament tenies un rendiment molt més alt, avui en dia també és més difícil guanyar dobbers, però bé, intentarem seguir 50 anys més, si pot ser.
2: Quins consells ha rebut o rep encara en Tomeu de la seva mare?
3: Consells me'n dona cada dia, perquè encara ella està jubilada, però bé, qualque estona, i això és la seva vida, és el seu negoci, i me dona cada dia. Jo crec que això és una empresa familiar i és una cosa de posar en comú sempre les coses. Vull dir, un dia t'equivoques tu, un dia t'equivoques ella, jo li retrec que compra massa o comprava massa i ella em diu no, pues això ja no hi tornaré pus i després, pues, en el final sempre intentam arribar a un acord i això.
2: En aquest punt, en Tomeu ens fa una visita virtual per la botiga. A continuació, tindrem també el testimoni d'una de les treballadores de Camalú, na Maria.
3: Aquí pràcticament està en el centre de Caladó. Caladó està separat en un centre que és més de restauració, que és una zona peatonal, i paral·lel a aquesta zona de restaurants hi ha el carrer principal, que, i hi ha dos carrers paral·lels que són pràcticament els que són zona comercial de tendes. Està un cantó... en el carrer Ariel, prop de la Cala Gran, la platja aquí més grossa de Caladó. Hi ha hagut èpoques més bones, èpoques més dolentes, pràcticament tu penses que això és una... tot el producte que tenim aquí ho triem molt de proveïdors que tenim, el llat de temps, i és un... tu te vas fixant en el que és la moda, però vamos, intentant tenir un toc propi, una senya pròpia. Intentant ser un poc diferents en els voltants, no ens deixem influir molt per les marques, i intentant tenir un producte de qualitat mitja bona amb un preu raonable. Jo no crec que sigui encara el que haguem de fer, els més grans que haurem de fer. Hi havia èpoques que se venia més una cosa, que era més prenda de vestir, de pell, antigament no tenien tanta sabata, ara tenim molt de producte de sabates, i viatge també, ara, però bé, ens hem d'adaptar el que se ven, i vull dir encara, i el tema de la compra online, pues, ens ha fet bastant de... ens ha canviat molt, passant de... I a més, la gent també té un altre sistema de compra. Vull dir, nosaltres pràcticament ara som uns romàntics d'això, però bé, no diuen que no hi ha temps que no torn. Vull dir, aventura d'aquí 10 anys, pues, tot tornarà a ressorgir un poc més. Però bé, hi ha hagut anys que ha acertat més en el modelatge i anys que ha acertat menys. Però nosaltres ens hem d'adaptar en el client que ve. I antigament ho tenies molt més controlat, sabies que venien un 40% d'alemans, un 30% d'inglesos, els inglesos tenen un gust, tot això, i ara, pues, ara hi ha polacos, hi ha francesos, hi ha... I clar, no tenen els mateixos gusts, vull dir, un any Ventura compres molt de 41 i venen francesos que tenen els 36, i vull dir...
4: Com és això? Com és això dels peus?
3: Ja que sé, vull dir que, per exemple, se sonen els alemans o se sonen més... tenen demanen talles més grosses. En canvi, a la zona de França hi ha moltes dones que tenen un peu petit. Vull dir, i això, clar, tu fas unes numeracions i un any acertes i un any te demanen 36 i l'any que ve te sobra tot. Vull dir, això és molt... A les franceses li agrada el color vermell i a les holandeses li agrada el color taronja. Vull dir, aquestes coses, t'has d'adaptar a això. Com jo i ser independentes.
4: Cinc, entesos.
3: Cinc, bé, però no exclusivament aquí, tenim unes altres dues tendes i allà tenim repartides entre les tres tendes.
4: Quant d'any fa que feis feina aquí?
5: Me pareix que són 46, alguna cosa així. Són poquets. Sí, ja l'he perdut perquè són tan poquets que ara no me'n record.
0: Amem, i quan d'idioma xerres?
5: Xerrar bé, a part del nostre i castellà, l'inglès se pot dir que sí. L'alemany, el que toquem nosaltres, també, m'endrefai perfectament, i francès igual. I una vegada vàrem estudiar un poquet de rus, però ja pràcticament l'hem oblidat.
0: I com així, vàrem estudiar rus?
5: Perquè aquells anys, que deu fer de 5 anys, 6, perquè passa molt ràpid, va venir bastant turisme rus i van dir, almenys, el mínim, o el que ens podíem defensar per la nostra tenda. I ho vàrem fer així.
0: Molt bé. I tu, és a dir, quines són les teves tasques? Arribes aquí i la primera que fas el ritual, quines?
5: Primerament, obrir. I llavors ja arribar a ordenar un poquet la tenda, fer un poquet, no dirien si està brut, i llavors ja esperar que arribin els clients i anem així amb aquesta marxa.
0: Durant aquests 46 anys, què és el millor que t'ha passat i el pitjor? Vull dir, de fer feina aquí.
5: El pitjor exactament no sé què dir-te. Han tingut èpoques un poc més difícils, tant personals com de negoci, i tu vius igualment que siguis una treballadora que els amos. I el millor, moltíssimes de coses. Si m'hagués de posar a comptar, en tenim per una hora.
0: Qualcuna concreta que recordeu? Qualque client, qualque anècdota?
5: Sí, bé, jo també tinc la facilitat que a vegades me passa que fàcilment ric, i una vegada una dona me va demanar si tenien, que per cert era russa, si teníem tax free, que és un descompte que se les fa a ells, això, i jo vaig entendre taxis. I li vaig dir que no, que de cap manera, que havia... Bé, mos varen fer un bullit, que la pobra me mirava amb una cara, llavors me vaig disculpar molt, fins i tot la vaig acompanyar a la parada de taxis, que està aquí a l'altra part de carrer, perquè ho vaig sentir fatal.
0: Però perquè tu estaves aprenent rur i vas dir, ara me lluï.
5: Sí, exacte. I me vaig liar totalment. Aquella dona està assombrada. Són de sort, però bé, igual que en Tomeu, les 6 minuts de camí i pràcticament... Som més de que la dada fet, perquè estem més hores que nostre, tant ell com nosaltres, o bé, com tots nosaltres.
0: I amb la resta de comerciants de per aquí, quines es tracta, vos dius bé?
5: Bé, sí. És de tota la vida, beníssim, això. I com que hi ha molts negocis que van canviant any darrere any, així, ja és una altra situació, però bé, en general, beníssim, sobretot en sols que són del poble.
2: Aprofundint en les singularitats del negoci, en Tomeu ens dona detalls del producte i també, és clar, de l'altre element imprescindible en tot comerç, la clientela.
3: Nosaltres, quan ja estem adosats, que venim, però pràcticament el 30% de les persones que entren reconeixen aquest olor. És un olor pues, característica i la gent els agrada, però nosaltres estem tan avesats que ja no ho notem, però és tipus de pell, és tipus de producte. És una olor bona. La manera de comprar ha canviat molt. Antigament, pues, sabies que una cosa se venia pues, en 3 o 4 productes, compraves bastant i sabies que amb això feies una bona campanya. Ara, avui en dia, fas una comanda d'un proveïdor i si encertes un 20% del que compres ja és un èxit. Mm-hmm. Vull dir, hi ha massa producte, tota la gent està molt informada, en el mòbil t'arriben 1.000 ofertes i si, quan volen una cosa només volen aquella cosa en concret, vull dir, i és difícil acertar, però després ja és tema de desaconseguir-ho, vull dir, nosaltres pues, tens unes talles, fas una previsió, i de vegades fas curt, i de vegades te sobra, i has d'intentar compensar una mica això, fer les compres molt. Un dels consells més importants jo crec que és fer les compres molt concret, molt ben fetes, vull dir, que intentar ser el més equilibrat possible. El nostre producte, més o menys, en 3 anys s'ha d'haver venut, vull dir, és una cosa, no és moda, no és moda d'aquest que dura 2 dies, però bé, en 3 anys s'ha d'haver venut. I clar, tenim una tenda dedicada exclusivament a treure gènere d'altres temporades, un outlet.
0: Perquè quantes tendes teniu?
3: Nosaltres tenim 3 tendes.
0: Totes a Caladó?
3: Dues a Caladó i una en una zona molt propera d'aquí, que és Calegos. Està a l'altra banda esport deportiu i tres. Vam tenir una altra, però en el final vàrem posar una tenda de nin, però no va anar bé i això, i vàrem decidir mantenir-nos el que sabem. Moltes vegades aquí hi ha vingut gent i són gent coneguda i tu no les reconeixes. O, vull dir, ja te venen aquí i són gent normal. Aquí hi havia en Camilo Sesto, que tenia un xalet just aquí de vora. Na Rita Pavone, que era una cantant que encara ve. Uh-huh. Vull dir, aquesta dona ve aquest any, l'any passat encara vàrem xerrar amb ella. Ja que sé... Sergio i Estiva, bé, vull dir, molta gent que, vull dir, Ventura entra a qualcú aquí, que és important, i a Salt no l'han conegut, vull dir que també pot passar. No?
4: Home, clar, imagino que sí, però i quan els coneixeu deu ser com un honor tenir aquesta gent també a la tenda.
3: Clar que sí, però bé, nosaltres intentam ser respectuosos i com una persona normal. Nosaltres tractam, tots els clients són bons. Antigament hi havia la meva padrina que també despatxava aquí, hi havia ma mare ja, vull dir, gent que venien un parell d'anys i sobretot uns alemans, i res, i te vas creant l'amistat i això, i un dia ells me van convidar a sopar a un restaurant i uns altres dies per tornar a l'Ista de Jones me van convidar a casa nostra i van passar un dia que encara tenim fotos i això, i te ho recordes. La gent que ja desgraciadament ja no és, i, però bé, són records que tens. Tot ha canviat, vull dir, el turisme de llavors era un altre... Era un altre tipus de gent, avui en dia la gent és molt més informal, va molt més en les noves tecnologies, tothom està, ho sap tot de tot. Vull dir, venen aquí, ja saben exactament on han d'anar, a quina platja, per quin camí, per tal, i antigament no, la gent havia de cercar, s'havia d'agafar un bus, s'havia d'organitzar una excursió organitzada, era diferent.
4: I també vos devien demanar precisament això. Escolta, Tomeu, on podem anar? Que on podem anar a menjar un bon arròs?
3: Sí, això era un pràcticament també un centre d'informació turística. Però bé, antigament aquí, clar, tot era molt més petit. No hi havia tanta cosa, sabies allà, bueno, aquesta platja està bé, i ara, pues, ara aquí, a la zona de Cala d'Au, pues, està molt més construït, són cales un poc més... amb més gent, i abans estava més separat el que eren les platges, bé, com tots ho sabrem, les platges que eren que anaven només a mallorquins i les platges que anaven a estrangers, però avui en dia tot està unificat.
2: Què va suposar per a Camalú rebre el distintiu emblemàtic?
3: Va ser emocionant. No, emblemàtic és un reconeixement a molt d'any de feina, a molt d'any de fer les coses, ja supos que bé, perquè si fa 55 anys que estem oberts, supos que alguna cosa haurem fet bé, i és un reconeixement a la feina que va fer ma mare, el meu padrí, i és un sentiment que quan veus la plaqueta, que la tenim aquí centrada, te crea un somriure.

0: IB3 Ràdio és esport.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 1,59 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,99 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo corte 4,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
1: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
7: Sense agulla, però sí amb molt de tacte, en Xavi Oliver ha preparat el retrat sobre teixits estrany.

0: Abans que existissin les grans superfícies i les compres per internet, hi havia negocis que recorrien pobles i mercats portant teles, robes i teixits allà on feien falta. Durant dècades, les teles varen formar part de la vida quotidiana. Servien per confeccionar vestits, cortines, roba de la llar o peces fetes a mida. I darrere cada retall hi havia una història familiar, una celebració o una necessitat concreta. A Mallorca, moltes d'aquestes històries varen començar als mercats setmanals i una d'elles és la de Teixits als Trets.
1: He arribat a l'estació, t'he convidat la també il·lusió. Per favor, vagin pujant, partirem d'aquí uns instants. Revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix.
0: Els orígens del negoci es troben a Inca, on Francisco Fortesa venia teles de banca seva i recorria setmanalment mercats com el de Sineu, Llubí, Campanet o Inca. Eren anys en què el comerç ambulant i els mercats constituïen una part essencial de l'economia local. Més endavant, el negoci es va vincular a l'economia dels treballadors del ferrocarril, un servei que va començar a funcionar entre finals dels anys 40 i principis dels 50. Aquells anys Europa es reconstruïa després de la Segona Guerra Mundial, mentre Espanya començava una lenta recuperació econòmica. El 1950, per exemple, es produïa el retorn progressiu d'Espanya als organismes internacionals després dels anys d'aïllament, i aquell mateix any s'iniciava la primera emissió regulada de televisió en color, als Estats Units, una tecnologia que acabaria transformant el món. Mentrestant, a Mallorca, el tren continuava sent una peça clau de la vida quotidiana i del comerç entre pobles, fins al punt de donar identitat en aquest negoci familiar. L'any 1984, Pep Fortesa va obrir la seva pròpia botiga sota el nom de Tejidos el Tren, en homenatge a aquesta vinculació ferroviària. Aquell any, Apple presentava el Macintosh, un dels ordinadors que marcaria l'inici de la informàtica moderna, i a Espanya es consolidava una nova etapa de modernització econòmica i també social. Més endavant, el negoci es traslladaria a Palma i adoptaria el nom actual de Teixits es Tren. Avui és el matrimoni format per Maite Fortesa i Joan Gelabert, quarta generació de la família, qui continua al capdavant de l'establiment. Amb una oferta especialitzada en teixits per a la llar i la confecció, mantenen viu un llegat familiar construït durant dècades a base de feina, proximitat i coneixement del producte. Un negoci que, com el tren que li dona nom, continua avançant sense perdre de vista el seu origen.
2: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
3: Quatre generacions expliquen la història de Teixits es Tren, sempre des de la implicació i el coratge per tirar endavant. En aquest cas, serà la quarta generació la que ens explicarà amb tot detall la història del negoci. En referim a Maite Fortesa, que s'explica com un llibre obert, i el seu marit, Joan Gelabert. En una primera explicació, a manera de pla seqüència en el cinema, na Maite es referirà a l'origen, a la figura de son pare, als primers records que té ella mateixa de l'establiment i també a la importància del segell emblemàtic.
4: Els orígens realment és l'única generació que jo no conec, perquè és el meu besavi, que anomia Josep Fortes de Valls, i tenia una botiga de teixits i de queviures també una mica a Inca. Estem xerrant que el meu besavi va néixer en 1881. I allà el que feia era, en el carrer Mesones, a Inca, la ciutat d'Inca, tenia com una gran portassa, i on hi havia l'entrada, hi posava, tot això m'ho ha explicat la meva tia, que se'n recorda, paraigos i peces de llençol i guants, era una mica el que podien haver de menester tots per casa seva. I en el final de l'entrada aquesta hi havia la païssa i hi havia la quadra i tenia un cavall, que aquest cavall és molt important, se deia Mariano.
5: Mariano, l'havia el cavall.
4: Sí, i aquest cavall era el que va permetre que el meu besavi fes pobles. No tenia per què només esperar que les madones anessin a comprar a casa seva, sinó que anava en els mercats de Llubí, de Sineu, de Campanet i a Inca.
5: El llom de Mariano.
4: El llom de Mariano. A les 4 de la matí carregava el carro, tapava tot el que s'enduia i feia mercat. Passava el dia allà i tornava cap a Inca ja amb el sol post.
5: És a dir, jornades maratonianes i feixugues i dures,
4: sí,
5: eh?
4: Sí.
5: Tot per la causa.
4: Tot per la causa. O sigui, era un senyor que no tenia tampoc molta ciència, però sí sabia llegir, escriure i contar. I va veure que si feia feina podia tirar cap endavant amb sa família, encara que li tirés moltes hores.
5: Clar que sí.
4: Això va ser... tot va anar bé, però després el meu besavi va quedar viudo. Llavors va tornar a casar-se, va tenir més infants i costava pena treure-los endavant i el meu avi, que era del primer matrimoni, ja havia fet la seva família, estava en una carrera militar, estava fent de militar a Eivissa i va ser en el 46 que el meu besavi li va enviar un paperet que li va dir Paco, ven. I el meu avi va mullar tot el que tenia i se va dur la família d'Eivissa cap a Inca. Ostres. I va començar a fer feina amb ell.
5: Caram.
4: Sí, sí.
5: Història tan fantàstica com real, eh?
4: No n'és conscient fins que no la revises. I a mi m'ha servit això perquè m'ho contin de veres, perquè jo veig la botiga com funciona ara. No me puc imaginar tota aquesta part de darrere. I amb això estem xerrant del 46, que el meu predí va començar a fer feina amb ell. Van vendre en Mariano i se van comprar un Chevrolet.
5: Ah, sí?
4: Sí, un Chevrolet gran i gros que li permetés poder fer tots els mercats que feien, més còmodos, si podien arribar abans a casa.
5: I més confortables.
4: Clar. I més confortables, clar que sí. I després això el que van fer és agafar un local a la plaça de l'Ajuntament.
5: A Inca, encara?
4: A Inca, sempre a Inca. Sí, el meu besavi era d'Inca i mon pare de fet va néixer també allà, estaven a Inca. I llavors es van agafar el local aquest i li deien Cal de Montpep de la Capellana, de mal nom.
5: D'aquell temps.
4: Sí, de la botiga on hi havia el meu besavi i el meu predí. Així varen estar i varen anar fent feina i cada vegada, pues, la veritat que feien més feineta entre el cotxe i mercats i entre tots dos, pues, molt bé. Fins que va arribar un punt que en el 58 li varen oferir en el meu predí venir-se cap a Palma. Hi havia els economats, on eren uns comerços que amb unes característiques especials destinades a clients especials i amb uns preus especials, i en aquest cas era per personal de ferroviaris. Llavors el meu predí va dir que sí, va deixar son pare a Inca, se'n va venir amb sa família cap a Palma i van agafar aquest local que estava a local es part de ses estacions. No queda res de tot allò.
5: Clar.
4: Però bueno, allà varen estar un grapat d'anys i com que varen començar a tenir prou feineta, només podien anar la gent que feia feina per tren.
5: Romats.
4: Sí, per a tren. No, només és de trens, només és de ferroviaris. I varen estar allà. Cada vegada tenia més feinata fins al 67, que va incorporar a mon pare. Llavors, ara ja ha entrat la tercera generació. Sí, varen estar a l'economat fins en el 84, que se varen finiquitar els economats. Ja va haver canvis. Llavors, va ser el moment de prendre una decisió.
5: Què fem?
4: Què fem? Exacte. I mon pare va apostar perquè sí, perquè seguíem, o sigui, ja tenien molta de clientela, ja els coneixien, i varen agafar un local en el carrer Caçador. Clar, ja era un local civil, ja no dependia de subvencions ni històries.
5: Clar, carrer Caçador, aquí mateix.
4: Sí, sí, just aquí darrere.
5: 50 metres.
4: Sí, sí, llavors allà a l'hora de posar el nom no hi havia gaire dubtes, perquè en el meu predí el coneixien com Don Paco d'Estren, i mon pare, pues, d'Estren, i així, o sigui que s'havia de dir Tejidos el tren, perquè xerràvem en castellà. I el primer ròtol és Tejidos el tren. Allà varen fer feina molt d'anys mon pare, el meu predí, i mo mare hi anava quan podia ajudar, pues, hi anava, i molt bé, perquè la tenda se va fer gran, hi havia molta gent i els coneixien molt dels pobles, també. Perquè el lloc de l'economat era com un punt estratègic. Davallava molta gent en tren dels pobles i era una manera de...
5: Pues, un punt de trobada, com qui diu, no?
4: Sí, sí. I en el meu predí, la meva tia m'ha contat que davallaven senyores de Salines o de pobles. Don Paco, vos deixes anar i aquí vaig a fer quatre feines i l'agaf. I el meu predic, que era un tros de pa, deia sí a tot, en la qual a poc va fer com una xarxa de clientelis. Sí, sí. I a més sempre amb molt de respecte i molt de carinyo. Clar. Això, sobretot. Llavors, així va passar fins que va arribar un moment que jo tenia 18 anys... I això no es fa dos dies.
5: Tampoc en fa tants.
4: Bueno, sí. I a Can Nostre, bueno, nosaltres som quatre germans, i a Can Nostre mon pare mos deia, bueno, a los 18, una Vespa. I jo volia una altra moto que no era una Vespa.
5: Més potent.
4: Llavors, per pagar la diferència, vaig dir, bueno, pues, començaré vendrent un estiu a donar-te una mà i així m'apagues la diferència de la Vespa a la moto que jo volia.
5: Aquesta era la idea inicial.
4: Aquesta era la idea inicial. Així va començar. I van ser un parell d'estius que venia i ajudava. Això era en el carrer Caçador. I era una manera de poder ser-hi, però no poder opinar. Estem xerrant del meu predí, era un senyor...
5: D'una altra època, diguem, no?
4: Sí.
5: D'altres maneres de funcionar a la família i a la vida.
4: Sí, sí, però és el meu predí. Així
5: clar,
4: que,
5: clar.
4: Un 10. I mon pare també. He vist maneres de fer feina, com han canviat i com han evolucionat. He passat de no poder opinar, mirar, callar i prou.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Però ha estat un plaer perquè amb els temps, després per necessitats familiars, doncs per salut del meu predí o perquè ma mare ja no podia anar o el que sigui, però va venir rodat perquè jo hi quedés. I ja vaig quedar a fer feina i vaig estar un grapat d'anys que feien feina el meu predí, mon pare i jo.
5: I tres generacions fent feina conjuntament. Això passa poques vegades, eh? És un
4: I
5: luxe,
4: és un luxe. Això, per mi ho és. I amb els temps que ho veig, realment ho és. És una cosa molt maca, perquè te serveix de fer d'espectadora de com canvien les coses, com evolucionen, i que cada una a casa seva sap com evoluciona, no tant de justificar ni tant de contar res de com és en general. Jo l'he vivida en mi casa.
5: Exacte, exacte. Això no té preu, eh?
4: No té preu, de cap manera.
5: Clar. Que se't veu, si em permets, Maite, la il·lusió reflectida amb la teva mirada, amb els teus ulls, i aquest relat que ens feies amb les diferents etapes i les generacions anteriors a la teva en el negoci familiar, també ho tens amb molta devoció i així ho transmets. Com t'ha arribat aquesta informació? Com l'has anat cercant? Te l'han traslladada directament oralment als teus familiars, els teus pares, padrins, i també t'has documentat tu, o com ho has fet per tenir aquest relat tan, tan ben articulat?
4: La cosa està que te'n dones compte quan tires cap enrere i veus tot aquest relat, que sempre està fent feina a casa i no n'és conscient. Fins que pot fer una passada enrere i dir, oh, pues no és tot el món que tinc aquestes vivències. Quan ens varen dir que mos tenien en compte per fer-nos negoci emblemàtic, va ser un moment de dir, ojo, para, ara hi ha mon pare, el meu predí ja no ho veurà, però quina cosa més maca que ho hagués vist.
5: I tant.
4: Mon pare sí, anem a fer-ho. Sí, la veritat és que ara que la feina la feim el meu home i jo, he tirat moltes hores aquí i no estem molt pendents ni de xarxes, ni del que diran, ni de quina imatge donem, perquè no mos dona temps a segons quines coses. Estem aquí picant pedra i no...
5: Naturalitat i espontaneïtat.
4: Clar, cada dia aixecar barrera i fer feina el millor possible. Llavors, quan mos varen oferir ser negoci emblemàtic, va ser com un toc d'atenció de dir, vale, ostres, pues serà vera. O sigui, jo tinc com un pare i he fet feina amb ell i he fet feina amb el meu abuelo, i llavors no hi havia ni tant de mòbils ni tantes càmeres, no hi ha constància. I és una llàstima, perquè que no se m'olvidi mai el que jo he disfrutat d'estar amb el meu abuelo i amb mon pare, tots fent feina. I va ser el moment de xerrar amb mon pare i dir, papi, això tira de memòria, que aquí hay que saber una mica tot.
5: Tots els detalls, el que puguem saber, no?
4: Sí, i bueno, més o manco me va donar una pauta bastant bona, però realment sé que va filar molt i ho va fer tot redó, va ser la meva tia, la germana major de mon pare, perquè ella té l'avantatge de que ho recorda com a filla del meu abuelo i recorda en el seu abuelo, és espectadora. I ha portat aquest caire que, a més, m'ho va redactar amb la meva cosina, va disfrutar de amb ella de poder fer memòria, de redactar totes aquestes coses. Lo del cavall que no m'hi ha Mariano, jo no lo sabia, esto, saps? I són detalls que fan que, de qualque manera, m'ha fet molta il·lusió, i no m'ho hagués pensat mai, m'ha fet molta il·lusió el formalisme de negoci emblemàtic, perquè m'ha fet obrir els ulls i completar-ho. Sí, és a dir, no només és mi treball, no només és la meva cova que hi tiram hores, sinó que són representant ara perquè ha hagut mon pare, perquè ha hagut el meu predí, i perquè la meva tia m'ha ajudat a fer-ho i perquè mon pare ho ha vist. Ostres, doncs jo estic orgullosa, perquè crec que és un premi. Per mi, molt gros. I poder fer-ho que ho vegi mon pare, també.
5: Clar, que devia estar també immensament feliç, no? Molt content.
4: Clar, el que passa que és una generació que és molt treballadora i de no sortir a fotos.
5: Ja, no tan acostumada a l'aplaudiment o al reconeixement públic, eh?
4: No. No, per res. Per res. De fet, jo record de fer feina amb el meu predí. Jo sé que a les 11 hi havia missa a Sant Miquel i ja quan podia, pues, pum, l'acompanyava fins a porta i ja està, i tornava. Llevat de la missa de cada dia, era un home que era superfaner. No sabem si era faner perquè era el que més li agradava o perquè no va tenir l'oportunitat de triar què fer la resta de les hores.
5: Clar, que abans passava aquesta situació.
4: Clar, llavors aquesta part del meu predí me va fer veure una manera de fer feina, de dir, bueno, és que la botiga és ca nostra, i tu per ca nostra ho fas tot, no el verà. Pues això és la manera de fer feina a casa. Amb mon pare va ser com un canvi ja, perquè mon pare fer feina amb una filla és que és un poc més especial,
5: clar,
4: saps?
5: Que no és així.
4: Ara no, ara ja està. Però en el principi, quan començàvem a compartir opinions, quan començàvem a dir, joli, papa, pues és que ho podríem fer així, i ha estat poder disfrutar de mon pare, vale, com a pare, està clar, però després com a jefe, i després un poc com a company.
5: Clar.
4: I després he estat jo la seva jefa, perquè quan vàrem passar...
5: Papers, claro,
4: quan vàrem passar aquí en el local, mon pare va dir que se jubilava, però després volia venir, o sigui que van dir, bueno, pues te contratam, que puguis fer el que tu vulguis.
5: Que bé.
4: A ses premi. En el final, lo que, on anava, era que el meu predí hi va estar sempre, fins sempre.
5: Fins que va morir, diguem.
4: Clar.
5: Tota una vida.
4: I a mon pare, l'objectiu era que no li passés això. I, de fet, aquest era, per mi, el regal més gran. Poder fer que mon pare deixés de fer feina. No per salut, sinó com a opció per disfrutar.
5: Exacte.
4: Mos va costar, eh? Vull dir, fins a 73.
5: Va estar aquí. No, eh?
4: Sí, va estar aquí. Però ara té 83 i a mi m'agrada molt quan me diu mai, lo mejor que hice fue dejar de trabajar.
3: Ara és en Joan qui ens conta la seva incorporació al negoci i el paper que juga.

0: A vegades només queda més remei que fer-ho, però sí, hem de
1: Que
0: fer
1: vaja,
0: d'aquesta
1: sembla un equip
0: manera.
1: ben coordinat.
0: Vols que un altre? Sí, ben coordinat, claro que sí.
1: Sí. I de moment aquests anys que dus fent feina amb la teva dona en aquesta causa comuna, que és el negoci familiar de llarga tradició, quin balanç en fas fins ara, Joan?
0: Positiu, superpositiu. Sortim endavant, i que és el més important de tot, i veiem llum després de pagar moltes coses que hem pogut pagar i després de fer moltes coses que no pensàvem mai per a fer, com surar tres nines i que no és poc, i bueno, tira, tira.
1: Veu el matrimoni possibilitat de relleu al capdavant de teixits estrent quan arribi el moment?
2: Nosaltres tenim tres filles.
1: Tot nines.
2: Tot xiques, sí. Tenen ara ja 25, 24 i 20 anys. No he fet res perquè venguin a sa botiga. De fet, quan eren petites no han estat mai a sa botiga. Té molt clar el que és ca nostra, el que és sa feina.
1: Clar, has volgut fer la separació,
2: diguem. I l'he feta. L'he feta. No crec que hagin estat més de 10 dies a sa tenda, ses nines. I aquest era l'objectiu. O sigui, a sa tenda, saber fer feina.
1: Clar.
2: I que faig feina amb el meu home. Però aquí són companys de feina. Cada un té el seu rol i ja està. I amb ses nines, si han vist el que és fer feina per casa, saben, i elles ja saben, ses dues grans, ja han fet feina, ja estan dins el món laboral, i saben veure la diferència de lo que és una implicació o una altra implicació. Orgullosíssimes d'elles, perquè no podia ser d'una altra manera, el millor que tenim, i elles saben i valoren, ara que són grans, la feinada que faim. Ens han perdut moltes coses, però també els hem pogut donar el que volíem, que s'omplir la motxilla perquè cada una triï.
1: Sigui com sigui, na Maite sap que el negoci familiar ha de tirar endavant a través de la combinació de tradició i modernitat en els productes que s'ofereixen a la clientela.
2: Tot ha anat canviant molt d'ençà de el que jo comentava. O sigui, jo en els principis no podia triar. Jo he vist amb un pare i en el meu predí comprar un teixit en negre, en vermell, en blau marí i en blanc, i s'ha acabat. I peces de 30 metres, cap problema. Totes les peces que fossin grosses, perquè llavors el que hi havia era ells mai han fet feina com a per luxe. Sempre han fet feina per la gent de casa. Llavors se preparaven els jocs de llençol i de fil i de cotó, qualitats boníssimes, però no seda. Sempre han estat per la gent de carrer. També per tema de cofradies i eclesiàstics, també. Quan varen començar, quan jo vaig començar a fer feina amb mon pare, també mos varen obrir una miqueta més. Clar, jo estava allà i me feia gràcia en el tema dels carnavals i en el tema de pues, per diversió, o sigui, solucionar, sobretot sempre solucionar. Si venia qualcú i me deia mos han de disfressar d'indis, però ja feia jo tot el possible perquè fóssim, vamos, els indis més guapos del món. I va molt d'anys que sí que varen créixer molt amb el tema de carnaval. I sempre al marge el de roba de casa. Però després va haver una mica ja també més d'evolució, tot el que era canastilla i bebès, i seguíem sempre fent roba per gent que cosia a casa, però que només, però que sabien cosir bé. Per mi el canvi gros ha estat quan veure que si solucions poder oferir el teixit que farà feliç a gent que no sap cosir, però vol intentar. Fa molt d'anys li hagués fet vergonya i no hagués, ni ho hagués provat.
1: Clar.
2: Perquè si no n'haves fet un pinzell ni se t'ocorreria dir que era fet teu.
1: Clar.
2: Ara se revés.
1: Ah, sí?
2: Ara el que cerques és poder oferir, està clar, tots els professionals i tothom que sap, sí. Però hi afegim sa gent que ho agafa com un hobby i com una manera d'expressar-se i de trobar una satisfacció de dir, mira, si jo no me voy a ganar la vida con esto, però mira que xulo me ha quedado. I això està bé. M'agrada donar resposta a aquesta gent, en la qual això ha fet que tinguem teixits que quan mon pare ve pues no s'esperava trobar.
1: Na Maite acaba contant

0: contant-nos una anècdota ben curiosa viscuda ja fa molts anys en el negoci familiar.
1: Jo sempre dic, lo que passa a sa botiga queda a sa botiga. Perquè és com si tu véssies passar... Cada persona que passa té la seva història. Nosaltres, quan despatxam, la primera que dèiem és bon dia, en què te podem ajudar?
0: Ah, sí? I ja és, com a
1: clar,
0: premissa bàsica.
1: Que, clar, si qualcú entre a nostra ha comprat així, està clar que no els sabrà trobar tot sola, perquè està tot ple. Però si tu dius en què te puc ajudar i t'expliquen el per què, l'objectiu és solucionar-ho. Llavors, hi ha vegades que mos hem pensat que hi ha qualcú que mira. Perquè passen coses o unes coincidències que criden l'atenció, però és que fem feina molt de dies, moltes hores, llavors es dona peu. I aquí passa, tenim la sort de veure, tenim clients que representen absolutament tot el que poden conèixer. No se m'ocorreix quin perfil no coneixem i tenim el gust de poder atendre-los. En la qual no tant en personal o en el que sigui, sinó que a mi sempre m'agrada pensar que qualcú me pot sorprendre. Queda un poquito, almenys, perquè no pot ser que ho hagi ja vist tot.
0: Segur.
1: I ahir, pensant, també és que he de dir que la sorpresa més gran per mi va ser un moment que hi havia... jo estava despatxant una senyora, que era predina, i que venia amb una revista de desfresses antiga i li volia fer a sa neta el desfres d'infermera que havia fet per sa seva filla. Clar, i tu veies allò, clàssic desfres antiga d'infermera, perfecte, i amb això una senyora, una lota de darrere, que estava amb sa seva parella, va dir, oh, no m'ho puc creure, aquesta són jo.
0: Ah, sí?
1: Sa lota que feia de model... per després d'infermera, era Salota, que estava darrere amb el nòvio.
0: Oh, increïble, quines coses màgiques.
1: Sí, sí. Aquesta que se pot contar.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, treballant les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: El moralista i assagista francès Joseph Joubert té una frase molt brillant que fa: el pensament es forma en l'ànima com els nígols es formen en l'aire. El nostre pensament respecte dels emblemàtics, sorgit de l'ànima i del tracte amb ells, és que són insubstituïbles per viure la vida com la vivim. D'altra banda, no sé si imprescindibles, però sí grans professionals, són els que porten coneixement i habilitat per fer realitat aquest programa setmana rere setmana. Me refereix que Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes, a Margalida Cifra, a les vies del so, a Joan Trias, a l'assessoria musical, a Poloni Huguet, a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret del servei a la carta. Gràcies per ser-hi una vegada més. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Last Train to London, d'Electric Light Orchestra. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. La Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cadàver a Eivissa en circumstàncies estranyes. Es tracta d'un home de 38 anys que ha estat trobat mort dins d'un vehicle accidentat a Santa Eulària. No és, però, un accident de trànsit més, ja que la víctima presentava diverses punyalades al cos. Una situació que ha fet que els investigadors es trobin ara mateix treballant amb diverses hipòtesis. Tot d'una vos donar més detalls sobre aquest cas tan particular, abans, però, altres titulars. Milers de persones han participat en la cadena humana convocada pel GOP, Terra Ferida i Menys Turisme, Més Vida a Sarràpita per denunciar la recent modificació legislativa que, al pare dels organitzadors, rebaixa la protecció del Parc Natural d'Estrenc. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha afirmat de nou que Estrenc no quedarà en cap cas desprotegit.
0: L'Associació d'Hotelers i el Consell de Formentera demanen al govern que es resolgui ja el recurs presentat contra la denegació de 16 dels 36 lots de gandules i parasols que hi havia a les platges de l'illa.
2: I denuncien que aquesta mesura afecta de manera greu treballadors, establiments i turistes. La majoria de les platges de ses illetes no ofereixen enguany aquests serveis.
0: Cada llar de les Balears gasta de mitjana prop de 37.800 euros a l'any, que és gairebé un 8% més que la mitjana estatal, segons l'INE.
2: L'habitatge i els subministraments acaparen el 38% del pressupost i pel que fa a la despesa en alimentació a les illes és un 13% més baixa que a la resta de comunitats.
0: Nova edició del Mulla't per l'esclerosi, la 30a ja, l'acte central a Mallorca, l'ha acollit el Club Nàutic de Porto Cristo, on la piscina ha quedat plena de gent durant tot el matí.
2: Els doblers recaptats aniran destinats a una nova unitat bàsica d'atenció a persones amb discapacitat física al llevant de l'illa.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Arranca demà dilluns la pretemporada del Real Mallorca amb les proves mèdiques. I ho farà amb Luis García com a nou tècnic i només 15 futbolistes del primer equip, ja que Sam Costa en Portugal i Johan Mojica en Colòmbia encara hi són a la Copa del Món. I pel que fa al futbol de Canostra, espectacular mercat de fitxatges el que protagonitza la Unió Esportiva Porreres de Jaume Mut. En dos incorporacions del Teddy Lutz, els porrencs es posicionen com a clars favorits al títol a Tercera Federació.
0: Avui part de les illes es troben a avís groc per altes temperatures. Previsió del temps, Tomàs Soló, bon dia.
4: Bon dia, avui diumenge, de temps tranquil, ambient assolellat arreu de les illes, bona visibilitat, no tenim pols en suspensió i tampoc esperam veure créixer ni gust d'entitat. I en temperatures que van pujant avui ja tenim avís groc a punts de l'interior de Mallorca, van des del ponent per aquests termòmetres que poden tocar els 37 graus. A la resta de l'arxipèlag la temperatura es mou entre els 30 i els 35. Aquesta pròxima setmana mantindrem aquesta dinàmica de temperatures a l'alça. De fet, podríem arribar a assolir el llindar dels 40 graus, sobretot a partir de dimecres. Demà s'extend l'avís groc també a les Pitiuses i en el nord de Mallorca. Per tant, tindrem un començament de setmana càlid, amb el cel ben estirat i de moment també no parlant de pols en suspensió, tot i que el vent començarà a bufar de component sud.
0: Gràcies, Tomàs. Són les 2:03. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Anem a conèixer la darrera hora sobre la troballa aquesta matinada del cadàver d'un home amb diverses punyalades dins d'un cotxe volcat a la carretera Santa Eulària. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i treballa amb diverses hipòtesis. Ivonne Aranyó, bon dia, què en sabem del cas?
5: Sí, bon dia. Doncs, segons detalla Diario de Ibiza, l'home de 38 anys presentava almenys 7 o 8 punyalades. L'han trobat dins un cotxe accidentat a l'altura de Cana Negreta, al municipi de Santa Eulària, passades les 2 de la matinada. Segons explica el rotatiu, el cotxe anava circulant a poc i s'ha pujat a la mitjanera de formigó i ha volcat. Quan han arribat als serveis d'emergència, s'han trobat que el conductor ja estava mort i que el seu cos estava ple de punyalades, lesions no compatibles amb l'accident. Ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i estan a l'espera de l'informe forense, ja que no es descarta el suïcidi.
0: Gràcies, Ivonne, en seguirem pendents d'aquest cas i de com evoluciona. El tema és que no és l'únic apunyalament avui. També a Eivissa, a Sant Antoni, un jove de 21 anys ha resultat ferit per arma blanca a l'abdomen. Ha estat sobre les 6 i mitja de matí, del matí a devora la discoteca Eden de Sant Antoni, segons ha informat el 061. La víctima, procedent de Països Baixos, es troba ingressat a l'Hospital de Can Misses, estable dins la gravetat.
2: La policia local de Sant Antoni explica que han trobat el jove assegut devora la parada de taxis del passeig de Serenal mentre esperava assistència i mentre comprimia la ferida d'uns 5 centímetres de profunditat a la part baixa de l'abdomen. Segons un testimoni, un individu li hauria intentat robar el rellotge valorat en uns 400 euros, iniciant així un forcejament que hauria acabat amb la ferida causada per l'objecte punxant. El lladre ha acabat fugint sense poder-se del rellotge i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
0: A Palma, la Policia Nacional ha informat de la detenció d'un home com a presumpte autor d'un delicte de maltractament a la seva exparella després d'amenaçar-la amb un matxet al carrer.
2: Va passar divendres al barri de Son Gotleu. El detingut va intentar fugir de la policia sense èxit. Prèviament ja havia agredit la víctima.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut a Formentera un home resident a l'illa qui relacionen amb una quinzena dels més de 30 delictes de furts, robatoris amb força i sostraccions de vehicles com a Osos les darreres setmanes, especialment a la zona d'Escap i Camparra. Elena Trinidad.
6: La detenció es va produir ahir a la tarda per part dels agents de la Guàrdia Civil de Formentera al seu domicili quan el sospitós intentava fugir per una finestra. Feia setmanes que investigaven el detingut, resident a l'illa i conegut pels agents. Finalment, segons han informat fonts properes al cas, han trobat proves que el podrien relacionar amb 15 dels més de 30 robatoris que hi ha hagut a la zona d'Escap i Camparra en les darreres setmanes. Durant l'arrest, l'home va posar una forta resistència i tres agents van resultar ferits amb més esguinços als canells i fractures als dits. A més dels delictes dels robatoris, se li podrien imputar el de resistència, desobediència i atemptat contra els agents de l'autoritat. La investigació continua a càrrec de la Policia Judicial d'Eivissa i està previst que el detingut passi a disposició judicial dimarts.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Canviant de tema, aquest cap de setmana, coincidint amb l'arribada d'una nova onada de calor, ens trobam en plena operació sortida i als aeroports de les Illes es nota, tant per les sortides com per les arribades. Per aquest cap de setmana s'han programat els tres aeròdroms balears 3.332 vols, suposa un 3,5% manco que l'any passat.
2: Concretament, avui diumenge són 1.651 els trajectes previstos. La majoria a Son Sant Joan, a Palma, 1.059. A Eivissa està previst que n'hi hagi 413, mentre que a Menorca seran manco, 179. Tot i que les dades són una mica inferiors a les del 2025, les previsions del sector turístic són molt bones per aquesta temporada.
0: L'Associació d'Hotelers i el Consell de Formentera demanen al govern una resposta urgent en la resolució del recurs presentat contra la denegació de 16 dels 36 lots de gandures i parasols que hi havia a les platges de l'illa. Denuncien que el retall afecta de manera greu a treballadors, establiments i turistes.
6: La majoria de les platges de Ses Illetes no ofereixen enguany servei de gandules i parasols. Els negocis de la zona s'han vist afectats, segons explica Eduardo Iglesias, encarregat d'un dels establiments.
7: Son sobre todo muchos clientes habituales que al no tener las hamacas han decidido no venir directamente a la isla.
6: Entre els visitants hi ha opinions diverses.
8: Si tu ves que la situació està com està, te traes tus coses i ja està. Si no, al final, pues, lo bonito que es no va a seguir siendo bonito.
9: Yo me recuerdo el año pasado cuando vinimos aquí con el barco, ¿no? Y no teníamos nada. Así que seguro que si llegamos aquí ponemos a alquilar una sombrilla, mucho mejor, ¿no?
6: Des de l'Associació Hotelera de Formentera exigeixen que es modifiqui la normativa igual que han fet a Mallorca. Escoltem el seu president, Juan Macosta.
10: La llei Omnibus permet i modifica l'ordre o camat per permetre unes concessions de quioscos, de xiringuitos més grans a l'illa Mallorca perquè no complien aquests requisits, perquè no s'han aplicat a Formentera.
6: El Consell segueix a l'espera de la resposta del recurs en contra de la denegació de 16 dels 36 lots. Verònica Castelló és la consellera de Medi Ambient.
11: Les persones treballadores que no estan poguent fer la seva feina i també la imatge de Formentera. Entre el turisme, un malestar molt, molt gros per la falta de maques i parasols.
6: Els hotels expliquen que les concessions ordenen i preserven les zones i calculen que aquesta temporada es generaran 52 tones de residus pels equipaments d'un sol ús dels turistes.
0: I aquest cap de setmana ha entrat en vigor la nova ordenança cívica de Sant Josep. És una normativa de convivència ciutadana que penalitza l'infractor, però també el consumidor de serveis il·legals.
5: El principal objectiu de l'ordenança és lluitar contra l'intrusisme en l'economia del municipi. Per això, a partir d'ara, se sanciona no només aquells que fan l'activitat il·legal, sinó també qui la consumeix. Ho explica l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.
12: Estan parlant de transport il·legal, és a dir, de taxis pirates, estan parlant de lloguers il·legals, estan parlant de venda ambulant. En venda ambulant estaríem parlant de sancions de 150 euros per a aquelles persones que facin ús, que comprin o que utilitzin pues, un massatge, que consumeixin un producte, que comprin aquestes falsificacions.
5: Però la col·laboració també té premi.
12: Si aquella persona que consumeix aquests productes amb la col·laboració amb la policia municipal, se li pot aixecar aquesta sentència, és a dir, que, o aquesta sanció.
5: Per fer complir aquesta ordenança, però, calen efectius.
12: El que tenim de places creades avui per avui són un total de 70. Les que tenim cobertes són 66. És a dir, que m'ho faltarien 4 per cobrir, però així i tot calculam que tindríem que tenir una plantilla d'entre 100 i 120 policies locals per poder tenir i per poder ser efectius.
5: L'ordenança, entre altres coses, endureix la regulació del consum d'alcohol quan generi molèsties i conductes incíviques al carrer, així com els sorolls o comportaments que alterin la convivència. I es tipifiquen expressament infraccions com fer les necessitats en la via pública, tirar fems en llocs no habilitats o malmetre mobiliari urbà.
0: I la cadena humana convocada avui matí pel GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, ha recorregut un tram de l'Arenal de Sa Ràpita sota el lema Estrenc no es toca. Els organitzadors afirmen que s'hi han concentrat més de 10.000 persones i que la cadena humana s'ha allargat fins a poc més de 3 quilòmetres.
2: Tonina Siquier, que és vicepresidenta del GOP Mallorca, ha valorat positivament el seguiment d'aquesta convocatòria i diu que la protecció d'espais naturals com Estrenc no està garantit amb els darrers canvis legislatius.
13: Som aquí per defensar tots els espais naturals de Mallorca. Aquesta legislatura hem vist com mentida darrere mentida han anat dient que duen mesures de protecció i d'una manera civilina, per dir-ho així, van aprovant a través d'aquesta llei òmnibus, que és tremenda, van aprovant de cada vegada i poquet a poquet, perquè no me'n donem compte, rebaixes, damunt rebaixes, és una preparació per allò que pugui venir més endavant.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Campos i la batlessa del municipi denuncien que els manifestants hagin fet pintades vandàliques als búnquers de la platja de Sa Ràpita. Per la seva part, la presidenta Marga Proens ha condemnat les pintades i reitera que la protecció dels espais naturals de les Balears i Estrenc a Salobrà de Campos està garantida.
14: Estrenc no se toca. Estrenc no va quedar desprotegit. Aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco, per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estrenc.
0: Dues i 13 minuts, cada llar de les Balears gasta de mitjana prop de 37.800 euros a l'any. Són les darreres dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'INE, que situen l'arxipèlag un 7,7% per damunt de la mitjana estatal. Tot i que el darrer any la despesa va baixar un moderat 1,2%, si miram 10 anys enrere, les famílies gasten avui un 20% més.
2: El gran culpable és l'habitatge, també els subministraments, que acaparen el 38% del pressupost. Som la comunitat autònoma on aquesta xifra és més alta, un 5% per damunt de la mitjana de l'Estat i un 43% més que fa 10 anys. Un fet que obliga a retallar en la resta de despeses, com explica Alfonso Rodríguez, que és el president de Consumar.
15: Hay que tener en cuenta que el incremento del coste de la vivienda y de los suministros, pues lo que hace es que nos impide que podamos gastar en otras cosas, como podría ser menos urgentes o menos indispensables, como es el vestido.
2: I aquestes dades mitjanes amaguen fortes desigualtats entre els que tenen més i manco ingressos, evidenciant les dificultats que tenen moltes famílies de beneficiar-se del creixement econòmic a les illes. És Jacobo Ferrer, professor d'Economia a la Universitat Politècnica de Madrid.
16: el 20% más pobre, de alguna manera, gasta un 61% en vivienda y suministros, como nos está diciendo el INE, ¿no? Entonces, si eso lo añadimos, que aumenta un poco más todavía en el caso de Baleares, la radiografía no es solo preocupante en su conjunto, sino especialmente destacando a la parte menos favorecida de la distribución, ¿no?, del ingreso y del consumo. Entonces, yo creo que eso debería hacernos reflexionar sobre que un incremento todavía mayor en los siguientes años de esta partida lo que va a hacer es asfixiar completamente a las familias con menos ingresos.
2: I l'habitatge també obre una bretxa generacional. Els majors de 65 anys gasten de mitjana 5.000 euros més l'any que els joves i adults d'entre 16 i 44.
16: Dado que el porcentaje de tenencia en propiedad de la vivienda es abrumador en la población mayor de 65 años, que de alguna manera tienen un colchón y está amortiguando el efecto de este aumento de los precios, que les está protegiendo. Además, luego hay otros elementos, y es, aunque es muy parcial dentro de esta población, que hay una parte apreciable, ¿no?, de la población de jubilados que probablemente tenga una segunda vivienda y alguna de ellas pueda estar hasta en alquiler, ¿no?
2: En comparació amb la resta d'Espanya, a les illes gastant manco proporcionalment parlant en alimentació, el 13%, i en restauració i serveis d'allotjament, un 7,69. De fet, la despesa en aquesta darrera partida ha disminuït el 4% en els darrers 10 anys.
16: Hay algo ahí que reflexionar sobre el encarecimiento desde el COVID de los servicios de restauración y cómo la población doméstica, básicamente la que no es turística en este caso, está retrayendo un poco ese consumo, probablemente ante el encarecimiento de los servicios de hostelería en general.
2: El canvi en els hàbits de vida ha fet que en 10 anys també la despesa en transport hagi crescut el 32% i en oci i cultura el 30%. Per contra, gastam gairebé un 50% manco en begudes alcohòliques, un 14,4% manco en mobles, un 13,4% manco en educació i un 12,5% manco en roba i calçat.
16: Se habla mucho, ¿no?, de las transformaciones, sobre todo de la juventud, en sus hábitos recreativos, que se visualiza, fíjate, en los propios datos de la encuesta de presupuestos familiares. Esto tiene un grado de especulación sobre las causas, pero yo creo que es razonable pensar que hay alguna correlación en las transformaciones del ocio y la caída del consumo de alcohol, ¿no?, que lo vemos año a año, que sigue descendiendo, ¿no?
2: Tot això que hem explicat o corroboren al carrer els ciutadans, que tot i la seva particularitat coincideixen unànimament, encara és més fàcil, abans era més fàcil, volem dir, estalviar.
17: No tant com fa un any, però estalviem, sí.
18: Hablando claro, casi se nos va todo lo que hay, porque la remuneración que tenemos es poca.
19: Tú te ibas con 1.000 pesetas y comprabas para 15 días, no es lo mismo. Ahora vete con 50 euros y no te dan ni las gracias, o sea, no te traes nada.
20: En vivienda se puede ir de los gastos que entran en casa un 85-90% y a veces, pues, si para ahorro y demás no tienes espacio. A nivel personal, ropa ahora mismo prácticamente mucho menos que antes, casi nada.
2: Una altra cosa que passa és que sovint, amb freqüència, es té un salari o una pensió digna, però es té dificultat per trobar un lloguer com per pagar-lo.
19: La economia que entra en mi casa són de unos cerca de 3.000, entre somos tres, yo estoy jubilada. Vivo de alquiler y me he tenido que acoger a la extensión de 2 años del gobierno, esta que puso, porque es imposible encontrar un alquiler.
2: I acabarem amb una darrera dada estadística. La despesa en consum per persona a les Balears se situa a les Balears com la 8a comunitat autònoma de l'Estat.
0: Més coses. El Cafico Solidari torna a convocar desenes de persones a platges i piscines d'arreu de les Balears. La 30a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple pretén donar a conèixer aquesta malaltia degenerativa a la societat i alhora recaptar dobbers per donar suport als diagnosticats. Concretament són prop de 3.000 persones a la comunitat.
2: Enguany l'acte central a Mallorca l'ha acollit el Club Nàutic de Porto Cristo, Manacor, on la piscina queda plena de gent durant bona part del dematí. L'acció és intencionada perquè l'associació que atén els afectats, Abdem, té l'objectiu de finançar amb els doblers recaptats avui una nova unitat bàsica d'atenció a persones amb discapacitat física al Llevant de Mallorca. Fins ara només els poden atendre a la seu de Palma. Cristina Díaz, presidenta d'Abdem Balears, l'escoltam, després també a la seva predecessora Isabel Gaià, diagnosticada fa anys d'esclerosi múltiple.
21: Es verdad que este año sí que tenemos un objetivo, que es crear una unidad básica de apoyo a las personas con discapacidad en la parte de Levante.
22: Es un acte de reivindicació i sensibilització molt important per la societat, perquè
21: L'esclerosi múltiple és una malaltia que acaba sent desconeguda.
2: I un any més, la presidenta Margalida Provenç s'ha sumat a aquesta cita solidària, no només com a autoritat, sinó també com a afectada per la malaltia.
3: Jo sempre he demanat visibilitzar sense jutjar, perquè que no se vegi la malaltia, que no se vegin els seus símptomes o que encara no s'hagin manifestat, no vol dir que darrere no hagi patiment.
2: I a Menorca, l'acte central d'aquesta Mullet per l'esclerosi ha tingut lloc a Cala Pedreres, Castell, però han estat moltes les persones que han nedat durant tot el matí a una desena de platges i piscines menorquines, com Sa Mesquida, Es Grau, El Caufà o Sa Caleta. Cada donatiu es destinarà a impulsar la recerca i millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
0: El termini de sol·licituds per accedir als ajuts de menjador escolar finalitza el pròxim divendres 10 de juliol.
2: I la Conselleria d'Educació i Universitats invertirà 10 milions d'euros per subvencionar aquest servei durant el pròxim curs escolar als centres públics i concertats. Enguany, i com a novetat, seran beneficiàries directes les famílies monoparentals i els alumnes amb una discapacitat igual o superior al 75%. En el cas dels centres d'educació secundària, els ajuts individuals, individualitzats d'alimentació, es poden sol·licitar fins al 18 de setembre de manera presencial o telemàtica.
1: Informatiu migdia.
0: En clau estatal, l'incendi forestal del massís de les Gavarres a Girona continua cremant sota control, però estabilitzat perquè no avanci amb més de tres quartes parts del seu perímetre. Ha cremat 2.128 hectàrees forestals, però en el pitjor dels casos podria arribar a consumir-ne 10.000.
2: La part positiva és que s'ha pogut desconfinar i permetre retornar a casa seva la població confinada i també evacuada, això perquè la banda de les poblacions al flanc de l'incendi és el que presenta l'evolució més favorable, mentre que l'oposada, terra endins de l'espai natural protegit de les Gavarres, a Son Més Penes passa, com explica Eduard Martínez, cap de l'operació dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
4: Penseu que estem en un episodi extraordinari de risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu. La previsió és que la marinada es reforci i ens pugui obrir. Tant el que seria el tercer sector del flanc dret, amb la qual cosa se'ns obriria, propagaria l'incendi, guanyaria tot el seu potencial cap a la zona oest del massís de les Gavarres, que és l'escenari que volem evitar de qualsevol forma.
2: El cas és que avui hem sabut que també crema un altre foc no gaire fora del Baix Empordà, al sud de França, a Trevillac, a prop de Perpinyà, de gran virulència i ha cremat 1.000 hectàrees, i a Portugal, al sud de Porto, un altre foc, el de Bossuela, n'ha cremat 13.000 hectàrees. I encara a Osca, un altre foc declarat ahir a l'Oporzano, ha obligat a desallotjar desenes de veïnats, però ha millorat quant a la situació. És un incendi que ha cremat 140 hectàrees, 40 dels quals de parcs naturals.
0: I també fora de les illes, el polític del Partit Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha jurat avui el càrrec de president d'Andalusia, càrrec que, recordem, reedita després del pacte de govern amb vots en aquesta comunitat. Ha defensat justament l'entesa per formar govern.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: I prop d'una cinquantena d'exemplars de cada conís han desfilat durant tot el matí a la plaça d'Espins de Ciutadella durant el primer concurs morfològic balear dedicat a aquesta raça. Paco Gonyalons és el president de l'Associació de Cada Conís.
22: Tenien sempre tots els llocs un parell de cans, que ja tenien allà mullats tot el dia que joien de baix la porxada, i els vespres ells tots solets anaven a caçar, i molt de matins, quan ma dona aixecava, trobava els cans amb el conill allà en el pati de les cases, podeu pensar, un conill ja podem fer roig, ja podem fer els canons, els empraven sobretot per subsistir, per aliment, a més de companyia, de guarda, de vis, vale, feien molta, molt, molta feina.
0: Amb aquest apunt cultural, social, arribarem a les 2:24. Fem ara una petita pausa i tot d'una arriba ja l'actualitat esportiva.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
23: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
9: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
9: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
23: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
10: Salutació entens pels esports a IB3 Ràdio. El Mallorca 2026-2027 serà tot una realitat a partir de demà amb les proves mèdiques. Serà el moment en què es posi en marxa la pretemporada per al conjunt vermell. També serà l'inici d'una nova etapa segona després de 5 campanyes seguides a primera. I també serà el moment que arranqui l'etapa de Luis García Fernández a la banqueta vermella. I a l'estudiant no li quedarà un altre que fer-ho amb una plantilla agafant aquest moment amb pinces. Només disposa de 7 jugadors en nòmina. 2 d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món amb les seves seleccions. En només un porter del primer equip, Bergstrom, i un nouvingut a la plantilla, Adri Fuentes, que va sumar 14 gols la passada temporada amb el Córdoba, Valentí. A més, hi ha jugadors que tenen moltes paperetes per partir durant l'estiu. Jan Virgili, Pablo Torre, aquest en qualitat de cedit a un equip de primera, i el ja esmentat Samu Costa i Mojica. En definitiva, molta feina queda per fer de cara a tenir la plantilla confeccionada i l'equip a punt de cara al debut en Lliga el 16 d'agost a les AES Somos davant el Valladolid. En quant a la Copa del Món, ja tenim dos equips classificats pels quarts de final. El Marroc, que va superar el Canadà per 0 gols a 3, i França, que per la mínima i des del punt de penal, gol de Kylian Mbappé, va guanyar el Paraguai per 0-1. Sentim a Bono, Joachim Bono, porter de la selecció del Marroc.
24: A ver, nosotros vamos partido a partido con la humildad que tiene ese equipo, con el corazón que tienen estos chicos y ya está, o sea, soñar es lo más lindo que puede tener un futbolista.
10: Per avui tenim a les 10 de vespre el Brasil-Noruega i per demà a les 2 de la matinada Mèxic-Anglaterra. Sentim a l'estadi del Mallorca i a tota la selecció nacional de Mèxic, Javier Aguirre, que juntament amb el mallorquí Toni Amor dirigeix a la selecció mexicana i que parla del rival d'avui a la matinada.
25: Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados, creo yo.
10: Recorda que demà dilluns a les 9 del vespre es tanca la jornada amb el Portugal-Espanya, que jugarà a Texas, al Dallas Stadium. A falta que arrenqui la pretemporada, tots els equips que conformen el grup 11 de Tercera Federació tenen molt clar qui serà el candidat número 1 al títol de Lliga. La Unió Esportiva Porreres, amb 12 incorporacions de luts per la categoria i 5 renovacions tancades, està al capdavant dels equips que aspiren a l'accés a Segona Federació. Pressió afegida per un Jaume Mut que l'accepta, el sentim.
26: Saps, il·lusió i el repte més important per jo i més guapo que pot tenir un entrenador. Que es deposin en les teves mans, pues una plantilla de les cridades està a dalt de tot, complir un objectiu, que és retornar a superior categoria.
10: Recorden que en plana poliesportiva en pàdel, des de les 2 es juga la final del P2 Premier Pàdel de Bordós, entre Gemma Teira i el Fibrea, contra la dupla formada per Tamara Icardo i Claudia Jensen. En trot, a Manacor i Sant Rafael es va viure ahir dissabte una jornada nocturna de trot. A l'hipòdrom manacorí va tenir lloc el Premi Calaforneres, on es va imposar Farrus, mentat per Tita Pocovi, i a Sant Rafael de la Creu a Eivissa es va disputar el Gran Premi d'Eivissa amb una aportació en premi de 3.000 euros. Natos d'Igrà, conduït per Miquel Mestre, va endur-se la victòria, i que des de la una i mitja es disputa la segona etapa del Giro i tal del Tour de França, volen dir, entre Tarragona i Barcelona, a 168 quilòmetres, i arribada a la muntanya de Montjuïc. Fins aquí els esports.

0: Estàs a l'Òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio en Tito Fuster.
1: Naturales mejor conservados del Mediterráneo occidental, el archipiélago de Cabrera.

melodia carregada d'essència mediterrània, les cançons íntimes i properes de Tiu Herrero, la cantautora interpretant aquesta fabulosa Cabrera. És el títol de portada que obri aquest aparador musical que t'oferim a Ivetres Ràdio durant el cap de setmana. Dissabte i diumenge les cançons són les protagonistes, aquestes que tinc el gust de seleccionar i presentar davant de micròfon Tito Fuster. Aquests primers 30 minuts, fins arribant al punt horari de les 3 del migdia, el so illenc serà protagonista. Escoltarem l'autora Tiu i també el de Ciutadella, Crix Joanico. Pel que fa a Tiu Herrero, estarà actuant aquest proper divendres 10 de juliol a la colònia de Sant Pere, a Mallorca. Serà a partir de les 9:30 del vespre. Tiu estarà actuant juntament amb Jordi Tugores i Pere Dávila. Escolta'm ara, Voldria.

0: Estonia, Liechtenstein,
1: Bastila,
0: Macedonia, Montenegro,
1: Irama, la India, Irama, Japón, Irama, Menorca, Yamanaco,
0: República Checa, Ucraina, Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Camboya,
1: Irama, Senegal, Jamaica, Hawaii,
0: Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Laos, Líban, Malasia,
1: Irama, Portugal,
0: Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Países Árabes, Vietnam, China, Chipre, Algeria, Angola, Camerún, Congo, Egipte,
1: Irama, Brasil,
0: Kenya,
1: Croàcia,
0: Madagascar, Mali, Marroc, Mozambic, Níger, Nigèria, Ruanda, Senegal, Somàlia, Sud-àfrica, Sudan, Tanzània, Tunísia, Uganda, Zàmbia, Zimbàbue, Cuba, Canadà, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Estats Units, Guatemala, Haití, Hondures, Jamaica, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Guaiana, Paraguai, Perú, Uruguai, Venezuela, Xile, Austràlia, Nova Zelanda, Papua, Nova Guinea.
2: Les lletres tan... Les lletres romàntiques, properes, aquesta càlida melodia amb segell mediterrani. Són les bones vibracions de les cançons com ara Colors, que acabam d'escoltar, Maldés, Voldria, Cabrera, de Tiu Herrero. En format trio, actua aquest proper divendres, 10 de juliol, a la colònia de Sant Pere. Una molt bona oportunitat per gaudir d'una nit d'estiu amb un grapat de bones cançons. Així arribam a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
3: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
4: Les òrbites en sincronia.
3: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
5: I de 3 Ràdio és humor.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Estàs en òrbita.
8: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
9: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
10: Som en Julià Picornell, d'Ànimos Ferrec.
11: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
12: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
3: La música illenca.
11: Aquí, a Òrbita 3.
10: Aquí, a Òrbita 3.
3: En Tito Fuster, Òrbita 3.

Hola, som en Crit Joanico i vos venc a presentar Rosa dels Vents, un disc inspirat en els vents que mos pega de Menorca, que són tots. És un disc amb 8 cançons, cadascuna d'elles inspirada en un dels vents, com pot ser la tramuntana, el migjorn, llevant, ponent, mestral, gregal, xaloc i llebeig. Aquests són els 8. I cadascuna d'aquestes cançons està inspirada en aquest vent i, a més, té les característiques marcades d'aquests vents en les cançons. El que he fet és la Rosa dels Vents, situar-la damunt l'illa de Menorca i convertir l'illa de Menorca en una espècie de mirador de talaia, des de la que mir, escolt, sent, olor, el que m'adú cadascun d'aquests vents o la direcció que està d'on ve el vent, abans que hi puc veure. Pots escoltar Rosa dels Vents aquí, a Òrbita 3.

És el menorquí Chris Joanico i el seu nou àlbum Rosa dels Vents, que estarà presentant amb la seva banda elèctrica dia 3 d'agost en un dels concerts més especials de la seva gira en el Jazz Bar del Port de Ciutadella. Joanico presentant a casa el seu darrer treball discogràfic. Un viatge musical inspirat en els 8 vents del món que defineixen el paisatge i caràcter de Menorca. Tot just acabam d'escoltar Addicció, dedicat en el vent de Llebeig, i ara arriba Tot mirant aquest paisatge. Fa referència en el vent de Gregal amb la col·laboració de la mallorquina Emma de Mar.

és el menorquí Cris Joanico i el seu nou àlbum Rosa Desvents, que estarà presentant dia 3 d'agost en el Jazz Bar del Port de Ciutadella. Amb ell arribam al punt horari de les 3. Després de la pausa per al butlletí informatiu, entrarem en sessió de migdiada. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: pessic de simpatia va revelar complicitat.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bon dia. Un home d'uns 60 anys ha mort ofegat a la platja d'Estrenca Campos aquest matí. Segons informa el SAMU 061, la víctima ha estat treta de l'aigua en parada cardiorrespiratòria i han començat les maniobres de reanimació. Els socorristes, els sanitaris desplaçats i també agents de la policia local, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. El sinistre ha ocorregut 20 minuts abans de l'inici del servei de socorrisme d'aquesta platja. Una dotzena de persones han mort enguany en espais aquàtics de les Balears, la gran majoria el passat juny. I es reprenen avui les alertes meteorològiques per calor després d'uns dies de treva. L'AEMET ha activat a migdia l'avís groc per altes temperatures al sud i interior de Mallorca. També emergències l'IG0 del pla Meteoval a la mateixa illa. De fet, hores d'ara gairebé s'ha assolit la màxima prevista d'aquesta jornada amb 36 graus a Llucmajor o a l'aeroport de Sant Bonat de Palma. A Menorca i Formentera s'han assolit els 32 graus i un menys s'ha registrat a l'aeroport d'Eivissa. Mostra això de l'inici d'una nova onada de calor que mantindrà aquesta tendència la pròxima setmana, en què es podrien assolir els 40 graus a l'arxipèlag. Per això es demana a la població seguir els consells per evitar cops de calor que tenen conseqüències greus per la salut. De fet, només en aquests primers dies de juliol ha mort a Espanya a conseqüència de les altes temperatures 153 persones, segons dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Salut Carlos III. El juny varen perdre la vida més de 900 persones a Espanya, tot i que cap d'elles a les Balears. S'investiga la mort d'un home de 38 anys que aquesta matinada ha estat trobat sense vida a l'interior d'un cotxe accidentat i, a més, presentava diverses punyalades. Ha ocorregut a l'altura de Cana Negreta, al municipi de Santa Eulària. Segons explica Diario de Ibiza, el cotxe accidentat és propietat de la víctima. En espera de l'informe forense, la Guàrdia Civil no descarta cap opció tampoc al suïcidi. El cas és que no és l'únic apunyalament d'avui a Eivissa. A Sant Antoni, un jove de 21 anys ha resultat ferit per arma blanca a l'abdomen. Ha estat sobre les 6:30 del matí a vora la discoteca Eden de Sant Antoni, segons ha informat el 061. La víctima, procedent de Països Baixos, es troba ingressada a l'Hospital de Can Misser estable dins la gravetat. Formentera recapta 300 euros per ajudar les víctimes del terratrèmol de Veneçuela en un partit benèfic celebrat avui a la pista d'escap. La iniciativa ha nascut de manera espontània entre veïns de l'illa després de conèixer la situació d'una resident originària de La Guaira, una de les zones més afectades per aquest sisme i on ha perdut tres famílies. Sandro Juan i Amador González són dos dels organitzadors.
3: És un partit benèfic per ajudar un poc a poner este grito de arena a las víctimas del terremoto de Venezuela. Llevamos un tiempo ya pensándolo desde la semana pasada y ya dijimos, bueno, pues vamos a intentar colaborar a nuestra manera, ¿no? Que es un poco promoviendo el deporte.
4: Me contactó una chica de Venezuela. Hablé con ella, luego salimos en IB3, como ¿ves? Y luego una amiga suya pues ha perdido a tres familiares y todo el dinero que se va a recaudar va a ir para esta chica y su familia a Venezuela.
2: Mentrestant, al país de Veneçuela s'organitzen cerimònies religioses i s'han creat llocs d'atenció als ciutadans i espais on poden recollir productes de primera necessitat, com ara, per exemple, roba. La presidenta Delcy Rodríguez assegura finançament per recuperar infraestructures, habitatges i l'aeroport internacional. És tot, més notícies, el pròxim butlletí serà el punt de les 4. Ara continua la música amb Òrbita 3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: En aquesta franja horària, entre les 3 i les 4, transitàvem per al món del jazz en les sessions que anomenam de migdiada. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, seleccionant els continguts i els comentaris, Tito Fuster. Tot just hem escoltat a John William Coltrane, el músic nascut l'any 1926. Enguany es compleix el centenari del seu naixement. El senyor Coltrane, que va fer feina amb un altre dels grans, Miles Davis, que també es compleix el centenari del seu naixement. D'altra banda, Coltrane moria a Nova York el juliol de 1967, recordam aquesta cita musical. Flautista i saxofonista nord-americà perdia la vida jove, a l'edat de 40 anys. A motiu d'aquest centenari, hi ha diverses reedicions mitjançant Kraft Recordings. S'ha reedit en format vinil l'àlbum Cooking with the Miles Davis Quintet i també el primer disc en solitari de John Coltrane del 1957, enregistrat a l'estudi Van Gelder, que un any després el senyor Coltrane col·laborava amb el quintet de l'esmentat Davis.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Seguim en Òrbita Coltrane, escoltant aquests vinils reeditats que punxam en aquest format des de l'estudi número 3 d'aquesta casa. Els estudis centrals de la ràdio pública, aquí a Palma, on activam aquest satèl·lit sonor per òrbita. És John Coltrane.

0: enguany es celebra el centenari del naixement de dos referents, dues figures imprescindibles de la història del jazz, Miles Davis i John Coltrane. Acabam d'escoltar en el saxofonista i flautista, el senyor Coltrane, d'aquest disc reeditat en format vinil per Kraft Recordings, el seu primer treball en solitari del 1957, enregistrat a l'estudi Van Gelder, un any després d'haver col·laborat amb el disc Cooking del quintet de Miles Davis, que també ha estat reeditat en format vinil. Joies musicals que ens agrada punxar quan entrem en òrbita i sonen en aquestes sessions de migdiada.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I ara recordem una de les peces més populars, tot un delicatessen de John Coltrane, l'exquisita Blue Train.

0: els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava,
3: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

0: Música per a oïdes, sensible si t'agrada el jazz, el so nostàlgic d'aquestes perles musicals sonen en aquesta franja horària entre les 3 i les 4 a les seleccions de migdiada. També enguany es celebra el centenari de Miles Davis i la primera part hem escoltat a John Coltrane, el cèlebre Davis, el de Santa Mònica, nascut l'any 1926, un altre reconegut jazzista, trompetista i compositor. A motiu d'aquestes efemèrides, també es llança en format vinil i reeditat, totalment remasteritzat des de les cintes analògiques, el disc Cooking with the Miles Davis. El quintet, que va comptar amb el saxofon tenor de John Coltrane, Red Gerald al piano, Paul Chambers en el baix, Philly Joe Jones a la bateria, tot això liderat per el gran Davis. Un total de 4 àlbums sorgits de les llegendàries sessions del quintet l'any 1956. Tot això es va gestar, es va enregistrar a l'històric estudi de Van Gelder.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I aprofit per apuntar que el Festival Mallorca Jazz a Pobla enguany es durà a terme del 23 de juliol a dia 20 d'agost. Aquest esdeveniment, aquest festival, retrà homenatge, tribut a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement. Arribam a fer una ràpida pausa i en la tornada, com a tema de contraportada per arribar a les 4, punxarem una peça d'aquest Cooking with the Miles Davis Quintet. Després del buit informatiu, recorda que seguim en Òrbita 3 punxant la banda sonora d'aquest primer cap de setmana del mes de juliol.
1: Clàssics a Òrbita 3.
2: Say love me, leave me, let me be loved.
1: Amb Tita Fuster.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Notícia d'última hora.
3: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Clam en defensa dels espais naturals a l'Arenal de Serràpit a Campos amb el lema Estranc no es toca. Més de 10.000 persones, segons les entitats ecologistes convocants de la cita, han format una cadena humana des del Club Nàutic en direcció cap a ses covetes com a mostra de rebuig a la nova llei Òmnius, que diuen ha reduït la protecció del parc natural.
1: I no volem que els interessos econòmics la transformin pues, en un lloc de disfrut pels turistes.
2: Tota aquesta costa que està ben preservada i perquè continuï sent així.
0: Un Estranc que desmenteix el govern insisteix que el parc d'Estranc sempre serà un espai protegit. De fet, la presidenta Marga Proens denuncia les pintades que s'han fet avui als búnquers de la platja.
3: Estranc no se toca. Estranc no va quedar desprotegit. Aquests 12 espais naturals, quan el 2023 el govern d'Esquerres modifica Saleco, per tant, a la mateixa modificació, exactament la mateixa, tampoc desprotegirà Estranc.
0: En plana econòmica, cada llar de les Balears gasta de mitjana prop de 37.800 euros a l'any, gairebé un 8% més que la mitjana estatal, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els hàbits de despesa dels illencs han canviat, amb una reducció en alimentació i sobretot en restauració i serveis d'allotjament que cauen un 4% en els darrers 10 anys. El professor d'Economia a la Universitat Politècnica de Madrid, Jacobo Ferrer, analitza aquestes dades.
4: Hay algo ahí que reflexionar sobre el encarecimiento desde el COVID de los servicios de restauración y cómo la población doméstica, básicamente la que no es turística en este caso, está retrayendo un poco ese consumo probablemente ante el encarecimiento de los servicios de hostelería en general.
0: El jutge de la Bisbal d'Empordà ha deixat en llibertat amb càrrecs l'acusat d'originar l'incendi de les Gavarres a Catalunya, que continua actiu. Ha passat a disposició del jutge aquest matí, segons ha explicat l'advocada, precisament a la sortida del jutjat.
5: En todo momento mi cliente ha colaborado con la justicia. Fue él quien llamó al 112 en cuanto hubo el incendio e intentó apagarlo por sus propios medios sin conseguirlo, evidentemente. Mostrar nuestra máxima preocupación por el incendio, trasladar a la población la afectación que tiene mi cliente en relación a todos los hechos, a trasladar el respeto y la solidaridad para todas las personas que se están viendo afectadas por el mismo.
0: L'home treballava amb una serra radial en un marge de la carretera i una espurna hauria començat el foc, segons s'han apuntat els agents rurals. L'ús de maquinària estava prohibit en aquell moment, ja que hi havia activat el nivell 3 del pla Alfa i es tractaria d'una imprudència greu que pot suposar, de fet, una pena de presó. Pel que fa a l'incendi, continua cremant sense control, però està estabilitzat perquè no avanci en més de 3/4 parts del seu perímetre. Ha cremat 2.128 hectàrees forestals, però en el pitjor dels casos podria arribar a consumir-ne 10.000. I encara un apunt en política. El polític del Partit Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha jurat avui el càrrec de president d'Andalusia per a un segon mandat després del pacte de govern amb vots en aquesta comunitat. De fet, Moreno ha defensat justament l'entesa per formar govern com a l'essència de la democràcia.
6: La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
0: És tot de moment, actualitzam la informació al butlletí de les 5. Ara continua la música d'Òrbita 3.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

seguim agitant la coctelera musical de l'estiu en Òrbita 3, espai radiofònic amb essència mediterrània que enguany celebram el 20è aniversari, 20 anys orbitant en tu. Sense tu a l'altra banda del receptor, aquest programa no tindria sentit. Moltes gràcies, seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Intentant oferir en aquesta galeria de ritmes una suculenta mescla d'estils. Si en la sessió de migdiada entre les 3 i les 4 hem escoltat el jazz més purista de John Coltrane i Miles Davis, que també varen ser grans visionaris i pioners del jazz fusió, en aquesta nova sessió han donat pas a Stanley Clarke, un baixista i contrabaixista vinculat en el jazz funk, jazz fusió, mesclat amb el rhythm and blues contemporani, el pop i el rock. Aquest músic nord-americà de Filadèlfia fa uns dies ha celebrat 75 anys. Per aquest motiu he trobat bona excusa, bona oportunitat per escoltar part de la seva discografia, com ara aquesta Sonny Rollins. Donant pas a un altre tema del gran Stanley Clarke, aquesta peça du per títol No Mystery.

És la música del baixista i contrabaixista, el de Philadelphia, Stanley Clark, un dels abanderats del jazz fusió de l'actualitat, un dels músics més respetats d'aquestes mescles que vinculen el jazz amb el funk, el rhythm and blues contemporani, el pop, mesclat amb el so del baix elèctric i el contrabaix, que domina a la perfecció el senyor Clark, que tot just acaba de celebrar fa uns dies 75 anys. Al llarg de la seva trajectòria ha fet feina en bandes de rhythm and blues, de rock, de soul, fent feina amb músics tan importants com ara Horace Silver, Stan Getz, Dexter Gordon o Art Blakey, entre d'altres. Tot i que la seva gran carrera es va començar a desenvolupar i despuntar quan va fer feina amb el grup de Chick Corea, Return to Forever, que va definir aquella primera fusió orientada en el jazz rock. Stanley Clark, a més, celebra el 50 aniversari del seu primer àlbum en solitari, School Days, del 76. A més, com a músic de sessió, ha fet feina amb artistes tan importants com ara Paul McCartney o els Police, a la dècada dels anys 80, a més de Baldi Meloa. I la peça que escoltem ara, Manteca, carregada d'aquest esmentat jazz fusió, Stanley Clark.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
2: No!
0: Ivetres Ràdio és actualitat.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
5: Azumala, azumala, io.
0: Òrbita 3.
5: Azumala.
0: L'òrbita sonora.
5: Azumala, azumala, io.
0: IB3 Ràdio.
5: Azumala.
0: Amb Tito Fuster.
5: I babanambe, firimang, assisi.

Seguim assaborint els ritmes que ofereix el planeta Terra, aquestes fusions que tant ens agrada gaudir, punxar i escoltar a Òrbita 3. És el camerunès, un altre gran baixista, Richard Bona, que el passat mes de juny va oferir dos concertassos en el Festival de Jazz de Formentera i també en el claustre d'Amo a Menorca. Fantàstica fusió de ritmes africans amb jazz, funk i afrobeat.

0: dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita?
1: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Òrbita 3. Òrbita
2: 3.
0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

Aquesta és la reciclada What I Say, tot un clàssic de Ray Charles que ell mateix va actualitzar amb un so més contemporani. I ara donant pas a un altre tema reciclat per al propi autor. En aquest cas és l'italià Mario Biondi i la seva Rio de Janeiro Blue, retocada i passada per als filtres del New Jazz més rítmic.

Rio de Janeiro Blue, New Jazz amb sabor i ritme brasiler. És Mario Biondi. Completam aquesta sessió eclèctica amb suggerents mescles de jazz fusió amb molt de groove. Així arribam al punt horari de les 5, després del butlletí informatiu. No deixis d'orbitar, seguirem punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes de juliol fins a arribar a les 9. Per tant, ens queda un llarg recorregut sonor que serà un plaer compartir amb tu davant del micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Un home d'uns 60 anys ha mort ofegat a la platja d'Estrenca Campos aquest matí. Segons informa el 061, la víctima ha estat treta de l'aigua amb parada cardiorrespiratòria, però tot i les maniobres de reanimació no han pogut fer res per salvar-li la vida. El sinistre ha corregut 20 minuts abans de l'inici del servei de socorrisme. Una dotzena de persones ha mort enguany en espais aquàtics de les Balears, la gran majoria el passat juny. Aquest sinistre, hem de dir, ha coincidit amb la celebració d'una cadena humana a l'Arenal de Sarràpita, amb el lema «Estrenc no es toca». Ha comptat amb més de 10.000 persones, segons les entitats ecologistes convocants, en rebuig a la nova llei Òmnibus, que diuen ha reduït la protecció del parc natural. Tonina Siquier és la vicepresidenta del GOP Mallorca.
2: Som aquí per defensar tots els espais naturals de Mallorca. Aquesta legislatura hem vist com, mentida darrere mentida, han anat dient que duen mesures de protecció i d'una manera civilina, per dir-ho així, van aprovant a través d'aquesta llei òmnibus, que és tremenda, van aprovant de cada vegada i poquet a poquet, perquè no me n'adonem compte, rebaixes, damunt rebaixes, és una preparació per allò que pugui venir més endavant.
1: Recordar que roman actiu l'avís groc per altes temperatures al sud i interior de Mallorca i també l'IG0 del Pla Meteoval a la mateixa illa. De fet, ja s'ha assolit la màxima prevista de 37 graus a Llucmajor i en molts altres territoris s'han superat els 36 graus. Les empreses amb més de 200 empleats, o més de 100 per torn, tenen fins a final d'any per elaborar un pla de mobilitat sostenible al treball. Això suposa que s'han de facilitar mitjans pels desplaçaments a la feina i consensuats, això sí, amb la plantilla. Un exemple és Calvià, on algunes empreses turístiques disposen de busos llançadora per a aquells que no poden tenir alternatives de transport públic a causa dels seus horaris laborals. El govern ho veu positiu per una banda, però per l'altra afegeix que posa de manifest la necessitat d'adaptar serveis a la demanda existent. Lorena del Valle és la directora general de mobilitat.
3: En certes línies, a certs horaris hauríem de reforçar, i això ja ho hem fet per part del govern. Per part del govern, el darrer mes hem reforçat amb 3 autobusos addicionals en la línia 104 de Magaluf, i això ha suposat un increment del 25% de les freqüències en d'aquesta línia.
1: I de l'àmbit esportiu, quines novetats tenim? Toni Tenerife, bon dia.
4: Bon dia. Recordar que el Mallorca 2026-2023 posa en marxa demà dilluns amb les proves mèdiques. Serà l'inici d'una nova etapa a segona, després de 5 temporades seguides a primera, i també serà el moment que arranqui l'etapa de Luis García Fernández a la banqueta vermella. L'Asturià ha arribat avui a Palma per començar la seva feina per temporada. El sentim a la terminal de sortides de l'aeroport de Son Sant Joan.
5: Mucha ilusión, muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz. Y con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien y ojalá pues poder conseguir cosas bonitas.
6: ¿Proyecto de ascenso?
5: Bueno, ya veremos, poco a poco, hay que ir poco a poco. La categoría es muy difícil, tenemos que hacer un buen equipo y después ya veremos.
7: Hacer un buen equipo, lo dices, falta mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Una plantilla de momento a medio hacer.
5: Sí, pero mucha confianza en el club, en la dirección deportiva. La gente está trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto.
1: Acabam amb un apunt internacional. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, avisa que no permetrà la reconstrucció de la Franja de Gaza, devastada després de mesos de bombardejos israelians, sense garanties que les milícies de Hamas han quedat completament desarmades. Desmenteix així les notícies publicades aquesta setmana en mitjans locals que anunciaven la posada en marxa d'un programa pilot per gestionar habitatges estables en els territoris sota control de l'exèrcit israelià. És tot. Més notícies al butlletí de les 6. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

perles musicals que ens agrada punxar en format vinil, el so nostàlgic dels clàssics que sonen, que ambienten l'estiu des d'Òrbita 3. Ja Do Round Round, cançó original de Crystals, publicada fa 65 anys, el 1961. Recordant aquesta cita musical, tornem a obrir l'aparador sonor de la ràdio pública que t'oferim dissabte i diumenge durant el capvespre. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Aquesta selecció serà una mostra de grans clàssics i, entre d'altres coses, recordarem en el mític Jim Morrison, nascut el juliol de fa 55 anys. Primer, recordam un altre clàssicàs de la mà de les Supremes. La romàntica You Can Hurry Love.

0: que bé sonen aquests clàssics, la romanticona You Can Hurry Love. Tot un exitàs de les Supremes amb aquesta explosiva mescla de soul pop. Grup vocal femení on hi trobam a Florence Ballard, nascuda l'estiu de 1943. La de Mississippi va ser part d'aquest grup de la Motown. Aquest 2026 fa 50 anys de la seva mort, el 1976.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I hem punxat You Can Hurry Love, tema original de les Supremes de 1966. Aquest mes de juliol, aquest gran single celebra el 60 aniversari.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I aquest passat divendres va fer 55 anys de la pèrdua de Jim Morrison. S'apagava per sempre la veu del cantant i poeta conegut com el rei Llangardaix, líder dels Doors. Moria a París, França, el juliol de 1971, a la curta edat de 27 anys.

Els Doors, un grup difícil de classificar amb una mescla de rock, psicodèlia, blues i les lletres tan personals, úniques, aquests poemes un tant accidentats, carregats de melancolia, de reivindicació, i on quedava molt plasmada la personalitat i els pensaments del conegut vocalista i líder de la banda, és a dir, James Douglas Morrison, un dels cantants més representatius i influents de la història del rock, morint el juliol de fa 55 anys, el 1971, per ser concrets, dia 3, a França, a París, només amb 27 anys, com abans recordava, amb circumstàncies un tant dramàtiques que encara hi ha un cert misteri que envolta la seva mort i els darrers mesos de la seva vida, que fins i tot va ser vist o va passar una temporada per les Alpujarras Andalusia. En qualsevol cas, tota una icona de la rebeldia, d'aquella contracultura de finals dels anys 60. Per la història, el seu rock psicodèlic, el seu cant i poesia, al capdavant dels Doors. A banda d'escoltar cançons originals de la banda californiana, també et propòs un tast de bones versions, com ara el seu primer número 1, Light My Fire, versionada per la germana d'Aretha Franklin, és a dir, Erma Franklin.

0: Fa uns minuts hem escoltat la versió de Erma Franklin, a ritme de soul, d'aquest clàssic Light My Fire, de qui va ser germana de la reina del soul, la també difunta Aretha Franklin. I fa uns instants, de la mà de José Feliciano, una adaptació amb aquest ritme llatí caribany tan propi del cantautor, que actualment té 80 anys i resideix a Miami, Florida. Aquest senzill va aparèixer l'agost de l'any 1966. Enguany celebra el 60 aniversari, Light My Fire. Va aparèixer en el debut del combo californià i se va convertir ràpidament en un exitàs. El tema, curiosament, no és de Jim Morrison, com la majoria, escrita per al guitarrista de la banda Robbie Krieger i amb l'aportació del teclista Ray Manzarek.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

0: L'ànima soul de Al Green versionant Light My Fire, aquell primer exitàs dels Doors que arribava a mitjans de la dècada dels anys 60, quan tot just publicaven el seu primer disc, una cançó que enguany celebra el 60 aniversari. Els Doors, que varen tenir una carrera curta però intensa, la mateixa que el seu líder i principal lletrista, Jim Morrison, que estem recordant els 55 anys de la seva mort aquest mes de juliol. El músic que va néixer a Florida el desembre del 43. Ens toca fer ara una pausa, una aturada, i en la tornada més cançons originals i genuïnes del combo californià i covers.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
2: Yeah.
1: L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
3: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
5: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: Els vinils, clàssics, Òrbita 3, el mosaic sonor de Tito Fuster.

0: delicadeses musicals que han passat a la història i ens agrada punxar en format vinil quan orbitam durant el cap de setmana. Punxant la banda sonora d'aquest estiu, dissabte i diumenge cap vespre aquí la sintonia d'IV3 Ràdio. Activant el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical, des de l'estudi número 3 d'aquesta casa aquí a Palma, davant de micròfon Tito Fuster, i tot just acaba de sonar un altre exitàs dels Doors, tema publicat fa tot just 60 anys, el 1966.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Per tant, celebra aquest 60 aniversari Soul Kitchen, un dels títols que va aparèixer en el debut de títol homònim dels californians. El cantant Morrison va escriure la lletra com un tribut al restaurant de menjars Soul Olivia's a Venice Beach, perquè sembla que es quedava sempre fins massa tard i el personal el va haver de treure fora en més d'una ocasió. I per això la lletra d'aquesta cançó diu «Deixa'm dormir tota la nit a la teva cuina de l'ànima». Ara Soul Kitchen versionada per la gran poetessa del punk Patti Smith.

interpretacions amb ànima, amb sentiment, com ara Light My Fire, de la mà d'aquesta gran cantant de blues i de soul, la llegendària Etta James, i fa uns minuts Patti Smith fent una brillant adaptació del clàssic que celebra el 60 aniversari Soul Kitchen, escrita per Jim Morrison. El rei Llangardaix, el vocalista i principal lletrista dels Doors, que tot just aquest cap de setmana fa ja 55 anys de la seva mort, el 1971. I va ser el mateix any de la mort de Morrison, es llança Illy Woman, una autèntica obra mestra del rock amb la característica mescla de blues i de psicodèlia. Tema que és part del darrer LP que Morrison enregistrava abans de la seva mort a París, com estem recordant en aquest monogràfic d'Òrbita 3. La peça és una metàfora crua a la ciutat de Los Angeles. Morrison la personifica com una dona, però no de forma idíl·lica. Parla de les seves llums, de les seves autopistes, però també de la seva banda més oscura, solitària i decadent. Així plasma el sentiment que tenia Jim de la ciutat que va veure néixer els Doors.

0: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
5: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
6: Put your hands together one time. I want you to get together.
7: Tema de contraportada per completar aquest monogràfic dels Doors. Hem fet una petita postal sonora per recordar els 55 anys de la mort de Jim Morrison. Per completar aquesta selecció i arribant al proper butlletí informatiu de la ràdio pública, la suau i càlida Riders on the Storm, una de les peces més atmosfèriques, hipnòtiques i misterioses de tota la història del combo californià i del món del rock. Llançada com a part del disc Illy Woman, també celebra 55 anys de vida, publicat el 71, tema que té una gran càrrega sentimental, va ser la darrera cançó que varen enregistrar conjuntament els quatre membres de la banda. L'atmosfera de la tormenta, una espècie de comiat de Morrison, amb l'aportació del teclat de Ray Manzarek. El so d'aquesta tormenta és original, enregistrada des del seu apartament a Los Angeles. Recorda que després de la informació seguim orbitant.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cadàver a Eivissa en circumstàncies estranyes. Ha estat trobat mort dins un vehicle accidentat i, a més, presenta diverses punyalades. En té la darrera hora Ivonne Aranyó. Bon dia, Ivonne. Què ens pots explicar d'aquest cas?
2: Bon dia. Sí, doncs, segons hem pogut confirmar amb la Guàrdia Civil, estan a l'espera de l'informe forense del cadàver per tenir més informació sobre el succés. De moment, no es descarta cap hipòtesi, inclús es considera la possibilitat del suïcidi. Recordem que a les 2:40 d'aquesta matinada passada, un home espanyol de 38 anys i resident a Eivissa ha estat trobat dins un cotxe accidentat a la carretera que va de Santa Gertrudis a Eivissa ciutat. Abans de l'accident, el cotxe anava circulant lentament i s'ha pujat a la mitjanera de formigó i ha bolcat. Quan han arribat els serveis d'emergència, s'han trobat que el conductor ja estava mort i que el seu cos tenia múltiples ferides d'arma blanca, lesions no compatibles amb l'accident. Ara, com us dèiem, la policia judicial de la Guàrdia Civil està al càrrec de la investigació i esperen tenir aviat aquest informe forense per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: Gràcies, Ivonne, per aquesta darrera hora. Més notícies de la jornada. L'Associació Hotelera i el Consell de Formentera demanen al govern una resposta urgent a la resolució del recurs contra la denegació de 16 dels 36 lots de gandules i parasols que hi havia a les platges de l'illa. Denuncien que el retall afecta de manera greu treballadors, establiments i turistes. El seu president, Juanma Costa, exigeix que es modifiqui la normativa igual que han fet a Mallorca.
3: La llei Òmnibus permet i modifica l'ordre o camat per permetre unes concessions de quioscos, de xiringuitos, més grans a l'illa Mallorca perquè no complien aquests requisits, perquè no s'han aplicat a Formentera.
1: Els hotelers de Formentera expliquen que les concessions ordenaven i preservaven les zones i calculen que aquesta temporada es generaran 52 tones de residus pels equipaments d'un sol ús que porten els turistes. I en el cas d'Eivissa, aquest cap de setmana ha entrat en vigor la nova ordenança cívica de Sant Josep. És una normativa de convivència ciutadana que penalitza l'infractor però també el consumidor de serveis il·legals. El principal objectiu és lluitar contra l'intrusisme en l'economia del municipi.
4: Estan parlant de transport il·legal, és a dir, de taxis pirates, estan parlant de lloguers il·legals, estan parlant de venda ambulant. En venda ambulant estaríem parlant de sancions de 150 euros per a aquelles persones que fasquen ús, que comprin o que utilitzin pues, un massatge, que consumeixen un producte, que comprin aquestes falsificacions. Si aquella persona que consumeix aquests productes amb la col·laboració amb la policia municipal, se li pot aixecar aquesta sentència, és a dir, o aquesta sanció.
1: Precisament demà està convocada la segona reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme, en la qual es presentaran noves mesures per continuar reforçant la lluita contra les activitats il·legals a les Balears i es farà més seguiment de les línies de treball impulsades en els diferents àmbits d'actuació. El termini de sol·licituds per accedir als ajuts de menjador escolar finalitza el pròxim divendres, dia 10 de juliol. La Conselleria d'Educació i Universitats invertirà 10 milions d'euros per subvencionar aquest servei durant el pròxim curs escolar als centres públics i concertats. Enguany, com a novetat, seran beneficiàries directes les famílies monoparentals i alumnes amb una discapacitat igual o superior al 75%. En el cas dels centres d'educació secundària, els ajuts individualitzats d'alimentació es podran sol·licitar fins al 18 de setembre, de manera presencial, ara bé, telemàtica. És tot, més notícies, el pròxim butlletí serà al punt de les 7, ara més música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Els vinils de les nostres vides, cançons que alegren el dia, que pots escoltar una i mil vegades i sempre sonen bé, que tindran, com ara Don't Get Me Wrong, tot un himne de Pretenders. Una de les primeres cançons en convertir-se en número 1 del grup que lidera Chrissy Handy i que fa 40 anys, el 1986, publicava aquest, el seu quart treball discogràfic, el més exitós de la seva carrera, Get Close. Recordant aquest exitàs, hem tornat a obrir l'aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana. Òrbita 3, un collage sonor que tenc el gust de presentar seleccionant els continguts, cançons i mescles a càrrec de Tito Fuster. Fins arribant al punt horari de les 9, seguirem punxant la banda sonora d'aquest primer diumenge del mes de juliol. I una altra de les cançons d'aquest treball publicat fa 40 anys, Him to Hear, tot un himne feminista, escrit per una amiga del col·le de la cantant de Pretenders.

El boig de la ciutat, tot un emblema del grup gironí Sopa de Cabra, revisada i reciclada per la pròpia banda, com has pogut comprovar en directe. Els Sopa submergits, la seva gira, els grans èxits i estimats fracassos, que més varen rebre el Premi Enderroc d'Honor per la seva trajectòria. Josep Tió, Gerard Quintana i companyia estan celebrant el seu 40 aniversari, que es diu aviat. Començaven la seva aventura, un dels grups abanderats del rock en català, l'any 86. Aquesta gira fa aturada a les Illes, concretament a Mallorca, celebrant aquests 40 anys amb un gran concert a Campos, dia 7 d'agost.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
5: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
12: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
13: Òrbita 3.
0: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.

L'indie pop colorista dels escocesos Belle & Sebastian, una de les bandes que va néixer a la ciutat de Glasgow d'aquesta escena independent. Fa ja 30 anys, celebrant el 30 aniversari Stuart Murdoch i companyia. La idea de muntar una banda va sorgir a mitjans de la dècada dels anys 90. Un grup d'estudiants d'un curs d'indústria musical, una de les proves consistia en enregistrar un disc. Ho varen editar a través d'un segell independent. Va aparèixer la seva primera referència, Sugar Milk, i posteriorment, If You're Feeling Sinister, on apareix aquesta Like Dylan in the Movies, que tot just hem escoltat, de Belle & Sebastian. Aquesta gira de 30 aniversari fa diverses aturades a la península. La propera cita, aquest dijous, en el Bilbao BBK Live, dia 16, actuen a Madrid, en el Noches del Botánico, de 7 de juliol, en el Poble Espanyol de Barcelona, i la darrera aturada, dia 18, també d'aquest mateix mes, a València. Yeah.

i de la sucosa i càlida melodia del pop colorista de Belén Sebastián, el ritme ballable de Tudor Cinema Club, que estaran actuant en el Festival Cruïlla de Barcelona. Un esdeveniment que arranca aquest proper dimecres, dia 8, fins dissabte 11 de juliol, reunint a grans noms com ara David Byrne, qui va ser líder de Talking Heads, The Black Crowes, Pixies, Sweat, Bomba Estéreo o Tudor Cinema Club.

Recordant el disc que publicaven fa 15 anys, els de Nova York, Strokes, aquest Angels. Significava el seu quart treball d'estudi llançat l'any 2011. Aquest, el single més popular que donava a conèixer la nova feina. Strokes són notícia perquè han llançat una nova cançó acompanyat del corresponent videoclip del tema Going Shopping, que compta amb l'actor Walton Goggins. És un avançament del seu proper disc que estaran presentant en directe única data a tota la península per aquest 2026, 20 d'octubre, Palau Sant Jordi de Barcelona. Strokes.

0: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. IB3 Ràdio és... Joc Nat.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la Ràdio Pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Qui va ser bateria de Nirvana i ara al capdavant des de fa molts anys dels potents guitarrers Foo Fighters, una de les bandes més sòlides del planeta rock, actuant en el Mad Cool Festival de Madrid aquest proper dimecres 8 de juliol. Festival que més comptarà amb The War on Drugs, Moby, Florence and the Machine, 21 Pilots, Kings of Leon, els ja esmentats Pixies, The Black Crowes, Pulp, entre molts d'altres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I completant aquesta sessió d'actualitat, arribem en el punt horari de les 7 del capvespre amb la remescla

que ha fet Mon DJ i la cantant Su de l'històrica Camins de Sopa de Cabra, revisada en clau electrònica. Camins, una cançó que enguany celebra el seu 25è aniversari. Recordar que Sopa de Cabra actuen dia 7 d'agost a Campos, Mallorca. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3 davant de micròfon. Tito Fuster, després del buit informatiu, seguim punxant la banda sonora de l'estiu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 7. Bon dia. En aquesta hora es desactiva l'avís groc per altes temperatures al sud interior de Mallorca, tot i que es manté l'IG 0 del pla Meteoval en aquesta illa. De fet, s'ha assolit la màxima prevista de 37 graus a Llucmajor i en molts altres territoris s'han superat els 36 graus. A la resta de l'arxipèlag també fa calor avui, amb 33 graus a Formentera de màxima i 32 a Eivissa i Menorca. És l'inici d'una nova onada de calor que a partir d'aquesta nit pot tornar a deixar temperatures fregant els 40 graus. Per això es demana a la població seguir els consells per evitar cops de calor amb conseqüències greus per la salut. Només en aquests primers dies de juliol han mort a Espanya a conseqüència de les altes temperatures 153 persones, segons dades del Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carlos III. Al juny varen perdre la vida per aquest motiu més de 900 persones a l'Estat, tot i que cap d'elles a les Balears. Els bombers de Catalunya descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres avui. Hi ha hagut algunes revifades en punts calents i continua l'operatiu en 100 mitjans i 400 efectius treballant en un perímetre d'uns 40 quilòmetres. En aquest context, la Generalitat demana prudència i calma als residents afectats i denuncia la presència de persones a l'interior del massís, zona encara restringida. Joan Manuel Baqués és el cap dels agents rurals.
1: A pesar de que hi han rètols fixes i rètols que hem posat suplementaris, alguna gent ha entrat dintre, potser des d'aquí incidir en la necessitat de que siguin respectuosos i agafin consciència de la necessitat que tenim de no tenir gent dintre, perquè l'objectiu del Pla Alfa és minimitzar riscos i minimitzar possibles ignicions i situacions que puguin conllevar un risc.
0: Afegir que les autoritats franceses han ordenat evacuar 5.000 persones per l'incendi que va començar ahir dissabte al vespre a Trevillac, a l'Occitània i que crema a la Catalunya del Nord. A causa del foc, un bomber i una persona han quedat ferides de gravetat. En les darreres hores, la virulència del foc, que ha cremat més de 1.650 hectàrees, s'ha intensificat per la tramuntana. També s'ha decidit que l'etapa del Tour de França, que demà ha de passar per la zona, sigui sense públic i amb un recorregut adaptat a causa d'aquest foc. Centenars de joves amb qualque discapacitat o trastorn del desenvolupament aconsegueixen feina amb la formació dual adaptada d'ESMENT, un model pioner a Espanya i Europa. L'aprenentatge es fa amb pràctiques d'empreses d'hostaleria, jardineria, tecnologia i de tots els àmbits amb una formació pensada per integrar-se al món laboral. Clara Balaguer és responsable de la formació dual adaptada d'ESMENT.
2: Que un programa com el que tenim ara de 3 anys era més adequat pues, per això, per poder aprendre tot el necessari de l'ofici. El que fem són formacions pràctiques de dins els entorns reals.
0: En els esports, en Premier Padel, Gemma Triay i Delfi Brea han estat derrotades a la final de Bordeus contra tot pronòstic en 2 sets davant Tamara Icardo i Claudi Jensen. Un partit sentenciat en menys de 2 hores i que suposa un nou trasbals per la parella número 1 del circuit. Era la desena final de la menorquina aquesta temporada que tornava a optar a un títol 2 tornejors després. I un darrer punt internacional, a Turquia, almenys 39 persones han estat detingudes les últimes hores acusades de terrorisme, inclosos periodistes, professors universitaris i militants de grups d'esquerra en una operació i en el marc de la cimera de l'OTAN que acull encara les pròximes hores. És tot, més notícies al butlletí de les 8, ara més música amb Òrbita 3.
3: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Una de les cançons indispensables del repertori del difunt Carles Sabater i Pep Sala, és a dir, Sau, Tren de mitjanit, encetà una nova sessió d'Òrbita 3. Enfilem així una altra selecció carregada d'actualitat. Farem un cop d'ull a l'agenda de concerts per aquestes properes setmanes del mes de juliol a les Illes. Després de 25 anys de silenci, Sau han tornat als escenaris i aquesta gira fa aturada a les Illes, concretament en el nord de Mallorca. Nova oportunitat per escoltar en viu les cançons del grup català serà aquest dimarts, dia 7, en el Pollença Rock, festival de música en català que comptarà amb Sau, Fora de Sembrat, Els Amics de les Arts i Pèl de Gall. Es dividirà en dos dies, la primera vetllada aquest proper dimarts. Abans de continuar, agrair-te que estiguis, que entris en Òrbita 3, seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. És inútil continuar, són Sau.

temes que formen part del cançoner popular del conegut i anomenat rock en català. És inútil continuar un altre clàssicàs del repertori Sau. Pep Sala, al capdavant del projecte, actuarà aquest proper dimarts, dia 7, en el Pollença Rock, en el nord de Mallorca. Sau, que ha tornat als escenaris per fer aquesta gira especial, única i repetible, titulada Un concert de pel·lícula. Tot això, a més, coincideix amb el rodatge del film biogràfic Els de Sau, amb la direcció d'Elisabet Terry, supervisat per el propi Pep Sala, i que també serveix per retromenatge, per recordar a Carles Sabater. I aquest festival de música en català, el Pollença Rock, també oferirà aquesta nova reunió d'una altra banda històrica del panorama musical del rock a les Illes, Fora de Sembrat. Guillem Cerdà, Pep Suassi i companyia també actuaran aquest proper dimarts.

0: Hola, som en Guillem Cerdà, baixista de Fora del Sembrat i actualment de Suassi i Los Brindis. Volia felicitar d'una manera molt efusiva aquests 20 anys memorables d'Òrbita 3, capitaneat per el gran Tito Fuster, i esperant poder gaudir 20 anys o 30 anys més de la seva aportació radiofònica. Així que una abraçada forta i per molt d'any més.
1: Molt bona nit, Barcelona! Com esteu? Els Amics de les Arts. I aquesta nit tenim dret a fer l'animal.

Fa uns minuts hem escoltat en els mallorquins Fora de Sembrat, que descarregaran el seu rock and roll aquest proper 7 de juliol, el primer dia del Pollença Rock a Mallorca, i dimecres dia 8 serà el torn dels menorquins Pel de Gall i els de Barcelona, els Amics de les Arts, que vam d'escoltar una de les seves cançons més populars, Monsieur Cousteau. N'escoltam una més en directe, una de les més sentides del seu repertori, d'aquest grup que es caracteritza per lletres singulars i treballades. Louisiana o els camps de cotó, els Amics de les Arts.

0: Tota una experiència la sentida a Louisiana o als camps de Cotó. Són els Amics de les Arts que actuen en el Pollença Rock aquest proper dimecres, dia 8, en el claustre de Sant Domingo, en aquesta localitat del nord de Mallorca. Per aquest segon dia del Pollença Rock, festival de música en català, també comptarà amb la presència dels menorquins Pel de Gall, que no aturen d'oferir concerts per presentar el seu darrer disc Entre sa llum i sa foscor.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pel de Gall, i des d'aquí, des de Menorca, enviar una salutació a tots els oients d'Òrbita 3 d'IB3 Ràdio. Nosaltres també escoltam aquest programa tots els capvespres. Des d'aquí, una forta abraçada. Que vagi bé.
0: I per cert, si orbites des de Menorca, recordar que aquest proper dissabte, 11 de juliol, Pel de Gall actuaran a les festes de Sant Martí, en es Mercadal. També hi seran Vinigaus Band i els mallorquins Ocifar, que oferiran el seu únic concert a Menorca. Escoltam la festiva No m'importa una merda, Pel de Gall. I no

0: la música illenca a Òrbita 3 amb Tita Fuster.
1: Ei, Joan!
0: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Estàs en òrbita.
7: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
8: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
9: Som en Julià Picornell, d'Ànimos Ferrec.
10: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
11: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
10: Aquí, a Òrbita 3.
9: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tita Fuster. Òrbita 3.

0: Poc dins mi mateix.
1: Són els de Bunyola, Mallorca, Xanguito, que han tornat a l'actualitat amb aquest nou EP, Batex. El nou treball del grup que fa un recorregut per territoris sonors molt diversos, des de la música electrònica, passant pel techno, la música d'autor, ritmes tribals i sempre les bones vibracions, característiques de Xanguito. Proper divendres, de 7 de juliol, actuen a Sa Pobla. Dia 24 d'aquest mateix mes ho faran a Alcúdia, dia 1 d'agost a Vilafranca de Bonany i dia 14 també del proper mes d'agost a Sencelles. En definitiva, una agenda ben atapeïda pel que fa a Xanguito, que aniran punxant i recordant a Òrbita 3.
2: Hola a tothom, aquí Joan Xanguito, orbitant i celebrant aquests 20 anys d'Òrbita 3, en els que seguim escoltant música feta a les illes i estem encantats de seguir sonant els caps de setmana dins aquesta òrbita musical de les illes.
1: Qui també està presentant nou disc, Ruissos, és el principal lletrista d'Antònia Font, que continua la seva carrera en solitari, és a dir, Joan Miquel Oliver. La cita més imminent serà aquest proper dijous, dia 9, en el cicle Nits a la Fresca a Andratx. L'actuació en un marc incomparable en el castell de Son Mas, en aquesta localitat del Ponent de Mallorca.

Hola, som en Joan Miquel Oliver i us vull presentar una cançó que se diu Gent que mola un munt, que explica una mica com nosaltres bregam els mallorquins amb aquesta massificació turística i de quina manera ens podem escapar i tenim els nostres trucos per sobreviure un poc a tot això. Podeu escoltar aquí a Òrbita 3 i espero que vos agradi.

0: Joan Miquel Oliver i el seu nou àlbum Ruïssos, que també té una agenda ben moguda per presentar aquest nou treball que tot just acaba d'arribar en el mercat discogràfic. La primera cita, aquest dijous dia 9, en el castell de Sant Mas a Andratx. I un dia després, divendres dia 10, a Campanet, Mallorca. Altres actuacions a la vista, divendres 17 de juliol, en aquest cas serà a la Torre dels Anagistes, en el Museu d'Història de Manacor. Pròxims concerts de Joan Miquel Oliver.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Seguim repassant aquests concerts d'estiu. Ara, Pep Suassi ens presenta el seu nou àlbum, que actuarà amb la seva banda el proper 17 de juliol a Santa Maria del Camí, Mallorca.
2: El títol del darrer disc de Suassi és Girassols, que és una de les cançons incloses. Girassols, homenatge a les grans Sunflowers, una de les grans bandes que han tingut les illes. Volíem retre un homenatge a un amic, volíem retre un homenatge a un dels grandes, que li dèiem, i d'aquesta manera Girassols, traduïda amb els Sunflowers, conta un poquet el caràcter, la bona persona, i conta també com se deixava estimar en Angelo. Aquest homenatge sincer i honest a l'hora de posar la música que han posat a Sunflowers també en òrbita. Per cert, escoltes les cançons de Suassi, Òrbita 3.

0: Órbita 3.
1: L'òrbita sonora d'IV3 Ràdio, amb Tito Fuster. IV3 Ràdio és cultura. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

El pop melòdic amb matisos electrònics d'una de les propostes més interessants del programa de la música cantada en català és El Petit de Calaril. És un dels atractius del cartell de Samovo Fest 2026, que enguany arriba en el seu punt i final. Aquest esdeveniment, que torna en els seus orígens, en el Puig de Consolació, a Sant Joan, on va néixer, i després de 10 anys, darrera edició. Esdeveniment que compta amb el suport d'aquesta casa, IB3, i que ofereix diverses propostes el primer dia, dia 23, amb accés gratuït, destacant la Lut Big Band, Mont Joan Tiquat o The Ripples, entre d'altres. I el gruix del festival, 24 i 25 de juliol, amb actuacions com ara El Mató amb Policia Motorizado, Anna Picornell, Vilo, Maria Jaume, aquest, El Petit de Calaril, que acabam d'escoltar, i el dissabte, dia 25, Ànimos Parrec, Amulet, Marc Grimald, Roig, Reggaeton Para o Antonio Font, que oferiran el seu únic concert aquest estiu a les Illes. Amb tot un clàssic del quintet mallorquí, arribam a la punt horari de les 8 de capvespre. Després dels 4 minuts d'informació ens posem al dia. Recorda que entrarem en la sessió que ambientarà la posta de sol d'aquest primer diumenge del mes de juliol. Gràcies per orbitar, punxant des de la cabina Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. El Ministeri de Drets Socials estima que a finals de l'any que ve i gràcies a l'augment de finançament de l'Estat, la llista d'espera per la valoració de dependència balear s'haurà reduït gairebé a la meitat. Estima que es podrà cobrir aquesta prestació a 1.248 persones més que ara. El govern autonòmic ha reivindicat recentment haver-la baixat al 15% des de principi de legislatura, malgrat com ha denunciat, amb una aportació econòmica proporcionalment molt reduïda de Madrid. Cada nou mana l'Arenal de ser ràpid en el mar en el Parc Natural d'Estrancs Salobrà de Campos per reivindicar la protecció d'aquest espai natural i de la resta dels que hi ha a Mallorca. Els concentrats, sota la convocatòria del GOP, Terra Ferida i la resta d'entitats que integren la plataforma Menys Turisme, Més Vida, consideren que les darreres decisions polítiques i legislatives de l'executiu balear no augmenten la vulnerabilitat.
2: Sobretot Estrancs, el Parc Natural d'Estrancs s'ha de mantenir com un espai natural, no hi poden haver noves construccions, no mos fiam del govern del PP, per molt que digui tal.
3: Jo crec que d'aquesta manera s'aconsegueix algo, com en un passat se va aconseguir Estrancs i se va aconseguir la Dragonera i moltes altres coses.
1: El detonant ha estat la derogació de la llei d'aquest parc natural, com ha passat també amb la resta de parcs, que a partir d'ara podrà actuar directament la Conselleria del Medi Natural sense haver de votar-ho al Parlament. Darrera hora de l'incendi forestal declarat a Soneja, la Comunitat Valenciana, que manté màxim alerta als serveis d'emergència, que han reforçat l'operatiu fins a superar els 200 efectius i 15 mitjans aeris davant una evolució que qualifiquen de negativa d'aquest foc. També s'ha afegit la unitat militar d'emergències a les tasques d'extinció. La Generalitat Valenciana ha declarat la situació 2 del pla especial i s'ha evacuat de manera preventiva a uns 500 veïns de Suèber, una situació que han de dir no els és nova, segons expliquen els residents.
4: Malament, perquè ja és el segon incendi que tenim, fort, i mos evacuen ja. Està tira de cases perquè estem molt propet i ara mos han dit que el poble s'han set.
5: Pues una sensació rara. Ya la hemos vivido porque ya tuvimos un incendio muy importante aquí hace unos años y pues es la misma situación. Estamos desde las 2 de la tarde todo el mundo preocupados y esperando que nos dieran el aviso de irnos y ya pues ya el aviso está dado.
1: Encara es desconeixen les hectàrees i l'origen d'aquest foc, que en Adi té diversos focus. Preocupa que l'evolució d'aquest incendi pugui afectar més el parc natural proper, el qual en Adi de moment no ha arribat. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha acomiadat avui a diversos grups de rescatistes de més d'una vintena de països que s'han desplaçat per ajudar en els operatius d'emergència del terratrèmol de la passada setmana. Els ha imposat condecoracions i ha agraït amb aquestes paraules la feina feta.
6: Rescatistas todos que salieron de sus países con un morral a cuesta para venir a dar una mano solidaria al pueblo venezolano. Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo. Y Venezuela, por estos días dolorosos, de un duelo profundo que embarga a nuestro pueblo.
1: I un darrer apunt, a Turquia, almenys 39 persones han estat detingudes a les últimes hores acusades de terrorisme, inclosos periodistes, professors universitaris i militants de grups d'esquerra en una operació en el marc de la cimera de l'OTAN que ha d'acollir la ciutat d'Ankara. És tot, més notícies, el pròxim butlletí serà al punt de les 9. Ara, la darrera hora musical amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

amb el DJ i productor de Nova York, Moby, enfilam la recta final d'aquest viatge per la galàxia musical que t'oferim aquí a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Fins a les 9 del vespre, la intenció és musicalitzar, ambientar aquest moment càlid del dia, la posta de sol, i ho farem, com és habitual, en format sessió, amb motiu de la visita dels directes que oferirà Moby aquesta propera setmana a la península. Recordarem alguns dels temes més populars del aclamat DJ i productor. Moby actua aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, a Sevilla, i dia 8 ho fa en el Mad Cool Festival de Madrid. Tot just acabem d'escoltar com a títol de portada Natural Blues, un dels temes populars d'aquell mític àlbum, el 5è de la seva trajectòria, llançat l'any 1999, Play, un treball on mesclava diferents gèneres, electrònica i combinant ritmes de gospel, soul, folk, mesclats en sonoritats modernes com ara el house. Fins a les 9 en òrbita. De moment seguim orbitant per l'univers de Moby.

0: Les produccions de Moby, el DJ i productor de Nova York, carregades de màgia. Han fet un recorregut musical per la seva discografia i, sobretot, punxant algunes de les cançons memorables que varen ser innovadores en el seu moment quan va llançar l'any 1999 aquell aclamat i famós Play, un disc carregat d'electrònica, ambient i breakbeat. Richard Melville Hall, és a dir, una de les figures més innovadores de la música electrònica, el de Nova York, Moby, mesclant el pop, el folk, soul, rock, house i la seva electrònica fina i delicada, carregada d'aquestes atmosferes que també sap manipular digitalment des del seu estudi. Moby actua aquest proper dimarts a Sevilla i dimecres dia 8 ho fa en el Mad Cool Festival de Madrid. A motiu d'aquestes actuacions he trobat molt bona excusa per punxar-lo en la sessió que ambienta la posta de sol d'avui diumenge. Fem una pausa, una aturada, i seguim musicalitzant aquest moment càlid del dia fins arribant al punt horari de les 9.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és actualitat.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
2: IB3 Ràdio és música.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Tendències musicals a Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster.
4: Recordant una de les peces essencials dels pioners de l'electrònica mundial, és a dir, els alemanys Kraftwerk, amb aquesta Autobahn completarem aquest viatge per al món musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Kraftwerk actuen a Mallorca dia 5 d'agost. Que passeu molt bona setmana. Proper dissabte tornarem a punxar la banda sonora de l'estiu. Gràcies per orbitar. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre, protesta a Pollença contra les plantes de bateries de liti previstes al municipi, amb dues ubicades en finques en sòl rústic a Llenaire i Almadrava. Ajuntament, veïnats i entitats exigeixen la paralització d'aquests projectes. De fet, ja s'han recollit milers de firmes en contra i s'estan preparant al·legacions també en contra del projecte en concret d'Almadrava ara en exposició pública. Ho ha explicat el Balna Martí Marc en el marc de la convocatòria.
2: Nosaltres presentarem dos tipus d'informes tècnics, un informe jurídic i un informe més ambiental, per entendre-nos, i nosaltres anem en aquesta direcció. La vàrem presentar abans, la presentem ara, i ara també la plataforma també farà els seus informes.
1: El consistori pollencí té prevista una reunió amb la Conselleria d'Energia perquè es posicioni en contra. Una de les principals crítiques és que la finca de l'Almadrava s'inunda quan hi ha episodis de pluges intenses, a més de la proximitat de pous, torrents i una cinquantena d'habitatges. Un nou episodi de calor extrema eleva avui el risc d'incendis arreu d'Espanya. Ara mateix continua sense control el foc a Castelló, que ha obligat a desplegar importants dispositius d'emergències, als quals s'han sumat a darrera hora de la jornada unitats de l'UME i també s'ha evacuat la població de Soneja. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències de la Comunitat Valenciana, ha explicat la darrera hora.
3: Aproximadamente se han evacuado 500 personas, pero hay que decir que este municipio también es turístico y muchas de estas personas se han ido a su primera residencia y otras han sido trasladadas al Centro Cultural del municipio de Soneja. Más de 200 efectivos en estos momentos actuando en el incendio y más de 15 medios aéreos actualmente intentando sofocar todo lo que son los francos que están afectando a la zona.
1: Hores d'ara se celebra una reunió d'emergències amb la presència de la delegada del govern a la comunitat, Pilar Bernabé, i també hi ha arribat fa només uns minuts el president valencià Juanfran Pérez Llorca per seguir en primera persona l'operatiu. Milions d'iranians han presentat ja els seus respectes a les restes mortals de l'ayatolà Ali Khamenei a la gran mosalla de Teheran. Són els càntics als afores del temple que no han deixat de sonar des de fa més de 24 hores en memòria del líder iranià. Mort el passat mes de febrer per mort dels bombardejos dels avions israelians, està previst que en processó les restes mortals es traslladin a la ciutat santa de Qom i posteriorment es farà un recorregut per altres llocs sagrats. I continua l'activitat eruptiva al volcà Etna, a Sicília, que avui ha obligat a tancar part de l'espai aeri italià a causa de la gran quantitat de fum i gasos que surten del seu cràter. Al Manco, un vol en connexió entre l'aeroport de Milà i Palma ha estat cancel·lat. El volcà va iniciar l'activitat el passat 26 de juny i ha arribat a emetre considerables quantitats de lava. Música de cambra i coral han ressonat avui hora baixa als peus de la Serra Tramuntana en una nova edició del tradicional concert al Torrent de Pareix. Una vetllada amb prop de 500 persones per escoltar la capella mallorquina, el cor juvenil Revelation i el quartet de corda Elegia en un indret emblemàtic.
4: Ah, això és superemocionant i més per una mallorquina.
5: Hem arribat en el barco de la una i bueno, han dinat aquí, ja han agafat puesto.
6: Emblemàtic 100%. He venit de petit i ara he vengut de gran. I de moment estic com espantat, perquè m'agrada molt això.
1: Amb aquesta punta acabant, més notícies al butlletí de les 10. Ara, equip de guàrdia.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: Comencem la guàrdia d'avui fent referència en els 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com Patrimoni Mundial per part de l'UNESCO. Recuperem la missió del Dia Mallorca.
3: Arxivers per l'Ansió.
4: Continuem en els jardins d'Ufavi dins d'aquesta jornada de celebració d'aniversari, 15 anys de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Una jornada alegre, de festa, però que de fa 15 anys implica també molta feina, molta implicació, sobretot per part dels propietaris, dels pagesos, de les persones que viuen, que han nascut i que fan feina a la Serra de Tramuntana, com són, per exemple, els nostres següents guardonats. Avui se lliuren una sèrie de guardons, de reconeixements, a persones com, per exemple, en Colau Fonollà, de l'Aró, en Bernat Alemany d'Andratx, en Llorenç Riera de Bunyol, en Toni Ferrer de Calvià, en Xisca Deià, de Deià, també en Toni Bisbal d'Escorca, Xisco Segura d'Esporles, en Joan Prats de Palma, Martí Solivelles de Pollença, en Joan Mateu de Souga, i també, entre ells, els nostres següents convidats en representació de totes aquestes persones guardonades per la feina que fan a dins Tramuntana. Una d'elles és Aina Canyelles. Benvinguda, Aina, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
4: Beníssim, encantats de tenir-vos aquí. Aina Canyelles és pagesa, se dedica professionalment a la pagesia des de fa 13 anys i vares néixer pràcticament en aquest món i no només te dediques a la pagesia, sinó que fas artesania en llana d'ovelles. Una cosa meravellosa, avui en dia aquesta llana de les ovelles està una mica en aquell punt en què no saben què fer, si composten-la o què fer. I a més ets activista a nivell peninsular per donar a conèixer el món rural. Gràcies per ser amb nosaltres, Aina. Només vos enredarem uns minuts, perquè saben que teniu molta agenda avui. Toni Calafell, benvingut. En Toni Calafell és de Estellencs. Naina, ho hem dit, és de Llosota. Toni, benvingut. En Toni és enginyer tècnic agrícola. És expert en varietat local de fruiters. Esquitxa amb ecològic, que és una cosa com feien els nostres predins, perquè avui en dia se tiren químics, però se pot esquitxar amb ecològic. I a més, fa oli d'oliva a Estellencs. Anem a començar per l'Aina. Aina, per tu, la Serra de Tramuntana és que teva. No és res nou, això, que sigui un paradís. És que teva. No sé, des de dins, com se veu aquesta visió de oh, que maco, no? Que tenim a Palma els turistes.
5: Jo encara la tenc. Sí? Jo he nascut i ho necessit.
4: Que bé.
5: I ho tenc. I crec que tens la sort de disfrutar quan se'n va el sol i veure aquelles postes, o de veure un niu que canta, o encara ho disfruto igual que si fos una persona que no l'ha vista mai. I si no, faig un esforç. Moltes vegades mirant les muntanyes de Vesca Nostra, faig un esforç per dir, uau, quina sort que tenc.
4: Tanta sort, vaja redundància, perquè abans parlàvem fa una estona que no sabem on vivim i no sabem la sort que tenim del lloc on estem. Toni, tu des d'Estellencs fas oli, esquitxes amb ecològic, que jo no sé com se fa, perquè segurament és com antigament, com fèiem el meu predí. El meu predí eren d'esplà, eren pagesos, però no sé com és. Això, fas oli d'oliva, ets enginyer agrònom. Jo no sé si tu ets nascut dins d'Estellencs o si... Perquè sí. Ho has viscut també des de sempre?
6: Sí, jo vaig néixer a una possessió d'Estellencs, les Amitges, i que curiosament és una possessió que encara conserva la tafona antiga, centenària, diria que té molts de segles, i vaig néixer envoltat de l'olivar. O sigui que...
4: Però tu normal.
6: Però jo normal, però també, com, igual que Naina, me meravella cada vegada que miro cap a Galatzó o que vaig a posta de sol a la cala d'Estellencs, vull dir... Crec que som privilegiats de poder gaudir d'aquest paisatge, la veritat, perquè, i crec que és realment un deure i un honor és mantenir aquest paisatge.
4: Això és el que en el Dia Mallorca deim cada dia, siguem Ufabi o siguem allà on siguem, que hem de gaudir, de vegades on anem a visitar altres països i no coneixem ni tan sols la nostra mateixa illa. Aina, anem a parlar de tu. Artesania amb llana d'oest. Primera pregunta, artesania amb llana d'oest, amb un producte que fa poc ni tan sols sabien què fer amb ella. I tu se t'encén el llum i dius, no, això sí que té sortida.
5: Sí, bueno, realment va ser una reivindicació. Jo vaig aprendre a teixir molt petita, ma mare me va ensenyar en 7 anys, i després pues, teníem oberts rotges a casa nostra i va ser una reivindicació. En 14 anys vaig començar a filar. Com se feia a les cavernes, diguéssim, perquè no tenia mitjans, i ara pues, ja és vera que he après cercat informació per tecnificar i per fer les coses millor, i un petit projecte personal s'ha convertit en un projecte que es fa des de l'Associació de Seua Roja Mallorquina, amb un centenar de ramaders que estem ara cercant la forma de revaloritzar aquesta llana nostra i exclusiva d'aquí, de les illes.
4: I a més tu te reivindiques com a, has parlat de reivindicació, te reivindiques també com una persona que vol fer activisme per donar a conèixer el món rural, la ramaderia extensiva, no només a Mallorca, sinó també a la península.
5: Sí.
4: És a dir, de dir, som aquí. No?
5: Sí, jo és que ho tenc clar, o sigui, ara sembla que tot l'antic ho estan redescobrint i li posen anglicismes, però està tot, amb en Toni moltes vegades ho xerram.
4: És un part ridícul, no?
5: Sí, bueno, no és ridícul perquè la gent realment no reconeix lo d'abans.
4: Per
5: no?
4: Si és el que feien els nostres
5: tradits. Clar, nosaltres sí perquè tenim aquesta cultura pagesa que la duim de darrere, però hi ha molta gent que ho desconeix, li arriben l'anglicisme, queda superguai, però bueno, tot serveix mentre comencem a fer clar. Feina de forma més holística i a fer les coses millor. Endavant, li poden posar els anglicismes que vulguin.
4: Exacte.
5: Com tal de fer-ho.
4: L'altre dia vaig descobrir que tenia cosa en el balcó, se diu Love Planters, o una cosa d'aquestes així, vos ajur, no és cap broma. Vosaltres que sou pagesos i que ho toqueu a les mans, de vegades també deveu riure. Toni, com s'esquitxa amb ecològic? Com se fumiga amb ecològic? Quin producte fa fugir determinat animal?
6: Sí, bé,
4: tot aquí està dins la natura.
6: Sí, volia puntualitzar una mica perquè ha dit fer igual que els nostres padrins, en part sí, però també voldria dir que gràcies a Déu també hi ha una tecnologia i el coneixement va evolucionant.
4: Clar.
6: I bé, jo estic molt content d'haver estudiat enginyeria agrícola perquè bé, he estat des de petit la meva connexió amb la natura i amb la pagesia i es poden tenir aquest coneixement i ajudar altres pagesos també, i crec que m'ha evolucionat moltíssim. I parlant d'agricultura ecològica, que fa 30 anys pareixíem un grup de hippies, i darrere hi ha tota una base científica important, i per exemple l'olivar, productes naturals tan bàsics com per exemple l'argila blanca, el caolí, des qual se fa la porcelana, haureu vist ja, perquè va creixer molt la superfície de cultius ecològics, i ja veureu molt d'olivars a la Serra Tramuntana, que s'estiu els ovells emblanquinats, i això no és més que el caolí, que és una argila blanca, que la protegeix de la picada de la mosca, a l'oliva, i a més protegeix l'olivera d'aquests sols tan forts que tenim aquests estius amb el canvi climàtic, que cada vegada són més calents.
4: Que curiós. És a dir, no ens hem de preocupar si veiem una olivera tenyida de color blanc, no és una malaltia, és un... L'han esquitxada
6: amb ecològic.
4: Que curiós. Avui el programa parlaríem, només em pou parlar amb vosaltres dos, de totes les persones que s'han guardonat avui. Per tant, jo m'agradaria que, ja que avui celebrem el 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat per part de l'UNESCO, Aina, clar, vosaltres som molt joves, quan se va declarar fa 15 anys era un ins, però per vosaltres m'imagino que és una responsabilitat, és a vegada un orgull, molta feina, molta inversió, d'on ves, també una sèrie de normes que s'han de complir. És un premi, però difícil, m'imagino, no? Aina, primer tu, per cloure. Per vosaltres, perquè ho toqueu en la terra i vos embroteu les mans cada dia, m'imagino que aquesta declaració és com una eina de doble fulla, que de vegades pots dir, sí, n'estic content de dissentir-ho, però de vegades m'he d'atendre unes normes que, per exemple, en el pla no hi són. Aina.
5: resumint, aquests 15 darrers anys han estat molt forts per la ramaderia de la Serra de Tramuntana. O sigui, ha estat molt dur. El relleu no és, fer ramaderia a la serra és molt complicat i es veu que s'estan fent coses per intentar diversificar, o sigui, que el producte se pugui diferenciar, que això és importantíssim. Jo només veig una sortida, poguem vendre aquests productes de ramaderia amb un distintiu que el faci diferent i millor, bàsicament.
4: El distintiu Serra de Tramuntana.
5: Sí, i si és amb ecològic, doncs pues millor.
4: Toni, 15 anys, jo m'imagino que tu també eres un al·lot,
6: però... No tant, però sí, me'n recordo.
4: Bé, jo és que voltes a fer molt jove, es pregunto no sé jo, que som el vell, però balanç, el que li deia, d'acord, és un regal, és un distintiu, és un honor, però també és molta feina, molta responsabilitat, moltes normes a complir, no pot fer les coses de qualsevol manera, és a dir, és una balança.
6: Bé, en el nostre cas, crec que estem en el cas de Sol i d'Oliva, amb ecològic i estant de la Serra de Tramuntana, crec que sí que és un gran acert i estem molt contents amb la feina del Consorci de Serra de Tramuntana. També les ajudes que m'ha donat, per exemple, a crear la cooperativa agrària d'Estallans, la qual som cofundador, i bé, des d'aquí convidar la gent a conèixer-nos la cooperativa agrària d'Estallans, Sol i d'Oliva que feim, i per nosaltres sí que ens diferencia, per exemple, de Sol i que fan el pla. És molt costós fer, mantenir i produir Sol i d'Oliva a la Serra de Tramuntana, i aquest distintiu sí que ens diferencia i ens distingue de una feina que nosaltres també conservem un patrimoni.
4: No només fem un producte... Dir-ho, perquè és que les oliveres de Tramuntana se poden regar i en el pla sí que se poden regar.
6: Són monuments,
4: entre d'altres coses.
6: Mantenir una olivera a la Serra de Tramuntana costa, no sé, 5 vegades, 4 o 5 vegades més que en el pla. Clar, i això un consumidor li costa entendre-ho, però si coneix la feina i el patrimoni que estem mantenint darrere, crec que és molt important.
4: Que no vol dir que l'altre sigui dolent, sinó que aquesta feina
6: i
4: és una altra qualitat.
6: Tenim un valor afegit, tenim un valor també de paisatge, de cultura, d'història, que estem mantenint.
4: No vos robar més temps perquè s'ha de començar d'aquí un instant. Naina Quinyelles, com dèiem, és pagesa de Lloseta, fa artesania en llana d'ovelles, és activista, tant a nivell local com a nivell peninsular, per donar a conèixer el món rural i la ramaderia extensiva. Aina, enhorabona per aquest guardó.
5: Moltes gràcies.
4: En nom teu i de tots els altres guardonats, i Toni Calafell, a Estallens, a banda de ser enginyer agrícola, fa oli de Tramuntana.
6: Moltes gràcies.
4: Una cosa molt important, soli, so. Antigament era o, els tendes romans s'apagaven. A Palma hi havia el banc de soli, només se podia entrar oli dins Palma per una porta, que era la porta de Jesús. Fixeu-vos si estava controlat. Imagineu-vos el que ha representat soli durant la història de la humanitat. I doncs, si fa 2.000 anys era tan madurós, imagineu-vos ara, gràcies a la feina com que fan les persones com Naina i Antoni, gràcies per avui, el Dia Mallorca, un dia tan important com la celebració del 15è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat.
3: Vida d'arxiu.
0: IB3 Ràdio és patrimoni. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
7: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestro.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raúl Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Tu als a les 9.
11: No, i no t'uram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
2: Vos recomanem tot seguit un llibre. En concret, fem cas a la prescripció literària que ens feien des del dia Pitiuses.
3: Preparat l'àudio seleccionat.
13: A llegir, que són dos dies.
14: Idò, ja ho dèiem, començàvem recomanant-vos un bon llibre i per fer-ho avui tenim aquí amb naltros la llibretera, vecina de Ses Figueretes i activista feminista Maria Cardona. Bon dia, Maria.
15: Bon dia.
14: Com estàs?
15: Molt bé.
14: Quin llibre ens portes avui?
15: Idò, avui, per fer una miqueta així de canvi, que sempre duc novel·les o llibres més tal, duc contes.
14: Contes?
15: Sí.
14: Però conte infantil, conte per adult?
15: Contes per adults. Bueno, crec que la denominació correcta és relats breus, però bueno, són contes. Els adults també llegim contes.
14: Sí, és important dir-ho, perquè sí, sempre pensem en els
15: clar,
14: infants.
15: Clar, i de fet és un gènere, jolín, que Cortázar i gent així de los grandes, diguéssim, han fet contes meravellosos. En aquest cas duc a la Mònica Ojeda un llibre que es diu Les voladores, que està editat a Pàgines d'Espuma, que és una editorial així petiteta que fan coses molt xules. I és un llibre, clar, no el veieu, però és molt finet. Són 100 pàgines i poc més. Vull dir que una tarda, dues tardes, està llegit. Ana Mònica Ojeda és una autora equatoriana que ara està residint a l'estat espanyol. No tinc molt clar si està a Madrid o Barcelona. Potser està així movent-se entre les dues. I és una d'aquestes autores que, bueno, com aquesta nova fornada d'autores latinoamericanes que estan arribant ara, sí, que fan una literatura molt curiosa, a mig camí entre el que es diu literatura insòlita, ciència-ficció, terror, a vegades una mica de surrealisme, que jo sempre penso que és com una mica una actualització del que va ser el boom del realisme màgic latinoamericà, Gabriel García Márquez, per situar-nos, sí, no? I elles el que fan és una mica actualitzar això, no? Perquè agafen elements del realisme màgic, però després pues, li donen un toc més feminista, potser voltes més polític, també més més ecologista, fins i tot, no? I és molt, molt, molt curiós per dir altres que estan en aquesta línia que segur coneixeu, la Mariana Enríquez, d'Argentina, com famosíssima, a Mèxic la Fernanda Melchor, a Cuba la Elaine Villar i, bueno, eso, i des d'Equador ens arriba la Mònica Ojeda amb aquest Les voladores, que, com us deia, és un relat de... Perdó, és un llibre de relats molt curtets, vull dir, alguns són 3 pàgines, val, així que és ideal. El bo que tenen els llibres de contes és que si no t'agrada un, no passa res, perquè de seguida acaba.
14: Sí. I que també pots llegir un, deixar-ho, llavors claro, tornar un altre moment a llegir un altre, no?
15: Totalment. A més, en aquest cas són relats com independents, realment sí, no hi ha un fil conductor, que si vols començar a llegir pel final, pots, vull dir, no passa res.
14: Però hi ha algun nexe d'unió, vull dir, alguna cosa que eres...
15: Clar, el que uneix una mica és la temàtica, vale, que és una temàtica molt Mònica Ojeda, per altra banda. Bueno, per començar, he de dir que la Mònica Ojeda... Por favor, jo crec que és ara mateix la millor escriptora en llengua castellana, o de les millors, seguríssim. És una meravella, escriu superbé, es nota molt també que escriu poesia, perquè fins i tot quan fa assaig, quan fa novel·la, és molt poètica parlant, i això, bueno, si ens agrada aquest rotllo, és molt d'agrair i escriu molt bonic. I clar, el fil conductor de tots aquests contes és que és muy Mònica Ojeda, és a dir, és muy temàtica... Curiosa perquè ella el que sol fer és mesclar molts elements, no? I molts elements que a priori diries això no pot quadrar i li queden molt bé. Per exemple, aquest llibre que és considerat un dels màxims exponents del gòtico andino, pues, com ja es pot adivinar una mica per on va la cosa, agafa elements de la literatura clàssica gòtica o de terror, vull dir, hi ha monstres, hi ha figures desfigurades, sí, hi ha molta sang, hi ha violència, hi ha por, hi ha intriga, i després tot això ella ho barreja amb coses típiques del folklore andino, que és d'on ella ve, no? De històries que venen de la tradició oral, de llegendes, de cançons, fica moltes paraules també en quechua, i clar, la mescla és al·lucinante. I a més, de fer aquesta mescla entre lo gótico o el terror i lo andino, després ho actualitza molt tot, perquè et parla de tot això i tu mescla amb noves tecnologies, amb problemàtiques superreals, amb feminisme, amb molta denúncia feminista, diguéssim, tota la seva obra, per exemple, està molt atravessada pel tema dels abusos, abusos a menors també, que és un tema molt complicat per parlar, i ella ho fa molt bé perquè no es recrea tampoc en detalls excessivament escabrosos, però és un tema que està allà de fons, no? I jo diria que aquest és el fil conductor. Són relats... t'ha d'agradar una mica el surrealisme, una mica la fantasia i, com dic, també la poesia, perquè estan escrits amb un to molt, molt poètic.
14: I tota la seva obra és així? Aquests són els temes o el sí. que ja s'ha de tractar?
15: Sí, de fet, jo sempre dic, Mònica Ojeda, espero que estiguis anant a teràpia, perquè, per favor, té... De fet, aquest llibre de contes encara és de lo més light que té ella. Les seves dues novel·les, que es diuen Nefando i Mandíbula, que són meravelloses, editades a Candaia, són novel·les bàsicament que parlen de la incomunicació humana, dels efectes que té l'aïllament en les persones, de la por, de com la por ens fa a voltes fer coses que de normal no faríem, no? De la crueltat. A ella li agrada molt parlar també del límit de la crueltat, no? De quines, de persones que són cruels amb altres persones, vale. Fins a límits bastant, bastant heavies. El que passa és que estic dient això, però és com una cosa molt fosca, i sí que té un rerefons molt fosc. El que passa és que ella després ho escriu tan bonic, sí. que no és una lectura que sortís molt malament, diguéssim. Vale. El que surts és... com, uau, què ha passat aquí?
14: I podríem llegir un trosset d'algun?
15: Ui,
14: com ho
15: a
14: veus?
15: Veure, sí, si voleu.
14: Per fer-nos una idea una miqueta d'això que parles.
15: Sí, pues, per exemple, mira, aquí el primer conte que es diu Les Voladores, que és el nom del llibre també, parla d'unes criatures màgiques, que en realitat tot està basat també en un conte de un conte tradicional andino, i parla de, bueno, això, d'aquestes criatures. Diu: "Es cierto que las voladoras no son mujeres normales. Para empezar, tienen un solo ojo. No es que les falte uno, sino que solo tienen uno, como los cíclopes. Yo soñé con una de ellas antes de que entrara a nuestra casa por la ventana de mi habitación. La vi sentada, rígida, dándole de beber sus lágrimas a las abejas. Pocos saben que las voladoras pueden llorar, y los que saben dicen que las brujas no lloran de emoción, sino de enfermedad. La voladora entró llorando con su único ojo y trajo los zumbidos a la familia. Trajo la montaña donde jadean las que aprendieron a elevarse de una forma horrible."
14: Que pulit, vull dir, sí, sí. Tan pulit.
15: Tot són imatges així també. Una cosa molt característica de la Mònica Ojeda, també supos que per aquest component andino, parla molt de natura. Tota l'estona, a més, és una natura molt indomable, molt, que ha resistit, diguéssim, a la civilització. Una natura que té personalitat pròpia, sí. I que és quasi com un personatge més dins dels seus contes, no? Que és voluptuosa, que fa avançar la història, que mostra una mica les conseqüències, diguéssim, de ficar-se, no? De no tractar bé la natura, que és aquest punt que deia també una mica ecologista que té la Mònica Ojeda. I, bueno, jo el recomano moltíssim.
14: I aquest és de contes, diu que fa poesia, fa novel·la, assajos, vull dir, ella toca tots els gèneres o hi ha algun que sigui com el seu més així i després ja els altres...
15: Clar, seria per fer-li una pregunta a ella que prefereix, perquè jo sí que l'he vist fent una mica de tot, ho fa molt bé, que no enveja, Mònica Ojeda. Aquesta seria una bona pregunta per fer-li, perquè a més és això, no? I sí que hi ha una continuïtat. A ella li agrada molt parlar de lo monstruoso, de lo raro, de seus prohibidos, també parla molt, i això apareix a tota la seva obra, no? Vull dir, i seria curiós veure també com encara cada cosa, no? Què és el que va a un poema i què és el que va a un conte o què és el que va a una novel·la. Això és no sé, això és una cosa que si la poguéssim dur aquí sí. I preguntar-li seria interessant.
14: Escolta, i descomptes que hi ha a tu i a algú especialment que t'hagi agradat per sí. La història, per com l'explica, no sé.
15: Sí, hi ha un que és una meravella, que uh-huh. Aquest conte jo així individualment l'he fotocopiat i l'he regalat a molta gent, perquè jo soc la pesada que sempre està, heu de llegir a Mònica Ojeda, heu de llegir. Hi ha un conte que es diu Sangre Coagulada,
14: val.
15: Que és d'una nena que ja des de que és petita... La seva mare veu que hi ha algú amb aquesta nena que la fa especial, no? I al final com diu, mira, vés-te'n amb la teva abuela, que et cuidis abuela, que sa abuela també és una persona especial i us entendreu. Perquè és una nena que des de petita té obsessió per la sang, li encanta. I de fet durant tot el conte ens va parlar de colores de la sangre, no? Rojo caracha, rojo terreno, rojo aguja, rojo canoa, rojo hígado, rojo pulga... I segueix, no? Sangre rojo arcilla, sangre rojo vino, muerte granate, muerte escarlata... Té una pulsió amb això, no?
14: Sí.
15: I al final descobrim, aquí estic fent una mica d'espoiler, però que el que passa és que la nena porta dins la, diguéssim, la llavor, perquè la nena serà bruixa, ramallera, igual que sa abuela, no?
14: Yeah.
15: I clar, i sa mare, en canvi, no té aquesta llavor, però sa nena sí que l'ha heretat i és com, vés-te'n amb sa abuela... I explica una mica, aquí és on fa com aquesta connexió, aquesta mescla, no?
14: Sí.
15: D'aquesta figura de la dona gran, sàvia, que té molts coneixements de medicina natural, igual que tenien aquí ses güeles, mm-hmm. O que tenen aquí ses güeles a Eivissa, i ja mescla els elements fantàstics, no? Pues perquè és una bruixa, i els nens del poble li tiren pedres a aquesta dona perquè l'acusen de bruixeria, no? Realment. Mm-hmm. I aquest conte és preciós, és una meravella.
14: La història com està escrita?
15: Com està
14: escrit? No, és una meravella i és preciós, tant sí. Per la història com,
15: sí,
14: com, per, com està
15: sí,
14: escrit.
15: Sí, perquè ja dic, és que és molt poètica, no?
14: Sí.
15: I tots els matisos del roig, diguéssim, mm-hmm. Del vermell, estan en aquest conte i a més és guai perquè està escrit en primera persona amb la veu de la nena, que moltes vegades tu veus com sa nena li passen coses curioses i ella ben bé encara no sap al final del conte sí que ha descobert que quin és el seu paper a la vida, que és continuar la tasca de ser una bruixa com sa abuela.
14: Uh-huh.
15: Però als principis, com passen coses, tinc aquesta obsessió amb la sang, però no entenc d'on ve, simplement sé que m'agrada.
14: Sí.
15: I clar, també quan s'expliquen coses a través dels ulls d'un nen, no? Uh-huh. Que és com aquesta innocència,
14: sí.
15: Jo crec que també fa que històries que podrien ser molt més dures, d'alguna manera tenen aquesta pàtina com més, això, més innocent, més light, més soft, i és una cosa que també na Mònica Ojeda fa molt, no? Posar relats molt durs en boca o a través de la mirada de personatges que tenen aquest punt d'innocència i fa que encara sigui com més conte tot, més, uh-huh. Més literari, i és molt bonic.
14: I de recorda'ns, Maria, el títol, autora i editorial.
15: És Les voladores, de la Mònica Ojeda, editat a Pàgines d'Espuma. Una meravella.
14: I de Maria Cardona, llibretera, vecina de Ses Figueretes i activista feminista, moltíssimes gràcies.
15: A vosaltres,
14: bon cap
15: gràcies.
14: De setmana.
15: Igualment. Fira Audio.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
6: I abans d'acabar la guàrdia, tenim temps per conèixer millor a la nostra companya Jero Mut. Així va anar l'entrevista en el programa Xiu Xiu.
7: Inici de reproducció.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.

0: I a 170 segona hora de Xiu Xiu, ara amb Marc Gasifra, el control tècnic, i avui toca entrevista Xiu Xiu, entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de Jeromut.
1: Volem donar les gràcies a tots, a tots vosaltres, als nostres espectadors, perquè ahir varen tornar-se líders un dia més. I tot gràcies a vosaltres. Vàrem aconseguir un 9,3 de quota.
2: Wow!
1: Wow!
2: Wow!
1: Wow! Wow! Wow!
0: Però com estàs?
3: Hola, Xavi, hola, Jordi. Encantades aquí amb vosaltres.
0: Sí?
3: Molt bé, molt bé.
0: Tornes just allà on va començar tot, la ràdio.
3: Ara just ho estava pensant, quan entro per aquesta porta, és com si tornar a l'escola, a l'escola aquí on vas estudiar, perquè és com a tornar aquí on va començar tot, efectivament. Jo vaig començar aquí, a Informatius.
0: Clar, això va ser l'any 2022.
3: Jo vaig començar aquí, a Informatius, l'any 2018.
0: 2018, ha canviat tot una mica, no?
3: Ha canviat una mica, però jo diria que l'essència se manté, evidentment. Hi ha gent nova, hi ha programes nous, però és Vietres Ràdio.
4: Jeromut Campaner, nascuda a Sencelles el 1996, és una de les cares visibles d'Ivetres Televisió. Actualment presenta el programa 5 dies juntament amb Toni Rigo, després d'haver passat també per altres formats de la cadena com i Llons pel Món. Va estudiar periodisme al CSAC a Palma i té un màster en comunicació corporativa, protocol i organització d'esdeveniments. L'any 2018 començà a fer feina a diferents mitjans de comunicació de l'illa, primer la ràdio i més endavant a la televisió, on s'ha consolidat com una comunicadora propera, natural i amb molta presència davant la càmera.
0: Clar, nosaltres, Jero, te veiem cada totes hores baixes aquí, Vetres Televisió, perquè tenim les televisions en silenci, evidentment, però engegades.
3: Clar.
0: I tot el dia per aquí. I pràcticament per el programa amb nosaltres.
3: Tot el dia me teniu aquí, sora baixa, amb en Toni, companyia, tots els 5 dies. Sí, sí, i vos ho passau bé també amb nosaltres,
0: sí.
3: Per el que veus.
0: Me llegim els titulars que posau. Avui explicau això d'esquadra d'en Sorolla, que l'havien trobat bé. Un pot de tot, però tu, tornem en el principi, quan va arribar aquí, Vetres Ràdio, recordes el primer dia? Te posaves nerviosa?
3: Ara, el primer dia com a tal no el record, però perquè, a més, vaig començar aquí fent pràctiques, després vaig començar a fer feina, però, evidentment, me posava nerviosa perquè posar-se en directe davant un micro no és fàcil, el manco no vera per jo. Ho volia dur tot molt preparat, tot molt estudiat, per, evidentment, fer-ho el millor possible.
0: Molt bé, tenim un parell de sorpreses per tu. Primera sorpresa, i si te diguessin que ara poden teletransportar aquesta ràdio en aquell agost del 2018, quan Jeromut encara feia pràctiques i no cobrava per fer feina?
3: Ai, m'encantaria, la veritat.
0: Idò, escolteu.
5: He sacado de mis recuerdos el negro...
6: És el barrio que arriba avui a Palma. Jeromut, bon dia.
7: Bon dia, Neus. Així és, l'andalús cantarà avui vespre a Son Fusteret per interpretar el seu darrer disc, Les costures de l'alma. Serà un concert amb gran expectació, ja que les entrades es varen vendre molt aviat i ja estan pràcticament exaurides. Però si voleu assistir, encara hi sou a temps. Valen 41 euros i serà a les 10 del vespre.
0: Molt bé.
3: Mare meu! No me reconec sa veu.
0: No.
3: Jo bé, a vegades dic, jo tinc aquesta veu, però se me nota ben joveneta.
0: Ah, inexperta, un punt insegura, és a dir, però com és evident. I normal...
3: En Neus Mercant.
0: Neus Mercant,
3: sí.
0: Era. Figura't, recordes aquelles primeres vegades fent ràdio? Quines persones recordes?
3: És que té molt bons records d'aquí, sobretot també per les persones amb les que vaig fer feina. Record molta gent, na Neus, na Maria Tomàs, que ara l'he pogut saludar. Record en José Galindo, na Neus López, en Bernat Ramis,
0: sí,
3: que en aquell moment també feia feina amb ell, i me'l varen fer molt amics. És que, clar, no m'ho vull deixar ningú, però bé
0: és igual,
3: molta gent amb la que feia feina.
0: De tot aquest món del periodisme, la televisió, la ràdio, què és el que més te sedueix després de poder explicar coses?
3: El que a mi m'agrada és poder, evidentment, això, contar la realitat, el que passa. Quan estava aquí, per exemple, Informatius, ho feia d'una forma molt més objectiva, sèria, perquè al cap i la fi són serveis informatius, i ara ho faig des de 5 dies, depèn, evidentment, del tema, perquè en 5 dies toca molt de temes, però ho faig a vegades d'una forma més de cares d'entreteniment, no? Com vosaltres també xiu-xiu. I és la veritat que això és el que més m'agrada, poder també acostar-nos a la gent d'aquesta manera. I... ara perquè estic a un plató de televisió, però quan estava primer aquí Informatius i després també que vaig estar de reporter en els 5 dies, poder ser aquí on hi ha la notícia i poder-lo contar des d'allà, conèixer la gent.
0: Sempre has sabut el que volies?
3: No, gens.
0: És a dir, no tenies ni idea de què volies fer, ni ser.
3: És a dir, jo no tenia clar que realment me volia dedicar a això i, de fet, quan vaig acabar la selectivitat vaig començar una altra carrera perquè pensava que m'obriria portes, vaig començar a estudiar un doble grau d'administració d'empreses i dret i després de fer un curs...
0: Molt diferent.
3: Clar, una cosa totalment diferent. Després de fer un curs a SAWIP vaig dir, mira, això no és el meu, no m'agrada gaire... I la segona opció que tenia era fer periodisme. I vaig dir, vinga, no és tard, evidentment, si no m'ha agradat això, puc canviar. I vaig canviar, vaig fer periodisme, com veu explicat en el TESAC aquí a Palma, i la veritat, que a dia d'avui no m'han penet gens.
0: Clar, dius que no sabies el que volies, però ara saps el que vols?
3: Sé el que vull... Sí, te diria que ho tinc una mica més clar que quan tenia 18 anys havia de triar la carrera que estudiar. Jo crec que les persones canviem i a vegades tot són etapes, però sí que tinc clar el que vull. Jo sé que ara el que estic fent m'agrada, m'omple, disfrut de fer-ho i aquesta jo crec que ara és la meva feina.
0: I tenim Jero Mut a IB3 Televisió per molt i molt de temps.
3: Per favor, jo que ho senti que ho ha de sentir, però ojalà.
0: A veure, els resultats són eminentment bons. Fa 5 anys que vas fer el salt a la televisió, primer com a reportera, però bueno, ara com a copresentadora, i l'enhorabona, perquè l'audiència que estàs tenint en els 5 dies és molt bona.
3: Moltes gràcies. De fet, just ahir vàrem donar aquestes dades, acabant de tancar una temporada que ha estat la millor temporada dels 5 dies, amb molt bones audiències i estem supercontents. Evidentment, hi ha tot un equipàs que fa molta, molta feina, perquè mos veuen o mos senten a uns pocs, però darrere també hi ha moltíssima gent que hi fa feina i també, evidentment, gràcies a la gent que és seva, perquè al cap i la fi són ells els qui mos donen audiència.
4: I com és aquest salt a la televisió? Perquè els micròfons ja els tenim, però ara afegim una càmera. Com és aquest bot?
3: Mira, jo aquest bot me fa una mica de por perquè jo, de que la ràdio m'agradava molt, me va agradar molt estar aquí els 3 anys que vaig estar aquí a la ràdio, però és molt diferent perquè quan ja passes a la tele ja te veuen, fas pantalla... Com que aquí a vegades te pots... Si t'equivoques, per exemple, que jo aquí me vaig equivocar també moltes vegades... Com que queda una mica per aventura més dissimulat, no? Però després de la tele tot se veu, o quasi tot, i és diferent. Però la veritat que ho vaig encarar amb molta il·lusió, moltes ganes, i a dia d'avui m'encanta.
0: Clar, APM, per exemple. Heu sortit darrerament bastant d'APM.
3: Jo, curiosament, jo deia, jo no sóc una persona... No me considero una persona molt així esporàdica o molt graciosa, no? I jo pensava, jo mai sortiré a programes d'aquests, i de... Unes quantes vegades he sortit a PM, sí, sí. Oh.
4: Sí, sí. Es que agrada a PM, sí.
3: Es agrada a PM, sí, sí, sí, totalment.
0: Però, men, quan... la televisió i la ràdio ho coneixen bé. La ràdio, el que escoltes és pràcticament el que hi ha. Però la televisió diuen que està tot guionitzat, que hi ha molta part de teatre... A men, per exemple, és que l'altre dia Joan Carles Bastà, sense anar més enfora, va rompre un llit. Tenim el moment.
2: Però jo no me'n vull anar d'on Toni sense fer el meu clàssic.
8: Quin és el clàssic?
2: Llençar-me'n el llit.
9: Què podria salir mal?
2: Perquè és molt divertit.
10: S'ha matat Paco.
11: Mira, si et vols fer el graciós, fes la carrera de pallasso.
2: No, ja està trencat.
12: Això és perillós.
2: No.
13: Què? Cojones.
0: No. Això és un clic que m'extret també de tema directament. Però, men, això, per exemple, clar, en Joan Carles va estar tirant-se en el llit, el va rompre. Això està preparat o no?
3: No, evidentment, tot el que ve d'en Joan Carles va estar no està preparat. En Joan Carles te pot sorprendre sempre te pot sorprendre. I, evidentment, ell tot això ho fa de forma espontània perquè li surti, perquè és la seva manera de ser, la seva manera de fer i vaja, mos ha passat beníssim, però aquest llit el va rompre,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí. I és que després de tele duis coses. Començar un llit, després moltes coses, una banyera... Tot això, d'on surt?
3: Un vàter, que qualque vegada m'endú Interváter també vaig sortir a PM per un vàter.
0: Però d'on surt tot això? Que hi ha un magatzem IB3, televisió, com? Es pots explicar això?
3: Sí, sí, hi ha un magatzem a uns quants i tot un equip d'A13, de decorats, que són els encarregats de cada dia veure els temes que feim i en funció del que feim nosaltres els demanem el que necessitem per poder il·lustrar-ho. Bé sigui un llit, bé sigui una gelera, un vàter o aquestes coses. Clar, és que hi ha un magatzem amb moltes coses, moltes sorpreses també.
4: Heu tingut qualque petició que haguin dit, mira, això deixeu-ho fer. De cap manera aconseguirà. O no, IB3 Televisió fan tot. Aquí IB3 és possible tot.
3: Jo crec que IB3 tot és possible, això sens dubte. Sí que es veu que, per exemple, lo del vàter, no és que tinguem un vàter allà dins un magatzem, sinó que el vàter l'hem demanat quan l'hem necessitat a una botiga, almenys el mos deixava prestat.
4: Bé, i però n'hi ha de vàters a IB3 Televisió.
3: Però clar, vàters n'hi ha en els banys, sí, això està clar.
0: I el dia a dia, dels 5 dies, com és? És a dir, a quina hora arribes, com te preparen?
3: Mira, això m'ha paret molt interessant perquè jo crec, pels comentaris que a vegades me fa la gent, se sorprenen de que nosaltres no comencem a les 5. Mm-hmm. I és com, no, és impossible començar a les 5, el programa s'ha de preparar. Per tant, jo realment començo a feina a les 12 del migdia, arribam allà a la tele, a la redacció, i hi ha una reunió d'esqueleta en la qual l'esqueleta ja prèviament està preparada, perquè ja, bueno, jo en el meu cas començo a les 12, però a part de l'equip comença molt abans, que ja preparen aquesta esqueleta, que és l'esqueleta del dia. Aleshores, tenim els temes del dia i a partir d'allà els anem a donar forma. Hi ha temes que a vegades per aquestes circumstàncies no poden sortir aquest dia, després acaben caigent i surten un altre dia. Però se trata de donar forma en els temes, de guionitzar, moltes coses evidentment estan guionitzades, perquè són a més moltes hores en directe, i després sí que ja anem a dinar, mos maquillen i mos pentinen i mos posen guapos, i després sí que ja començam el programa en directe, de les 5 a les 8 i mitja.
4: Clar, com dius, són moltes hores en directe, com ho feis per gestionar dies que potser no te fa ganes, estàs molt cansat, però és que se nota, s'arriba a notar si no ho fas bé, no?
3: És part de la feina, i vosaltres també ho sabreu, hi ha dies que un està cansat, que no té un bon dia, com tothom, evidentment, que pot estar malalt o començar a posar-se malalt. Jo aquesta setmana, de fet, he estat una mica malalta i intentes fer-ho el millor que puguis. Segurament hi haurà dies, i jo n'he tingut, dies dolents, però bé, endavant.
0: Clar, com tot ésser humà, si puguis o no. Al cap i a la fi has de sortir i donar la cara com el millor que puguis. Tens qualque ritual abans de sortir plató?
3: Tenc qualque ritual... Bé, no és que sigui un ritual, és que és una cosa que he de fer sí o sí, repassar-me s'inici, els sumaris, que li deim, que és quan comença, com d'alguna manera, la carta de presentació de lo que serà el programa, me'ls he de llegir i els sol llegir en veu alta, per ja posar-me amb el tema, i quan són converses que han de tenir amb en Toni, ja com que ho intentem assajar una mica, perquè no sigui, vull dir, per tenir-ho una mica més preparat, i sí que m'agrada començar el programa amb un cafè. Ah, és a dir, tenc un cafè allà preparadet, de Maria de producció, que moltes vegades sé que me'l fa i me'l du. És com el meu ritual. Però més enllà d'això, no, intentar estar tranquil·la i començar el directe.
0: Molt bé, Jero. Segona sorpresa.
3: Ui.
0: Tenim un missatge per tu, perquè has anomenat una persona. De Maria de producció. No, en Toni.
3: Toni.
0: Bueno, i en Toni mos ha volgut fer arribar qualque coseta per tu.
3: Ai...
8: Hola, hola, com estàu? Soc en Toni. Ara que en Jero no me pot interrompre, li vull dedicar unes paraules que vull que tot Balears escolti, perquè sé que tot Balears escolta en aquesta hora xiu-xiu a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ai, en Jero és molt més que una companya de feina. En Jero, ara ja, després de tant de temps, ja s'ha convertit en una amiga. És una persona generosa, una professional excepcional i una presentadora i periodista de 10. Jo sempre li dic a tothom que sóc feliç amb aquesta parella que fem, amb aquest tàndem, perquè és veritat que a la tele costa molt fer tàndem i fer equip en qualcú, i la veritat que en Jero i jo crec que els espectadors també ho poden confirmar, fem molt bon tàndem. En Jero, és que... me falten qualificatius per definir-te, estimada. T'estim molt, bombon. Disfruta molt d'aquesta soneta a xiu-xiu.
0: Què me'n dius, en Toni?
3: Ai, per favor, és que m'emociona.
0: És que a més hem fet servir un recurs molt televisiu.
3: Sí, m'ho parla d'aquesta
0: música. La música aquesta horrible, que ho feien moltes a tele, això.
4: Sí. Jo crec que ha quedat bé.
3: Sí, ha quedat preciós. Ha quedat preciós. És que, què vos he de dir? Vosaltres, els espectadors, mos veus en Toni i a mi, i evidentment estem fent la nostra feina, estem presentant, però és que en Toni i jo hem creat una relació, un vincle. En Toni i jo abans de fer feina junts en els 5 dies, mos coneixíem per la professió, però sabíem, mos coneixíem, podríem dir, de vista o això, però des de que feim feina junts han creat un vincle, una relació, una amistat, que de veres va molt més enllà de ser companys de feina, som amics i de veres... Només tinc paraules d'agraïment cap a ell i li he dit sempre i li repeteix cada dia, Antoni és un crac, a part de ser presentador, és director del programa i fa una feinada, fa moltíssima d'aquesta feina invisible que la gent no veu i que evidentment ell com a director la fa perfectament i jo només li puc estar agraïda perquè ell, i a més de ser bon periodista, bon presentador i bon director que lidera tot un equipàs, és que ets superbona persona, és un 10, és un solet. T'estim molt, Toniet.
0: Molt bé, esperem que ho hagi sentit i si no li farem estall i l'enviarem a la televisió, a la ràdio. Fins a quin punt és important dur-se bé amb els teus companys?
3: Jo crec que, com per totes les feines, és important dur-se bé amb els teus companys, però és que la televisió, a la ràdio, te diria que encara una miqueta més, perquè això també se nota. La gent mos ho diu, que se nota el que transmetem, vull dir... que transmetem que mos duim bé, que mos ho passam bé.

0: gent que sí, hi ha gent que segurament no, o que sí, que per ventura me reconeix i no m'ho diu. També pot ser.
1: És una cosa que t'agrada, o tal vegada fa vessa, o depèn del moment, també. No ho sé.
0: No, jo m'agrada molt, m'agrada molt que mos ho diguin, perquè al cap i la fi demostra que la gent veu els 5 dies, que la gent li agrada el que feim, i és una forma molt guapa, d'alguna manera, de reconèixer la feina. A mi m'encanta, a mi m'encanta, i si me saluden, sempre salut, encantada, clar que sí, vull dir, faltaria més.
2: Vares néixer a Sencelles, bé, vares viure, no sé si has tornat, vius per Palma, ara?
0: Jo vaig néixer a Sencelles, he viscut pràcticament tota la meva vida a Sencelles, visc a Palma des de fa un poc més de 4 anys, per comoditat i perquè també m'agrada la vida a ciutat. I, però sí que veig que Sencelles és el meu refugi. A Sencelles hi tenc la meva família, hi tenc els meus amics i cada setmana sóc a Sencelles.
2: Quan vares venir a la universitat a Palma, com te vares sentir? Perquè record que en una entrevista vares explicar que te costava un poc.
0: En quina entrevista, Xavi? Ah, no? Tot on has investigat?
2: No, per mi una entrevista que varen fer i Beta Ràdio aquí mateix.
0: Sí. Que me costava un poc. No, mira, jo t'he de reconèixer una cosa. Som una persona que, de bones a primeres, me costa per ventura a vegades obrir-me en sa gent fins que no la conec o fins que no agafam una miqueta de confiança. I a vegades pot ser que per aquí ja una mica reticent, no? Però la meva manera de ser, i per exemple a la universitat, sí que en el principi pot ser me costava això d'obrir-me. Me vaig obrir amb una persona que va ser na Marian Romero, que curiosament el primer dia de classe a la universitat ens varen seure juntes, varen connectar, i mira que hem estudiat la carrera juntes i ella ara també està fent feina en els 5 dies, que això és meravellós, vull dir, som amigues, som companyes i això és fantàstic.
2: Per ventura, qualque estudiant, qualque futur periodista que m'ho està sentint i pensar, ah, mira, com jo també vaig estudiar, estic estudiant periodisme, m'encantaria ser com Najero. Si hi ha qualcú que s'emmiralli en tu, qualque consell tens per aquesta persona?
0: Jo no crec que la gent s'hagi d'emmirallar jo, però si hi ha una persona que pot ser morbou o pensa tant de bo un dia poder fer aquesta feina, jo li diria que tot és possible i tot se pot complir, perquè jo si m'arriben a dir ara fa 10 anys o quan estudiava que 10 anys després estaria fent feina en els 5 dies i estaria presentant els 5 dies, jo no m'ho creuria, no és que no m'ho creuria, dir, jolín, com han canviat les coses, no? Per tant, a base de fer feina, de currar-se, tot és possible, clar que sí.
2: Algun somni professional?
0: Jo te diria que ja estic vivint un somni, estic molt contenta, gaudesc moltíssim de la feina que faig. Sí que m'agradaria, evidentment, continuar fent el que fa i continuar fent, en aquest cas, televisió o feina en els mitjans de comunicació. Al cap i li fes món de la comunicació, te diria que és allò que m'apassiona, que m'omple, que m'agrada. Però no tinc una ambició ara mateix que diguis m'agradaria arribar a presentar, no sé. No, vull dir, jo som una persona també que intent conformar-me, evidentment, intentar millorar, i soc també molt perfeccionista. Però a dia d'avui el somni l'estic vivint.
2: Molt bé, que bé.
1: Home, ja has fet ràdio, televisió, no sé si hi ha qualque branca que encara te falti per descobrir.
0: No he fet mai premsa, per exemple, però, bueno, no ho descarta, vull dir, qui sap, mai diguis mai, però sí que es veu que me cridava molt més atenció a mitjans audiovisuals. Aleshores va ser quan vaig començar a fer pràctiques aquí a IB3 Ràdio, me va anar bé, me va agradar, i vaig començar aquí a fer feina, i després vaig poder partir cap a la televisió. No me t'emportes, per tant, tot el que sigui comunicació, benvingut sigui.
2: Molt bé, Dajero Mut, ara fem una aturada i després continuem a xiu-xiu perquè ha arribat el moment de jugar una mica.
0: Vinga, molt bé.
3: Vida l'arxiu. Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. El patrimoni de la comunitat autònoma s'estima en prop de 6.000 milions d'euros. Inclou edificis històrics, infraestructures i obres d'art, entre les quals les escultures de Joan Miró exposades als Jardins de Marivent, valorades en 3 milions d'euros. L'adquisició més important d'aquesta legislatura ha estat l'antiga seu de Sa Nostra a Palma, per un valor que supera els 20 milions d'euros. Un edifici on s'ha ubicat la Conselleria d'Educació i es planteja incorporar-hi fins a 500 funcionaris més de les Balears. Ho explica Susana Pérez Sánchez, directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
1: Ha sido muy buena compra para el gobierno, el poder también abrir, como quería vicepresidente, en la planta baja una buena oficina de atención al ciudadano.
0: El manteniment d'aquest patrimoni autonòmic té un cost de 5 milions d'euros anuals. També hi ha ingressos, com el lloguer cobrat a Fiscalia pels edificis del govern o les estades als refugis. Pel que fa al foc de Girona, es manté el tancament de l'espai natural protegit i durant la nit es redueixen els mitjans dels bombers de Catalunya, que encara no saben quan es podrà donar per controlat el foc per les contínues revifades de les flames. Els veïnats han pogut tornar a casa seva, s'han aixecat els confinaments, tot i que hi ha 11 edificacions en danys estructurals i 14 estan parcialment afectades. Eduard Martínez és cap de l'operació dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
2: Penseu que estem en un episodi extraordinari de risc, estem a la segona onada de sud de l'estiu. La previsió és que la marinada es reforci i ens pugui obrir. Tant el que seria el tercer sector del flanc dret, amb la qual cosa se'ns obriria, propagaria l'incendi i guanyaria tot el seu potencial cap a la zona oest del massís de les Gavarres, que és l'escenari que volem evitar de qualsevol forma.
0: Afegir que més de 10.000 persones han estat evacuades a la Catalunya del Nord per l'incendi que crema des d'ahir a Trevellac, a Occitània. Hi ha més de 2.000 hectàrees afectades i un bomber i un veïnat han quedat ferits de gravetat. Això a les portes d'una nova onada de calor que comença les pròximes hores. Demà, per tant, es tornaran a reactivar els avisos per calor a les Balears. L'Ajuntament d'Algaida ha inaugurat el Racó de la Memòria al cementiri municipal. Es tracta d'un nou espai dedicat a preservar la memòria històrica i homenatjar les víctimes de la repressió de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Compta amb l'escultura mural d'en Frau, cedida per Pere Josep Pasqual Sureda com a element central. Escoltam a Francesc Ramis, que és president de la Comissió de Memòria Democràtica.
3: Avui dia 5 de juliol, que no és una data qualsevol, sinó que fa avui 5 anys que van arribar a les despulles de Pere Llull, que va ser darrer bal republicà i que va ser rebut tal dia com avui aquí al cementiri del Gaida.
0: I Viniali compta des d'avui amb una nova filla adoptiva dedicada a les lletres, Maria Antònia Oliver, a qui s'ha retut homenatge en un acte i s'ha descobert una placa commemorativa a la placeta just de vora casa seva. Veïnats, amics i familiars la recorden com una dona amb empenta i amb reconeixements, com ara el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes. Així l'han recordat el Bala de Sencelles, Joan Carles Bert i Apolònia Serra, actriu i amiga personal.
4: Per nosaltres és molt significatiu que, a més, ella triés aquest entorn, aquest poble de Viniali, per venir a passar, digues, els seus darrers anys i que hi fes, diguéssim, vida i hi fes literatura.
5: Una excel·lent escritora, però la part personal és molt fràgil físicament, però molt forta de caràcter, una persona lluitadora, reivindicativa, a part de molt sensible.
0: És tot per avui. Actualitzarem les notícies demà, el primer butlletí de la jornada a les 6 del matí i després, a partir de les 7, a l'informatiu matí. Ara i IB3 Ràdio, aire.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
7: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. Escoltant-lo riure, qualsevol diria que mossèn Felip Díez Fortesa fa 5 anys que lluita contra un càncer. La malaltia no ha trastocat el bon humor d'aquest home ni la seva empenta, que continua tan intacta com el seu amor per la cuina. Un amor que l'ha duit a escriure el llibre de receptes Bon Profit de la Missa a la Cuina, I això que de petit no el deixaven ni acostar-se als fogons, terreny vedat als homes. Però Felip Díez prové d'una estirp de grans cuineres, també de botiguers. De fet, de la seva família per part de mare era Can Salvador, d'Alcúdia, una d'aquelles botigues d'un temps on podies trobar de tot, des de roba interior a un capellà, ell mateix, per salvar una boda al darrer minut. Històries que avui dia costen de creure, però així era el món i així encara el recorda ell. Avui compartirà aquests records amb nosaltres. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a la rectoria de Sa Pobla, al despatx de Felip Díez. Ell mateix es presenta.
8: El meu nom complet és Felip Salvador Díez i Fortesa. I vaig néixer el dia 27 d'agost de l'any 1958.
7: On vareu néixer?
8: Alcúdi. Mon pare era de la península, concretament de la província de Lleó. Era guàrdia civil, quan va venir a Mallorca. Va conèixer ma mare, va provar l'encimada i ja va quedar a Mallorca. Mon pare era un fill d'un pagès mercader d'allà de Lleó, de sa part que està més a prop dels picos d'Europa, un poble que se diu Vega Quemada, que és cap d'ajuntament de 8 pobles, i és el més gros, i ara actualment té, en si ven, 80 habitants, dels quals 60 estan a la residència i els altres 20 viuen a les cases. En l'estiu, lògicament, se desborda, perquè tothom compreix. I el meu predí era pagès i era ramader. I se dedicava a aquestes coses. I mon pare era un dels 5 fills, el major dels 5 fills que tenia, que va ajudar son pare fins que va fer servei militar. I llavors, com que les perspectives d'aquell moment no apuntaven massa favorables, va decidir continuar la carrera de militar i en la Guàrdia Civil. I el varen destinar, va estar una temporada llarga, va estar a la península, i després el varen destinar aquí a Mallorca. I a li va caure molt malament, perquè això que el duguessin tant en fora. I què va fer? Va idear un pla perquè li posessin una falta greu i el tornessin a la península. El que no li va sortir bé. I el pla era el següent. Si s'havia de presentar, posa'm, dia 1 de juliol, se va presentar dia 20 de juliol. Clar, mon pare no coneixia el caràcter mallorquí. I quan se va presentar dia 20 de juliol, el sergent que hi havia, que era mallorquí, li diu, bé, ja coneixes Mallorca? I diu, un poc, li deia mon pare, diu, vida, benvingut, i comença la feina. No li va posar cap res, no, ni res. I va haver de quedar aquí. Va conèixer ma mare i d'aquest matrimoni en surten 3 fills, 2 germanes i un servidor. Per part de ma mare, ella sí que era d'Alcúdi, el natural d'Alcúdi. Els meus predins també són alcudians. El meu predí, el predí Salvador, tenia una botiga. No sé si coneixeu una antiga botiga aquí, ara ja no hi és, era Can Salvador, una de les botigues més antigues d'Alcúdi, que estem de la guerra ja existia. Venia a ser el que és ara un hipermercado, el que hi havia en aquell temps en els pobles, que hi podies trobar des d'unes bragues de dona fins a una llista de bodes. O sigui, tot. De fet, durant la guerra, a la botiga del meu predí li deien el Arca de Noé, perquè hi havia de tot. el meu pare diu, bé, van tenir aquesta filla, només va tenir una filla, perquè la mare de ma mare va morir el mateix dia que va néixer ma mare. Un part difícil, o que passava molt, molt sovint en aquell temps, no? El pare se va tornar a casar, però llavors ja no, va ten, ja no van poder tenir més fills. I clar, i de tot això, jo som un rebrot d'aquesta família.
7: El fet de tenir la botiga del poble devia ser també un element que feia que passés molta gent per allà i que fóssiu coneguts.
8: Sí, era una de les botigues més conegudes de dins del poble. Perquè, ja t'he dit, teníem de tot. De tot. El més impensable que te poguessis imaginar, a casa nostra ho teníem. I si no ho teníem, ho cercàvem per tenir el client content. Per exemple, jo record, per exemple, les meves infanteses, clar, quan se tracava la campanya de Nadal, a qual que banda havien d'anar a comprar els pastorets i tot el de Nadal, i sobretot les juguetes per als infants. La botiga, el seu fort era la ferreteria, perquè el meu predi era lluny. I tota una part de la botiga que estava a la part de darrere, durant el mes de novembre i desembre, se convertia en la botiga de les juguetes. Desmuntàvem tot el que era la ferreteria, pràcticament, i posàvem les estanteries en totes les juguetes que noves que havien vengut bé, el que fan avui en dia per tot, no? Aquestes grans cadenes. I allò era, per jo que era un infant, i les meves germanes, era el cel.
7: Parlava en plural perquè supos que donàveu una mà, també.
8: Sí, sí, sí, nosaltres, tots, bé, de petitó en petitó no, però quan començàvem a tenir una certa edat, no mos ho havien de dir, tampoc. Ja mos poràvem darrere el taurell i demanàvem per mi què puc fer. I la predineta deia una cosa, m'han fet això, tal i qual, quan, per exemple, quan nosaltres veníem molt de cafè molt, que el nostre era molt conegut per el cafè, perquè fèiem una mescla de cafès, i quan entraves a casa nostra, a la botiga, aquella loreta de cafè, tot d'una t'arribava a l'ànima. I era una cosa que era molt popular a dins el codi. Això, de comestibles, això, i el formatge Mones, eren les dues grans ventes d'en quant a comestibles. Llavors es veníem altres coses, però pràcticament formatge i cafè, i tots els estivetjans que venien de la zona d'Inca, d'aquí de la pobla, de tots els pobles de veïnat, quan estivetjaven el codí, tots venien a comprar el cafè i el formatge a casa nostra. Clar, apreníem a fer coses, per exemple, embolicar, com que en aquell temps tot era a granel, no? Havies d'aprendre a embolicar el cafè, allò que agafaves el paper en les dues mans i que feies com un cocarroi, tancaves i ja ho tenies. Això va ser una de les primeres coses que la predina em va ensenyar. Va dir, vinga, mira què, va posar una pilota d'aquestes de ping-pong que teníem de jugar. Diu, vinga, aquest paper, això és cafè. I tic, tic, tic, vinga. I com ho feia? Jo mirava i dic, com ho feia? Intentava i se podia llançar una cosa. I clar, i això ja feia que anaves integrant a la botiga. Llavors hi havia coses que t'agradava més. Jo record que el que m'agradava més era vendre també la colònia, que també era granel, que teníem una maquineta perquè te duien aquelles botelletes amb aquell foradet tan prim que per ficar la colònia, clar, no hi havia. Teníem una maquineta que tenia un tub molt prim, ho ficàvem a damunt, omplíem el recipient de damunt i llavors tapàvem i amb una menjadora feien caure tot el líquid allà. Primer ho mesuràvem i tot. I jo disfrutava de vendre colònia. Per això era un encant. i despatxar la normal. A poc a poc anàvem aprenent qualque cosa. També teàvem, érem els vidriers del poble, venien a cercar vidres. Es per dir, quan ja vaig tenir una certa edat, ja me va, un dia regal el que me va fer va ser el diamant. El diamant era el que utilitzàvem per tear vidres. I cada diamant havia de ser el teu propi. No podia, tu no podies utilitzar el diamant d'espredir, ni mon pare d'espredir. Tu, aquest, és el teu. Perquè el diamant, en el teu pols, s'anava acostumant i quan tenia un pol distint, te carregaves el diamant. Mai m'he explicat per què. Però esperdiu, això ho tenia claríssim. Aquest és el teu. Sí, teníem en el Satorrani, teníem una taula, i una taula grossa, i quan havien de tear vidres, amb moltes ments, portàvem el vidre allà, prenien les mides, pam, pam, pam, i un sol regle, feien la ratxa, i llavors un copet, i se rompia. Si havien fet la feina, en rompia molts en el principi. Els petits sí que me'ls deixava. Si havia de tear qualque cosa que a vegades te venien que s'havia romput el vidre d'un fanal i de retalls de grossos fèiem aquestes feines i es podíem dir, vinga, pràctiques, fer això. I pam, pam, pam, i a poc a poc, jo recordo que n'he romput molt de vidres, però es podien dir, no te preocupis, jo quan era com tu també vaig rompre molts. I és a base de la pràctica. Per dir, també era lluner, feia llaunes, de tot, era també tota la part de les canals del poble per recollir la pluja, tot això era la feina del meu predí. Per tant, el meu predí tenia una feina que feia que fos molt popular. Perquè, clar, totes les dones del poble, quan havien de menester una llauna, Salvador, me faràs una llauna? Sí. Per quant? Si li deies quan te vagi bé, com els bons mallorquins...
9: No tornaves a veure mai.
8: No, llavors es va venir quan te deia, que m'has fet la llauna? No, espera un poc. I per això anava, en 5 minuts tenia una llauna de fer coques fetes. Perquè això també s'ha de dir. Quan li pegava, ara avui me dedicaré a fer llaunes. Se posava 2 hores a fer llaunes i te'n feia 50 o 60. Ja tenia feina avançada. Era així, era mallorquí. El predí era mallorquí. Sang mallorquina, i un home tranquil, faner, molt faner, i un home que sabia viure sa vida. No te preocupis. No és com ara que vivim per acumular. No, ell, tenc això, ja me basta. Jo tenc molt bons records en els predins. Els de León els vaig tractar manco. Sí, però de tant en quant venien a passar una temporada a Mallorca. Sobretot el predí, quan la predina se va morir, el predí va quedar un poc tot sol, allà a León. Els altres fills havien anat, quasi tots varen baixar a Madrid, perquè allà hi havia més futur. I ell anava a visitar-los a tots, un mes o dos mesos. Allà anava un mes i potser quan venia a Mallorca o venia tot l'hivern o venia tot un estiu, la temporada que li anava bé i estaven nosaltres. I jo sempre, la veritat, dins la família sempre he trobat molt bon ambient, sempre hem viscut molt cordialment i sempre intentant, si tenies inquietuds, aprenien moltes coses. Que a nostre sempre m'ho van dir, vosaltres heu d'estudiar. Quant hàgiu estudiat i tingueu? Diu, mon pare va dir, nosaltres vos pagarem els estudis que vulgueu. Diu, llavors, si si decidiu una cosa, pues, m'ho van respectar. La meva germana petita, per exemple, no va voler tenir estudis superiors. Molt bé. Es va poder fer feina a ajudar a la botiga. Ens respectaven, però tothom ha de fer qualque cosa. I sí, teníem un cert apreci a la cultura popular i tot això, però llavors cadascú li surten les seves corolles. No? I jo me va pegar per més, molt més endavant, me va pegar per la part de la cuina. Que jo ja de petit, a ca nostra dins la cuina era un territori prohibit en els homes, com a totes les cuines mallorquines d'aquell temps. Les dones dins cuina comandaven, sobretot la meva predina. Mentre hi havia la predina, sonava per rangos. Jo vaig conèixer la predina, que era una gran cuinera, llavors la predina, i llavors, esclar, lògicament, ma mare, i totes han estat grans cuineres. Però la que donava 10 voltes a totes era la repredina. En dues cosetes te feies dinar i te llepaves els dits. Menjar de subsistència i tot això, aquella dona-te, jo crec que si li haguessin donat el que compra ara per una setmana a la gelera, alimentaria tot el poble. Però bé, aprenia molt. Clar, jo sempre... la cuina sempre m'ha atret. Però clar, com que no me deixaven... El que això sí. Per a dinar, i com feis això? I jo anava... No entrava, però mirava i vaig anar aprenent moltes coses del món de la cuina.
9: Recordàveu algun plat en especial de la vostra repredina?
8: No, qualsevol cosa. Un simple ous en domàtica, per exemple. Jo, per exemple, he intentat fer els ous en domàtica com els feia ella i no hi ha manera. Ho he provat de mil maneres. I disfrutava. Me'n podia menjar, m'agradava molt i si no m'aturava me menjava els dels altres. Perquè jo quan era... Jo vaig tenir dues etapes dins la... També de petit vaig estar un poc malalt i en el principi no menjava gaire. Estava desganat. Però llavors me vaig començar a menjar i valia més comprar-me un traje que convidar-me a dinar. Menjava borrades. Bestialitats. I això, clar, me feia tan bé investigar. Amb els seus amics, a vegades m'on anàvem, vinga, anem a fer el sopar. Felip, m'ho faré el sopar avui, sí. S'estiu, que de candé sopar? D'un trampó amb frits, per exemple. Vinga, i anàvem a comprar el que havia de menester. Jo entrava a la cuina i m'ho esperàvem. I anàvem, sopàvem plegat, bé, cosa el que fèiem en aquell temps, no? I això va despertar en mi un poc aquestes coses. Clar, a casa nostra mai vaig poder demostrar les meves arts culinàries. Perquè sempre eren les dones que estaven dins la cuina. Llevat, que sempre ho recordaré un any per Setmana Santa, les dones, ma mare, la predina i les meves dues germanes, se'n van anar a passar la Setmana Santa a Madrid, amb els tios. I van quedar els tres homes. El predí, que també li agradava la cuina, també era d'això, mon pare, que també, clar, quan estaven al cortec, quan encara era fredí, vivien o que s'hi diuen la casa quartel, i es treien en el port del Codí. I hi havia la casa quartel per als casats i la casa quartel per als fredins. La casa quartel per als fredins era un dormitori d'aquests comuns, una cuina comuna, i se feia el menjar. I mon pare també li agradava també menjar, perquè no li va quedar més remei, perquè quan era petit se n'anava, son pare li deia, au, agafa les vaques i vés a pasturar-les. i li donava, i sa mare li donava lo necessari perquè se fes el dinar, i estava tot el dia per la muntanya i s'havia de fer dinar així com el que tenia. I clar, la necessitat és el que fas cuiner. I varen dir, bueno, i ma mare va dir, que bona desfareu per dinar? Dic, sí, que bona desfareu, no te preocupes. Va dir, molt bé, un dia cuinava mon pare, un dia cuinava el predí, i jo un dia, que era un dia enratxant, els vaig dir, dic, me deixeu cuinar jo avui? I el predí me mira, jo devia tenir 14 anys, coses d'això. I te'n desfaràs? Pensa que avui és divendres santa, és dijuni i abstinència i no podem menjar segons quines coses. No us preocupeu. I que mos vol fer? Dic, un arròs amb verdures. Pues va bé. Vinga, ja, proveu. I me van deixar mon pare i el predí a la botiga i un servidor a la cuina fent el dinar. De tant, quan venia el predí, com va l'assumpte? Va bé. No, fa bona olora. Més bon serà. I vaig fer una paelleta en tota casta de verdures que vaig trobar per dins la gelera, el que teníem. I a l'hora de dinar, mem aquesta paella. I per allà diu, quantes vegades l'havies fet en aquesta paella? Diu, cap, és la primera vegada que l'he feta. Diu, i això, perquè un dia ho vaig veure fer la paella. Diu, ah, Pol, això. O sigui, tots teníem d'alguna manera, tant els homes com les dones, aquest gust per la cuina, uns per necessitat, els altres per afició, però sempre mos ha tret en aquest món.
7: Era Felip Díez Fortesa, capellà nascut a Alcúdia i cuiner per vocació. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
2: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni de Felip Salvador Díez Fortesa, capellà nascut a Alcúdia, que ha fet de la cuina una segona religió. De fet, acabam d'escoltar-lo parlar de com va desenvolupar el seu gust pels fogons. També l'hem escoltat parlar moltíssim de la influència que varen exercir en ell els seus padrins. Però durant la nostra conversa també varen demanar-li per com eren els seus pares, començant pel seu pare, guàrdia civil.
4: Ell era un home molt disciplinat, era molt de disciplina, però també un home... A mi, un pic me va posar, me va pegar una galtada. Una. I no tenia su culpa jo, però com en aquell temps callaves i no deies res. Llavors és quan va reconèixer que s'havia equivocat. No me va demanar perdó, però vaig veure que havia que havia sabut quina era la realitat, no? Però vamos, jo per això era un home. Era estricte, era disciplinat, i això m'agrada, això m'ha ajudat molt, en segons quines coses. Faner, com ell tot sol.
3: I la vostra mare com era de caràcter?
4: També era una dona mallorquina de la casa, també molt fanera, perquè clar, la botiga ho havies de dur tot. Havies de dur la botiga, havies de dur la família. Nosaltres teníem... el que els deien totes, que eren totes joves, que a vegades, quan hi havia molt de trull en la botiga, venia la veïnada que tenia un parell d'any més que nosaltres. Maria, te vols endur els lots a fer una volta, per favor? Perquè anàvem molt apurats. I m'ho agafàvem i m'ho anàvem amb ella. Si eren l'estiu, anàvem a prendre un banyo. Ja està. O anàvem a fer una volta fins a la morada i a jugar un poc al carrer. Això és el que fèiem, no? I clar, però jo vivia això, però mon pare era estricte, era molt estricte. A més que va estar format dins el món de l'exèrcit i la Guàrdia Civil, però no he sentit a dir mai de que mon pare maltractés la gent, i va ser molt d'anys, el cap del quarter d'esport d'Alcúdia i d'Alcúdia. Sempre va respectar tothom i és veritat que quan hi havia una cosa sempre intentava arreglar les coses el més pacíficament possible. Sempre podria haver qualcú que se t'aporà xuló i ell també era xuló. Qui més? No? Però vull dir, sempre intentar arreglar les coses de la manera més pacífica possible i ajudar a tothom en tot el que li demanessin. Qualsevol cosa tu li demanessis a mon pare, ell sempre estava dispost a ajudar-te. Nosaltres la botiga, com aquell que diu, tenia un servici de 24 hores. Perquè mon pare, quan acabava la feina de Guàrdia Civil se portava a la botiga, perquè havien de treure la cosa en mans. I moltes vespres, que l'Ajuntament s'espanyava qualque cosa i necessitaven les 3 de la matinada, i ara on anem? I no tenim Can Salvador. Venien, mos tocaven a la porta, mon pare s'aixecava i els despatxava i els ajudava. Si no va bien esto, volver otra vez. Sempre servei. I sempre el client de la botiga era sagrat. Demanàs el que demanàs, s'havia d'anar satisfet. Jo tenc una anècdota de la primeria que era capellà, que encara estava apollant-se, que van venir uns estivetjans i s'havia de casar la filla de la casa, d'aquests estivetjans. I justament se varen posar malalts el rector i el vicari del Cudi. Una li va pegar un atac de nenes i l'altra no sé què punyeta. Bé, no podien dir missa i se casaven el dissabte, i el dissabte va passar això. De matí els van telefonar, diuen, estem intentant trobar un capellà però no en troben cap, per venir a fer allò i dic, no sé com ho farem, perquè nosaltres no podem. I aquell home, desesperat, va venir a casa nostra i va saludar un pare, que tal? Ei, està en pare, sí. Diu, què, com va el verano? Diu, no me diga nada. I li va contar el cas. Diu, espera un moment. Agafa el telèfon, me telefona jo a Pollença. A ver, esta tarde, ¿puedes venir a casar a una pareja que el cura del Cudi está enfermo y no lo puede casar? Puedo venir, pero yo necesito que alguien me autorice. Y yo dije, espera un poco, voy a llamar al vicario general, les pondré el caso y tal y cual. Y voy a telefonar al vicario general y le dije, mire, pasa eso. Dic, y mon pare me demana, ven si puc anar a fer aquestes noces allà. Dius, bueno, si no, ell va xerrant, sos capellà, diu, no, és que nosaltres no mos podem moure de dins el llit. Tots dos estaven dins el llit que no se podien bategar. I ell diu, vendrà en Felipe i farà ses noces, que tal, que bé, nosaltres no hi havíem pensat en ell. I mon pare, vaig a mirar mon pare i dic, a què hora? Digo, a las cinco estaré allí. I se'n va en aquell home que estava tot desesperat i li diu, ja tiene cura para la boda de su hija. I què em diu? Què em diu? Com? Sí, que ja tiene boda para el cura. Ja tiene cura para la boda de su hija. Diu, no, si aún será verdad que en casa Salvador tienen de todo. No sabia, fins en aquell moment, aquell home no sabia que era capellà, les filles del cas. Diu, sí, mi hijo es cura i vendrà a celebrar la boda. Oh, que bé, i se'n va anar tot content. Bé, la dona tota apurada, la filla que plorava. Quan va arribar, diu, xe, tranquilos, que os casáis. Diu, com? Diu, sí. I diu, i no os imaginareis d'on he encontrat un cura. Y son pare y Eliven. ¿Dónde dice? ¿Dónde va a ser? En casa Salvador, que allí tienen de todo. Digo, ¿cómo? ¿En una tienda tienen un cura?
5: ¿Com vos va surgir esa vocació? ¿Com vareu estudiar i com vos va anar conduint la vida de cap a la vostra feina?
4: En aquell temps, els penjats als lots no tenien molt de puestos per on anar. No és com ara, que la gent dels lots està més ocupada que la dels majors. En aquell temps, escola, ca nostra, i el que deien la congregació. Els lots anaven a la congregació i les nines anaven a cases monges, perquè les nines, per exemple, els ensenyaven a brodar, a cosir, bé, coses de dona d'aquell temps, no? I tots anàvem, també, a Salou també anàvem a Casa Monges perquè m'ho ensenyessin les oracions per combregar. Bé, però a part, els lots tenien la congregació. La congregació era un local que depenia sempre de la parròquia, on hi havia un futbolín, una taula de ping-pong, parxís, ajedrez, oca, joc de taula, no? I passaves, des de cap vespre allà, hi havia també quatre tebeos, quatre vidres de sants i tot això, i passaves, anaves allà, passaves de cap vespre, hora de la missa, com que el vicari havia de tancar, au, lots, que tenc que anar a la missa, qui vol venir? I tots anàvem i uns fèiem escolans, ajudàvem a dir la missa, i així anàvem. I jo des de petit sempre he estat dins, he estat dins l'iglesi, dins d'escolanet, des de molt jove, en els 4 anys, jo ja arrossegava el cul per la sacristia. Perquè no tenia res més que fer. No hi havia res més. Un lot de 4 anys, en aquell temps, o estaves a casa teva amb plegades o jugant a el que fos, no hi havia... Però ells sortien al carrer a jugar i tot això, però... I si anaves allà, el banco estaven entretengut, de tant en tant donaven un caramello i... ajudaves a... Me posava de vores que allà vestit d'escolanet no en tenia ni una paraula perquè tot era en llatí. Jo contestava el que m'apareixia que havia de contestar. Per exemple, allò que te deia... Dominus vobiscum, el Senyor sigui amb vosaltres. I jo sentia que deia, com espíritu tuo? I jo deia, l'esperit de tuo. De contestava el que sabia. I jo veia que es capellava, sobretot el vicari, reia un poc, es retona, perquè era més sever, però el vicari va dir, no és així, te corregia. Vale. I passàvem el dia així, d'aquesta manera. Clar, tu, que ets la meva família, també una família que tots hem anat sempre, hem estat practicants en tots els aspectes, i per tant, sempre hem estat molt atracats a l'iglesia. I a mesura que vaig anar creixent, pues de cada vegada estava més hores dins l'iglesia, fins que a un moment determinat vaig decidir donar el pas a fer-me ser capellà.
5: On vareu estudiar prèviament?
4: Jo vaig estudiar els primers anys de... Bé, les primeres passes, les primeres lletres a Casa Monges, que era allà on t'ensenyaven a llegir, pràcticament a llegir. Llegir i començar a escriure. Els jardins, el que ara diuen el jardí d'infància. T'ensenyaven a la lletra. Anaves, la gent major deia, m'ha aprendre la lletra a Casa Monges. I allà m'ho ensenyaven a llegir. Després, el que hi havia, com suposo que en tots els pobles, hi havia l'escola nacional, de nins i de nines, i la casa de monges, i per les nines, i l'escola parroquial per als lots. Jo anava a l'escola parroquial. I anàvem allà i bueno, i anava... Això va ser els primers passos. Llavors, en els 10 anys, ja me vaig anar, vaig començar a anar en el Beat Ramon Llull d'Inca, el col·legi Beat Ramon. I allà vaig estudiar tot el que era el batxillerat d'aquell temps. Batxillerat elemental i batxillerat superior. Les corresponents revàlides d'aquell temps. Quedava intern, jo estava intern. A partir dels 10 anys, jo, a casa nostra, llevat d'un any o dos després de la mili, que va ser un trauma per mi, que vaig estar tot dos anys seguits, tot l'any a casa nostra, m'ho vaig trobar estrany, perquè sempre entre intern, llavors estudiat d'estudis superiors, i tot això, mai, sempre he estat a fora, no? I he viscut, també, això m'ha facilitat molt, per exemple, la meva vida de capellà, que te canvien de puesto. Bueno, com que a casa de petit ja sempre Sempre estava acostumat a anar d'una banda a l'altra, pues anava a això. Vaig estudiar en el Ramon Llull, llavors vaig estudiar magisteri Alberto Jiménez, després de magisteri vaig fer el servei militar, després vaig durant 2 anys vaig fer classes, quan vaig acabar el servei militar, durant 2 anys vaig fer classes de professor magisteri, vaig estudiar l'especialitat de ciències naturals i matemàtiques, i vaig fer classes 2 anys de matemàtiques a INCA, a la Puresa. Després va pegar lo de ser capellà i vaig entrar al seminari, que ja era un bergant, ja era gran. Sí, hi havia molt jovenets, però també en el meu temps també ja n'hi havia que eren, que començar, que ja no eren, que venguessin, diguessin, directament del seminari menor. Del meu temps devíem ser, per exemple, nosaltres érem 4 i només n'hi havia un que vengués del seminari menor. Els altres 3 havien venit de... Un altre també era de Bunyola, en Guillem Rosselló Bujosa, que ara s'ha de dir que se va secularitzar i està en el món de l'editorial. Aquest era company meu de seminari, Antoni Pons, que aquest m'apareix que va estar un any en el seminari menor. Però l'altre company meu, que era en Gabriel Seguí, trobat, aquest va fer tot el seminari menor, tots els cursos del seminari menor, i llavors es va passar directament en el d'això. I nosaltres som en Guillem Rosselló, era un al·loc que venia del món del treball, venia de... era electricista, se dedicava a l'electricitat, a fer instal·lacions i tot això. S'ha de posar les piles per poder agafar ritme dels estudis eclesiàstics. I clar, vam anar a poc a poc, vam anar superant. Els altres, com dels altres cursos, també tots, n'hi havia molts que eren molt majors, que eren més majors. Però vamos, sempre, no. Això, el major de tots era el bisabuelo, com a Samili. A Samili també, els majors eren els bisabuelos i els més jovenets eren els recutes. No, que hi havia totes les coses que hi havia en aquell temps.
5: La carrera de religiós és una vida de vocació. En algun moment vareu dubtar d'aquesta vocació, algun cop a dins?
4: No, sempre hi ha moment de dubtes. Aquell que diu que mai ha tingut un dubte diu mentides. Perquè vulguis o no vulguis, la vida t'empeny de per tots els costats. Hi ha moments que quan te pega una sempanta forta, si no estàs ben preparat, te'n vas per avall. I dubtes. Fins que trobes un llavors el reforç i segueixes endavant. No? Però sempre hi ha dubtes i moment de que ho enviaries tot a porgar fum. A lo millor o tens un pot de depressió, a lo millor la soledat se te fa més forta. Hi ha molt d'aspectes a la vida d'un capellà, perquè clar, duim una vida tot si jo de viu per viure tots sols, i jo vulguis o no vulguis, dins el nostre món d'alguna manera apagues i has d'estar convençut, és cert que gràcies, jo sempre don gràcies a la fe, que tot el que he superat ho he superat gràcies a això, i la força i anar endavant. Ja em diuen que vostè és molt valent, quan ara en la malaltia. És que vostè sap que és de valent. Dic que vol el que faci, que me tanqui la rectoria i no faci res. No. Estem aquí per seguir endavant. Jo li dic, jo cada matí quan m'aixec, en so de dalt, li dic, ja sap què has de fer, eh? Si me necessites aquí dalt, crida'm, i si no, deixa'm aquí baix. Tu saps quan m'hauràs de menester i per mat. I és això el que jo sempre ho dic a la gent. procuro transmetre aquesta fe viscuda, perquè la fe és molt guapa quan no tenen problemes. Però és molt més guapa, és meravellosa quan en tens. Perquè llavors és on se demostra, la confiança que tens depositada.
5: Em podríeu explicar un poc el vostre recorregut com a capellà i per on heu estat? Quin va ser el primer dia que vareu donar missa?
4: La meva primera missa, jo me varen ordenar de capellà dia 13 de gener de l'any 1991, a la parròquia de Pollença. L'endemà vaig anar a dir la meva primera missa en el seminari. I era el costum que hi havia. Que era allà on pagaven la novetada. Que he de dir que va ser el moment en què se van canviar el missal. Teníem una edició del missal molt antiga i més o menys jo ja sabia per on anaven els tirs. I quan vaig arribar allà, el rector del seminari me diu, en Teodor Suau, me diu: au, Felip, tu estrenaràs el missal nou. Dic, què? I ara, i jo que ho tenia tot per tenir les pàgines apuntades. Bé, no te preocupis, jo t'ajudaré un poc. I ja està, però... O sigui, vaig estrenar l'edició nova del missal el dia després de la meva ordenació. Lògicament, llavors, es cap d'unes setmanes, el dia 13 de gener, en dilluns, i dia 20, que era el dia Sant Sebastià, vaig dir la meva primera missa en el meu poble, diumenge següent. Durant aquesta setmana ja em vaig dir de misses. Vaig dir, en el seminari, l'endemà ja em va tocar fer un funeral i tiramilles. El rector no em va dir que fa 10 dies de vacacions. Endavant, tot d'una. O sigui, és una cosa que ja entres dins, ja entres dins el truí i te vas acostumant. Però mira, no, molt bé. I, llavors, de Pollença, vaig estar 5 anys i pico a Pollença, me van endur a Santa Margalida. Estant a Santa Margalida, me varen demanar que també me preocupàs, estava de rector a Santa Margalida, i me varen dir que dugués també Maria de la Salut. I durant 3 anys i pico, vaig dur Santa Margalida i Maria de la Salut. I a partir d'aquest moment ja sempre he duit com a mínim 2 parròquies. Sempre he estat rector a 2 parròquies. De Santa Margalida vaig passar a Inca i vaig ser rector de la parròquia de Crerrei i rector de Mancor de la Vall. D'Inca vaig passar en el Molinar. En el Molinar, en principi, només duia el Molinar, perquè estava a Palma. Vaig tornar a agafar estudis, vaig començar a estudiar, bé, més ben dit, ja vaig començar a estudiar quan estava a Inca, i a mesura que se n'anava, com vaig dir al bisbe, senyor bisbe, jo necessito estar a Palma per mort dels estudis, per estar més a prop. I me varen passar en el Molinar, jo estudiava en aquell moment, estava estudiant comunicacions audiovisuals, una altra vegada Alberta Jiménez. Vaig fer tots els estudis de comunicacions audiovisuals i llavors vaig seguir a Molinar. Quan vaig acabar els estudis, se va jubilar el rector del Coll d'en Rabassa, el Felip, agafa en Coll d'en Rabassa. Llavors se va jubilar de Can Pastilla. Felip, agafa el Can Pastilla. Era mal que llavors ja va venir en Pep Adrover, que actualment és el vicari general, que encara que ja era en aquell temps, i va venir per ajudar-me un poc en les parròquies, i entre tots dos duien les 3 parròquies. Llavors m'envien aquí. Aquí ja me van enviar amb un company meu que m'han conegut des de petit, en Pere Gerard, que era vicari del CUDI, va ser vicari del CUDI quan jo era jovenet, quan estudiava magisteri, ell era el vicari del CUDI. I li donava classes particulars de matemàtiques a ell. perquè ell va començar a estudiar magisteri. I les matemàtiques no li anaven bé. I jo, com que havia estudiat la part de matemàtica, em va dir, Felip, me pots ajudar? I vinga, i fèiem, i la cosa que no entens, i li explicava. Llavors es preparàvem els campaments de la parròquia en són nens, i després anàvem a sopar en esport del codi. Cada setmana teníem, fèiem organitzàvem així. I amb ell sempre hem tingut molt bon tracte, i m'ho van enviar tots dos a Muro i a Sa Pobla. I havien de ser tots solidaris de Muro i Sa Pobla. Clar, quan m'ho van fer solidaris de Muro i Sa Pobla, nosaltres ja m'ho van ensumar que n'anirien afegint. No duien tres mesos aquí, se jubila el rector del Cudi i m'ho afegeixen al Cudi i part del Cudi. Quan troben un perenal que duia i volgui dir el Cudi i part del Cudi, m'ho lleven al Cudi i part del Cudi i m'ho donen Santa Margalida. Llavors m'ho lleven Santa Margalida i m'ho donen Buja i Campanet. I aquí estem. Som rectors, nosaltres dos, de Sa Pobla, Muro, Buja i Campanet, actualment. No. Tots dos, jo tenc 67 anys i ell en té 76. I jo, així com estic...
5: No vos heu avorrit.
4: No, l'avorriment, jo dic que s'avorreix aquell que vol.
5: Continuo implicadíssim i superactiu, malgrat la malaltia.
4: Intent. No puc dur ritme que duia abans. Hem de reconèixer. Eh? Per exemple, jo abans si havia de dir 4 misses seguides, te'l se deia. Me'n podria posar. Per exemple, el diumenge si havia de dir, a vegades que no quedava més remei, si havia de dir

0: anar a fer feines i quan era més jove de campaments a Pollença, jo me passava un mes i mig en escat de Formentor, de campaments. Començava abans de Sant Pere, per Sant Joan, quan acabaven les classes, començava els campaments i fins a Jaume. I era un mes que era pum, pum, pum. Jo havia d'estar al davant del campament de la parròquia, que eren quatre turnos de campaments. Tenien monitors que venien a ajudar i tot això, i me deien, no, no, hi havia monitors que me deien, no saben com ho fas, diu, perquè nosaltres acabam el campament i me n'anam a dormir i estem 2 dies dins el llit. I jo acabava el campament el dijous, el dissabte, migdia, i el diumenge de matí a les 10 ja es tornava a estar en marxa. O sigui, sempre he estat un home molt actiu i això sempre m'ha fet viure la vida el millor que he pogut. I don gràcies a Déu de tot el que he fet.
1: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Felip Díez Fortesa pel seu temps i amabilitat i moltíssimes gràcies a l'amic Tomeu Canyelles, que va ser qui ens va donar la idea per l'entrevista. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, us podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, que segueix de vacances, i en Andrea Sánchez, en els controls tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 665 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 5 de juliol de 2026. I bé, jo crec que podem començar comentant dues coses que mos heu fet arribar. Per una banda, tenim que ens vàreu comentar a menys si aquest betlem que s'ha inaugurat a l'església de la Sang i que va ser notícia fa un parell de dies, que mem si era el mateix que varen tractar a un dels primers programes de Font de Misteris Televisió. I bé, mos vareu fer notar la curiositat, o no, eh, de que hagi estat inaugurat en ple estiu. I bé, la veritat és que és fascinant i també miraculós, Betlem de la Sang, que així és com se'l coneix, Betlem de la Sang, és efectivament el mateix que vàrem estar comentant a la tele, aprofitant que era, en aquell moment, quan vàrem fer aquest programa de televisió, era quan començava la darrera, diguem, s'empenta per a la seva restauració final i posterior exposició en el públic, que és el que ha succeït ara, eh? Que s'ha exposat en el públic. I bé, evidentment també afegir que val la pena visitar-ho, està on l'Hospital General, a Palma, l'església de la Sang, està jo quan entres a Mascarra, i bé, a partir de demà, de dilluns, dia 6 de juliol de 2026, estirà a l'abast de tothom que ho vulgui veure. Bé, ja dic que val la pena, és un dels naixements pessebres, eh, més antics d'Europa, i que també té la seva llegenda, com no pot ser d'altra manera, això ja ho van...

0: per Nadal? Idò s'ha inaugurat, reinaugurat oficialment ara, perquè s'ha aprofitat la festivitat de la sang, de la santíssima o preciosíssima sang de Crist, que jo crec que aquesta festivitat aquí a les Illes tampoc és que tingui massa transcendència com a tal. Hi ha bandes que sí, que et celebra més, com això de bous a la mà, per exemple, és precisament per aquest motiu. I això de la santíssima o preciosíssima sang de Crist, si no vaig errar, realment et celebra el dia 1 de juliol, i després el que es fa és una eucaristia el 1 diumenge de juliol, és a dir, avui. Així, doncs, ja tenim la justificació del per què s'ha fet aquesta presentació, aquesta exposició pública, aquesta reinauguració aquests dies, per fer-ho coincidir en la festivitat de la sang, perquè això està a l'Hospital de la Sang, a l'Esbetlem de la Sang. O sigui que no és per motiu que sigui des Nadal. Si bé, Borja, tu tens una altra, no sé si dir justificació, però sí motiu pel qual aquests dies podrien ser més acords per això, per una presentació d'un Betlem, que no pel desembre. Que crec que no t'ho esperaves, que t'ho ja se n'entén ara aquesta vinculació, aquesta relació, però... Però tu tindries una explicació.
1: Clar, no m'ho esperava, però sabeu que sempre estic disposat a reivindicar... Bé, i no és que ho digui jo, evidentment. És a dir, si anem a fonts no canòniques, anem a fonts apòcrifes, mos trobam en què el bon Jesús no va néixer per desembre. Va néixer a l'estiu. A dates més o manco properes, podríem dir, el 21 d'agost. L'any, el deixem a part, si voleu, voltant d'entre el menys 6 i el menys 8, però sí... per l'estiu, que evidentment si intentem encaixar una miqueta les peces del naixement, ho hem dit moltes vegades, però és que s'ha de repetir, vos imagineu un naixement a Israel en mig de no res entrat a desembre, fa fresqueta, vull dir, no és el millor indret com per fer certes coses, tampoc és el millor moment per enviar la gent a fer un cens, perquè és un viatge llarg, és un viatge a París, els viatges es feien a l'estiu.
0: Però aquí la gràcia, el que probablement els que mos escolten no saben, és que tu el dia 21 d'agost vens una miqueta, com qui diu, a celebrar el Nadal, mos felicitam el Nadal...
1: I hi ha hagut anys que he muntat Betlem.
2: Sí, això anava a dir, que hi havia rumors que muntes Betlem normalment aquell dia.
0: Bé, no són rumors... Són,
2: confirmat són, per les fonts.
0: Són certeses. Així que, segons en Borja Rigo, hauria estat adient, no ara, sinó d'aquí un mes i mig. Res a dir.
1: No, i també aquesta mateixa setmana mos ha arribat un missatge en relació a el que vaig contar la setmana passada, crec que va ser, sí, de la carretera dels Estats Units, de la Clinton Road, plena de misteris i coses estranyes. Mos deien que una idea de per què succeeixen tots aquests fets impossibles podria ser la teoria de solapament. I crec que és certament interessant.
0: Bé, però si un cas, podríem fer sumari, que no sé si te voldràs estendre massa amb això de la teoria aquesta del solapament. O sigui que, si vols, Andrea, cinto sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 665 de Font de Misteris explorant la misteriosa carretera de Clinton Road i una de les hipòtesis més sorprenents vinculades en els seus enigmes, la teoria del solapament que ja ha comentat en Borja. Al món diversos coneixerem la sorprenent figura d'Ulisse Aldrovandi, el naturalista renaixentista del segle XVI i com moria en el XVII, i que catalogava dracs i criatures fantàstiques i també descobrirà una inesperada relació de les Illes Balears amb una antiga confusió científica convertida també en llegenda, podríem dir. I seguirem també amb més notícies relacionades amb el tema dels UFOs i de la seva importància a la premsa en els darrers temps. I I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i B3. Per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ib3.org i a sat ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

I d'això, Borja, que volies comentar qualque cosa més damunt del que vares explicar en el darrer programa i ho vols fer arrel de que mos ha arribat un missatge damunt d'aquella carretera on succeeixen fets estranys, a part del semàfor que digueres que durava 5 minuts, a part, a Solla, quan jo era jove, n'hi havia una dins del poble que no sé si eren 5 minuts, però que es feia etern. I damunt tot allò que vares comentar, ara explicaràs, si vols, això que dèieu de la sola passió, però he de dir que després, quan va acabar el programa, ho vàrem estar comentant entre nosaltres i vaig cercar, i m'ha cridat l'atenció perquè hi ha mitjan de comunicació on narren de manera bastant acurada això dels estranys fenòmens perdó, en aquella carretera. Estem parlant d'una carretera a New Jersey, en els Estats Units, que bé, està molt a prop de Nova York. És una carretera amb molt poc trànsit, té d'haver 16 quilòmetres de llargari, que allà que tot és tan gros, i de no és res. A més, tampoc es coneix massa cosa, perquè les poblacions que unia ja gairebé no existeixen, i al llarg d'aquesta carretera hi ha poques cases. És una carretera secundària, sense més, no? Però que és famosa per altres motius, com pot ser tenien els seus voltants des de reunions de, diríem, estranys grups. Entenem estranys com no habituals, com serien bruixes, per exemple, o els membres del Ku Klux Klan. A part, també diuen que hi ha reunions allà de satanistes, a sabre, que entenen per satanistes, clar, i on també es diu que es veuen estranyes criatures i fins i tot fantasmes que interactuen amb els testimonis. Qualque història atribuïda a aquella banda d'allà seria, per exemple, la dels guardaboscos, que són una mena d'agents forestals, dels que diuen que, per exemple, a una banda que es diu Terras Pond, a la que només se pot accedir escalant, i d'aquí uns joves varen muntar una tenda de campanya allà dalt, no fa tant, i bé, eren allà i varen ser visitats per una parella d'agents forestals. I el dia següent varen saber que darrere la descripció d'aquells dos agents forestals es corresponia a uns que varen morir l'any 39.

0: Això de congelar els cadàvers que li atribueixen en aquest, era en Kuklinski, era per tractar d'evitar que poguessin seure el moment exacte de sa mort, per dificultar. Jo crec que tot això sí que dona mal rotllo. Després mos demanau, en els que feim Font de Misteris, si no mos fa por seguir el misteri, tractar d'anar a llocs encantats, etc. No, el que mos fa por, verdaderament, són coses com aquesta. I bé, a part també es parla de llums estranyes i una mica això, que reuniria tot el que es pot reunir, no?, amb això del misteri. I Borja Rigo, quina seria la teoria aquesta?
1: Idò, si una mica com a resum, seria una altra teoria ben curiosa que sovint s'ha emprat per intentar explicar aparicions, fantasmes i altres fenòmens d'aquesta sobrenatural. I segons aquesta hipòtesi, la nostra realitat podria coincidir de manera puntual amb una altra dimensió o un altre pla d'existència. Quan això passa, durant uns instants, o una mica més per ventura, podríem arribar a veure persones, indrets o escenes que no pertanyen al nostre món, sinó a una altra realitat paral·lela. Així, allò que molts podrien interpretar com un fantasma, i dels defensors d'aquesta teoria no seria cap esperit, sinó qualcú, per aventura, ben real, però d'una altra realitat que, per qualque motiu, s'hauria creuat en la nostra. No és la meva teoria favorita, és interessant, no la descarta, és complementària, però, per què no? És a dir, sí que és vera que quan un pensa en tot el que passa en tan poc espai en aquesta carretera, hi ha com massa misteris per tan poc espai, és a dir, potser són misteris d'altres bandes que venen també.
0: Bé, això de que venguin misteris d'altres bandes a confluir en aquell punt, bé, també se podria tractar un d'aquests jocs energètics, no?, del que es parla sovint. Aquesta teoria podria tenir relació amb aquella que mos va arribar fa uns anys arrel del programa La búsqueda d'en Roldán i de na Yolanda García, que uns a Menorca, mitjançant una ràdio, simplement connectada a la ràdio, a la freqüència modulada que estaven fent el servei militar, haurien connectat amb uns altres que haurien fet també el servei militar allà 60 anys abans? Creus que podria tenir certa relació amb això?
1: Seria com encara girar un poc més la rosca de la teoria, no? Perquè, clar, de base podríem pensar que aquest solapament, si és que ho és en el final, coincideix en temps a la nostra realitat, diguéssim. Però això de la ràdio seria més complicat, perquè parlaven amb gent, si no recordo malament, anys 80...
0: Anys 80, amb gent dels anys 40.
1: Exacte.
0: I se comunicaven mitjançant una parella de ràdio.
2: A mi jo diré un doi, però si són capaços de veure la llum quan hi ha les estrelles despassat i mos arriba la llum a l'actualitat, perquè no poden arribar altres tipus d'ones també despassat en el present.
0: M'ha agradat.

0: I demà m'ha agradat això, tant la teoria del solapament com això que has dit, que efectivament nosaltres estem veient el passat, que mos arriba, clar, efectivament, per les distàncies immenses que hi ha a l'espai. I bueno, millor deixar-me aquestes teories perquè, si no, començaré amb altres temes. Així que no, mos anem a la història. Petita part de la història de la mà d'en Sergio Rigo i la seva secció Món Diversos. Com vulgui, Sergio.
1: I d'avui volen conèixer en Ulisse Aldrovandi, un científic que va viure entre el segle XVI i XVII i que catalogava dracs i monstres i que té una petita relació amb les Illes Balears. Anem a descobrir qui era aquest home en el Món Diversos d'avui. Ulisse Aldrovandi va néixer a Bologna l'any 1522 i morí el 1605. Va ser una de les grans figures del naturalisme renaixentista en un moment en què Europa començava a mirar la natura d'una altra manera. Ja no la veia com un escenari carregat de símbols morals o religiosos. Ara era un món que se podia observar, mesurar i classificar. Va ser un dels noms fonamentals de la història natural moderna, impulsor del Jardí Botànic de Bologna i creador d'una gran col·lecció de minerals, plantes, animals i dibuixos. Aldrovandi estudià disciplines molt diverses, dret, lletres, matemàtiques, filosofia i medicina, i amb el temps, però, s'orientà cap a la biologia i, sobretot, cap al món de les plantes. Després del contacte amb Luca Agini, un dels grans noms de la botànica italiana, començà a formar el seu propi herbari, amb mostres recollides en viatges pels Alps, Roma, Ferrara, Florència, Màntua i Verona. En aquells desplaçaments també observà animals, fòssils i minerals, i anà construint una manera de treballar basada en l'observació directa, tot i que encara molt depenent de la tradició antiga i dels relats d'altres savis. La seva trajectòria universitària també és important. A l'any 1561, la Universitat de Bologna crea una càtedra de filosofia natural especialment per a ell, i el 1568 fundà el primer jardí botànic de la ciutat, que dirigí personalment fins a la seva mort, com a espai de recerca i d'ensenyament. Estan xerrant, per tant, d'un professor que convertí plantes, animals i objectes naturals en material pedagògic per als seus alumnes. Aldrovandi reunia un museu immens, una mena de gran estudi de la natura. Se xerra d'una col·lecció d'uns 18.000 exemplars, un autèntic teatre de la natura, amb milers d'espècimens i curiositats, pensat per representar la diversitat del món natural. També desenvolupà tècniques de dissecció de plantes i de taxidèrmia en animals, per conservar-los després de morts amb un aspecte semblant al que havien tingut en vida. Aquesta obsessió per conservar i mostrar la natura explica bé perquè Aldrovandi és una figura de transició, volia fer ciència, però també encara habitava en un univers on era rar i prodigiós formar part del catàleg del món. El seu projecte era monumental, volia escriure una gran història naturalis, il·lustrada que funcionava com a guia i catàleg del seu museu. Al llarg de la seva vida i també després de la seva mort, se publicaren tractats sobre aus, insectes, animals marins, peixos, cetacis, quadrúpedes, ovípars i vivípars, mol·luscs, crustacis i zoòfits. De cada espècie intentava descriure'n l'anatomia, els hàbits, l'alimentació, la reproducció i l'hàbitat. I dins aquest impuls classificatori també hi entren les mostres i els dracs, que en aquell moment encara es consideraven dignes d'estudi. Però anem amb la part més fascinant. Aldrovandi no estudiava els monstres com una simple fantasia. El seu temps encara estava marcat per aquesta tradició de l'antiguitat i de l'edat mitjana, quan se xerrava de races monstruoses, éssers deformes, criatures de terres llunyanes i animals prodigiosos. A la Monstrorum Historia hi apareixen figures com Somo, d'Escoi de Grua, la dona barbuda, el nin amb cara de granota, el peix bisbe o el monstre de tres caps. Algunes d'aquestes imatges venien de textos antics i de descripcions imaginatives. D'altres podien correspondre a malformacions reals, interpretades amb els recursos mèdics i simbòlics de l'època. I això és clau també per explicar-ho amb rigor, no? Nandro Bandi no era simplement un científic que s'ho creia tot, i el seu món científic encara no se separava a nitidesa de la geologia, la medicina, la mitologia, la teratologia i el relat de viatges. El que avui anomenaríem una malformació fetal, una hipertricosi o una criatura fabricada amb parts d'animals podria aparèixer en el costat d'éssers heretats de la mitologia antiga. I molts d'aquests monstres, entre cometes, s'entenien com a anomalies de la natura, resultat del seu poder creatiu, capaç de produir éssers amb parts corporals dispars. La Monstrorum Historia, publicada pòstumament l'any 1642, se situa precisament en aquesta frontera on se barregen la ciència premoderna, l'imaginari antic i també l'observació natural. La mateixa lògica apareix també en el seu llibre sobre serps i dracs, Serpentum et Draconum Historiae Libri Duo, publicat el 1640 i compilat després de la mort d'Aldro Bandi pel metge i naturalista Bartolomeo Ambrosini. En aquell temps, dracs i serps encara també formaven part d'una mateixa història natural dels rèptils. Aldro Bandi identificà diversos tipus de dracs i els diferencià per l'anatomia, el temperament o el comportament sexual. També recollí prodigis, presagis, mites i alegories relacionats amb ells. I no rebutjava sense més els testimonis antics. Per exemple, anar a Venècia a veure un animal dissecat arribat a Turquia que havia identificat com una hidra, la serp de set caps associada a Hèrcules. També estudià una altra suposada hidra trobada a l'Alger i conservada a Verona, que el músic Luigi Genovi considerava un possible artifici. Aldro Bandi sostenia que si era una imitació estava molt ben feta. El cas més potent és el que ha suposat drac de Bologna de 1572. Aldro Bandi parlava d'un drac bípede, aparegut aquell any prop de la ciutat. Un pastor hauria sentit un gran xiulet, hauria vist la criatura i l'hauria travessada amb una llança. Després, el llegat Horacio Fontana hauria ordenat dur l'estranya bèstia davant Aldro Bandi, que la disseccionà i la penjà del sostre del seu museu. Ell afirmava tenir aquest drac en el museu recollit a Bologna el 1572. I en la seva obra hi convivien serps reals, criatures legendàries i advertiments contra falsos monstres fabricats a força de cosir parts d'animals. I ara arribem a les Balears, perquè en Aldro Bandi no va visitar mai Mallorca, Menorca ni Eivissa, i tampoc no descrigué cap drac balear. La seva relació amb les illes és més subtil i té a veure amb una criatura mal identificada, la famosa grua balear. El nom científic balearica designa avui les dues coronades africanes, tot i que aquestes aus no formen part de la fauna pròpia de les illes Balears. El nom neix d'una cadena d'errors de lectures antigues i també de repeticions erudites. La tradició, per tant, arrenca des de la menció antiga d'una au associada a les Balears i acaba segles després en la identificació de la suposada grua balear amb una grua coronada africana. Aldro Bandi hi té un paper important perquè la seva lectura i la seva identificació ajudaran a fixar aquesta confusió. Més tard, altres autors consolidaran el nom i les Balears quedaran enganxades per sempre a una au exòtica que mai no havia estat aquí. Podem dir, per tant, que les illes no entren en el món d'en Aldro Bandi per un drac, entren per una criatura nascuda de la mateixa mecànica cultural que produïa monstres, prodigis i també animals impossibles. Així la grua balear se pot explicar com un monstre discret, no té trascats, ni cos de serp, ni ales de drac, però comparteix amb els monstres d'en Aldro Bandi una mateixa naturalesa. Neix d'un text antic i d'una identificació insegura, i també se fixa una autoritat científica que la repeteix i una tradició posterior que acaba convertir-la en un aparent, podríem dir, veritat. Què vos pareix?

0: I de part del tema dels jardins botànics i de la feina enciclopèdica, literalment, perquè de fet va fer enciclopèdies, i de, a part d'això, aquest senyor fa més de 400 anys us parlava d'una mena de bestiari on també inclou monstres de tot tipus, també com els d'aquells animalets dissecats de Llubí a Mallorca, o també els que donen origen a tantes llegendes de les nostres illes, bé, i també del món, clar. Has parlat tu una mica tot això, però crec que era ell que deia que el basilisc no tenia plomes, que tenia escames, que clar, això rompria amb el que es pensava, i això, clar, va ser tota una discussió a la seva època, perquè a més ell té una de les seves obres, a una de les seves publicacions, té una representació d'un basilisc, diguem, real, un ésser mitològic, però que ell diu que és real. Clar, devia ser una falsificació, però per a ell era real. Ell ho tenia dissecat. I clar, és el que tu has dit abans, no? Realment devia ser una mescla d'animals, com aquella mena de sirena que es va fer famosa fa uns pocs anys, que era la unió d'un tros de moneda amb una coa de peix, i que es va trobar, suposadament, a una platja, crec que era del Brasil, però bé, que es va fer això que a dia d'avui diríem viral. És que, clar, un recull com el que ell va fer podria donar a peu a parlar moltíssim, inclús fins i tot del manuscrit Voynich, aquell recull tan ample de, se suposa que de ciència, però també de botànica, de biologia, i no se sap de què més, aquell llibre aparegut a final del segle XIX, que encara a dia d'avui no se sap si és un frau o què és. Bé, el cas que s'ha de reconèixer que aquest Aldrovandi, malgrat ara mos pugui semblar absurd o un fantasiós, el que sí que és cert és que va marcar un camí dins, per exemple, la catalogació. I, a més, coses que ell tenia com a certes i que després varen ser tractades com a il·lusions, com a contes de vees, i de, pot ser que alguna hagi esdevingut en certa mida en realitat. Ho dic ara, per exemple, amb el cas del que ell era un gran defensor. Ell era un defensor del que es coneix com a Kraken. Kraken vendria a ser aquella mena de pop o de calamar gegant, i que era una fantasia, però que ja se sap que tal vegada no era tan fantasiós. De fet, tenim aquesta frase publicada fa només 2 mesos per National Geographic, que diu: durante siglos, el Kraken fue un mito del imaginario de los marineros, pero nuevos hallazgos científicos sugieren que estas leyendas podrían estar basadas en una criatura real. I és que es diu que hi ha calamars de debés 10 metres i que també hi ha restes de pops que mos podrien indicar que podrien haver arribat a fer fins a 20 metres. Així que, com sempre, en la teva secció, Sergio, mira si dona per molt. Així que gràcies. Petita pausa i tot d'una continuem. Aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

Seguim agafant de misteri, la sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ivetres.org, també a fantdemisteris.com, i reprenem, o seguim, com vulgueu, amb el tema dels desclassificats damunt del que es coneixen com a ovnis, i que ara es diuen UAPs, o fanis, i bé, tot això, perquè, clar, pot haver, o no, polèmica, però el més fàcil i senzill, evidentment, és negar la major. Diu que no, dir que no a tot, ridiculitzar-ho, és el que és habitual. De fet, és el que s'havia fet fins fa poc. I bé, i també hi ha qui encara ho fa, sense plantejar-se què pot haver realment al darrere. Sigui com sigui, ahir vespre, ahir dissabte, va sortir publicat en el Daily Mail una notícia que no deixa de ser curiosa, que sovint un serà plantejada, però, clar, és que falten proves. Proves que, precisament, són males d'aconseguir, per no dir que són gairebé impossibles d'aconseguir. Va dir el Daily Mail, la NASA és acusada d'esborrar ovnis de fotografies abans de fer-les públiques. Diu que una excontratista de la NASA, amb accés i autorització de seguretat ultrasecreta, és a dir, una persona ben ficada dins l'agència, hauria afirmat que la NASA eliminava proves o mostres de vida alienígena de fotografies abans de compartir-les amb el públic. Aquesta senyora seria una tal Donna Heir, supos que es pronunciaria així, que hauria fet feina per una empresa contractista de la NASA que es deia Philco Ford Space, i que ho va saber perquè hi havia un amic seu que treballava precisament en el laboratori de l'Agència Espacial i que, sempre segons el Daily Mail, tenien un pla per mantenir ocultes les proves de topades amb els extraterrestres durant dècades. I bé, això és una afirmació, evidentment, molt agosarada.

va dir aquesta senyora que fins i tot va veure imatges, ella, abans de que fossin modificades, i que el tècnic del laboratori de fotografia de la NASA li hauria dit que no li podia dir res damunt d'aquelles imatges estranyes, com la una que ella va afirmar haver vist d'un objecte blanc, rodó, molt definit, damunt d'un camp de pins, i que ella li demanava en el tècnic i el per què, i que el tècnic aquell li deia que abans de fer-los públics, i d'això, que s'havien de modificar aquestes fotos.

I clar, aquí la cosa, el tema, és que tornem amb el de sempre. Diré el que s'ha de dir. Suposada, però sí, manipulació d'informació per part dels organismes. El Daily Mail afirma que ha tractat de rebre resposta damunt d'això per part de la NASA, però que no els hi han dit res. I aquesta senyora, na Donna Heir, afirmava que astronautes li haurien parlat de coses estranyes durant les seves missions, però, com sempre, no? Que ho deien, ho comentaven en petit comitè, incloent fins i tot haver vist naus alienígenes a la Lluna. Quasi res.

I aquesta senyora va morir no fa molt i bé, també, com és habitual, aquesta informació es fa pública quan moren els testimonis. Així que és molt més difícil poder comprovar què ha de cert o no. Més que res perquè ja no poden respondre a preguntes, com en aquest altre cas, que està vinculat. Anem amb un altre titular, també és del Daily Mail. En aquest cas, del passat dia 5 de maig d'enguany, de 2026, això és de 3 dies abans de la primera gran desclassificació d'expedients i informe relatiu en els fenòmens aeris, aquests estranys, que va fer aquesta desclassificació que va fer el govern dels Estats Units, i també, com l'altre, ho he traduït de l'anglès, diu: la revelació al llit de mort d'un astronauta referit a la seva topada amb aliens a la seva habitació només 6 dies després d'estavellar una nau espacial al desert de Califòrnia. I diu que un astronauta pioner que va ajudar a posar en marxa el programa espacial tripulat privat ha revelat un encontre, una topada esgarrifosa que no va tenir lloc en òrbita, sinó a la seva pròpia habitació. L'antic comandant de la Marina i temerari pilot, diu, de jets militars, Brian Binney, que va pilotar la Spaceship One, la primera nau comercial a l'espai, i que es va convertir en el segon astronauta comercial de la història l'any 2004. Però que el desembre de 2003, dies després d'un accident d'un vol de prova, Binney va dir que va tenir una topada, un encontre proper, que va capgirar, diguéssim, el seu món.

Ell diu que mentre estava tombat en el seu llit a les 4 de la matinada a casa seva, a Rosemont, a Califòrnia, es va despertar perquè sentia com uns flaixos de llum que, bé, ell va creure que qualcú havia encès la tele i bé, per això aquests canvis de llum, no? I diu, així que vaig obrir els ulls i la tele no era encesa. Aquestes llums venien de la finestra de l'habitació. Pensava que hi devia haver mitja dotzena de cotxes de policia just a la cantonada de casa meva. Així que vaig obrir les persianes de la finestra per veure què passava. No hi havia cotxes de policia. Hi havia una cosa que no he presenciat mai abans ni després. És com si el dia s'hagués manifestat al meu pati del darrere. Tot fosc, a tot arreu, on puc veure. I dins, al mig, la llum del dia. I hi ha aquests altres objectes. Alguns d'ells semblaven bimbolles de sabó de la mida d'una pilota. N'hi devia haver mitja dotzena rodant lentament pel perímetre. D'altres són entitats de la mida d'una pilota de voleibol, que són més brillants, però que estan com a vives i que es mouen lliurement. Aquesta va ser la seva declaració. I va afegir que dues de les llums aquestes varen anar cap a la seva finestra i que varen volar cap al seu cos, i va afegir, ja fos que m'estaven sotdenjant o examinant-me i sense trobar res d'interès, tot el conjunt es dissolgué lentament.

I clar, aquí la cosa és que aquest testimoni és d'un militar, comandant de la Marina, pilot de jet militar. Va volar en 33 missions a la Guerra del Golf. Va estar 20 anys de servei. Era enginyer aeronàutic, educat a Princeton. També va ser el primer en rompre la barrera del so en un vehicle de finançament privat. Va fer una gran carrera que, a més, el va acabar fent ric, era ric, però que, curiosament, sense res de profit a treure amb això, però que ho va voler explicar, això tan estrany que li va succeir. Ell, aquestes declaracions les va fer per una mena de documental per Amazon i per Apple TV. Ell explica que el seu encontre, la seva topada en l'impossible, que diria en Borja, va ocórrer 6 dies després d'un accident dramàtic, a un vol inaugural de l'Spaceship One, que va tenir lloc el 17 de desembre de 2003, que bé, era en commemoració del centenari del primer vol a motor dels germans Wright, i ell tripulava un avió propulsat per un coet híbrid a Mach 1.2, apagant els motors, i bé, quan va arribar als 70.000 peus, el va posar de l'enrivés per tenir una visió, direm, que d'astronauta, de la Terra. I bé, quan tornava en el port aeri i espacial de Mojave, a Califòrnia, 20 minuts més tard, va patir un aterratge brusc que va aixafar el tren d'aterratge esquerre i va fer que la nau de prova llisqués fora de la pista, així de costat, anant a més de 100 milles per hora, uns 160 km per hora. I diu que quan finalment es va aturar ja a l'arena del desert de Mojave, ell va pensar que aquella podria ser la darrera vegada que se seia, no?, a la cabina de l'Spaceship One. Però en la seva entrevista, en aquest documental, segons el Daily Mail, jo no l'he vist, el documental, diuen que en Vini i aquest militar i la seva dona, na Valeri, van atribuir aquesta experiència a un altre món, aquesta experiència que van tenir una setmana més tard mentre es recuperava de l'accident, i que aquesta experiència li va donar el coratge per continuar amb el projecte de vol espacial comercial. I va dir la seva dona en el documental: crec que eren entitats que no entenem, perquè hi ha moltes coses sense resposta allà fora. Crec que poden haver estat guies que venien a examinar en Brian per veure si estava llest per el que anava a passar. 2 mesos després, el 4 d'octubre de 2024, va pilotar amb èxit el segon vol de competició de l'Spaceship One, guanyant el premi Ansari 10, de 10 milions de dòlars, i convertint-se en la persona número 436 a l'espai i només la segona a bord d'una nau espacial comercial de gestió privada. Clar, estem parlant de fa més de 20 anys. I el viatge el va dur a un pic a gairebé 112 km damunt del nivell de la mà, permetent-li experimentar 4 minuts d'ingravidesa i establint un rècord de vol d'aeronau amb ala suborbital, que un rècord que encara es manté a dia d'avui.

per si qualcú li interessa, el documental de The Beast, una hora i mitja de durada, es titula Beyond Blue Sky, The Untold History of the First Private Astronauts, i bé, crec que s'acaba d'estrenar. Però aquí el més sorprenent és perquè aquest premiat i reconegut astronauta va dir el que va dir, per què va contar el que va contar, per què va parlar d'aquestes experiències tan estranyes. I ja ho sabeu, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si es que ha res a concloure, és clar.

Ara vull contar una coseta, però no puc negar que m'apareix francament fascinant el testimoni d'aquest pilot, d'aquest astronauta, perquè és el que deies tu, Xema, fa un moment, no és un qualsevol que se posa a dir coses a un moment determinat, sinó que és una persona amb una transcendència, crec que, històrica, no se pot negar. De fet, encara té rècords, com deies. Però vull parlar de llums misterioses, en vàrem parlar també no fa gaire, i aquesta història en concret l'he trobat en el llibre Misterios de Almeria, d'en Alberto Cerezuela, i anam fins a la petita localitat d'Alcolea, una nit del mes d'abril de l'any 1987. En aquells moments, un jove agricultor, que només tenia 9 anys i que no havia Cayetano Galafat, passava per la seva finca, aprofitant la fresca de la nit i emprant per la llum, la lluna, i de feia les tan necessàries tasques de regadiu, quan en un moment donat se va veure sorprès per un altre resplendor. Com que no era un focus de llum estàtic, sinó que apareixia i desapareixia a intervals, aquell home va pensar d'entrada que ben podia venir de la carretera a prop, tot i que, clar, de matinada es trànsit de poques que sigui gaire abundant. Així doncs, i la descartada de pressa aquesta primera idea, va pensar que podrien ser alguns dels seus amics que li feien una broma pesada. Però tampoc. Què podia ser allò? I la resposta va arribar en un instant. Tot d'una, i just davant d'ell va comparèixer una estranya i petita lluminària vermella d'estamany aproximat d'un ou. I en Cayetano, armat de coratge, va fer el que ningú s'esperava. En lloc de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. El pagès va mirar durant un parell de dies de convèncer els seus amics d'aquella visió sense que aquests, d'entrada, li fessin gaire cas. Però això aviat va canviar, perquè una d'aquelles nits, en Cayetano, acompanyat d'alguns d'ells, dels amics, idò va tornar a trobar l'enigmàtica llum dins la seva finca. Però aquesta vegada havia mudat de forma. Ja no era de la mida d'un ou, sinó que havia crescut fins a mostrar-se com una pilota de futbol. I a més, emetia un renou que varen identificar com a semblant en el batec d'un cor. En aquest punt, la befa i la riaes van deixar pas, naturalment, a l'espant. De fet, conta en Cerezuela que un dels acompanyants d'en Cayetano, mort de por, va fugir d'aquell lloc a tota velocitat. Com ja podeu imaginar, des d'aquest moment, la història va córrer com la pólvora pel poble i per les rodalies fins en el punt de que la premsa hi va fer acte de presència a la casa de l'exclusiva. En tot, aquella llum, o el que fos, tampoc no es prodigava gaire, i alguns varen pensar que se tractava de qualque tipus de broma executada o pels pobles sense en bloc o per un bon grapat dels habitants. De fet, el mateix Batle va ser qui, sense haver estat testimoni de res, va defensar en els seus públicament. I no apareixia tot des vespres, certament, però quan ho feia, variava de mida i prenia dimensions comparables, atenció, a ser d'un llit o, fins i tot, a ser d'un vehicle. I mai no ho feia abans de les 11 del vespre, hora de Font de Misteris. D'aquella manera, en el mateix temps que l'expectació creixia, també se multiplicaven les hipòtesis, sense cap com a natural que acabes d'explicar el misteri. De fet, el mateix Cerezuela afegeix que si bé el fenomen se va desveir en so temps, com tantíssim d'altres que han comentat en aquest programa, per lo que sembla no va ser fruit només d'aquella primavera de 1987 ni de prop. De fet, vos convid sincerament a llegir la investigació completa, però aprofit per comentar un parell de detalls així simpàtics. Per lo que se diu, aquella llum també hauria comparegut, s'hauria manifestat l'any 1940 i també el 1953. S'ha d'afegir que, en alguna d'aquestes ocasions, la lluminària anava acompanyada d'un ésser estrany, aparentment d'un altre món, molt alt i vestit completament de negre. Un personatge que ha rebut el mal nom de El Tío El Lutau. Estareu d'acord en que no és poca cosa i que ben val la pena aprofundir en aquests fets.

0: Bé, evidentment és fascinant, i més aquest tema de les lluminàries, que qualcú te dirà que són raig en forma de globus.
1: I jo els diré que no.
0: Bé, ja sap el que diràs tu. Però sí que és cert que me crides atenció perquè no m'ho havíem posat d'acord en comentar, i just jo he parlat dels llums estranys que va veure aquest astronauta, aquest militar, aquest pilot de guerra nord-americà, i tu has contat un cas semblant. Hem parlat de Califòrnia, hem parlat ara d'Almeria, aquí també són nostres illes, ser referenciats, però no sé per què l'imatge de l'astronauta militar m'ha recordat en allò que vàrem estar comentant del Tucumán a l'Argentina. Era un cas
1: cert,
0: molt semblant, i que tal vegada el que podríem fer és anar fent un recull, no?, d'aquests casos, per veure en quines semblances podria haver, perquè també en aquell cas que guanyava aquella família contant aquelles coses que veia des de la finestra, que pareixia que interactuaven amb ells.
1: És el que han dit infinitat de vegades i crec que seguirem dient. El testimoni, en general, no guanya res més que vergonya i garrot.
0: Efectivament, que això vendria a ser un dels resums.
2: TV3 Ràdio és Dial.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
2: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris.

fan, tornen fer i de quina manera la Guerra Freda, fent-nos viure en una tensió geopolítica constant que realment fa por. I de mentrestant, què passa allà dalt? Ah, allà dalt. Quan l'oxigen comença a fugir, escapar-se, quan la notícia que es perill és real, quan es veuen estrets, en aquell moment és com si les nacionalitats i aquestes coses s'esfumen, no? Resulta que americans i europeus i russos i altres conviuen viatjant dins aquella mateixa llauna de ferro i jo els imagino compartint el menjar, fent les seves xerradetes, cuidant-se els uns als altres, col·laborant com un sol equip i encara més quan se tracta de salvar la pell. Allà dalt no hi ha vetos de la ONU, no hi ha sancions econòmiques ni punyetes, només hi ha persones ajudant-se mútuament perquè tenen clara una veritat que jo crec que és universal. Davant d'una situació de perill total, en aquest cas allà, dins l'immensitat del buit, o se salven o s'ofeguen, tots junts. Això ens demostra una cosa ben simple. Ja deien Ronald Reagan, que si els extraterrestres ens visitassin, seria l'ocasió per agermanar tots els pobles de la Terra. Així que no sé, però potser haurien d'agafar en els líders mundials, tancar-los a tots dins una càpsula i provocar-los una petita fuita d'aire. Segur que així aprendríem més damunt diplomàcia, respecte i cooperació internacional. En 10 minuts, compartint aquell espai que en 30 anys de cimeres, discursos i tractats que han signat que no sembla que serveixin per molt. L'única sort, utopies de la mitjanit del dissabte, ara el diumenge i V3 Ràdio, és que un pensa que si allà dalt mos podem entendre, no només com a ciutadans particulars, sinó com a nacions, tal vegada aquí baix arribarà un dia que també, no ho sé, mentrestant miraré cap a l'espai somiant que un món millor és possible i que tal vegada no serem tan cap buits. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas de l'antologia de Miquel Castanyer, aquella que du per títol La nit, i que diu: travessant les tenebres de la nit, un home cerca la felicitat àrdidament. A baix, la mà sospira, i dalt el camp d'estrelles és immens. Com un jumenet blau, una esperança manté invisible flama en el seu cor. No s'atura aquell home, i el recingle es tresca, ja si en pols o roquissars, i arriba un moment que Déu s'apiada d'un dit diví calma la mà violenta i obri una obada esplèndida al seu pas. I dels Coldplay, Sky Full of Stars, un cel ple d'estels. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana.

0: Setmana aquí al costat de Raúl Valls. Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, com estàu? I de bon diumenge, 5 de juliol, som aquí en directe a IB3 per contar-vos tot allò que passa.
0: 5 de juliol, el temps passa volant i no mos donen compte, ja haurem de tornar a voltar al col·le. Bé, però
1: espera't.
0: Encara disfrutau. I si sou per a dins, sou papàs i heu d'estar amb els nins, ja els teniu perquè col·locats en el sentit de campaments, tothom entretingut, si sou mestres i teniu vacances, tanta sort, però si heu de fer feina, una mica de paciència, sobretot que pugueu gaudir de vacances, no?, quan vos toqui. Mentrestant, nosaltres vos volem entretenir. Avui, en aquest programa número 87, aquí també passa el temps volant, amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i ja sabeu que a nosaltres mos agrada que també sigueu, que vosaltres pugueu participar. Tenim un número de WhatsApp, si vos mos voleu enviar qualque cosa, que bé que ho feis, o qualsevol cosa, jo que sé, què fareu aquest estiu? Idò, també mos ho podeu contar. On? En aquest número?
2: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: I en aquestes 3 hores de programa, avui, Raúl, tenim diferents històries.
1: Exacte. Ja sabeu que estan de festes totes les illes, d'estiu, ja han començat les revetlles i per això avui anirem fins a les festes de Sant Cristòfol de Vinyali. Però abans mos mullarem, no?
0: Mos mullarem en doble sentit. Un, perquè volem parlar d'una qüestió, d'un tema que ha evolucionat i que ha canviat molt l'entorn de les Illes Balears. Tu vas per Palma, per exemple, a la capital mallorquina, i no, ja no saps si hi ha més bars o perruqueries. I això és una situació que ha anat canviant, ha anat evolucionant. Però quin tipus de perruqueria? La perruqueria antiga, de fa de 70 anys, que encara hi ha mallorquins que hi fan feina i que va de generació en generació. Avui parlarem d'això, d'heredar aquesta feina, aquesta professió. Però després hi ha les perruqueries aquestes, les anomenades barberies, no?, de gent que ve de fora i posa la seva perruqueria. I amb això a vegades hi ha una mica de polèmica, però sobretot parlarem d'un llibre de l'escriptor José María Gago González, que ell repassa l'evolució de les perruqueries de Mallorca des de fa 70 anys fins a l'actualitat. Després parlarem també amb un perruquer perquè volen posar cara i ulls de com és la situació actualment. I efectivament, com bé deia en Raúl, mos banyarem en el millor dels sentits. Parlarem d'esclerosi.
1: Exacte, perquè avui és el dia 5 de juliol i com el primer diumenge de cada any, del mes de juliol, se celebra el Mulla per l'esclerosi múltiple. Per tant, avui totes les piscines d'arreu de les Illes Balears i també les platges estan participant d'aquesta campanya i aquesta iniciativa que du tant d'anys funcionant, i per això xerrarem amb la seva presidenta per contar-vos quin és l'objectiu, quines són les necessitats i sobretot tota la gent que s'ha mobilitzat durant el dia d'avui.
0: És un tema molt interessant que se repeteix cada any i que és necessari donar veu. També tindrem en Julio Bastida, si voleu saber què ha passat a successos, tribunals, totes drames que també passam aquí i coses, situacions d'actualitat així, també mos explicarà, com sempre, de la mà de Julio Bastida, que a més ho fa d'una manera que enganxa. I a segona hora després tindrem Llevant en Marxa, perquè volen crear un orfenat per donar una nova oportunitat a 250 infants, parlant d'un orfenat que se construirà a Veneçuela, que ha patit aquest terratrèmol. A més, hi ha hagut un conveni, una col·laboració també amb IB3, que vos explicarem, que s'ha signat aquesta setmana. I festa de Sant Cristòfol, no?, de Vinyali, com bé deies, i avui un poquet de cuina, un tombat tradicional, què t'apareix?
1: Un boníssim, m'apareix. I després, entre tu i jo?
0: Entre tu i jo, avui amb una persona que participa directament en un dels programes que d'actualitat ara d'IB3 Televisió, i llavors anirem donant pistes durant el programa. Però, de moment, començam amb aquesta entrevista.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Farem un petit viatge en el temps, un viatge que mos durà cap a una o un ofici que tots coneixem molt bé. D'una manera o l'altra, tothom, absolutament tothom, és que tenim més cabells, manco cabells, anem a la perruqueria. D'una manera o l'altra. I clar, com eren les perruqueries de fa 70 anys? Vos en recordeu del primer perruquer, el primer que vau tenir? Quins pentinats demanaven antigament els homes? Com ha canviat aquests degradats que se fan ara? En quina freqüència anau voltes a la perruqueria? Hi ha dones que hi van un pic cada 3 mesos, hi ha homes que van cada 15 dies, hi ha homes que també van cada 2 mesos. Això canvia molt, depèn de la moda. Jo, Raül, tu, per exemple, hi vas molt a la perruqueria?
1: Ara
0: te veig un poc... No, tu me vas dir un dia que a vegades no te pentinaves i és quan tenies el cabell sequent natural.
1: Clar.
0: Perquè l'altre no el veus.
1: Perquè quan no me pentin, clar, tinc el cabell natural.
0: Que jo m'agrada més així, però bé, això és una cosa meva.
1: Sí, mem, el que passa jo és com la reina, no? Que ja té aquell pentinat que ha de ser sempre igual perquè ell surt a la mònada. I de jo... Clar, ja fa tant d'any d'aquesta santa casa que ja tenc el meu pentinat i jo ja, que, si no, no me coneixeran.
0: Jo com que he començat a perdre... Bé, començat no, fa anys vaig perdre una mica de cabells de dalt i més o manco aguantam, si no me veig de dalt no hi ha cap drama, però si jo no me pentines de matins, sobretot si no vaig a la perruqueria un pic cada 3 setmanes, primer que me creix molt descostats i com que dalt, clareja, clar, al final t'has d'entregar
1: de, yeah. Un drama, sí, hi ha un drama.
0: O sigui,
1: ja
0: jo necessito pentir... M'he de pentinar un poc cada dia. Però ho té ben assumit, perquè pensa, joder, si ningú te mira des de dalt, clar, tampoc... No.
1: Jo pel entenc, i que veus també, però que no és el mateix. I, això s'han de pentinar, el que passa que, clar, jo ho he tingut bé perquè mon pare ha estat per bé tota sa vida, per tant...
0: No ho sabia, sempre
1: ho
0: veuràs.
1: Ho he tingut bé.
0: Epa, idò, mira, sí, barber, parlarem també d'aquesta part de ses barberies. Idò, per parlar d'aquest tema, així, que puguem conèixer una mica de que va ser història, xerram ara mateix amb en José María Gago. Molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, bé.
0: Ets historiador i autor d'un llibre que parla de la imatge masculina a la perruqueria. Se diu La imagen masculina en peluqueria. És una obra que recull, diguem, l'evolució de la perruqueria masculina i també el paper d'aquest ofici, el paper que ha tingut dins la societat. És així?
3: És així. Efectivamente, había varias opciones a la hora de plantear el libro y yo creo que lo que mejor define un poco a esta noble profesión de siglos y siglos, ¿no? Que ahora pues se centra fundamentalmente en lo que conocemos como peluquería y que, como vosotros habéis hablado con anterioridad, pues las barberías eran lo que definía, ¿no?, a la peluquería de... En aquel momento se llamaba de caballeros, evidentemente la peluquería de homos. Yo creo que la imagen ha ido evolucionando con el tiempo, pero que fundamentalmente esa imagen que hoy... tenemos cuando salimos de la peluquería, me ha gustado mucho escucharos que efectivamente todos, casi sin excepción, hemos ido o seguimos yendo a las peluquerías, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta los años 50, 60, realmente la actividad de peluquería era sobre todo... de barbería y de alivio del cabello, ¿no?
0: Aquí te volia demanar i volia fer un incís, José María. Si entram ara, mos ficam dins la màquina dels temps, mos ficam dins una perruqueria dels anys 50, per exemple. Què hi trobam? Quina és la imatge?
3: Bueno, en los años 50, digamos que todavía pervivían lo que eran las barberías, ¿no? Donde lo fundamental en esos establecimientos era el rasurado de la barba y además de una manera muy tradicional, ¿no? Con el raor, con la navaja de afeitar y el corte de cabello, bueno, pues se hacía, como señalaba antes, para... aliviar ese pelo largo, pero realmente no había una estética, no había hasta ese momento pues una capacidad de crear una imagen a partir de lo que es el cabello, ¿no? Era sobre todo, como digo, fundamentalmente el arreglado y el rasurado de la barba y, en su caso, el bigote, ¿no? Y ahí es donde precisamente se da un vuelco que yo incluso hablaría de un poco revolucionario, ¿no? Cuando se introducen elementos nuevos en la antigua barbería, que tiene elementos de bueno, de semejanzas, ¿no? con la barbería actual, pero tiene muchísimas diferencias aquella antigua barbería con las nuevas barber shop, barber club, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empieza fundamentalmente el corte de pelo a navaja, que tiene su historia y tiene sus protagonistas, y todo lo que eso conlleva, porque claro, cuando uno se corta o se cortaba el pelo a navaja, requiere un lavado de la cabeza, requiere un secado del pelo. Todo eso es novedoso. Pasábamos o se pasaba de un simple trabajo de afeitado y de corte de pelo a lo que realmente es en la actualidad, ¿no? Crear una imagen que cada uno tiene y que evidentemente está influenciado por modas y que está influenciado por llegada de novedades del exterior, la imagen de los influencers, etcétera, ¿no?
1: Bueno, també ha que dir que un temps, a part de fer-ho per necessitat, evidentment, tampoc hi havia tant de productes ni tantes coses per fer, no? I a part d'això tampoc no hi havia tant de referents. Vull dir que si algú sortia pel cine i anava a veure una pel·lícula, que era potser l'únic que podíem veure...
0: Clark Gable, no ho sé,
1: aquell pentinar que duia aquell actor era el que llavors duien o volien dur tots els homes o totes les dones, no? En aquest cas.
3: Sí.
1: Tampoc no hi havia tantes opcions a triar, no?
3: Efectivamente. Bueno, también el famoso corte de pelo a lo Tony Curtis, Curtis, que evidentemente ese flequillo... muy característico, todo eso evidentemente evoluciona y sobre todo, aunque por ejemplo el peinado de Tony Curtis es de los años 50, sobre todo en los 60, en lo que concierne a España y concretamente a Mallorca, que es donde se centra el libro, pues llega con cierto retraso, pero también evidentemente las películas, los actores de moda, etcétera, creaban un estilo, una moda que los jóvenes o no tan jóvenes de esos años 60, pues iban adoptando fundamentalmente. Y luego, a partir de ahí, pues todo lo que conocemos, el corte Beatle, el corte llamado de Travolta, pero en realidad Tony Manero como protagonista de Fiebre de Sábado Noche, etcétera, etcétera, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Con una larga trayectoria. Y por eso me decidí fundamentalmente a titular la evolución de la imagen masculina en peluquería, aunque evidentemente lleva un subtítulo que es la historia y las historias de la peluquería mallorquina en un tiempo... Y un lugar, el lugar es obviamente Mallorca y el tiempo es a partir de mediados de los años 50, 1955, hasta la actualidad. Cómo ha ido evolucionando, cómo primero desaparece lo que es la antigua barbería, los barberos que no tienen continuidad, aparece la peluquería, como vosotros decíais, evidentemente la carga y el volumen de nuevos productos, champús, de cremas, de ceras, de gominas, etcétera, que van evolucionando hasta llegar al momento actual, pues donde los polvos explosivos o las cremas evidentemente han ido copando y han ido acortando con la peluquería de señoras, de mujeres, todo ese volumen de productos estéticos, cosméticos, que también tiene en la actualidad la peluquería masculina.
0: José María, si parlant de perruqueria femenina, en aquest cas, després, en els anys 70, 80, se van començar a obrir perruqueries especialitzades en dones, que després se va canviar a unisex, no? Ja hi havia les dues parts. De fet, molt de ròtols de les perruqueries ja posen unisex, tot i que el millor és una marca que se va posar en els anys 90 o principis del 2000, també. Com eren les perruqueries, quins eren els serveis que hi havia per les dones? Perquè hi va haver un moment que les dones se comencen a preocupar molt, té a la moda, se comencen a té els cabells, les dones principalment, fins que hi ha com una evolució i els homes se comencen a preocupar més per anar a les perruqueries. Però com eren les perruqueries femenines també durant aquesta època dels anys 60-70?
3: Bueno, yo he trabajado menos sobre las peluquerías femeninas o peluquerías de mujeres, pero fundamentalmente la peluquería inicial o la barbería inicial, la peluquería, mejor dicho, pues primero era exclusivamente de hombres, de caballeros. Las mujeres se hacían el corte o el tratamiento del cabello en las propias viviendas, evidentemente era fundamentalmente para las mujeres de un cierto poder adquisitivo o sus familias, sus maridos, etc. Luego, curiosamente, recibe un empuje importante la peluquería femenina y ahí llevan la primacía con el tipo de productos, con todo lo que tiene que ver con el tinte, con el tratamiento del cabello, y eran evidentemente centros, como los masculinos también, centros de sociabilidad, ¿no? Donde la mujer tenía un cierto privacidad en las peluquerías, hablaba con otras mujeres sin la presencia masculina y la presencia de los padres, de los maridos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: I actualment, no, te volia demanar també per clar, ara actualment, aquest creixement de barberies, com veus la salut de les perruqueries? Jo he comentat en el principi que ara n'hi ha cada 10 metres, tothom pràcticament pot posar una perruqueria. Jo no sé el que costa posar una perruqueria, no sé el que costa sobretot mantenir-la, però és cert que han passat de tenir la perruqueria del barri, del poble del veïnat, ara cada 10 metres n'hi ha una.
3: Sí, bueno, evidentemente estamos hablando casi siempre de barberías, las nuevas barberías, ¿no? No es demasiado costoso abrir, lo que sí es más costoso es mantenerla, ¿no? Porque, bueno, tiene unos gastos no solamente fijos, sino también de personal, y si eso se mantiene con unos precios, ahora ya ha cambiado, pero hace una década era, o incluso menos, unos precios
0: 5 euros,
3: muy,
0: 7
3: muy,
0: euros,
3: muy reducidos.
0: Euros, sí.
3: Exacto. Ahora ya eso se va equilibrando con la peluquería, digamos, tradicional o la auténtica peluquería, ¿no? Pero sí que también yo distinguiría fundamentalmente una barbería low cost y una high barberie, que de alto standing, en donde también además es curioso quién lleva esas peluquerías. En las de low cost, fundamentalmente en el caso de Mallorca, es un personal magrebí, marroquí, tunecino, etcétera, y también dominicano, centroamericano, etcétera. Pero en las de alto standing se ha producido algo curioso, ¿no? Que hay una incorporación de la mujer, curiosamente, a una actividad o a un sector fundamentalmente masculino, ¿no? Porque los que van a las barberías son también se puede cortar el pelo, etcétera, a mujeres si el pelo es corto. Pero es curioso, y yo en el libro abordo esta cuestión, ¿no? de las mujeres en espacios masculinos de la peluquería, ¿no? Cómo tiene una sensibilidad, digamos, un valor añadido el trabajo de las mujeres en las barberías, fundamentalmente de caballero, y sobre todo en las de alto standing, ¿no? En Palma y en Mallorca en general hay unas cuantas, y en ellas la presencia de la mujer es fundamental en el trabajo.
0: I de José María, per acabar, quan sortirà aquest llibre? Tinc entès que encara no ha sortit, però sortirà d'aquí uns dies.
3: Sí, la idea es, mi editor, Toni Giscafré, de Documenta Balear, se ha comprometido a que en la segunda quincena, a principios de la segunda quincena de este mes de juliol, aparezca el libro. Yo confío que eso sea así y que esté en la calle para que todo el mundo pues se sienta en cierto modo identificado, ¿no? con toda esa trayectoria. Es en definitiva también un homenaje a los peluqueros y a los barberos, que si lo pensamos bien realmente son personajes imprescindibles de nuestra vida, y se vio con claridad durante la pandemia, ¿no? Como todos estábamos desesperados por poder ir a las peluquerías. Bé, y sin embargo,
0: estaban desesperados en general, sí.
3: Sí, sin embargo no son reconocidos, y yo con este trabajo modestamente quería hacer un pequeño homenaje a esos personatges que són i han sido peluqueros i los barberos.
0: Idò, ja sabeu, hi ha un llibre, si teniu la curiositat, el títol del llibre, que se diu? José María, com se diu el llibre? Se'l recordes?
3: El título seria La imatge masculina en peluqueria, Historia i històries de les peluqueries de caballeros en Mallorca, 1955-2025, a partir de 19 entrevistas, 19 testimonios de barberos, peluqueros, peluqueras i gent allegada al món de la peluqueria.
0: Idò, moltes gràcies, José María, també per aquest homenatge en els perruquers. Nosaltres farem el nostre petit homenatge i també entrevistarem a un perruquer.
3: Claro.
0: Que vagi molt bé, José María. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Adéu.

0: Molt bé, també volen dedicar 5 minutets a parlar precisament amb un perruquer que ha vist una mica les tres generacions, no? La de seu padrí, la de son pare i també la seva pròpia, perquè ell és perruquer, fa feina a peluqueria Juan Ángel, a Joan Miró, a Palma, i la veritat que molt fa ganes també posar cara i ulls, no? Una persona que també hagi vist una mica com ell continua, no? En la tradició familiar. Joan Andreu, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, Juanmi. Tot bé, aquí estem.
0: Estàs currant en bon diumenge o no toca?
1: No, avui no toca.
0: Molt bé, toca descansar i sí, tanta sort.
1: Sí, sí, sí.
0: Feis una feinada, els perruquers, perquè la gent mos entengui. Tu fas feina 6 dies a la setmana, 5, una mica com t'organitzes?
1: Bueno, nosaltres feim feina tot el dia, de dilluns a divendres, però els dissabtes feim de 9 a 1.
0: Molt bé.
1: Perquè si no... és molt feixuc, és molt feixuc, era una feina molt feixuga.
0: És una feina molt, molt feixuga i hem sentit com ha evolucionat la perruqueria, però tu no sé si vares arribar a conèixer la perruqueria del teu predí en el passeig d'Esborn o ja no, perquè eres molt petit.
1: Jo, en el meu padrí, vaig tenir la sort de que el vaig estar ajudant 2 mesos.
0: Que bé.
1: Que el seu darrer oficial se'n va anar de vacances i ja era quan... 2 anys antes de morir el meu padrí, va venir i me va dir, vine amb jo 2 mesos. I ha canviat radicalment la peluqueria. És més, quan jo vaig fer un client de Juvença, que era un estranger, i me va veure coi la màquina, me va dir, què fas? Aquí no se cuien màquines. I ara és tot el contrari. Després
0: clar.
1: De 14 anys han passat ja.
0: Imagina't, clar, eren les tisores, no? Tots quan hem anat
1: sí,
0: a la peluqueria
1: sí,
0: escoltàvem...
1: Sí,
0: digues.
1: Sí, ell no va coi una màquina en la seva vida, crec.
0: Esto per dir, mai va agafar una màquina.
1: No va coi mai una màquina.
0: Jo record quan era nina aquest renouet de tisores de vora soroll, sí. Tan típic. I això era renou de perruqueria. Tu que has viscut aquestes tres generacions, saps que ets un privilegiat o ho entens així, d'haver fet feina amb el teu predí, amb ton pare i ara també tu? Per això de Cadillac Solitario, també, que t'han posat de fons, que sé que t'agrada.
1: Sí, totalment, totalment. A més, són 2 mestres. Són 2 mestres perquè la peluqueria com toca. Jo sempre dic, perquè m'he criat en el món de la peluqueria, que el que ara se fa, amb tots els meus respectes, no és peluqueria. Se pot dir barberia i tot això, però una màquina és una màquina i tot és degradat i que s'estan fent i tal. Ho pot fer qualsevol persona que se posi un any amb una màquina davant el mirall i ho sabria fer. Lo difícil són fer rebaixes a tisora, tot el que ve siguent, en tisora de buidar, en senavall i tot això.
0: Per què penses que la gent ara s'estima més anar a una perruqueria d'una persona que ha fet això, que ha mirat 4 vídeos de YouTube, munta una perruqueria aquí a Palma, perquè el número de perruqueries que hi havia quan el teu predí encara feia feina o tu vas començar amb ton pare de jovenet, no són les mateixes que hi ha ara. Ara n'hi ha una cada 10 metres.
1: Jo crec que ara a Espanya el que més hi ha són bars i peluqueries.
0: Sí.
1: És així. Perquè ara s'ha posat de moda. Jo quan vaig començar, que tenia de 9 anys, hi havia 6 o 7 peluqueries de tota la vida. O sigui, ningú, a més, ningú volia ser peluquer. I ara la tendència va canviar. Jo crec que va tenir molt que veure en Sergio Ramos. Quan se va llevar la melena,
0: sí.
1: Va haver un boom de fer degradats i tot això. I no sé, les xarxes socials també han influït molt. I ja t'he dit que ha estat un canvi molt gran. Ja he vist, de veure 7-8 peluqueries, que 2 eren cadenes, tipus que canya o algo així, però vamos, 3 o 4 peluqueries en el mateix carrer.
0: Com hauria de ser la perruqueria avui en dia? Que, amb aquesta estàs d'acord i amb què no? Perquè hi ha canvis, mos podem... hi ha perruqueries per tothom? Tenim perruqueries de diferents preus, però, clar, és difícil competir amb una perruqueria que te posa un preu inferior a 10 euros al tall.
1: És complicadíssim. A part, se tindria que tornar a muntar una associació, que ja el meu padrí va ser president, mon pare va ser president, i ells poraven més o menys un preus i que no se pogués obrir de tal hora a tal hora en dissabte, se tindria que regular un poquet, però aquesta associació va desaparèixer i qualcú tindria que collir el mando un altre pic. Perquè no pot competir, no se pot competir amb moltes coses que te poden aquest tipus de peluqueries, amb tot el meu respecte. No?
0: Tu dus, ho dus a la sang, que has après de, tu dius, de dos mestres, del teu predí i de ton pare. En un moment de la teva vida vares abandonar la peluqueria, o més que abandonar la perruqueria, te vas dedicar a altres qüestions, a altres feines, però has tornat. Per què has volgut tornar a la perruqueria i si penses que ja és definitiu per tu?
1: Sí, en definitiu, jo vaig deixar la peluqueria 3 anys perquè volia fer un altre repte i coses així, i per, no ho sé, superar-me jo mateix, ja, no ho sé. Però, vamos, com tu has dit, jo ho duc a la sang i mai he deixat de tear. Jo cada dia, durant aquests 3 anys, me venia qualcú a casa a tear-se el pèl, ja sigui un antic client com a mig. Cada dia jo vaig tear pèl. I ja te dic, ho duc a la sang i sempre ho he enyorat.
0: Pensa que quan ton pare se jubili, tu encara matearàs els cabells. O sigui, jo ja estic aquí i aquí, això queda, clar, hi ha la prova de lo que acab de dir, de que sempre seré fidel, no?, a la vostra família i quan ton pare se jubili, tu matearàs els cabells. Aquesta fidelitat, tu la notes també o s'ha perdut?
1: No, jo en la nostra clientela, gràcies a Déu, ho not molt, perquè nosaltres, a part de tear bé l'espel, el que fem és fidelitzar el client. Nosaltres, que tenim, gràcies a Déu, molta clientela, sabem tota la seva vida. Ja són amics, tant de mon pare, que duen tota la vida, com allò que m'han vist créixer. I nosaltres el que intentem també és fidelitzar el client, que se sentin com a casa.
0: De què te sents més orgullós?
1: Jo, de lo que t'acab de contar, de lo que t'acab de dir, de que a lo millor un client... Jo el que més m'agrada és que tenim un parell de clients que són de Santanyí, de Pollença, un de Vinyali, que venen a posta només per tenir-se espai. Tenguem 200.000 peluqueries que poden anar a de vora. I venen només per nosaltres i... Ha d'haver alguna cosa més que sigui per escorte de pèl.
0: Idò, Joan Andreu, que fa feina a la perruqueria Joan Àngel de Palma, molt a prop de Joan Miró, de Gomila. Volíem romantitzar aquesta part, no? Aquesta segona part de l'entrevista, perquè s'ha escrit aquest llibre parlant de la perruqueria, de com era la perruqueria, tant d'homes com de les dones, com ha evolucionat en els darrers 70 anys. Te volia fer una darrera pregunta. Com esperes que siguis la perruqueria quan facis feina, quan ja estiguis tot sol i diguis, mira, és que jo me queden encara 30 anys de feina. Com t'agradaria que fos la perruqueria?
1: Pues, sí, com tu has dit, romantitzant, jo m'agradaria que fos a l'antiga, però això no passarà. O sigui, que tindrem que acceptar el repte quan vengui.
0: I si és màquina, i si no tisora, no passa res.
1: I no queda altre.
0: El bo és que tu te'n vas...
1: Això tot depèn de les modes. A lo millor ara se torna, que estic veient que està canviant ara una moda que se torna a polar pel llarg i tornem a la peluqueria antiga.
0: El que et segur...
1: I a lo millor d'aquí 20 anys.
0: Sí, no, digues.
1: Torna aquesta moda. Sí. Això són modes.
0: El que et segur és que si no sou... Mem, cada vos com una bolla, com un pom de porta, que això, que també, mem, més o menys tots ens podem arreglar, llevat d'aquestes persones que per desgràcia no tenen cabell, és una cosa que tothom sempre necessitarà abans o després, un perruquer, això està clar.
1: Sí, això és així.
0: Joan Andreu, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran
1: Moltíssimes
0: Vida.
1: Moltíssimes gràcies, Juanmi.
0: Una ferrada, bon dia.
1: Una ferrada.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
6: Idò, són les 9 i 39 minuts d'aquest diumenge 5 de juliol i avui molta de gent que mos està escoltant ara mateix se'n va a direcció a les piscines, a les platges d'arreu de les Balears perquè arriba una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Per això, aquesta campanya que impulsa Abdem, quan deia, mobilitza totes les piscines i platges d'arreu de les illes per donar visibilitat en aquesta enfermedat. Per això volem parlar amb la presidenta d'Abden, Cristina Díaz, perquè mos conti com està i, sobretot, cap on va, quina piscina se'n va la presidenta. Bon dia.
7: Hola, buenos días.
6: Cristina, cap on vas?
7: A Porto Cristo.
6: A Porto Cristo, molt bé. No te'n vas enfora, eh? No hi ha res que dir.
7: No, no, aquí cerquita de casa me voy.
6: Ah, clar, te toca a tu prop. És que, clar, és que som d'aquesta zona de Riguer, mos pareix com tot enfora.
7: No, no, però hay que ir.
6: Escolta, Cristina, quantes piscines, platges d'arreu de les Balears s'han sumat en aquesta campanya que començarà ara d'aquí a res, a uns minuts?
7: Sí, pues este año tenemos 39 puntos de baño, 7 playas y el resto todo piscinas.
6: Mare meva, molt bé, no? És a dir, és una cita que la gent no falla cada any, no?
7: No, la verdad es que no, estamos muy contentos porque se suma muchísima gente y al final ya hace más de 30 años que se celebra este evento y se ha consolidado, la verdad, como un evento solidario que casi todo el mundo conoce y estamos muy contentos y seguimos sumando más cada año.
6: Bueno, contamos, Cristina, ¿quién es el principal objetivo de Mulla't por la esclerosi?
7: Bueno, realmente esto nace para sensibilizar a la sociedad un poco, ¿no? De realmente qué es la esclerosis múltiple, darla a conocer y recaudar fondos un poco para los usuarios que tenemos y poder dar servicios a toda la gente que sufrimos esta patología.
6: I com funciona? Perquè, és a dir, quan tu vas i participes, diu, venga, jo vaig a la piscina, a emitir, com funciona aquesta recaptació d'ingressos?
7: Bueno, realmente participar es gratuito. Uh-huh. Es un modo de sensibilizar a la gente y ver qué es la esclerosis múltiple. Pero sí que es verdad que en cada punto de baño tenemos un merchandising con el que
6: molt
7: se
6: bé
7: puede colaborar y con esto recaudamos fondos para los servicios, para la asociación y dar servicios. Sí.
6: Ay, Ana Morafón.
7: Destinar la recaudación del Mulla't a un proyecto que tenemos en mente hace tiempo, pero no habíamos llevado a cabo y estamos intentando poner en marcha, que es tener una unidad básica de servicios en la part forana.
8: Uh-huh. Cristina, bon dia. Te volien demanar també per aquests serveis, no?, que són molts, perquè hi ha encara molt de desconeixement sobre aquesta malaltia. Quins són els serveis que ofereix Abdem, que la gent hauria de saber?
7: Pues tenemos un poco servicios multidisciplinares, tanto logopedia como terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, todo un poco lo que es necesario para una persona que tiene esclerosis.
8: El diagnòstic precoç és important. En aquest sentit, vosaltres com podeu col·laborar amb les famílies?
7: Es verdad que hace tiempo teníamos... Nosotros siempre hacemos un poco hincapié en ese sentido, de que es importante un diagnóstico precoz para la evolución de la enfermedad, porque el problema que veníamos teniendo es que costaba mucho diagnosticar la enfermedad porque tiene una sintomatología muy amplia y se podía confundir con otro tipo de enfermedades. Entonces, una vez estaba diagnosticada, quizá ya demasiado tarde para paliar los síntomas que tenía o las secuelas, mejor dicho, ¿no? Entonces, un diagnóstico precoz siempre ayuda a que la enfermedad se desarrolle un poco más lentamente o atajar mediante algún tipo de terapia para que la enfermedad no llegue a desarrollarse o no desarrolle una discapacidad tan grande.
8: Cristina, per la meva part, una darrera qüestió. Els voluntaris són molt importants. Quina importància tenen aquests voluntaris?
7: Imprescindibles. Sin los voluntarios la campanya no seria possible.
6: Escolta, Cristina, pacient que mos està escoltant, tu que te sentim que vas de camí cap a aquestes piscines, la gent que mos escolta, de quina hora podem anar a mullar-nos per l'esclerosi múltiple?
7: Pues la mayoría de puntos están de 10 a 2 de la tarde, pero sí que es verdad que hay un par de puntos que están por la tarde, como Santa Eugenia, por ejemplo, pero yo les invito a que miren la página web de APDEM, ahí tienen todos los puntos de baño, los horarios, etcétera.
6: Perfecte. Idò, Cristina Díaz, presidenta d'APDEM, mulla't per l'esclerosi múltiple un any més amb aquesta iniciativa que, com tu bé dius, és tot un èxit. Així que moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I des d'aquí, des de la ràdio pública, ja sabeu, quan s'hagi de fer difusió de qualsevol campanya, aquí hi som. Gràcies de veres.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Que vagi bé, adeu.
7: Gràcies, adiós.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La Gran Vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Actual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
2: I ara sí, ràpidament, anem amb Julio Bastida, el delegat d'Hoquei Diario a les Balears, per saber què passa en el món, en el nostre món. I hem de començar per un tema que ja té lita. Julio, molt bon dia, com estàs?
5: Què tal? Bon dia, com estàs?
2: Beníssim, beníssim. Gràcies per estar amb nosaltres. Sé que tens vacances i avui no pots estar amb nosaltres aquí a l'estudi, però te sentim superbé i amb ganes de conèixer les darreres notícies, com sempre, que mos dus, i a més les contes d'una manera que la gent ho entén perfectament. Hi ha un tema que
5: tu
2: jo...
5: Que tenim, tu saps que sí. Els periodistes tenim vacances... Però bé, sí. Sempre estem de guàrdia, eh?
2: Sempre, sempre. Tu sempre estàs de guàrdia, de fet, sempre estàs allà...
5: Sempre, 24 hores, 24 hores.
2: Ara podria passar qualsevol cosa i mos ho contaries en directe, no?
5: T'ho contaria perquè... en directe, no t'ho preocupis.
2: Perfecte, ho dic perquè així ja aprofitam. Mem, els acusats de torturar un home amb discapacitat a Mallorca i que, a més, varen tatuar penes a la cara d'aquest homonet, no aniran a presó.
5: Sí, mira, això és un cas que va succeir l'any 2021... I va ser un cas molt sonat perquè va sortir a nivell nacional, inclús televisions internacionals se varen fer ressò d'aquest tema. I és que a Manacor, a Mallorca, el que va succeir és que 7 joves se varen juntar per fer un repte viral que se volien fer, era un concurs, canvia tu look o destrozame, s'ha de dir així, el repte, en el que aquest jove, que té una discapacitat d'un 38%, i a més jo he xerrat amb ell, i basta xerrar amb ell 20 segons per saber que no ho és tot, o sigui, és així, o sigui, basta xerrar 20 segons per veure que aquest home té una discapacitat importantíssima. Què és el que va passar? Doncs pues que aquests joves, ell, el jove que volia pagar 3.000 euros en els 7 joves, si li feien, per dir-ho de certa manera, aquest repte. Li havien de canviar, li havien de tatuar un pene a sa cara, li havien de tatuar escenes eròtiques a l'esquena, li havien de sellar els llavis en superglú, li havien de cosir els dits dels peus, coses d'aquestes de sadomasoquisme i de brutals d'aquestes. Que tot això és il·legal, però molt més si, a més, la persona que ho tens davant és una persona amb discapacitat. Per tant, imagineu el que va passar. Va sortir per tot el món aquesta notícia i la fiscalia, en aquests 7 joves, perquè són 7 joves pijillos que tenen dos vets de famílies, o sigui, ells ho volien vendre com una gamberrada, però això no és cap gamberrada. Això, evidentment, és un delicte, perquè no se pot fer. La fiscalia demanava 31 anys de presó. Però ara resulta que arriba això a l'audienci i abans de que arribi a judici, arriba en un pacte. I el pacte és el pacte de la vergonya. Tots aquests joves, els 17 joves, hauran de tenir una condemna de 5 mesos de presó. És a dir, que no entraran,
2: no entraran.
5: Cap d'ells entrarà. A més, un curs de sensibilització, o sigui, res, i un parell de treballs per a la comunitat. A més, d'indemnitzar de 8.000 euros a la víctima. Això és el que és un escàndol, i és un escàndol per tres bandes, i aquí vull que... Clar. Un, per jutge que ha autoritzat això, dos, per la fiscalia que ha autoritzat això, i tres, per la acusació particular per la defensa de la víctima, que també ha acceptat, perquè si aquesta persona no ho hagués acceptat, això hagués anat a judici. El que passa és que, evidentment, s'han estimat més cobrar indemnitzacions i no saben si han cobrat alguna cosa més per darrere, però això, indemnització oficial és aquesta, i això és el que no se pot permetre de cap de les maneres, perquè a la gent li donem un missatge, enviem un missatge a la gent que m'ho està escoltant, de que tot vale i de que la justícia no és justícia. Per tant, crec que és un toc d'atenció, una reflexió, que això s'està fent en els corrillos judicials, tothom en parla d'aquest tema i tothom diu que això és una autèntica vergonya.
2: El maltractament és una vergonya, ja és un delicte. Maltractament a una persona discapacitada, jo no sé com se li pot anomenar, però és un verdader desgavell. Crec que
5: més o menys tothom... Li van cosir els dits dels peus.
2: Sí,
5: i li van sellar els llavis en superglú.
2: I si hi ha gent
5: I
2: en
5: li van tatuar un pene a la cara.
2: I en 18.000 euros entre tots, i no res, per gent que té dos bes i que se n'anirà de rositas. Anem amb un altre escàndol. No sé si és més divertit, més simpàtic, però bueno, ja les veurem de tot colors. Els camells d'Eivissa, camells, repartidors, repartidors de droga d'Eivissa, diguem, ara s'han passat en el transport públic, és a dir, van en taxis i VTCs per vendre les drogues. Ja van amb Uber. Com és això?
5: Correcte. Correcte. Hem de dir que sempre hem de, i això ho hem de tenir ben clar, que els delinqüents, els lladres, tota la delinqüència en general, sempre va una passa per davant de les autoritats. Sempre. Són els millors. I ho hem de reconèixer. O sigui, jo sempre dic, quan una persona fa les coses ben fetes, s'ha de reconèixer i són uns genis. I amb això són autèntics genis. Mm. Tu saps que quan tu ets la policia sospita de qualcú, el primer que fa és que te pinxes el telèfon i després te posen seguiments en el teu cotxe, les balises, te posen seguiments i en el GPS, te posen localitzar. Quina és la millor forma de que no te localitzin? Utilitzant vehicles públics, perquè no li posaran una balisa i cap jutge autoritzarà a un VTC, a un Uber, ni tampoc a un transport públic d'Eivissa, de CMT. Per tant, què és el que fan? Tu comanes la substància estupefent, ho fan amb una sèrie de còdits, i els camells, els venedors de droga d'Eivissa, que estan, tot repetir, una passa per davant de tothom, el que fan és que te l'envien a través de CMT o a través d'un VTC, a través d'un Uber. I sempre, clar, en el principi tothom deia, a lo millor aquest Uber sí que se pot encalçar perquè sempre és el mateix, que reparteix. Doncs pues no és el mateix. Utilitzen Ubers aleatoris. I no saben exactament el que tenen. O sigui, s'apuja una persona allà, se'n va cap a un destí, entrega la droga i se'n torna.
2: Estem parlant d'Ubers en llicència, no parlant de cotxes que se fan passar per Uber.
5: No, cotxes en llicència.
2: Cotxes en llicència d'Uber, de veres.
5: L'aplicació, treus un viatge, te'n vas cap aquí i tal. Això sí, una cosa important, el client ha de pagar l'Uber.
2: Això, sí. Clar, tu el pagues abans. A més, normalment el pagues abans, no?
5: Sí, sí, el que passa és que tu ja saps la quantitat i quan t'arriba el venedor, el que fa és que te cobra la substància estupefent que t'ha venut, més Uber.
2: Molt bé, sí, un 2x1, i què vols?
5: Bueno.
2: Un colombià resulta que va a l'autobús, no? I li ha d'anar per pegar ganivetades a un altre passatger perquè tenia la música molt alta.
6: Ah, mira.
2: Tenim 2 minuts per explicar aquest desastre.
5: Carrer Manacor de Palma, la línia 7 que va cap a Son Gotleu, i tenim allà un colombià que anava amb bufanda del Barça, que això és un detall molt important, perquè a 40 graus que fa un colombià amb una bufanda sigui del Barça o del que sigui, amb una bufanda dins el bus.
2: Amb una bufanda en general, sí.
5: Una,
2: no és que se del Barça doni més calor, no?
5: No. No, però el detall important. Era una bufanda del Barça. Perquè, a més, ho dic perquè ho reflecteixen damunt la testa policial. Què passa? Que aquest home anava en el bus, sabeu que veu una altra persona que se pensa la policia, que la coneix, sí, i duu la música molt alta, comencen una discussió i acaben a ganivetades. I li dona dues ganivetades, ho deixa ja, estàs en terra, en el bus, i surt del bus i se'n va tranquil·lament. la Policia Nacional va anar, ho va encalçar, va fer una batuda per la zona, ho va, en un carrer molt pròxim, ho va aconseguir detenir i està detingut per un delicte de lesions greus. Atenció, perquè la declaració d'un i la declaració de l'altre, víctima i agressor, coincideixen que la discussió era per un tema de la música. Això és el que ha quedat reflectit, però també t'he de dir que els grups d'estupefaents sospiten que hi ha qualque cosa més.
2: Estic segur i crec que tothom coincidirà en jo que el problema no és la música, el problema no, ni tan sols és la violència que du la persona de dins, el problema és què fa la gent amb un guinevet. Quan tu vas en el carrer amb un guinevet, és perquè estàs preparat per matar, per assassinar, perquè ets una mala persona, perquè ets un delinqüent. I això és el problema d'aquesta societat. Que anant pels carrers enguinevats. És que és vamos, de locos.
5: També, l'explicació que jo he demanat i m'han donat una explicació policial en aquest tema, és que ens estem globalitzant i el que són les... pràcticament tots el món sud-americà, sempre, no només per atacar ningú, són molt donats a dur ganivets i armes damunt, sempre. O sigui, els bons i els dolents. No, i, ja. I clar, evidentment, tot el que és aquest món sud-americà sempre van armats i quan hi ha registres i quan hi ha operació policial o registres de cotxes, sempre troben moltes armes. Que dic, no és dolenta, perquè és un costum que tenen ells, el que sí que és cert que hi ha molta gent que l'aprofita per fer malifetes.
2: Ja, jo no estic d'acord, però bueno, això és un punt de vista.
5: No, sí, jo t'he dit la versió d'explicació policial.
2: Sí, sí.
5: Jo aquí ni en dissort.
2: Gràcies, Julio. Res, mos queden 15 segonets per arribar a les 10. Mos escoltant la setmana que ve amb més coses i sempre interessants.
5: Feu molta bonda que jo me'n vaig a la playa.
2: Perfecte, aprofita-la.
6: Vinga, vagi bé.
2: Gràcies. Adéu, adéu. Adéu. Adéu. Tornem a la... després de butlletí horari. Fins ara.

0: Molt bé, les 10 i 5 minuts, que arrencam aquesta segona hora aquí a la Gran Vida, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Raül, encara moltes coses per contar i també amb ganes de fer una mica de festa, de fira i tot
1: ressaques,
0: això que també...
1: De ressaques.
0: Ressaques de fires també, eh?
1: De fires,
0: sí, sí.
1: Bueno, de fires ja no, perquè ara ja estem bueno, sí. De rebel·les. Ahir, Campanet, ple de gom a gom, Viniali, Consell, Guintades Romanes... I és que no podem anar per tot, però arreu de les illes estan de festa, d'aquí no res de Menorca també continuen aquestes rebel·les d'estiu, però ara és moment...

0: moment de xerrar-vos, en aquest cas, de les festes de Sant Cristòfol. I són unes festes que ara mos contaran perquè són de Biniali, però hi ha una cosa que jo ho tenc entre ses, i vull saber, com així hi ha tant de camioners i taxistes i remenats que van en aquestes festes de Sant Cristòfol de Biniali. Per això anem a xerrar amb la seva bellesa, la Victòria Fiol. Victòria, com anem?
1: Molt bon dia, Raül, com anem?
0: Bueno, nosaltres de diumenge, després de rebel·la, però supos que vosaltres també, no?
1: Sí, nosaltres ahir vàrem fer sopar a la fresca amb una presència multitudinària de gent, els carrers ben engalanats, cada un ja amb una temàtica diferent i la veritat que hi va ser un vespre molt, molt bonic, molt bonic.
0: Bueno, conta-mos, Victori, com són aquestes festes de Sant Cristòfol? Jo ho deia, perquè a aquestes festes de Sant Cristòfol hi ha un moment on camioners, taxistes, tot això, venen fins a Biniali.
1: Sí, perquè Sant Cristòfol, com a bon protector i patró dels conductors, dels camioners, dels taxistes, per això sempre hi ha tanta presència de tots els camioners, no? Sant Cristòfol era l'encarregat d'ajudar la gent a creuar riu, no? I era el que ajudava a passar la gent d'un costat a l'altre. I arrel d'això se va quedar com a patró de tots els conductors, dels que porten gent.
0: Idò, mira, idò, ja ho sabeu, camioners, taxistes...
1: I fins i tot els geganters, fins i tot és el patró dels geganters.
0: Ah, mira, també m'agrada, idò, ja ho sabeu, podeu anar fins a Biniali, a Sant Cristòfol, a rebre aquesta benedicció. Conta-mos, Victori, com són aquestes festes de Sant Cristòfol d'aquest poble?
1: Les festes de Sant Cristòfol d'aquest poble són cultura i tradicions en estat pur. Fem tots i cada una de les activitats de tota la vida, trencada de joies, vull dir trencada d'olles. Avui tenim la pujada de bandera ben mutada i correguda de joies a les dues, ballades populars i tota activitat, tant per la gent més petita fins a la més gran. I després, el més sonat, com sempre, Raül, saps, Biniali i la verbena, sonada, no?
0: Bueno,
1: ben sonada.
0: Sí, és com que fins que no arriba aquesta rebel·la de verbena de Biniali, com que no és absurd definitiu a l'estiu, no?
1: Això mateix, això mateix. I bueno, i després ja acabam dia 12, que sí que feim les beneïdes dels vehicles, que estàu tots convidats a les 12, qui vulgui beneir el seu vehicle pot venir a Biniali a les 12, i després el vespre feim l'entrega del Premi Stòfol, que feim cada any, que durant tota la setmana les activitats que feim, ja tu participes per guanyar un Premi Stòfol, i tothom sempre s'esmera més anar fent coses diferents, engalanar més guapos carrer,
0: sí,
1: o la festa d'aigua, dues banyadors, biquini més original, ara, per exemple, la ben mutada, tenim un tòfol aquí d'Ugui sa Pamela o capell més original i sempre tothom s'esmera una mica més perquè tothom en si a tenir un premi tòfol a casa seva. Com si diríem la gala dels Oscars, però nosaltres fem una gala dels premis tòfol.
0: M'agrada, m'agrada. És a dir, la gent, també entenc que és per animar tothom a que participi a totes les activitats possibles, no? I d'aquesta manera té més opcions a guanyar un premi tòfol.
1: Això mateix. Per exemple, dimarts venim a casa teva, Raül, venim a Consell.
0: Ah, sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: I per exemple, qui du la bicicleta més ben decorada, més divertida, una comparsa, pues, se'n donarà un premi tòfol.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, bé, aquesta tradició que ara contaves, no? I és que entre Consell i Biniali hi ha aquesta tradició, no? Deu fer més de 25 anys que se'n fa, que són la marxa de les camades, que deim nosaltres, que és anar per Sant Bartomeu de Consell a Biniali i per Sant Cristòfol ara de Biniali a Consell. I dos pobles se reben un en l'altre i se conviden a berenar i un poquet de fruita i de més i vinga, i tornar de cap en el poble a una excursió, tot el poble d'excursió. Bueno, idò, escolta, una altra cosa, tu deies ara el Premi Stòfol, que és com si fossin el Goya o els Oscars de Biniali, però si una altra cosa sou coneguts en aquest poble és pels playbacks, perquè tothom s'hi posa.
1: Sí. Són aquest divendres a les 10:30 del vespre, tenim els playbacks.
0: Molt
1: guany.
0: Bé. Sí. I la gent sí. participa interpretant o imitant cantants, grups, no, paròdies.
1: Sí.
0: Bueno, hi ha un poc de gent de totes les edats, no?
1: Sí. Sí, està, hi ha gent de totes les edats que hi participa, de cada any hi ha més participació, i la veritat que molt bé. I també el que dic, com també entren els Premis TOF el dia part del Premi Metàl·lic que porta l'Ajuntament, després de part sempre feim un Premi TOF, per exemple, de millor vestuari, interpretació, més divertit, i sobretot el que més m'agrada, no t'ho diguem, el playback de playbacks, no? I la veritat que...
0: El playback de playback, com bueno, és això?
1: No, el playback de playbacks és el playback més espectacular que hi ha hagut, no? I nosaltres li dèiem el playback de playbacks.
0: Molt bé. És a dir, és el playback...
1: bueno, el playback de playbacks.
0: El playback de playback, és a dir, és el millor dels millors, no? Seria.
1: Sí.
0: Escolta, en aquestes festes de Sant Cristòfol, tu deies, hi ha tradició, hi ha cultura popular, hi ha... entenc també que el fet de trobar-se, no? La gent del poble, la gent que potser no hi viu tot l'any a Vinyal i aquestes festes passen ja l'estiu allà, entenc que són aquests moments emotius, no? També de germanor, de poble.
1: Sí, jo com sempre dic, són aquests dies de tornar a casa teva, de qualcuna manera, no? I la veritat que aquest any també com a novetat, que no t'ho he explicat, divendres vàrem encetar les festes amb un cercavila i amb un pregó de festes.
0: Ah.
1: Però enguany el pregó de festes no ha estat pels grans. Enguany han fet un pregó per als més petits, que ha estat un predí que ha contat la llegenda de Sant Cristòfol de Vinyali en el més menut del poble. I la veritat que ha estat molt ben rebut, perquè poques vegades se fa que un pregó de festes, un inici de festes, sigui encaminat en els més petits, que després d'haver sis vist, quan varen dir a tots i a damunt els que de fal varen pujar, i ells varen ser els que varen donar els sus a les festes de Sant Cristòfol 2026.
0: Ah, que bé.
1: La veritat que aquest any ha estat molt emotiu, perquè han de començar a donar una mica de protagonisme en els més petits, perquè són el nostre futur, que segueixin mantenint la nostra tradició i la nostra cultura. Perquè si nosaltres no els hi ensenyem...
0: Clar.
1: Poc que continuarà tot això.
0: Bueno, tu dius, no? Són el futur d'aquestes festes, d'aquestes tradicions d'arreu de les Illes Balears i quan t'ho vedes, és veritat que no havia sentit dir mai un pregó de festes pels petits, no? Normalment sols una persona reconeguda del poble o que, per lo que sigui, per la seva tasca, la seva feina, hagi destacat, però, clar, és molt important que els nins i les nines dels pobles participin de les festes els aconeguin i els estimin, perquè d'aquesta manera s'assegura la continuïtat, no?, de la festa.
1: Això mateix, això mateix.
0: Bueno, i arriba el gran dia, les beneïdes de Sant Cristòfol. Això serà la setmana que ve.
1: Dia 12.
0: Dia 12. Diumenge
1: aquí ve. Diumenge aquí ve, a les 12.
0: D'aquí a 7 dies. A les 12, a la plaça de l'església d'allà de Vinyali.
1: De Sant Cristòfol, sí.
0: De Sant Cristòfol.
1: Tothom ha de començar a fer cor a la rotonda.
0: Sí.
1: A la rotonda comencen fent cor. I esperant tot per pujar per amunt. L'any passat van tenir una participació de 100 camions.
0: Mare meva, és que ho dius com si res, però imagineu-vos 100 camions a dins Vinyali, vull dir.
1: Sí.
0: És que clar...
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí. I també tots els camioners fan un berenar abans,
0: sí?
1: I nosaltres anem a cercar-los en el gegant de Sant Cristòfol,
0: sí?
1: I els acompanyam fins a la rotonda, fins que ja m'agafen els camions. Després Sant Cristòfol torna a anar a esperar-los a davant l'Iglésia i allà els esperam per donar-li la bendició.
0: És a dir, que tots els camioners que participen s'ajunten, els arrebeu en so gegant de Sant Cristòfol i
1: sí.
0: Després aneu fins al portal de l'Església, que és allà on realment reben sa benedicció.
1: La bendició, sí.
0: Bueno, no sé, camioners que mos estàveu escoltant arreu de ses illes, d'aquí teniu temps, d'aquí a 7 dies, a les 12, a Vinyali. Si no heu anat mai, aneu-hi perquè vos agradarà veure aquesta festa que, bueno, com a mínim és peculiar, no? És peculiar, sí. I la imatge, no?, de veure tant de camions un darrere l'altre que diu, que fan aquí obra? Què passa que hi ha tant de camions,
1: també.
0: No? Però no, va, són de festa. Idò, escolta, Victòria, moltíssimes gràcies per contar-nos un poc les vostres festes i supos que animar a tothom a que quan tinguin una estoneta passin per Vinyali, no?
1: Això mateix. L'únic que sempre, com record, Raül,
0: tothom
1: que vulgui venir a Verbena està convidat, però sempre tenint en compte el respecte i el civisme. Això és el que dic a tothom.
0: Clar que sí. Idò, Victòria, moltíssimes gràcies i bones festes.
1: Moltíssimes gràcies, Raül.
0: Que vagi bé.
1: Molt

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida. Com ho dus? Quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.

0: Molt bé, seguim a la Gran Vida, les 10 i 22 minuts gairebé ja, i moment per el Còmodus. Sabem que vosaltres teniu inquietuds, que tothom té problemes, que cada dia és el Dia Internacional d'alguna cosa, gent que va de que està de vacances, gent que se'n va a sa feina, i clar, això l'aprofitam per sortir al carrer també i demanar-vos diferents, per diferents temes. I què ha passat aquesta setmana? I de resulta que el Nadal ja és aquí, Raül. Ja ha arribat Nadal.
1: Ho he vist, ho he vist.
0: Ha arribat Nadal perquè l'Ajuntament ja ha començat a instal·lar, no?, o preparar una mica l'enllumenat de Nadal. Per què se fa? I el motiu és, primer de tot, arribar a la major quantitat de barris possibles de Palma, per una qüestió de logística, perquè no se concentri tota la feina les setmanes prèvies d'aquesta encesa de Nadal, que normalment se fa durant, m'apres que és per novembre, no? I que sempre se fa tot aquest acte amb es balda i tot això tan guapo, no?, que tothom vol veure sense anar llums. Tothom té una foto ja a la Rambla amb els llumets en els arbres. I d'aquests arbres...
1: També t'he dit una cosa, sí, no? I d'aquí...
0: Una ferrada, un beso
1: sí, a l'Ajuntament de Palma. Podeu canviar els llums de Nadal...
0: D'aquí som?
1: Ja que els poseu ara... És dir... No dic en comprin de nous, no dic en comprin de nous, vius,
0: No s'ha de fer
1: els poden canviar d'ubicació, vull dir. Sempre les mateixes bolletes a les Rambles i ja ho diré, en el Born.
0: Sí.
1: Ara ja està, vull dir, ara ja poden canviar. Ja poden posar les bolletes, jo que sé, a Pere Grau. I els de Pere Grau, allà, vull dir, un pot de canvi, perquè clar, anar a veure llumets i que cada any llumets siguin allà mateix, els mateixos, no quadra.
0: En defensa de cort, jo no faré ara de papista.
1: No, un beso, papista, però, un beso. Que jo sé que s'esforcen i cada any n'hi ha més, però, ostres, és a dir, no em fa falta comprar una més, basta canviar-lo.
0: És vera que l'any passat ja se va fer, L'any passat ja se va començar a instal·lar tot molt prest, també. L'any passat, 2025, ara me perdia, sí, 2025. I ho varen fer prest perquè volien augmentar el número de llumets. Tu el que demanes és un canvi de decoració...
1: Sí, si no se tracta d'augmentar llumets, se tracta de on posam els llumets.
0: On els posam,
1: Clar, perquè si tu vas a Madrid, a Barcelona, a qualsevol altra capital d'Espanya...
0: A Màlaga se'ls pugui de les mans.
1: A Màlaga
0: un altre nivell.
1: Un festival. Sí. Però, vull dir, me refereix. Una que molt de llocs, que també tot s'ha de dir, aquí Palma ho posa l'Ajuntament de Palma, però molt de llocs, l'associació de comerciants de cada carrer posen els llums del seu carrer.
0: Vale.
1: I cada any els renoven, que això és un tema a part.
0: Sí.
1: Però ja que aquí l'Ajuntament ho fa, no ho sé, és a dir, els llums que un any estaven en el carrer A, l'any que ve estan en el carrer C, i els del carrer C estan en el carrer B i és al revés. Vull dir, un pot de canvi, un pot de vida. Perquè si no, cada sa foto, si tens una foto de les Rambles de Nadal de fa 10 anys, és la mateixa foto de les Rambles de 2025.
0: I en el passeig marítim de Palma, quan t'arribes que hi ha la bolla aquesta i aquell arbre de Nadal que tu te fiques de dins,
1: està
0: molt bé que canvia de color, però clar, quan fa 10 anys que ja és...
1: No, està bé, el tenim.
0: Jo m'agrada, jo és que m'he fet una foto cada any.
1: Clar, però podem posar l'arbre a una altra plaça de ciutat i on hi ha aquest arbre en posar munt de nou. No ho sé, un poc que te canvi, hem de pensar un poc, no falta gastar, basta pensar.
0: I de, clar, tota aquesta polèmica nosaltres l'hem traslladada també en el carrer i ho hem demanat. Hem demanat per els llums de Nadal. A Palma ja han començat a instal·lar els llums de Nadal, tot i que encara som a l'estiu. Grues i operaris fa dies que fan feina en els carrers com 31 de desembre o Jaume Balmés de Palma, per col·locar l'enllumenat nadalenc en diversos mesos d'antelació. Tanta antelació que queda mig any per Nadal, però és igual. En 35 graus ja podem veure els llums de Nadal penjats de diferents arbres a la ciutat. I tot això perquè diuen que així cobriran més barris i arribaran a temps per tot el que serà l'encesa de Nadal quan arribi el seu moment. Penseu que això és verdader o fals?
2: Creo que és verdad.
0: I doncs, Vera, te sorprèn?
2: No.
0: I per què no te sorprèn?
2: I perquè ja estamos a mitad de año, así que supongo...
0: Ja toca. L'any passat ja ho vam fer, també.
2: Sí.
0: Però no queden molt de mesos?
2: Sí, muchos.
0: I amb aquesta calor?
2: No va.
0: Tu t'imagines un Pare Noel al Corte Inglés, ja he dit una marca, però tot amb aquells llums?
2: No.
0: Seria raro,
2: No, ara no, però bueno. Fals.
0: i del vertader. El vertader. Començar. Ahir hi havia operaris de l'Ajuntament penjant. Sí, que hi havia. Què t'apareix?
2: Molt malament. La majestat que l'ho que fa no és normal.
0: Ho fan perquè, per arribar als barris, més prest i no va d'acumular tota la feina, lo darrer. Per arribar amb... Bueno, però és que estan en més de juliol, no?
2: Sí, aposto. Que
0: s'han passat un poc.
2: Sí, sí, jo crec que sí que s'han passat, però bueno, el sobrant.
3: Innecesario, supongo. Para eso que no la retiren directamente, que se quede ya todo el año.
0: Por 4 meses, ¿no?
3: Exactamente. Para eso lo he dicho, que se quede todo el año y es un gasto menos, supongo, el tener que ponerlo y quitarlo.
0: Clar, perquè han de moure, no?, operaris, que han de penjar coses, han d'anar, han de tornar... I...
3: Claro. Todo este tipo de cosas son gastos.
4: A ver, no, si viene fresquito encendiendo el agua, ¿no, eh?
5: No. A ver, nosotros en casa nada. Todavía.
0: En casa nada, ¿eh?
5: No, todavía no. Queda mucho para Navidad.
0: ¿Pero qué te parece que en Palma ya estén colgando las luces de Navidad?
5: ¿Cobrando las luces de Navidad?
0: Colgándolas.
5: Ah, colgándolas. Bueno, a ver, si quieren colgarlas, que las cuelguen. Pero bueno, todavía queda mucho.
0: Pero que no las enciendan al menos, ¿no?
5: Sí, eso sí que es verdad. Si no, luego la luz va a subir un montón.
6: No nos han llevado, encara.
0: Bueno, això és un altre, vos? Ah? Això no m'havia plantejat ningú.
6: Tu m'has demanat si els han posat.
0: No, els estan instal·lant.
6: Jo crec que és que no els han llevado, encara.
0: O varen deixar una part i els acaben de... Però bueno, que queda mig any, què t'apareix? Sí,
6: no, bueno.
0: Raro, no?
6: Sí, ja. Ja fa un parell d'anys, no?, que mos ho trobam. Sí. I ja estem...
0: D'aquí poc, en el mes d'agost, volem bones festes.
6: Sí, bé. Bones
0: vacances, passa?
6: Bones festes, sí.
0: T'imagines un bones festes allà penjat.
1: Hi ha que dir, sí. Ha que dir que molt de mèrit als els treballadors,
0: sí.
1: Que posen els llums, perquè més que posar-los, te diria llevar-los.
0: Llevar-los, eh?
1: Perquè bueno. M'apareix una feinada, no sé endomassar tots aquells arbres, branqueta a branqueta, volta que te volta. Vull dir, és una feinada.
0: És vera,
1: jo
0: no.
1: Ho faig a que nostre a dos arbres i me pego un infart llevar per llevar-ho. Vull dir, perquè...
0: Si fa baixa.
1: No, clar, imagina't tu tota Palma. Vull dir, també hi ha que dir això. I és vera que els arbres, en són llumets, els platers, concretament, sí. Queden molt bé, queden molt guapos. Claro. Entenc que hagin de començar en temps, perquè clar, escolta, és que són molts arbres, molt de carrers, i el que dèiem, que és una feina de xinos, com diríem.
0: I després hi ha aquest DJ i promotor musical. Amb,
1: sí, és això?
0: Això és un senyor que me vaig trobar en el carrer, que nom Sandy, Sandy és el creador de sueños, se fa, i diu, jo tengo todas las luces en mi casa preparadas, com una discoteca. Però bé, són personatges que te trobes a vegades. Sandy, no? Te diuen a tu?
7: Sandy, el creador de sueños.
0: Molt bé, idò, xerrant de somiat. Vull fer una pregunta. Ho farem amb el xumba-xumba de fons. Això és una cosa de locos ara mateix. Tu sabies que Cort ja ha començat a posar llums de Nadal?
7: Pues no, la veritat que no, però jo tinc a nostre ple de llum de discoteca.
0: O sigui que tu també, a casa teva, ja ho tens tot decorat?
7: Tot.
0: Clar, perquè tu poses la música, poses xumba-xumba-xumpa...
7: I en musicón.
0: I musicón. Està bé. Tu t'imagines que tota Palma sonàs amb els llums posats no, i aquesta mira, música?
7: Jo faria una festa privada a Cort.
0: Tu faries una festa privada a Cort?
7: Sí, i a la plaça Major.
0: Imagineu, tota Palma així.
7: Sonant Anthony Godfather.
0: Moltes gràcies. vaig a seguir, perquè si no...
7: Sí, dali. Mos quedem aquí.
0: I que això és un jove que venia amb el loro, que deien de tota sa vida, amb la ràdio,
1: sí,
0: amb sa música a tope, i res,
1: bueno,
0: vam aprofitar també.
1: Si té tota casa seva sí. Llums així de colors i tal qual, puc entendre la situació, perquè clar, sí. Això t'ha de pegar com una epilèpsia, tot el dia que té tant de llums, de colors, això, i tot per avall.
0: Crec però... que ja li havia pegat ahir, també t'ho dic.
1: Però... ja està, coses de sa vida.
0: Au, idò, vinga. Vinga, seguim, no? Ja anem a la connexió. Vinga.
8: Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
0: Sí, perquè hi ha l'Associació Astronòmica d'Eivissa, que ha complit enguany 70 anys, i ja sabeu que d'aquí 5 setmanetes hi haurà un eclipsi total de sol, una cosa, un esdeveniment històric. Tothom, totes les Illes Balears, s'està preparant amb temes de seguretat per saber on el podrem veure. Hem parlat moltes vegades amb en Pep Marcús. La setmana que ve tornarem a parlar amb ell perquè volem saber si hi ha novetats respecte a tot el tinglado, no? Perquè ens entenguem del que passarà d'aquí just la setmana que ve, és que quedarà un meset. Però abans hem volgut també parlar des del punt de vista de l'illa d'Eivissa. Diguem que no és el millor lloc per veure un eclipsi, ara ho escoltarem, però allà tenen aquesta associació astronòmica que ja ha complit 70 anys. I això mos ho explica na Maite Morro. Molt bon dia!
9: Molt bon dia! I avui des d'Eivissa el que anem a fer és una passejada, però pel cel. Ja sabeu que en estiu es donen molts de fenòmens astronòmics, moltes pluges d'estrelles, moltes cosetes per veure, i enguany sobretot, com sabeu tots, el pròxim 12 d'agost hi ha un fenomen astronòmic que no es produeix des de fa 120 anys, segons m'ha comentat en Pedro, que és de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa i que per cert que enguany compliu 70 aniversari. Molt bon dia, Pedro.
10: Hola, bon dia, què tal? Com estamos?
9: Jo molt bé, i vosaltres com preveu aquest estiu?
10: Bueno, estamos preparando el evento del año en Eivissa, que es el eclipse del día 12 de agosto, y este año cumplimos 70 años de vida en la agrupación, que es un buen número, y estamos celebrándolo como lo tenemos que celebrar, con divulgación, observaciones, y hicimos una exposición de fotografía astronómica, o sea, un montón de actividades para celebrar que tenemos unos años bastante interesantes y un buen número.
9: Abans d'anar amb aquest eclipse solar tan famós ja per tothom i tan esperat, anem un poquet amb la història de l'agrupació. Vosaltres arrencau, si no m'equivoco, l'any 1956, ja són 70 anys, com dèiem abans. Com està ara mateix aquesta agrupació? Perquè va començar amb una sèrie d'aficionats que en aquell moment eren poquets i que supos que somiàvem amb el que ni sabien que pràcticament existia molta gent. Què és el que feis aquí dins per la gent que no té ni idea de lo que és l'astronomia?
10: Bueno, esto comenzó hace 70 años con una observación a Marte y se abrió el observatorio para esta observación, se trajo el telescopio inicial, que es una joya que tenemos ahora guardada y la queremos exponer, y actualmente pues tenemos una agrupación con una actividad extraordinaria, tenemos casi 170 socios, somos un móvil astronómico aquí en Eivissa, abrimos el observatorio y tenemos mucha gente que viene a ver, o sea, hay una actividad que conviene agradecer y conviene potenciar. Tenemos un observatorio aquí en Eivissa y otro en Calador. Y los dos, el año pasado, concentraron cerca de 2.500 personas que pudieron observar el universo totalmente gratis, sin ningún tipo de impedimento.
9: ¿Sou todos profesionales o es algunos aficionados por hobby?
10: Somos aficionados con el concepto de que no vivimos de esto. Dedicamos nuestro tiempo libre a estas actividades, que es algo que mucha gente se queda un poco asombrada. ¿No trabajáis aquí? ¿No? Y bueno, dedicamos el tiempo libre a algo que nos gusta, la pasión que es la astronomía y sobre todo divulgar, porque muchas veces el retorno que te hacen las personas no tiene precio. Recibimos una cantidad de agradecimientos y abrazos literales que a veces te dejan un poco desbordado.
9: Esa emoción de aquests fenómenos de la naturaleza, ¿no?
10: Sí, sí, podríamos explicar todas las historias de la cúpula de noche, y son realmente asombrosas, la gente cómo te responde, las reacciones de una persona que ve por primera vez Saturno y sus anillos, pues vamos, sería para escribir unos cuantos libros.
9: ¿Pot venir tothom a veure aquests fenòmens o observar de nit amb el telescopi?
10: Sí, sí, nosotros tenemos nuestra página web donde puedes reservar la visita. Hay una edad mínima porque los niños no tienen esta capacidad de visión lateral para mirar un buen observatorio, pero bueno, si vienes con tus hijos también tratamos de que no sea un impedimento para los demás, pero no hay problema. Tú haces la reserva y buscas los días que tenemos aquí en Eivissa, no son muchos porque la contaminación lumínica de la ciudad es terrible. Entonces tenemos observación planetaria y lunar. Para observaciones de más de cielo profundo tenemos que ir a Calador.
9: I donem una vora, aquest estiu, què mos depara? A banda d'aquest eclipse solar tan esperat perquè fa 120 anys que no es veu, sobretot des d'aquí d'Espanya, altres punts del món sí que està succeint anys darrere any, no? Succeeixen de manera residual. I el més curiós és que molta gent viatja darrere aquests eclipses.
10: Bueno, hay gente que hace su turismo siguiendo los eclipses. Hay dos eclipses, tres, depende de cada año. No siempre se realizan en lugares habitables. Esto tenemos que cruza toda la península ibérica y es realmente todo un evento. En España el último fue a nivel, creo que fue en 1905, hubo después otro en 1901 y otro en 1912, pero el potente fue en 1905 y hasta ahora no ha habido nada más. Entonces, esto es un evento astronómico que está generando mucho movimiento en todos los lugares donde el eclipse se puede ver.
9: Creus que aquí a Eivissa hi ha molta gent que aquest estiu, aquest agost, viatjarà a propòsit per veure aquest eclipse?
10: Astronómicamente Ibiza no es el mejor sitio, porque es al final de la tarde, no veremos la parte final del eclipse porque el sol se pondrá antes, pero si tenemos un cielo despejado tendremos una puesta de sol única. El sol se pondrá en el mar eclipsado y esto es una cosa que hay que ver. Pero astronómicamente hay muchos sitios mucho mejores en España para ver el eclipse, pero nosotros vivimos aquí. Yo me he planteado a veces irnos a otro lado y digo, yo quiero verlo aquí.
9: Yo voy a volver a casa.
10: Sí, sí. Muchas tienes piensa, vamos a otro lado donde sea mejor, pero si vivimos aquí, pues queremos verlo aquí, con todas las ventajas e inconvenientes, vamos a tener toda la locura del verano y un eclipse. Entonces, bueno, ese día además termina el eclipse y tenemos la lluvia de estrellas, las Perseidas de cada agosto.
9: Just coincideix, ¿eh?
10: Es el mismo día, entonces será una ventaja porque no tendremos la luna, se habrá metido con el sol y tendremos una noche fantástica para las Perseidas. Y bueno, se junta todo el mismo día y hay que aprovecharlo.
9: ¿Qué son las Perseidas?
10: Bueno, es la Tierra orbita alrededor del Sol, vamos a 110.000 km por hora por el universo.
9: Carai, això no es nota, ¿eh? No anem despentinats de normal.
10: Y pasamos por un lugar donde ha pasado un cometa. Entonces, el residuo de este cometa, la Tierra se lo va atropellando, podríamos decir, y todos esos residuos entran en la atmósfera a toda velocidad. Y justo es una de las lluvias de estrellas más famosas porque es en agosto, 12 de agosto, estamos en todo el mundo, está de vacaciones, puedes estar por la noche, pero tenemos otra en enero fantástica, pero que hace tanto frío. Pero la de agosto justo coincide con el eclipse, no habrá luna, será una noche, en teoría, fantástica para esta lluvia de estrellas.
9: Des de l'agrupació, esteu preparant algun esdeveniment especial per aquest eclipse o esteu dant recomanacions de com o on la gent pot veure-ho?
10: Bueno, estamos dando charlas por un montón, explicando siempre lo mismo, que hay que mirar con precauciones, que hay que buscar un lugar donde tengamos una visión despejada, pero sobre todo mucha divulgación en colegios, aquí en esta sala del observatorio, en el Club Náutico de San Antonio, aquí en el Casino de Ibiza, un montón de charlas explicando, divulgando qué es un eclipse y cómo hay que tomarlo para no tener el día 13 las consultas de los oculistas hechas polvo, aglomeradas con gente, o personas que se suben a un monte sin haber subido un monte en su vida y se caen. O sea, se trata de verlo en unas condiciones óptimas y sin peligro. Eso es lo que estamos hablando constantemente y hasta un poco pesados somos, pero repetimos todas las veces que hay que hacer. Y nos hemos dedicado a eso, este año con el eclipse, a divulgar y explicar cómo se puede ver en buenas condiciones.
9: Anem a posar en context. Els fenòmens de les 12 d'agost en direcció a oest, just hi ha una línia que des de qualsevol aplicació es pot veure com passa per les Illes Balears, puja per la zona de Castilla y León i acaba pràcticament en el que és zona d'Astúries i Galícia.
10: Comienza sobre Galicia, en Astúries, y termina en las Baleares. La garantía en Ibiza, pues bueno, es cuestión de ver una aplicación, la orientación son 286 o 287 con una brújula y tener línea de mar, porque el eclipse es a 3 grados, o sea, un palmo arriba del agua, y la garantía para poder ver el eclipse completo pues es tener línea de mar en la vista. Si no, bueno, puede ser, puede que no sea, pero la garantía es esta, tener visión al oeste y línea de mar.
9: Y sobre todo un filtro para sus ojos, muy importante.
10: Sí, nosotros en cada charla que damos repartimos gafas gratis.
9: ¿Y si no, las podemos encontrar?
10: Bueno, en las farmacias generalmente se venden, tienen que ser homologadas, tienen que ser tener la homologación ISO y ver que son de un lugar fiable. O sea, nosotros, las que nosotros tenemos son de la Federación de Agrupaciones Astronómicas de España y, bueno, dan una garantía. Y es indispensable para mirar el sol directamente, si no podemos tener unos daños que pueden ser irreversibles y bueno, hay que tener unas gafas. Nosotros ya decimos en cada charla que damos, repartimos gafas que hemos comprado 2.000 y estamos repartiéndolas para que no tener ningún evento dañino en los ojos.
9: I una altra cosa molt important que tothom voldria saber és si tothom pot fer una fotografia d'aquest eclipse i per això vull aprofitar ara per parlar amb en Dominic, que és un francès afincat des de fa 15 anys a Eivissa i ell literalment es dedica a fotografiar el sol. Dominic, Muy buen día.
11: Hola, buen día a tothom.
9: Podríamos decir que eres un cazador de imágenes del sol, pero es que además trabajas para el Observatorio de París. Tenéis 60 personas repartidas todo el mundo que cada día enviáis las fotos del sol. ¿Para qué?
11: Mandamos todas estas fotos, de media unos 6 fotos cada día, y estos datos sirven a hacer la meteorológica del sol, por los satélites, por las auroras boreales y todos los datos para la rotación del sol, los flares, las llamaradas y para observar. En el Observatorio de París-Meudon hay unos 120 años de rotación del sol.
9: ¿Eso qué quiere decir?
11: Decir que con todas estas fotos observamos el ciclo del sol, que el sol tiene un ciclo de 11 años. Es una estrella pulsante y cada 5 años y medio, es muy regular, el sol tiene una actividad mucho más importante. Llamaradas, mancha solar y agujeros dentro de la corona solar.
9: El Observatorio de París es el más antiguo, entiendo que no, del mundo.
11: Sí, es el más antiguo del mundo. Sí, fue creado por Luis XIV, tiene más de 500 años.
9: ¿Y tú hace 15 años que te dedicas destinado aquí a Ibiza?
11: No, estoy en la agrupación desde 5 años. Y hago mes especializado, claro, en foto del sol. Y este eclipse de este año y del año que viene es un evento que no se puede perder.
9: ¿Cómo podemos? Porque yo te preguntaba antes, ¿todo el mundo puede fotografiar este eclipse del 12 de agosto incluso con un teléfono móvil?
11: Sí, se puede fotografiar, pero hay que hacer un poco de preparación. La primera cosa es de poner un filtro sobre tu cámara o sobre tu móvil, un filtro un poco especializado para fotografiar el sol. Es un filtro que baja de 100.000 veces la luz del sol. Y cuando el eclipse va a ser total, tienes que quitar este filtro. Pero hay que quitarlo con precaución porque la luz del sol es tan potente que en 10 segundos, si no hay el filtro, te puede quemar el sensor y te puede quemar la cámara o el móvil.
9: Seguramente tú has estado en muchas partes del mundo fotografiando o el sol o eclipses.
11: Bueno, en muchas partes no, pero he visto algunas. En 99 he visto una muy bonita que ha durado un par de 5 minutos o 6 minutos, creo.
9: Esto es muchísimo. Comentábamos antes que a nivel naturaleza esto produce muchas consecuencias automáticas.
11: Sí, cuando el sol, lo que llamamos el sol negro dura 5 o 6 minutos, es muy curioso porque la naturaleza se para. Los pájaros se van a dormir, los gallos empiezan a cantar, si tú estás al campo, claro. Y la temperatura baja. La temperatura puedes bajar hasta 10 grados y cuando vuelvo el sol, la vida vuelve.
9: Te quiero preguntar, ¿Ibiza es un buen lugar para observar fenómenos astronómicos, especialmente en verano?
11: Ibiza es un buen sitio. Lo único es que tenemos muchísima contaminación lumínica.
9: Demasiados sitios abiertos por la noche.
11: Sí, ahora mismo. Pero, bueno, todavía hay algunos sitios que son bastante bien.
9: Que nunca se dicen, ¿verdad? Esto es como quien conoce una cala bonita para ir a bañarse y no lo cuenta.
11: Exactamente. Es un lugar un poco secreto. Bueno, no hay mucho secreto, pero la contaminación lumínica hace que te tapa muchísimo el universo.
9: Pues Dominic, muchísimas gracias por estos consejos para poder hacer fotografía. Seguramente mucha gente lo descartará y simplemente lo disfrutará del momento. I a tots vostès ja ho saben, ens espera un estiu especialment aquí a Balears amb un fenomen astronòmic molt especial que porta pues, 120 anys sense adonar-se. I això sí, tots els experts i aficionats demanen molta precaució. I això sí, una vegada un se pot anar a la platja qualsevol dia de l'estiu a veure lluvia d'estrelles i tot el que siga necessari.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.

0: I del rebost al plat, aquestes receptes, normalment receptes que ja coneixeu tots, que teniu al vostre abast en el vostre rebost, que per això se diu del rebost al plat, aquesta recepta. I avui farem una d'aquestes tradicionals, una vegada més, en Maribel Quirós. Maribel, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com esteu?
2: Que ha estat?
1: Que ha estat?
2: Que ha estat? Has sortit ahir? Sant Pere,
1: no? No, no he sortit. El que passa que morant-ho d'un carretilla d'aquest estiu,
2: sí.
1: Jo...
2: Sí, com així?
0: No remuntarem.
2: Com així?
1: No remunt, això...
2: Però et Sant Pere, no?
1: Sant Pere.
2: Està, on s'ha fet de Sant Pere encara?
1: Sant Pere, vas a l'altra setmana.
2: Però hi teníeu festa, també, a Solla?
1: També.
2: Perquè jo sé que un DJ...
0: A Solla, teniu festa cada dia?
2: Hi havia un DJ a Consell que m'ha dit me'n vaig corrents que ha de pinx en esport de Solla. I dic, però, mami...
1: Ahir vespre, com que varen aprofitar el cadafal, va haver fiesta en blanco.
2: Ah.
1: En blanco de que eren estar tot el veïnat fins a les 5 de matí, ja t'ho
2: dic. Ara dir, no eren la festa de Sant Pere, era una festa perquè sí, molt bé.
1: Ja una fiesta en blanco.
2: En blanco,
1: sí.
2: En blanco,
1: tothom de blanc.
0: Prohibit dormir.
2: Una fiesta en blanco que no en blanc. Bueno, i d'horres, això, que m'ho has de cuinar, Maribel?
1: Animal, tombat, amb un pot de... Bé, molta gent hi posa llom, però jo m'estim més a solomillo, o sigui, filet de llom, que m'agrada més. Però bé, cadascú que posa el que vulgui. Qui vulgui posar costelletes de mer, també són boníssimes, també, per dir-ne mufoixi, també, treball.
2: Sí, però
1: però jo m'agrada menjar molt fred, m'agrada menjar amb estomba fred.
0: Quan dius fred, dius de fora de la
1: natural,
0: galera?
1: O, sí,
0: natural, sí.
1: Sí,
2: jo això també m'agrada, però clar, tu dius en costelletes de mer, dius, perquè a vegades això t'atge, no?
1: Bueno, però la meva predina m'ho fa.
2: Clar.
1: M'agradava molt, perquè això és un plat de predina.
2: Totalment.
1: O un llampuga, o un peix.
2: Molt bé. Mem, escolta, Maribel, jo això sé, perquè, mem, allò d'aquest que venen a menjar preparat, diguéssim, que ho fa qualcú, i tu vas i ho compres i ja està. Però això d'una feinada, es tomba, o no?
1: Sí, de TEA, de TEA... Jo, com que el me fa mon pare, no em faig mai.
2: I tu mos has de dir la recepta d'estombat de ton pare, idò, no?
1: Bé, la recepta d'estombat de mon pare és difícil, perquè...
2: Per què? Mem, anem a començar. Primer
1: perquè,
2: de tot.
1: Perquè tu li demanes i que jo, ho veiem, quan de prova, quan... De... Bé, no sé, bé,
2: no
1: jo
2: sap.
1: Vull dir... No.
2: Què
1: no
2: en demanes té? El primer de tot.
0: Ingredients.
1: Patates.
2: Patates. Quina patata?
1: Patates mallorquines bones, eh?
2: Val, de sa pobla, si pot ser.
0: Pobleres.
1: Sí, aquestes bones, sí, molt bé. Aubergines.
2: Val.
1: Jo no, jo li poso aubergines, eh? Jo no hi poso, com se diu l'altre?
2: Carabací.
1: Carabací, no, no. Bé, però qui vulgui posar carabací, també. Mm. Però jo no, no. Jo m'agrada aubergines.
2: Però sa recepta tradicional du carabací?
1: No, no. Aubergines.
2: Ah,
0: idò.
1: Però molta gent li posa carabací. La meva filla també li agrada en carabací.
0: Sí, però molla massa humitat a vegades també.
1: No m'agrada,
0: sí.
1: Queda com a... No,
0: flonjo,
1: jo m'agrada
0: amb aubergines. Flonjo, he dit jo, flonjo. Okay.
1: Molt bé. Prevers vermuts.
2: Val.
1: I prevers vermuts a vegades també n'hi fica de fer amb un pare. Però no d'aquests mallorquins.
2: No, de grossos.
1: Dels grossos, dels prevers... Sí, efectivament.
2: Molt bé. Què més?
1: Un pot de llorer.
2: Sí.
1: Ais. Una salsa aromàtica bona, casolana si el millor. Però si no és un pot de tomate frito d'aquest, saps? Ja, no, ja el té.
2: Em venen que d'això triturat.
1: Sí, casero.
0: Sí.
2: No, casero no, triturat. Tomate, natural, triturador.
1: Sí, però si el tritures, després l'has de fer, i moltes vegades la pifien i queda malament. O sigui, si en compres un d'aquests... Tomate va. Frito. O el fas tu casevo o ja te compres el pot de tomate frito.
2: Va, sí.
1: Però no d'això salsot, sinó tomate frito com aquest que porta tradicional.
2: Sí, sí.
0: No fa falta que sigui aquest barater que ven té tablits petits. No, pot ser una mica més.
1: Sí. Con aceite d'oliva, virgen, efectivament.
2: Molt bé. Què més?
1: Oli d'oliva.
2: Sí, de Solla.
1: Sal i prova bo.
2: I ja està.
1: Sí.
2: I com i que hem de fer primer?
1: Primer començàvem a... O sigui, feinetes les aubergines, les teàvem a quadros, bé, així a rodajes, saps?
2: Sí.
1: Rodajitat, sí. Ja, les prevets són a quadros. I... Allen, que les posa amb aigua, jo no, li posa un pot de sal per damunt un tros de paper que tirin un pot d'aigua.
0: Sí.
2: I si li poses sal, tira aigua.
1: Sí.
0: Llevo humitat, sí.
2: Molt bé.
0: Escup,
1: sí.
0: Humitat.
1: Sí. Va. Després, què fem? Pelant les patates. Pelant les patates i també les teiem a teiades redones.
2: Val.
1: I les deixem dins aigua perquè mollin el midó.
2: Val, i això, molt gruixades o molt primes?
1: Home.
2: Depèn.
1: Sí, depèn del gust. És que jo m'agraden més gruixadetes. Mm. Però clar, primes són més bones que fer. Però clar, tampoc no m'agrada que quedin cruixents. Si queden primes, queden més cruixents. Jo m'agrada primer poixar-les, xup-xup, i després un poc, saps?
0: A foc lento, eh? A foc baixet, perquè, sí. Perquè si no se queda duret, sí.
1: Sí.
2: Clar, que ara... Que, bé, tu ara estàs tirant tots els
1: Raül,
2: ingredients.
1: Raül, un dit de patata.
2: Un dit, oh, ja un dit, va. Ja. Però tu ara estàs tirant tot això, però jo ara veig, llavors, que clar, tot això s'ha de fregir, no?
1: Sí, però després tirem els prèvers, també.
2: Ah, val.
1: Els prèvers vermells, si s'hi vol posar un parell de verd, però no de el verd no mallorquí, el verd d'aquest italià, sí. Que diu italià. Sí, d'aquests.
2: Molt perfecte.
1: Bé. Ja ho tenim tot tirat i començam fregint les patates. Que fa oli... I posant les patates normal i corrent a fregir a dins oli. Primer les posam a foc lent, que se vagin, saps, que quedin a dins,
2: que s'acoguin.
0: Sí, confitades.
1: I després si li pot pegar un tuca perquè per de fora quedin doradetes, val?
2: Mare, Maribel, i ara que ho dius, i és tomba, no deu saber?
1: No.
2: No, ah. No penseu que dues sopa, no sé per què.
1: No n'hi posen, però bé.
2: No ho sé, no ho sé, jo ho demano perquè...
1: Si vol posar sopa, vas i n'hi posen.
2: Ara m'ha vengut un escap.
0: Jo només sé que en acabar la recepta li fotré un ou fregit per damunt, tot tan claríssim.
1: Va, un ou fregit, jo també, jo també m'agrada. Bé, i després, agafam, passam per damunt de l'obergines així un trosset de paper per llevar-li xai, que així les pitjam un poc, i dins una paella començam amb oli començam a fregir les aubergines. Sí, les fregim, val? Que se vagin fent. Si les poses molt fortes, clar, queden el mateix. S'han d'anar fent les aubergines, val? Quan les tenim, vale, que les patates ja les han posat antes,
0: sí.
1: Que fan les patates, li llevam abastament oli i ho ficant dins una greixonera de fang.
0: Molt ben bé.
1: Major.
0: Sí.
2: Clar.
1: Posant les patates davall.
0: La base.
1: La base. Les patates davall. Anem freient les aubergines, però després, o una altra paella, o dins de les aubergines, o antes, si volem ficar carn, el que hem de fer també és fregir la carn amb un parell d'ots, sense sal i prova bo. Perquè la carn l'hem de col·locar damunt la patata.
2: Mm-hmm. Vendria ser això, com un compongo de coses totes dins la greixonera, no és vera?
1: Sí, sí.
2: Va, primer patata,
1: va.
2: Llavors
1: si la
2: carn. Carn.
1: Després de les patates arriba la carn.
2: Va.
1: O si vol peix, o si vols el que vulguis posar-hi, les costelles.
2: Sí.
1: Val? Mm. Molt bé. Després, damunt això,
2: sí.
1: Com us agradi, hi tirant les aubergines.
2: Val.
1: Val.
2: Una bona capa d'aubergini.
1: Sí. I després, a la mateixa pell on has fet les aubergines, molta gent fregeix, es preva tot sol i li tira damunt les aubergines. A casa nostra, mon pare, el que fa és una salsa de domàtica ben bona. I si no, es pot canditantes de tomate frito que,
2: sí.
1: Que tinc. Li poses un pot de moradui, quin doi, de llorer. De llorer.
2: Sí.
1: De llorer. I mon pare comença a fer tomate frito. I dins aquesta domàtiga hi tires preva.
2: Ah.
1: I la domàtiga t'agafa el gut d'espreva,
2: val,
1: saps?
2: Val, i llavors li tires la capa.
1: Va, un parell de xafadets a la domàtiga i tires preva. I es preva el cou dins aquesta domàtiga.
2: I ja està,
1: sal,
2: no du més capes.
1: Però li has de ficar sal, preva portata. Ara no m'ho fico fat sense res. No
2: però, Maribel, que bueno. Ja que mos, se mos acabes tens. Dic,
1: que...
2: després ja no du més capes, això, sí.
1: No, aquesta salsa domàtica ens ho preva, ho tirant tot per damunt.
2: Molt bé, molt bé. I de res, Maribel...
1: Que l'empre com us doni la gana.
2: Se qüestiona i... menjar això, eh?
1: O un nou frit, ja està.
0: Aquí entram.
2: Gràcies, Maribel.
0: Moltes gràcies, que bo, que bo. El faré,
1: no,
0: eh?
1: Cada vegada és que boixeu més ràpid. Una de coses que veig un dia. Vinga, Dari, tal i segon. Au.
0: Gràcies.
2: Adéu.
0: Bon diumenge. I de res, Raül, que no mos han donat compte i arribarem ara a les 11. Encara mos quedes entre tu i jo. Avui, vinga, amb una altra pista. Metge forense. Au, un metge
2: au,
0: forense. Ja. Parlarem de sa vida, parlarem de morts, però també de sa vida.
2: No sé. Informatius i tornem.
0: Vinga.

Molt bé, doncs ja en aquesta tercera hora de programa d'aquest cap de setmana, avui dia 5, diumenge, i la veritat que amb ganes de tenir aquesta entrevista més relaxada i més tranquil·la amb una persona que fa temps, se posa a dir que la persona que avui entrevistarem i hem donat pistes durant el programa és una persona que ja fa temps que volíem tenir aquí en directe, no només en aquest programa, també en el programa Disbauxa que fèiem l'any passat, ara La Gran Vida, i és una persona que per un motiu o l'altre i de poc a poc ha anat baixant a l'agenda, però no per res, sinó perquè trobàvem que volien cercar un moment idoni per fer-li l'entrevista. Tot i que ell se li pot fer una entrevista, i ara ho xerràvem fora de micro, tant ara, a les 11 del matí, però també se podria fer perfectament a les 11 del vespre. Avui vos proposam entrar dins un món gairebé que sempre coneixem, sobretot a través de pel·lícules, a través de sèries, però que en realitat és molt diferent. Avui ens acompanya un metge forense, cap de la Clínica Forense de l'Institut de Medicina Legal de les Illes Balears. També ha estat protagonista, ha col·laborat en el programa Laboratori de Crims, en parlarem. És una nova sèrie documental